0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana. Nonto Cozo se dice Sabí, que es activista, mediadora y líder comunitaria, al tabal de la cual se centran las prácticas antirracistas y contrarias a la opresión. Nonto Cozo es fundadora y directora de la asociación Ubuntu Co-Create, oriunda de Sudáfrica, concretamente de Nelspruit, Mpumalanga, un township de Johannesburg i criada pels seus avis. Nonto Cozo va comprendre des de nen el significat de les paraules comunitat i racisme, que se seva no paraven d'entrar i sortir persones de la comunitat, i al carrer els veïns bé eren com a familiars, els quals acudir quan feia falta ajuda, mentre que el país renava l'apartheid imposat per la minoria blanca que va dominar el país fins a les eleccions lliures de 1994. Doncs Nonto Cozo Sedibe Sabic és una de les dues activistes pels drets humans que visita aquests dies Castelldefels en aquesta gira de ciutats defensores dels drets humans i en el context de les jornades de pau i solidaritat, de les 37a jornades de pau i solidaritat que s'organitzen des de l'àrea municipal del mateix nom a Castelldefels. Saludem a Nonto Cozo Sedibe Sabic i a Laia Sant Martí, que ens farà de traductora. Què tal? Molt bon dia.
1: Hello, good morning.
0: Hello, good morning.
2: Hi, it's good afternoon, actually. I'm sorry. Thank you for having me here.
0: Nonto Cozo és directora de l'associació Ubuntu, que aposta per combinar la cervesa indígena amb mètodes occidentals. Quines són les principals àrees de treball?
2: Thank you for having me. So, I dedicate myself in holding space for people, especially here in Europe, for holding space for people who have migrated, the grief and the pain, and creating space where we can create strategies for hope and healing together. And spaces where we can find ways to support each other and to be in solidarity with each other. I also work with white body people, where I support them in the process of working on their internalized white supremacy and white privilege. So in this way, it's a space where not to create shame about racism, but to create a space where they feel warm and welcome and safe enough to know that we can together work on these oppressions, that it's not just about us, black and brown people, to work on racism, but it's also a responsibility for the white body people to work on racism. And I'm also involved also in sustainability and regenerative work, which is work on building communities and finding sustainable ways to live together that connects to indigenous ways, but also we can dream the future together, futuristic ways.
3: Bé, doncs em dedico a sostenir espais per persones, sobretot aquí a Europa, que han migrat i que estan passant per un procés de dol i de dolor. Conjuntament amb elles i ells, construïm estratègies d'esperança i de sanació. També sostinc un espai per donar suport a aquestes persones, que elles es puguin donar suport en solidaritat les unes amb les altres. Per altra banda, treballo amb persones de cos blanc en processos on ells, havent internalitzat el seu privilegi de supremacia blanca, doncs tenen aquesta voluntat de treballar conjuntament per superar aquest racisme que, contràriament a generar culpa, el que busquem és un espai on aquestes persones se sentin un caliu, se sentin benvingudes, se sentin segures, perquè puguem treballar també juntes contra l'opressió, perquè aquest racisme no és només una tasca de les persones negres i marrons, sinó també una tasca del col·lectiu de persones blanques. Finalment, em centro en un treball de sostenibilitat i un treball restauratiu per construir una nova manera d'entendre el món en comunitat, com deies tu bé, doncs, combinant els coneixements indígenes amb els coneixements occidentals, on podem construir conjuntament aquest món en el qual somiem juntes.
0: Vostè, Nontokozo, va néixer durant l'època de l'apartheid. Quins records guarda d'aquells dies on, evidentment, la situació era molt convulsa?
2: I grew up during apartheid, so actually apartheid ended when I was 14 years old, so I lived 14 years of my life during apartheid, and I have two memories. The one memory I have of apartheid is police, tear gas, violence, the genocide of my people, the culture, the spirituality, the everyday intense living of young people disappearing. We were basically, any young black person was seen as a terrorist. Basically, that's what we were. And we, in the 80s, we were in the state of emergency in South Africa. So I grew up in this vibration of constant activism. And all members of my family were involved in this.
3: 70s?
2: In the 80s. 80s? Yes, we had the state of emergency. Yeah. And I have memories of just waking up at night. I would wake up because I was a child and there would be soldiers with guns in the house already, looking for my uncles, looking for my aunt. And I remember thinking the best thing to be in the world is to be white, because white people had everything. They had the big houses. When we were passing, if we would pass there with my grandmother, because most of the grandmothers, we lived with our grandmothers, they were working and cleaning white people's houses. So it was, we live in the same world, but in different worlds at the same time. I also have something else to say, but maybe I let you say this.
3: Sí que recordo, sí, vaig néixer en època, en temps de l'apartheid, i vaig créixer fins als 14 anys. Vaig estar vivint en època de l'apartheid, per tant són 14 anys de la meva vida. Tinc alguns records més concrets d'aquella època. La policia pel carrer perseguint-nos, llançant-nos gas lacrimogen, utilitzant violència contra nosaltres, genocidi contra la meva gent. Recordo, per altra banda, una cultura, una espiritualitat. Però tornant a aquesta violència, doncs, recordo joves negres que desapareixien cada dia. Marxaven de manera misteriosa, desapareixien. Cada un d'ells, cada una d'elles, eren vistos a ulls dels qui ostentaven el poder durant l'apartheid com un terrorista o potencial terrorista. En els anys 80 es va declarar l'estat d'emergència a Sud-àfrica i cada membre de la meva família en va formar part d'aquesta emergència. Tinc records de despertar-me a mitjanit i veure soldats a casa meva armats amb metralletes buscant els meus oncles, a les meves tietes. I pensar, el millor en aquest món és ser blanc, ser blanca, perquè a més jo veia que eren dos mons diferents, els dels negres i els dels blancs. Les meves àvies treballaven en cases de blancs com a dones de la neteja.
0: Malgrat néixer en una comunitat marcada per la pobresa socioeconòmica, gràcies a l'esforç laboral de la seva mare, Nontokozo no va tenir les dificultats d'altres persones negres i va poder educar-se en una escola privada, integrant de l'anomenada Generació Mandela o Arc de Sant Martí, la primera que després de l'apartheid es va educar sense la segregació racial, recorda que molts companys blancs d'escola vivien espantats, pot ser que fins i tot enfadats, davant la nova realitat de Sud-àfrica.
2: Yes, I just want to also say that with that first question you ask, that we didn't even though we were going through all this trauma, we also managed to still keep joy and find space for celebration and joy, which is, and resistance. And this is what I love about my community. And this came from Ubuntu. Ubuntu helped us and supported us to resist. Yeah, we had a lot of white people who were very scared and angry about the new state, about they were afraid that black people were going to revenge. And some of them also, they just didn't want to be ruled by a black government. So there was a lot of fear. However, I think we somehow managed to find ways to come together because of the spirit of Ubuntu. However, at the same time, till today, we still don't have access to resources. Many people from black communities still live in very poor conditions. And the wealth is still in the hands of a few. And a certain class of black people who have reason to start to behave like white people have access to these resources.
3: Abans de contestar aquesta pregunta, m'agradaria remuntar-me a la teva pregunta anterior perquè m'agradaria afegir una cosa important. A pesar del trauma que he explicat, tots aquests records traumàtics, voldria dir que la meva comunitat va aconseguir mantenir aquesta alegria de viure, va aconseguir preservar aquest espai de celebració, de joia i de resistència. I això és el que jo estimo de la meva comunitat, aquest Ubuntu, no? Que va ser el que ens va permetre resistir, sobreviure i d'aquesta manera. I ara sí, doncs, sí, la teva última pregunta, doncs sí que moltes persones blanques en aquesta època del canvi de govern estaven amb por que les persones negres busquessin revenja. I alguns no estaven d'acord amb la situació perquè no volien senzillament ser governats per un govern negre. Però crec que vam poder superar aquesta por i vam aconseguir posar-nos d'acord, doncs, gràcies a aquest Ubuntu que comentava abans. Tot i això, la comunitat negra actualment no té accés a recursos de la mateixa manera que la comunitat blanca, és a dir, que viuen en un context de molta més pobresa per aquest accés insuficient als recursos. I el nostre món, doncs, està en les mans d'uns pocs que són una certa classe o un cert tipus de persones blanques que, a més, han adoptat un comportament molt concret.
0: És a dir, que continuen encara les desigualtats.
2: Extremely, it's embarrassing. And it's not only embarrassing, but it's hurtful. We have people who still live in really bad poverty, and 90% of these people are black people. People who don't have even access to basic toilet, like having houses that don't have proper, you know, toilet systems, shanty towns. I don't know what you call shanty towns here. I've never seen anything that describes shanty towns in Europe. But we still have, the gap is growing bigger and bigger, actually. We also now have the same issue that you have here in Catalonia or Barcelona, where a lot of Europeans, they go to South Africa to buy flats, to buy houses in Cape Town, which makes it very difficult for local people to live there. So we have a housing crisis also that is happening there, so much that they want to build a wall to separate the shanty towns where black people live and the rich people. And there's also a movement now that wants to separate Cape Town and make it its own independent country, so to make sure they don't get to have poor people, poor black people in the space.
3: Sí, les desigualtats continuen presents d'una manera molt exagerada i que fa vergonya. Fa vergonya pensar-hi. I a més, s'està agreujant aquesta situació cada vegada més. Hi ha una pobresa extrema en la qual viuen una gran part de la població, 90% població negra. No tenen accés a serveis bàsics. Per exemple, algunes cases no tenen lavabos amb les condicions higièniques correctes, els lavabos mínims. I tenim tot uns barris de barraques fetes d'estany, que li diuen shantytowns allà, i que bueno, es van extenent cada cop més fins al punt doncs, que es vol construir un mur per separar-les de Ciutat del Cap, de tota l'altra zona de residències més riques. I tenim un problema que és comparable al que us passa aquí i a Barcelona, on gent de fora venen a comprar habitatge, cases aquí, de manera que l'habitatge es fa inaccessible per la gent d'aquí. Doncs, la gent local d'allà, de Cape Town, de Ciutat del Cap, li passa el mateix. I aquesta gent rica que arriba doncs, vol cada vegada separar-se més d'aquestes persones que pateixen una pobresa que va augmentant i fins i tot s'estan plantejant, hi ha un moviment, ara una corrent que està impulsant una independència, una Ciutat del Cap independent per deixar fora tota aquesta comunitat negra més pobra.
0: Mm. El poble sud-africà lluita per preservar tradicions com la filosofia Ubuntu, a la que abans es referia vostè, però el món canvia ràpidament i amb internet els continguts i les cultures es tornen globals. Com estan les xarxes socials, al seu parer, canviant, modelant o fins i tot destruint les tradicions?
2: Yeah, I think technology in general has its positive sides, and it also has its negative side. And I think it's not just technology now, but colonization was the beginning of trying to destroy these traditions of Ubuntu, because when people are together, then they able to fight and overthrow any oppressions of government. So unfortunately, because there's this deep idea that we look to the West, that the West has a better life in terms of capitalist way of thinking, and most young people, this is, I guess, the dream. Everybody dreams to have money, to own a house, and to do all these things. You have to somehow live in the capitalist world and follow the ways of the capitalist world. And unfortunately, because of this, then we are somehow distancing ourselves from the traditional ways of Ubuntu, the community ways of living, because we're going more into the individualistic ways, more into self-realization that being independent is a good thing. Owning material things is seen as a good thing, rather than having a community that is sharing, having a community that everybody has something, that everybody has a fair share and solidarity. That is now seen as almost as a burden. Uh-huh. You know, taking care of your family now is seen as a burden.
3: Yeah. Bé, doncs, la tecnologia en general, no només les xarxes socials, té la seva part positiva, però sí que té també la seva part negativa. I no només la tecnologia, des del principi de la colonització al nostre país, ja la colonització va portar aquest principi d'intent de destruir aquest Ubuntu nostre, no? Perquè quan les persones estan unides, quan la gent està unida, poden derrocar qualsevol opressió, qualsevol govern autoritari opressiu. I aquestes xarxes socials sí que mostren als joves un model de vida capitalista, majoritàriament, on mostren aquests somnis materials o materialistes als quals aspiren doncs, de tenir propietats, de posseir béns materials. I, per desgràcia, doncs, aquest missatge sí que els allunya o ens allunya d'una visió més comunitària o una forma de vida més comunitària, perquè els missatges de les xarxes socials, doncs, que ens arriben, tiren més cap a l'individualisme, van més cap a la independència personal de l'individu, més cap a l'autorealització personal, i posen molt èmfasi en la propietat privada, les possessions materials, més que no pas en una propietat compartida o un compartir en comunitat. Això de compartir en comunitat es veu més aviat com una llosa, perquè, per exemple, la idea d'haver de tenir cura dels familiars, doncs avui en dia es veu com una càrrega.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Nonto Cozo, Sedibe Savic, per les seves paraules. Benvinguda a Castelldefels. Vostè viu a Barcelona ara des de fa un temps. I agraïm també a la Laia Sant Martí, que ens està traduint les paraules de la Nonto Cozo, que és una de les segones activistes de pertanyents a aquesta iniciativa Ciutats Defensores dels Drets Humans, impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que visiten Castelldefels aquests dies per explicar les seves experiències, les seves vivències, sobretot alumnat de la ciutat. En aquest context, les jornades de pau, solidaritat i cooperació que s'organitzen des de l'àrea del mateix nom en l'Ajuntament de Castelldefels. Moltíssimes gràcies, benvingudes a Castelldefels, molt bon dia.
2: Thank you very much for having me. Enjoy your day also.
0: Thank you very much.
3: Moltes gràcies, un bon dia també per vosaltres.
0: Moltes gràcies, Laia.
4: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Doncs amb nosaltres Leo Piqué, sotinspector de la policia local de Castelldefels. Molt bon dia, Leo.
1: Bon dia, Anna.
0: Recordem doncs, aquest període d'alertes de pluies intenses que han hagut sobre Castelldefels, una mica les actuacions que la policia local heu dut a terme. Bé, de fet, encara estem en alerta menor, però aquests dies, segons els serveis meteorològics, és probable que torni a plujar.
1: Doncs sí, ja,
0: ploure, perdó.
1: Ja torna a ser un tema recurrent, no? Perquè cada dia estem no sortint de l'alerta i entrem en l'altra. No? Vull dir, és un tema que ja fa un temps que estem... Que ja ho veiem venir també, perquè aquesta escalada d'aquest estiu i la temperatura del mar, doncs, d'alguna forma se presta que quan entra aire fred passi això. Bueno, en definitiva, estem tenint una successió d'alertes. Nosaltres voldria destacar que des de Castelldefels fins ara mateix estem sortint prou ben parats, toquem fusta per continuar amb aquesta situació. Pensem que veïns com Hospitalet, de Barcelona, Barcelona i ja de cara al Maresme, de cara al Vallès, ho estan passant molt malament. Nosaltres, per sort, toquem fusta i esperem que sigui així. Les alertes doncs, les encarem en comitès d'emergència, activant tots els recursos disponibles del Parc d'Ajuntament, en el qual estem representats totes les institucions que podem treballar aquí. Estaria parlant de Medi Ambient, estaríem parlant de la Brigada, estaríem parlant de SAC, la policia per descomptat, i intentar coordinar de la millor forma possible doncs, qualsevol actuació en situació de tensió o de risc. Insisteixo, se'ns ha negat algun pont, ho hem actuat, ho hem previst, ho hem fet els talls necessaris, de tal forma que el que crec que és un motiu d'estar orgullós és que ara mateix a Castelldefels, amb aquest episodi d'alertes i de pluges, no hem tingut cap incident greu, ni tan sesquera se'ns ha quedat cap vehicle a cap pont, i bueno, doncs estem d'alguna forma orgullosos, tot i que també som conscients de que no hem patit com les precipitacions tan intenses com d'altres municipis.
0: Explicàvem aquests dies en els programes especials que ha realitzat Ràdio Castelldefels al voltant d'aquest episodi de pluges que ha estat fonamental que les persones, la ciutadania, fes cas de les recomanacions oficials, no sortís al carrer i no es desplacés més enllà del que fos necessari.
1: Sí, jo voldria destacar una vegada més la bona col·laboració ciutadana perquè en aquest cas doncs, sí que s'ha de prendre molt en sèrio tot i tractar-se d'un dissabte i un diumenge que són dies on la gent també té mobilitat d'oci. En aquest sentit, doncs, la mobilitat se va restringir moltíssim. Nosaltres vam estar treballant sobre el carrer i vam notar, per sort, aquesta restricció de trànsit i se van atendre perfectament totes les alertes que vam dir i totes les indicacions des de la policia i des de l'Ajuntament que permanentment vam anar a donar. I això al final ha esdevingut en que no hem tingut cap situació

0: greu, no hem tingut salvat algun, doncs, algun arbre que ha caigut, que això és imprevisible, però no hem tingut cap vehicle que se'ns ha quedat clavat dintre del pont. Van actuar perfectament les barreres de tancament quan van ser requerides, i insisteixo en que estem ara per ara orgullosos de com ha sortit això, tot i que estem a l'espera, perquè l'episodi, pel que estem veient ara mateix a la tele, doncs, encara no ha finalitzat i se pot tornar a revivar en qualsevol moment.
1: És fonamental també que la ciutadania faci cas dels alerts que rebem als mòbils i de les recomanacions oficials.
0: Sí, jo en aquest sentit voldria destacar que de vegades podem sentir certa, ara va dir hartazgo, no?, en castellà, per part de persones que diuen otra vez, bueno, però és que al final hem de ser conscients de que és molt, molt difícil preveure on caurà un xàfec molt intens. Vull dir, tenim ja, se'ns informa, les alertes salten, hi ha tecnologia molt bona, però ara per ara és quasi impossible saber si caurà aquí o caurà a Hospitalet. Pensem que aquí a Castelldefels, doncs, va caure una quantitat més o menys que era assumible, però a Hospitalet ja no va ser així. I si parlem de Granollers, ja no té dir res, sí, el Maresme. Hauria pogut passar aquí? És que pot passar demà aquí. Aleshores, tot i que la ciutadania li arriben aquestes alertes, pues, al final no ha passat nada, no ha passat res, però pot passar en qualsevol moment. I de vegades no passa res perquè fem cas a aquests avisos. No passa res perquè, com hem fet cas i hem disminuït el moviment i els desplaçaments, doncs al final no ha passat res. Potser si no estiguessin aquestes alertes sí que passaria. I vull insistir en que és molt important continuar prestant atenció a aquestes alertes, no minimitzar-les, no desnatar-les, són importants. I quan saltin hem de ser conscients que, tot i que no passi millor que millor, però pot passar.
1: Doncs canviem de tema, perquè tu vas ser, juntament amb altres representants de l'Ajuntament de Castelldefels, a Isla Cristina, a Huelva, participant en una ponència sobre platges, una ponència en un congrés internacional. Què és el que veu explicar allà?
0: Doncs sí, mira, aquest any es van inventar des de la Bandera Blava, tot el que és l'organització de Bandera Blava, es van invitar a Castelldefels per explicar el nostre model de seguretat dins del tercer congrés internacional de banderes blaves de, pues, això, internacional, de tot el món. Aleshores, ens van invitar, com a ponents, vam anar a Isla Cristina, a Huelva, i vàrem explicar davant de gent de pràcticament tota Espanya i gent de l'estranger el nostre model policial a la platja. Bueno, és un model, primer de tot, definir el que és la platja Castelldefels, perquè tothom coneix Castelldefels, però ningú sap ben bé en què es distingui d'altres platges, no? Una platja metropolitana, 2,5 milions de visites. I jo vaig posar, per començar a definir la platja, crec que el més significatiu és que te pots trobar, doncs, 40 persones de l'àrea metropolitana. Recordem que estem tenim 1,5 milions d'habitants al voltant nostre, en 15 quilòmetres, tenim la ciutat més densament poblada d'Europa com Hospitalet, i d'alguna forma són la primera platja, la platja més important, que pot ser un desahogo per tota aquesta densitat poblacional, i es poden trobar 40 persones o 30 o 20 de la metropolitana amb ganes de festa, amb altaveus, amb música, amb nevera i tal, i al costat, amb una guingueta o allà a un altre costat, pot estar gent tan rellevant com pot ser Leo Messi o el Gasol o... Bueno, això és Castelldefels. I la definició era que ha de sortir contenta a la nostra platja tant la persona, els visitants que tenim d'aquí, del voltant nostre, com visitants turistes, com els visitants més il·lustres que tenim a Castelldefels. Se tracta d'aconseguir uns nivells de qualitat, sobretot de seguretat, que creiem que ho aconseguim, perquè les dades que tenim ara mateix de delinqüencials són mínimes, o sigui, els furts han caigut tremendament, no tenim furts, perquè hi ha una cosa molt bàsica, això ho vaig explicar a la ponència, vull dir, tu pots anar a una platja molt maca, fantasiosa, paradisíaca, et passa molt bé, però si te roben el mòbil, tota ta vida te'n recordaràs que en aquella platja te van robar el mòbil. I això és el que intentem des de la policia, que no se'n vagi ningú del nostre municipi a la sensació de que hi ha inseguretat. Això juntament d'altres moltes coses que fem i treballem, però la més bàsica és la inseguretat. No podem permetre que ningú vingui a la nostra platja i sigui insegur. I creiem, les dades així ho demostren, que ho estem aconseguint. La ponència va ser més àmplia, evidentment, vam parlar de molts fets puntuals. Pensem que va tenir una bona acollida. Molta gent es va preguntar després per algunes coses que fem, a l'hora sobretot de la coordinació amb salvament, importantíssim. Són els més dèbils, hem de parlar cada dia. La policia de platja cada dia que quan inicia el servei ha de parlar amb tots els socorristes de la platja, i han de haver un intercanvi de comunicació important. Amb Protecció Civil cal parlar també cada dia. També cal parlar amb tot el sistema hosteler que tenim, de les guinguetes. Hem de parlar amb ells com estan, si han vist algo estrany, si els falta alguna cosa. I tota aquesta comunicació permanent, aquestes reunions, aquest posar-nos cara uns als altres, és el que fa sorgir les sinergies suficients per tal de minimitzar doncs, tots els episodis que puguin haver delinqüencials al nostre municipi. I insisteixo, les dades així ho demostren.
1: Molt bé, doncs aquell dia també se celebrava el Sant Miquel, que és el patró de la policia, i amb aquest motiu, any rere any, doncs, té lloc un acte doncs, en el que ret homenatge no només als policies locals i a la resta de cossos policials que operen al nostre municipi, sinó també a la ciutadania doncs, que ha ajudat a prevenir un delicte. Jo, a mi m'agrada destacar sempre això, perquè és una implicació que haurien de tenir tothom. Moltes vegades no vosaltres us arriba una alerta o un avís d'un vehicle, us permet detenir una persona que té un comportament estrany o que està cometent algun delicte en aquell moment.
0: Bueno, jo aprofito per dir, crec que ho he dit moltes vegades, però no m'he cansat de repetir-ho, la policia sense la col·laboració ciutadana no som ningú. Una policia que no estigui integrada en la seva ciutadania, en la seva societat, és una policia inútil. Aleshores, nosaltres som efectius en tant en quant la ciutadania confia en nosaltres, la ciutadania es té confiança i la ciutadania col·labora. Evidentment, si nosaltres no ens arriba cap trucada, és molt difícil, perquè un cotxe patrulla es veu arribar des de molt lluny i, evidentment, qui delinqueix o fa alguna cosa, alguna malifeta, quan veu el cotxe no ho farà. Nosaltres som efectius en tant en quant la nostra ciutadania col·labora amb nosaltres i confia en nosaltres i d'aquesta forma aconseguim doncs, unes bones dades i un bon resultat. I això intentem premiar-ho també al nostre patró. El nostre patró és un dia de celebració de la policia, però no solo de la policia, de tota la ciutadania, perquè intentem d'alguna forma també doncs, fer copartícips a aquesta gent que ha col·laborat, a aquesta gent que ens ha ajudat. I ja no vull dir una trucada, sinó una gent que un dia, per exemple, doncs, en un incendi se va d'entrar, va arribar abans i va aconseguir mitigar-ho fins que arribi els bombers, qui va fer una ajuda amb un nen perdut, no sé, mil coses que de vegades no, ja no estic parlant solo de delinqüencial, estic parlant de col·laboracions meritòries de civisme, d'implicació dels ciutadans que són la majoria, per sort, i aquell dia intentem fer un reconeixement a alguns d'ells, no tots els que voldríem, però desgraciadament no tenim capacitat per fer un reconeixement a tots un per un, fer-li algun tipus de placa o algun tipus de menció, però sí que els més significatius, així com també intentem reconèixer doncs, el bon treball d'altres cossos que han col·laborat, que han fet actuacions meritòries, i en definitiva crec que és un dia de festa, ja no sols per cossos policials, sinó per tothom, pel municipi, perquè s'apropi, perquè confia en la seva policia i perquè vegi que estem al servei d'ells.
1: Un dia que es queda petit i el recinte on es fa. Perquè, com deies, clar, no només estan agents de la policia local, sinó també d'altres coses policials, ciutadania, companys, companyes sí, de l'Ajuntament, sí, etcètera, no?
0: Sí, crec que ja és conscient de que caldrà segurament anar prenent nota i anar buscant algun lloc més ampli per tal de poder acollir tota aquella gent que ens agradaria vingués al nostre patró. Segurament ja hi ha qui està pensant en alguna fórmula per tal de que això sigui així.
1: Molt bé, doncs Lopi, que és el inspector de la policia local, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquestes qüestions d'actualitat dins del vostre cos policial. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres per deixar-nos els vostres micròfons per poder explicar aquestes actualitats.
1: Gràcies, bon dia.
0: Bon dia.

0: El Consorci de Turisme i l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat han publicat la nota d'ocupació hotelera d'aquest estiu. Una ocupació que ha crescut 364.471 turistes i un 77% d'ocupació hotelera aquest estiu. Parlem d'aquest informe amb Lucía López des de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Molt bon dia, Lucía.
1: Bon dia.
0: L'agost és el mes que concentra el nombre més elevat de turistes, oi?
1: Sí, exacte.
0: La majoria de reserves s'han realitzat online o s'han empleat altres canals?
1: Bueno, aquí sí que hem vist una certa variació respecte a l'estiu anterior i el que hem observat aquest estiu és que majoritàriament ha sigut online, però que ha hagut una certa disminució per altres, que sí que veiem que també el canal directe, o sigui, directament amb l'establiment, és la segona canal de reserva prioritari.
0: Predomina el turista internacional aquest estiu, vosaltres ho heu xifrat, en un percentatge d'un 57%.
1: Sí, exacte. I tot i que, comparant amb l'any anterior, aquest pes ha disminuït, perquè passàvem a la comarca d'un 61 a un 57. Tot i així, continua sent predominant a l'estiu.
0: Això sí, el que ha crescut és el pes del turista nacional respecte a l'any passat.
1: Exacte, i sobretot aquest creixement l'hem observat en el mes amb major ocupació. On ha crescut més, les pernoctacions que més han augmentat han estat a la comarca, la de Catalunya, la de Madrid i la de València, respecte a l'estiu anterior.
0: Les vacances són la primera motivació d'estada en la nostra comarca, als establiments hotelers, aquest estiu, oi?
1: Com es pot esperar en un període vacacional, les vacances és majoritari, però el que sí que observem, que destaquem més que l'any anterior, és que el pes d'aquesta motivació de les vacances ha crescut en un 5% respecte a l'any anterior, disminuint tota la resta de motivacions.
0: En aquest informe que feu, també demaneu que les persones valorin com ha estat aquesta ocupació entre l'empresariat hoteler. Quines han estat les valoracions aquest estiu?
1: Això sí que és una de les preguntes que més ens interessa a nosaltres i que hem volgut mantenir en l'enquesta any rere any, perquè és una manera de veure quina és la percepció dels hostalers davant el turisme i l'evolució del turisme. I sí que hem vist una evolució que continua notable des de la recuperació de les restriccions de la pandèmia, tot i que podríem dir que ha baixat lleugerament. Encara que és això, superem la nota del 7 en tots els mesos observats i, lògicament, el mes amb major valoració és el mes de juliol, que també ha sigut el mes on s'ha observat un major creixement de l'ocupació hotelera.
0: Doncs respecte a altres comarques, podria dir que tenim un bon nivell d'ocupació. A la comarca del Barcelonès doncs, està del 84%, però aquí està clar, Barcelona ciutat, que és un gran pols d'atracció turística, però el Baix Llobregat, com dèiem, ens hem quedat en un 73% al mes de juny.
1: Bueno, aquí el problema no és problema, que quan a l'hora de comparar entre comarques sí que és cert que, i a més a l'estiu, que som la quarta comarca en ocupació de l'entorn de Barcelona, per darrere de Barcelonès, Maresme i Vallès Occidental, però com comentaves, Barcelonès és comprensible perquè tenim la ciutat de Barcelona i de l'Hospitalet, que són molt fortes a nivell d'oferta hotelera, Maresme estem a l'estiu i s'entén, i Vallès Occidental és per un tema d'oferta de places, perquè nosaltres el que ens hem trobat és que darrerament no baixem tant en ocupació, perquè sí que hi ha un creixement constant d'arribades, o sigui, de turistes que arriben a la comarca, però el que hi ha també és un creixement constant de les places hoteleres en oferta. I és per això, és una de les explicacions de la baixada de la taxa d'ocupació.
0: Pel que fa als preus, valoreu en aquest informe o heu investigat i tampoc hi ha hagut un augment especialment significatiu de les tarifes respecte a l'estiu passat?
1: No hi ha un augment significatiu i menys si comparem amb la resta d'augments com diem, del cistell de la compra. O sigui, sí que hi ha un augment perquè les tarifes augmenten un 3%, però no és una, un augment significatiu com per fer-ho rellevar a l'anàlisi de la nota anual.
0: Doncs quelcom més a destacar, Lucía?
1: Bueno, si voleu, jo us faig un mini comentari de com heu anat a Castelldefels.
0: Sí.
1: Sí que hem observat a la comarca una ocupació hotelera del 77%. A la ciutat de Castelldefels aquesta ocupació ha estat inferior a la comarcal, ha estat un 75%, sent el mes de juliol amb major ocupació, amb un 84% de l'ocupació, i a més aquest mes ha registrat un destacat increment de més de 5 punts percentuals. I per remarcar és l'agost, que de passar un 81% de l'ocupació a Castelldefels en el 2025 ha suposat un 70% d'aquest estiu. Algunes hipòtesis. Hem pogut veure, jo he mirat què passava amb els apartaments i l'evolució de l'ocupació en els apartaments turístics, al contrari dels hotels, ha augmentat. I tot i que la taxa d'ocupació encara ha estat inferior a la dels hotels, però sí que s'observa un major dinamisme de l'ocupació hotelera a l'estiu que en l'ocupació hotelera. Després, en quant a arribades, agost continua sent el mes que concentra més arribades, és a dir, més turistes, que han concentrat més de 32.000 turistes, suposen més del 40% del total de turistes a l'estiu a Castelldefels, i aquestes arribades creixen un 3%, era el que et comentava. Tot i que pot ser que la taxa d'ocupació baixi, no significa que baixi el nombre de turistes, sinó que possiblement les places en oferta han crescut i per això t'ha fet baixar la taxa d'ocupació. I en quant al perfil de turista, també hi ha un predomini del turista internacional aquest estiu, lleugerament superior a la mitjana comarcal, passem del 58% dels turistes a Castelldefels aquest estiu han sigut internacional, tot i que també disminueix de manera significativa respecte a l'any anterior, perquè eren del 62%. Les motivacions, mateix que la comarca, les vacances són les majoritàries i negocis és el segon motiu d'estada. I així, a nivell de Castelldefels, ja no destacaria res més perquè tampoc disposem de més dada per oferir-vos.
0: Doncs, de totes maneres, moltíssimes gràcies per aquestes dades sobre el nostre municipi i l'ocupació hotelera aquest estiu i també, evidentment, pel que fa a la resta de la comarca del Baix Llobregat. Moltíssimes gràcies, Lucía López, des de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: A tu, bon dia.
1: Vinga, bon dia.

Hola, hola, molt bona nit. Són les 9 i benvinguts al dilluns esportiu de Ràdio Castelldefels, l'espai, el programa setmanal on cada dilluns parlem sobre l'esport local, sobre l'esport de Castelldefels. Avui és dilluns, dia 12 d'octubre del 2026, és el dia de la hispanitat i tanquem aquest cap de setmana que ens ha fet doncs, una miqueta més llarg de l'habitual. Us parla el Cristian Cano, m'acompanya un dia més el Sebas Andrade des del so i ara sí que sí, comença el dilluns esportiu.

En el dia d'avui, el dilluns esportiu, ens sortirem bastant del guió habitual de cada setmana, ja que en comptes de repassar els marcadors del cap de setmana, en aquest cas del 10 i 11 d'octubre, i parlar amb diferents protagonistes del que han sigut aquests enfrontaments, doncs aprofitarem que és el Dia de la Hispanitat per fer un programa especial i parlar amb diferents dels màxims responsables de diverses entitats esportives locals. I és que aprofitant que ja fa unes setmanes que vam acomiadar de manera definitiva l'estiu i que també ha començat la temporada, parlarem amb presidents de clubs locals per conèixer una mica com va estar el treball al llarg de l'estiu i també parlar una mica sobre les expectatives de cara a aquesta temporada 2026-2027. En el dia d'avui parlarem amb Jordi Zorrilla, president de la Unió Esportiva Castelldefels de Futbol. Tindrem també Antonio Suna, del Club Bàsquet Castelldefels, i tancarem amb el màxim responsable del Futbol Sala Castelldefels, com és el Juanjo Campbellino.

0: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: I anem a obrir aquest dilluns esportiu de Ràdio Castelldefels saludant el primer protagonista del dia, una protagonista que és el Jordi Zorrilla, president de la Unió Esportiva Castelldefels. Hola, president. Hola, Jordi. Molt bones. Què tal? Com estàs?
2: Hola, bona tarda, Cristian. Bé, bé, força bé.
1: Bueno, anem ràpid, que sé que tens pressa, president. Gràcies per ser, per trobar-nos un espai en el teu calendari. Bé, primer de tot, comentàvem el passat mes de juny, l'última vegada que vam parlar, sobre que venia preveia un estiu amb molt de treball, molt, molt intens. Ja després que heu tancat la pretemporada i ja heu tancat la planificació esportiva d'aquest curs 26-27, com ha estat aquest estiu dins del club?
2: Bé, un estiu especial, donat que la proposta d'en Sergi Cabré, després de 30 anys sense cap entrenador d'alguna manera d'aquesta ciutat, que portés el primer equip, pues és una, diguem-ne, una aposta pues agosarada per la joventut, però nosaltres estem molt, molt confiats de que sortirà bé i que el primer equip aquest any assolirà els objectius plantejats. Però bueno, com saps, això és una intenció i després s'haurà de treballar partit a partit.
1: Quina valoració fa de l'estiu, del treball que heu fet al llarg de l'estiu?
2: A veure, el treball és més a més. A l'estiu el que sí que té pues, és l'especialitat de que has de complementar la plantilla, has de buscar els jugadors que et manquen, els que han marxat, i bé, sempre és una feinada sobretot a nivell administratiu. Després, una vegada pues, a partir del 14-15 d'agost, que comencem la pretemporada, pues, aleshores, òbviament, es posa tot pues, sobre la gespa. I bé, bé, bé, bueno, entretinguts, no? Vull dir, treballant força i no només amb el primer equip, sinó també amb el futbol formatiu i més aquest any que estrenem categoria nacional del juvenil amb tot el que significa pel club i a més l'orgull que ens dona pues, aquest any pues, jugar contra els millors equips de cantera de Catalunya.
1: Sí, i quina alegria, eh? Ens va donar el juvenil fa unes setmanes a la Dani Jarque, president?
2: Mira, jo soc perico, però en aquest cas els colors són grocs i no vaig poder ser-hi perquè estava de viatge, però sí que vaig fer el seguiment i orgullós d'aquests nanos. Vam començar amb mal peu, però bé, molt perdent per la mínima contra la Fundació Grama. Som nous novatos a la categoria i començar el primer partit de fora guanyant a la Dani Jarque, la veritat és que molt bé, molt bé. S'ha de continuar perquè aquesta categoria s'haurà de picar molta pedra.
1: I a nivell esportiu, deixant de costat ja sí que sí el tema despatxos, Jordi, portem ja unes quantes setmanes des que va començar la temporada a nivell global, ja sigui equips de categories inferiors com el primer equip de Lliga Elite. Com ha viscut aquestes primeres setmanes? Quina impressió li estan deixant els equips locals?
2: Bé, a veure, et refereixes només al primer equip o tota la pretemporada,
1: mica,
2: la resta també? Una mica de tot.
1: En general, sí, una mica de tot.
2: Les pretemporades, al final, també a vegades són enganyoses, perquè, vulguis o no, tots els equips tenen que anar provant, has de fer provatures, tens un volum de jugadors de més cap a 30 que no cap a 22, que és el desitjat, i això pues, provoca que en molts partits també jugues amb equips de superior categoria, d'inferior, i a veure, no pots prendre conclusions en base als resultats. Nosaltres aquesta pretemporada penso que no hem guanyat cap partit. Quasi bé hem empatat més de la meitat i després amb rivals pues, de categoria superior pues, no hem guanyat. Bé, no t'has de centrar en que no has guanyat, perquè al final després tot això, quan comença la Lliga, és realment l'hora de la veritat. El que s'ha de veure és el progrés de l'equip, s'ha de veure l'estat físic, com es va condicionant el bloc i si es va progressant. Òbviament, pues, sempre hi ha moments, a vegades a la temporada, pues, que no surten les coses com a un li agrada, però s'ha de passar pàgina i sempre s'ha de mirar endavant i buscar sempre el treball amb equip per superar aquest tipus de situacions.
1: Bueno, en el moment que estem gravant això, per posar context, encara no s'ha jugat el partit contra l'Atlètic Sant Just, que és dissabte per la tarda, però sí que sabem el resultat de la primera jornada que ha sigut contra el Can Vidalet 2-2 a domicili. Quines sensacions t'està deixant l'equip del Sergi Cabré? Perquè, com bé has dit, Jordi, no ha guanyat cap partit de moment des de pretemporada i també inici de temporada, però l'altre dia parlant amb Carlos de Frutos em comentava que començava a veure brotes verdes.
2: A veure, al món del futbol tu saps que el resultat i la piloteta és el que mana, però nosaltres hem de tractar, i sobretot a principi de temporada, de no posar-nos ni molt menys nerviosos perquè potser doncs, no aconsegueixis una victòria. Al contrari, això t'ha de servir d'esperonament per aconseguir a la Lliga el màxim esforç i potencial. El partit de contra el Canvi d'Aret, que és exdescengut de tercera divisió, amb una molt bona plantilla, em consta, a veure, no vaig ser-hi perquè també estava fora de vacances amb aquella setmana, però puc dir que les sensacions han estat molt bones. Va estar més a prop el 2-3 i jugant fora de casa que no pas el 2-2. Finalment es va empatar. Recordo que anàvem 1-2 guanyant i bueno, ens van empatar amb una jugada doncs, digue-li, tonta o d'aquests gols que en principi a vegades és més de mèrit propi que no mèrit del contrari. I després el 2-2, qui va anar a buscar el partit vam ser nosaltres. Al final el resum va ser que més ocasions vam tenir nosaltres, més a prop de la victòria i jugant fora de casa. I a més jugant contra un equip que acaba de baixar de tercera divisió. O sigui que les sensacions són bones, però a Lliga Elite no te'n pots afiar. Cada setmana és una pel·lícula que si no dones el 100%, pues no trauràs la victòria. Això segur, ja t'ho puc assegurar. Hi ha molta igualtat.
1: I sabem alguna data del partit ajornat contra el Singerlin?
2: Bé, de fet, nosaltres ara ja acumulem dos partits ajornats, sí, perquè la segona jornada contra el Prat, perquè tenia la Copa del Rei contra un equip ibisenc, s'ha suspès. Aleshores, de fet, això també és un hàndicap perquè portem sense competir pràcticament són tres jornades. Aleshores, és complicat perquè tampoc pots trobar equips per fer una patxanga o per fer un partit, en aquest cas, el diumenge, i això, vulguis o no, a tots els equips els afecta. Tant afecta la pluriactivitat com tenir poca activitat. I això és el que ens trobarem ara. Gràcies a Déu, la majoria estem en aquesta situació, perquè el Sant Just també, em penso que no va jugar la setmana passada, es va suspendre, i després té una derrota de la primera jornada, si mal no recordo.
1: Recordo que també aquest matí vaig escoltar una entrevista que li feien els companys de Marcador Catalunya, de Ràdio Marca Barcelona, amb Ricard Vicente, a Sergi Cabré, el tècnic de l'equip, i li preguntàvem sobre els equips més potents de la categoria. El Ricard comentava el Prat, però el Sergi, amb molta confiança, Jordi, destacava que ell es veia favorit, que veia el Castelldefels favorit. Ets tan optimista com el Sergi Cabré? O creus que hi ha equips que haurien d'estar un pèl per sobre a nivell de pressupost?
2: A veure, s'ha de ser sempre optimista. Al final, crec que nosaltres estarem, i potser sou més mesurat que en Sergi, estarem dintre del grup que lluitarem per un ascens directe i, en tot cas, que crec que promocionarem, sí o sí. L'opció de pujar de categoria dependrà de moltíssimes coses. Moltes vegades doncs, de la regularitat, en el fons. És a dir, tenir una plantilla suficientment ampla, perquè això va de 30 jornades i per molt que tinguis un molt bon equip titular, si després no tens endollat una plantilla sencera, aquí és on es veuen les diferències. Crec que s'ha de ser optimista i aquest any crec que hem de lluitar per assolir el desitjat ascens. Però, bé, amb aquest grup no només estem nosaltres i el Prat, et diria que també hi ha altres equips per suposat dins de la categoria, com el Sabadell, que té l'equip a segona divisió, recordem, o altres equips que estaran a dalt quasi bé en tota seguretat, o no, perquè en un moment determinat a vegades els que van amb l'aureola de favorits, les coses a vegades no bufen com hauria de ser.
1: I hi ha hagut algun creixement a nivell de club aquests últims mesos des de l'última vegada que vam parlar? Perquè entre mitges vam tenir l'ascens del juvenil, que l'altre dia ho comentàvem amb el Pol, que pràcticament es ficava en una altra dimensió en la que estava abans el juvenil del Castelldefels.
2: A veure, la pregunta exactament és respecte al juvenil o a què
1: no, refereixes? No, el creixement del club.
2: Ah, a veure, nosaltres creixement a nivell de futbol formatiu, pensa que som una de les canteres que tenim major nombre d'equips de tot Catalunya i també hi ha una circumstància que és, evidentment, doncs, estem a tres instal·lacions, però bé, nosaltres ara que estem bàsicament és mantenint el nombre de jugadors. Sí que podria haver-hi creixement, per natura i perquè al final doncs ens falta un amateur femení que any rere any intentem assolir, i aquesta seria la cirereta d'alguna manera per arribar al volum d'equips desitjat. En el femení podem tenir encara una millora de creixement per el propi fet que som un equip molt jove en femení. Portem ara, penso que és la vuitena, novena temporada amb noies, i supercontents i orgullosos d'elles perquè cada dia creixen més i a més se milloren les categories i a més es fan més, cada vegada assolim més equips.
1: Hi ha hagut alguna evolució precisament ara que treus el tema de la secció femenina?
2: Bé, havia hagut un canvi de coordinació en el seu moment. Es va prendre la decisió perquè aquests últims dos anys doncs nosaltres vèiem que havíem arribat una mica a un estancament. I bé, s'han de prendre els membres de junta directiva a tenir molt clar que si les coses no rutllen com nosaltres volem, no diem que no es fessin malament les coses, al contrari, però a vegades tu vols més, i si vols veus que realment es pot millorar les condicions, en aquest cas el futbol formatiu femení tenia marge de millora, i hem apostat en aquest cas per un canvi de coordinació. Tenim a Iria una exjugadora que és qui porta tota la coordinació del futbol femení, i la veritat que aquest inici de temporada, bueno, ja ha començat des del mes de juny passat, està fent una molt bona feina.
1: I per cert, Jordi, un tema que l'altre dia parlava també amb el Carlos de Frutos. Què li sembla la nova equipació de la Unió Esportiva Castelldefels? Perquè a mi em va sorprendre molt aquest color blau.
2: Me la compro, me la compro ja. Me la quitan de les manos. La veritat que molt maca, molt xula. Molt xula, molt xula.
1: Li ha sorprès aquest color negre, blau fosc?
2: Per mi, la veritat és que és molt novedosa, i al final s'ha de premiar a la imaginació, no? i al disseny. I la veritat és que, escolta'm, a primera divisió, vull dir, no faria falta canviar de samarreta, eh? Amb aquesta podríem jugar perfectament.
1: Bueno, i més xula en persona que per foto, he de dir.
2: Sí, a veure, de fet, nosaltres ara estem hem fet una mica de promoció per veure si els nostres aficionats se la compren. De fet, els primers que ja volen pels seus nanos són els jugadors del primer equip, i estem fent una mica de veure com ho podem lograr, perquè al final són talles molt petites, no? Però bueno, farem coses. A veure, també amb el club una mica, pues, malgrat les limitacions, també creixem una mica amb tot el que és merchandising, amb tot el que és pues, compra de samarretes, malgrat que el nostre volum de socis pues, és limitat. El que passa que el nostre gran volum, recordem que són les famílies, si són els nostres jugadors de futbol formatiu, que també són socis d'alguna manera.
1: I l'última, Jordi, que no et vull treure més temps. Quin missatge li enviaries a aficionats, persones, jugadors, entrenadors, coordinadors que formen la Unió Esportiva Castelldefels?
2: Bueno, primer felicitar-los per la bona feina de tots aquests últims anys o d'aquesta dècada que va començar Adolf, que va ser el president que amb ell vam donar-li la volta a tota la situació negativa econòmica que patíem, i dir-los que confiança plena, i que això va d'anar tots junts en equip, i que entre tots pues, hem d'assolir els objectius tant del primer equip i òbviament també de futbol formatiu, i que vinguin a animar, igual que els juvenils han d'anar a veure el primer equip, també els del primer equip en un moment determinat també s'han d'endullar i venir a veure partits de futbol base, que a més cada any tenim millors categories i toquem pràcticament no les de divisió d'honor, perquè aquestes són molt complicades, però cada vegada estem més a prop d'assolir-les.
1: Doncs genial, Jordi, que tinguis una molt bona setmana i fins la propera. Una abraçada ben forta.
2: Moltes gràcies i una abraçada igualment. I vine a Canyàs el dissabte.
1: Sí. Ens veurem.
2: Molt bé. Bona tarda.
0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: I bé, després d'escoltar les paraules de Jordi Zorrilla, president de la Unió Esportiva Castelldefels, anem a parlar també amb un dels màxims responsables, o el màxim responsable, també d'una de les entitats esportives doncs, més importants que tenim al municipi, com és el Club Bàsquet Castelldefels, sobretot arran del creixement de la base, de les categories inferiors i també amb els dos sèniors a Tercera FEB i també a Supercopa. Saludem ja a l'Antonio Osuna. Hola, Antonio, molt bones, què tal, com estàs?
3: Molt bones, què tal, Cristian?
1: Bueno, primer de tot, gràcies per atendre'ns, president, i per trobar-nos un moment en el teu calendari, que sé que aquests últims mesos està sent molt exigent, eh? Molt exigent.
3: Molt, però bueno, però amb molt de gust, amb molt de gust. Cap problema, faltaria més.
1: Sobretot a gaudir-ho moltíssim, Antonio. Bé, et vaig a preguntar una mica, recordo l'última vegada que vam parlar, que va ser a finals de la temporada passada, mes de juny, que et preguntava una mica sobre les expectatives, no?, de la temporada, les valoracions, també el futur, i ens deixaves caure, no?, de que el mes de juny, juliol, venia l'època més difícil per les juntes directives, perquè es tenien que reestructurar tots els equips, fer incorporacions, sortides, renovacions, etc. Una miqueta tot el treball de despatxos. A mes d'octubre, amb tot ja plegat, com han estat aquests mesos d'estiu tan i tan intensos?
3: Doncs, com bé dius, molt moguts. Molta feina. A més, aquí ens agrada ficar-nos al lius. No som conformistes. I llavors hem fet uns quants canvis en tant de jugadors com d'entrenadors i per ajustar una mica a la filosofia de lo que volem que sigui el club. I més els canvis que has de fer perquè sí, no? Perquè la gent marxa o tal. Pues ha sigut un estiu que, déu-n'hi-do, que encara estem acabant d'encaixar coses. I la baixa de la Mònica, que està amb l'an operada, també s'ha notat moltíssim. El forat ha sigut una feinada extra. Bueno, ha sigut i ja està sent, ¿vale? Perquè no, encara no ha tornat. Sí, bé, no ens hem avorrit, la veritat.
1: I també el sèrior masculí, bueno, hi ha un lío tremendo amb les lesions, quasi sortides. L'altre dia parlava amb el Raül... I, pobre, estava patint moltíssim després d'un partit amistós de pretemporada. Però ja et preguntaré sobre el sènior, el sènior masculí. Abans, m'agradaria preguntar-te, sí. Precisament portem unes quantes ja setmanes de l'inici de les competicions. És veritat que encara l'equip de tercera FEB no s'ha estrenat amb tota la problemàtica que vam tenir aquests últims dies a Castelldefels, Baix Llobregat i Catalunya en general. Igualment, hi ha equips que sí que s'han estrenat, com per exemple el sènior femení a Supercopa o també equips de categories inferiors. Vostè com ha viscut aquestes primeres setmanes de temporada?
3: Pues, bueno, va per dintre del club, va per barris, no? Perquè depèn de l'equip, ha sigut una situació diferent, no? El masculí, com has dit, després comentem, no? Però bueno, moltes coses han passat ara, no al juny, sinó ara, al setembre. El femení, el tema de la Mònica, pues, també ha sigut, hem hagut de buscar algú per cobrir-la mentre ella no estava, que també han sigut unes setmanes molt confuses, no? Perquè no saps ben bé què passarà tal, fins que l'han operada. Els equips de base, pues, bueno, els que estan jugant en categories més altes han arrencat. Bé, a veure, han perdut... Són equips que tenien places que havien guanyat, han perdut diversos jugadors importants i bueno, s'estan refent, és a dir, que patiran, milloraran molt i tal, però ara que han de prendre aquí el lideratge entre els jugadors i serà entretingut, no? Quan treus el cap, venen ràpidament uns quants clubs a treure els jugadors bons, però bueno, que és llei de vida. Tot el que... Bueno, per ser setembre no ha estat malament, ja anem a rei promoció... que arrencàvem l'altre dia, bueno, les de dissabte al matí van jugar, però la resta ja no van poder jugar amb la pluja. Sí, tenim un cacau de partits per recol·locar ara.
1: Totalment, sí, sí. Perquè, a més, ja no tan sols en bàsquet, sinó que també afecta moltes categories. I, clar, tenim... Sí, a més, a Castelldefels tenim ara mateix el tema del pavelló, no? que les sessions d'entrenament, doncs, has d'estar amb ungles i dents per aconseguir una estona a Can Vinader o Can Roca. Doncs, entenc que ara, amb tot el lío que hi ha de cara a partits, a veure com es gestionen els calendaris. Bé, t'anava a preguntar precisament, enllaçat, a nivell esportiu, ja no tan sols a nivell global, ara mateix a nivell esportiu, quins objectius us heu marcat des de la Junta de cara a aquesta temporada?
3: Doncs, com deia abans, va per àrees, no? Sobretot a nivell sènior ras, a veure, el femení, pues, no, mai pensem, parlem així, però femení per plantilla, per tot, doncs... Pues, té la pressió de pujar un altre cop, ¿vale? Aprenent les lliçons de l'any passat, però és que no competim per una altra cosa. No? O sigui, aquí no s'entén una altra cosa, sense menysprear ningú, perquè és difícil, hi ha equips boníssims i no serà fàcil, però aquest és l'objectiu. El masculí, el primer equip masculí, pues, amb tot el que està passant, amb els canvis que hi havia, no? El Tugores sense l'Eric, pues, que era també redissenyar l'equip sencer, pues, bueno, és... Jo crec que és mantenir-nos, competir i créixer a partir d'aquí amb un altre any, no? Que tenim molta gent jove i tal. però és un altre món. I els equips de Pedrera, aquí sí que hem arrencat un model nou de no sé com dir-ho, més model tipus escola, institut o tal, no? Que tenim tres coordinadors encarregats cadascun d'una part del club, és un director tècnic, a Ferran Canals, pues és un model que, a veure, volem arrencar, no? De una filosofia comú de treball, d'objectius pocs però molt clars i que es vegi una marca de club, no? I això es diu molt fàcil aquí ara, però fer-ho costa. Ja estem posant els mitjans i bueno, aquest any serà transició per arrencar això, no? Pensar com les empreses, per objectius, no que cada entrenador vagi per lliure o a veure què guanyo. No. Anar a ensenyar a tots el mateix.
1: Antonio, per fer un resum molt ràpid d'això que comentes, a nivell de sensacions podríem dir que una miqueta de tot, no? Un equip B, un possiblement amb algunes incidències, una mica de tot.
3: Sí, ja de tot. El tercer a fer, Boeva, que havia sigut sempre un equip d'estar dalt, fàcil, però amb els camps, hem sigut també, hem arriscat, no? Amb el tema de no continuar l'Eric, que el Tugoris marxés a Tarragona, doncs, bueno, la situació canvia totalment, no? Però bueno, s'ha de ser optimista, no? S'ha de mirar que fan falta aquests canvis per començar un altre cop, no? Que al final, vale, hem d'aprendre-ho així i a veure si salvem la categoria B, que és l'important.
1: I clar, entenc que aquestes sortides, sobretot inesperades, com la del Dani, perquè la de l'Eric ja la coneixíem des d'abans que acabés la temporada, però aquestes sortides com la de Tugores, aquesta baixada de la Mònica que veurem quan es reincorpora, també les lesions que hi ha hagut en el sènior masculí en aquesta pretemporada, creus que aquestes incidències han afectat a les expectatives que us havíeu marcat el mes de juny?
3: Sí, perquè primer perquè hem canviat quatre jugadors al setembre, hem fitxat per cobrir lesions, baixes d'ara, però coses que han passat ara. Llavors, clar, aquí per raó m'ho dius que estic començant la pretemporada un altre cop, no? per encaixar totes les peces, que afortunadament hem trobat alguns jugadors interessants per cobrir i tal, que menys mal, però clar, tot i així, doncs, bueno, patirem a la baixa del Dani Tugores i de l'Eric, és que són dos jugadors que eren mig equip, vale? Com a base el Dani, com a referent ofensiu l'Eric, no crec que una de cada sis boles les tirava l'Eric. O sigui que passaven moltes pilotes per aquestes mans i una efectivitat brutal, vale? Un crac, l'americà de l'equip. Llavors, clar, doncs això són canvis. I si fiques que et quedes sense base, el Marc Cuts relacionat fins al gener, més o menys, que és un esguinç a grau 3, s'ha trencat un lligament del turmell, l'altra base que ha plegat, que més estem, el Santi Serrataco, que està també una tocat, diguem, no? Físicament, per uns temes, i més lesions per tot un desastre. Llavors, referem, el Raül té molta experiència, ho farà bé, però clar, màgia no pot fer. Vale? La conjunta d'equip, ara, aquests dies, a sobre la Lliga, amb la Lliga en marxa, pues, bueno, serà divertit. I és una Lliga curta, o sigui, que no fallos aquí es paguen, molt, però bueno, farem el que puguem.
1: Hem parlat sobre el masculí, sobre aquests canvis, sortides, entrades. Et preguntaré una miqueta sobre els objectius d'aquesta temporada, perquè s'ha fet foc nou, com bé has dit, hi ha hagut moltes incorporacions. L'equip portava unes quantes temporades, president, lluitant per intentar l'ascens de categoria. Entenc que aquesta temporada la perspectiva ha canviat, oi?
3: Sí, canviant de ser realistes, perquè, a més, a la categoria superior només han quedat dos equips catalans. És a dir, la Lliga EVA és superforta. És una època que hi ha pressupostos molt potents per EVA, no? Perquè potser amb 100.000 euros un equip a Lliga, a l'EP Plata, o sigui, a la segona FEP, no fa res. Però a EVA sí. A EVA pots fitxar molts jugadors perquè no hi ha tants gastos. I llavors estan fent plantillones importants diversos equips. Estem parant de 6-7 equips molt, molt, molt potents que són candidats a pujar i pujaran 3 com a molt. Lo qual, vale, la batalla serà xula. Nosaltres, pues, encara que haguéssim estat igual que sempre, pues, hauria sigut més complicat, no? Van 4 play-offs, però es compli. Jo crec que la nostra lliga està per treure, ara mateix que estem tan així, treure tot el que puguem i a veure si arribem bé a la segona volta per colar-nos més cap a dalt, però pas a pas, ara mateix com està el tema, et dic que és guanyar tot el que puguem i gràcies.
1: I respecte al femení, comentàvem aquesta incidència amb la Mònica Lázaro, que no ha pogut començar la temporada amb el grup. S'ha situat a gent ja coneguda de l'estructura del club, que també ja estava el cos tècnic. Entenc que aquí la incidència no ha sigut tan greu, no? Perquè també es manté una part important de les jugadores que ja estaven la temporada passada.
3: Sí, de plantilla hi ha dos fitxatges i baixes amb una ara mateix, no m'estic equivocant, la Walde, la base, però d'entrenador sí que no. Al final, els que portaran l'equip fins a més o menys al Nadal, que és el que hem calculat que la Mònica estarà de baixa, Són entrenadors de fora. O sigui, el Joan Boada, que és un entrenador del Joventut de la Dona Femení, per un equip d'allà de base, i és el fitxatge que hem fet per aquest temps. Vale, no, llavors, entremig, sí que ha estat gent del club portant partit. El Josep Jalabert ha portat algun partit, dos, diria, que va guanyar un.
1: Sí,
3: va.
1: Sí,
3: sí. I va perdre el primer, i després ja va entrar el Joan, diria, de memòria. Vale, o sigui, ha sigut una bogeria. Aquest mes ha sigut molt, perquè a més la Mònica al principi estava, però no estava bé, després li van dir que l'operaven, després una hèrnia, i s'ha liat, bueno, ha sigut una bogeria tot. Però

0: O per millor de primera, però bueno, són moltes jornades. Veus, aquí, en canvi, comparant amb l'EVA, l'EVA són 14 equips, aquí són 16, el qual són 30 jornades, que se't fa molt llarga la Lliga. I l'EVA se't fa molt curta, amb 26, que acabes a l'abril.
1: I deixant de costat l'escenari esportiu a nivell més global, extraesportiu, per dir-ho d'alguna manera, Antonio, quins reptes us heu marcat de cara a aquesta temporada?
0: Pues sobretot el que deia abans del model de club. ¿Vale? Portem molt de temps al club provant coses i volem que metodològicament al màxim el club tingui una estructura clara d'objectius i identificables per créixer a partir d'aquí. No? Com diem, que com hi ha moltes escoles amb mètodes diferents, i tal, però nosaltres volem tenir el nostre. No? Perquè fins ara, pues, bueno, cada entrenador va una mica per lliure. Fitxes un bon entrenador i fa la seva manera. Pues no, volem que igual, però que cada entrenador tingui clar que li demanem unes coses, a part que fiqui el seu toque. No? I farem, estem fent, no?, molt d'enfoc en això. Llavors, és un procés que no serà ràpid, com a mi, no? però bueno, que esperem que en 2 o 3 anys es noti, no?, en com fem les coses.
1: Sí. I, Antonio, teniu algun projecte, alguna iniciativa prevista per iniciar al llarg de la temporada?
0: Aquí tenim moltes, sempre aquí, si ens va. Ara estem, per exemple, a nivell tornejos, saps que tenim el FIBA, ¿vale?, el març, que és la Setmana Santa, com sempre, 14 o 13, que hi ha un interès, m'estan escrivint equips d'allò que sé, de tot arreu, de Bèlgica, de ja no sé quants països d'Europa, d'Itàlia, o tornant aquest any. Pues a part d'això, hem arribat a un acord amb hi ha una lliga europea, no és del nivell del FIBA, però que ja ens va bé, també per nosaltres, que és l'European Basketball Youth League, que l'organitza una empresa de Letònia i ha anat creixent molt, més per l'est d'Europa i Alemanya, i ara s'estan estenent per aquí. Llavors, volíem participar i ens han contactat ells, miraculosament, dius, hòstia. I serem seu de la categoria U14 i U15, ara el pont del 2 de novembre i el del 6 de desembre, els nostres equips jugaran també és una lliga que va jugar en diversos stages durant l'any a diversos llocs d'Europa, ¿vale? I jugarem 14 o 15 aquí i després estem gestionant, avui tenim reunions de pares precisament, perquè també jugarem un altre estatge, pues, depèn de l'equip, no? Però a Bucarest, Budapest, Tallinn, és a dir, estem entrant en aquesta dinàmica que, bueno, serà dura, però, ostres, crec que és molt interessant estar jugant contra equips europeus i, bueno, veus altres bàsquets i podrem competir més, no?, que el FIBA, pues, la veritat, amb el Barça, amb Madrid, aquesta gent és impossible.
1: Bueno, pràcticament cada any, traient algunes sorpreses, pràcticament sempre aquest torneig que comentes del mes de març ho guanya, bueno, Unicaja Màlaga també és un dels equips més destacats, sí, que hi ha a nivell d'inferiors. I ja sí que sí, l'última, Antonio, aquesta pregunta recordo que la vaig fer al mes de juny, o sigui que tornaré a repetir-la. Quin missatge li enviaries a les famílies, a jugadores, jugadors, persones que conformen el Club Bàsquet Castelldefels?
0: Doncs jo crec que ara el més important que hem de saber és que molt aviat la pista de Can Roca ja estarà disponible en parquet. Això voldrà dir que és que estem anant molt a escoles a entrenar i està sent molt difícil en bàsquet, en cert nivell, entrenar al pati d'una escola, tot brutal. Pues ja recuperarem pistes i l'Ajuntament ens està dient que per Setmana Santa, pues si no pel juny, estarà el pavelló anexa també acabat, amb la qual doblem els pavellons a Castelldefels pràcticament i canviarà molt la situació d'aquest any, que és una bogeria, que estem repartits per tota la ciutat, tal. Llavors això serà un abans i un després, no? El sacrifici aquest d'un any i mig, pues, haurà servit per molt. Així que una mica de paciència, que allò està a prop i les eleccions ens ajudaran molt també perquè sigui així.
1: Doncs bé, Antonio, moltíssimes gràcies per atendre'ns, vale, president, que tinguis una molt bona setmana i res, d'aquí ja uns mesos tornem a parlar i ens posem al dia de com ha estat aquest curs, que esperem que vagi molt bé. Una abraçada ben forta.
0: Gràcies, Cristian, una altra per tu.
2: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: Genial, i anem encara a aquest tram final del programa saludant a un altre president, a un altre màxim responsable d'un dels clubs més importants que tenim a la nostra ciutat, a Castelldefels. Anem a parlar amb Juanjo Capdevila, el president del Futbol Sala Castelldefels, un equip que aquestes últimes temporades ens està deixant sensacions molt positives, amb ascensos, també amb un potencial molt important en categories inferiors i també, per què no, anem a conèixer una mica, anem a profunditzar més en el que ha succeït en la secció femenina de Futbol Sala, ja que, com en el cas del CSR Castelldefels, també hem tingut incidències en aquesta disciplina. Saludem ja el Juanjo. Hola, Juanjo, molt bones, què tal, com estàs?
2: Què tal? Bona tarda.
1: Bueno, primer de tot, president, gràcies per atendre'ns.
2: Home, sempre és un plaer parlar amb vosaltres.
1: Moltíssimes gràcies. Vostè com està, Juanjo? Com està visquent aquestes primeres setmanes de competició?
2: Bueno, pues, com sempre, al final la feina directiva comença al juny, ¿vale? De juny al setembre és quan estem una mica més nerviosos tots, planificant equips, buscant pressupostos, etc. I ara ja, doncs, ara tirem milles cap a final de temporada. Però molt bé, molt content de l'inici de temporada.
1: Ara, diguem-ne una miqueta, Juanjo, que és la bajada, no? Ara els que es tenen que encarregar són els esportistes i les esportistes.
2: Clar, bueno, parlen també de coordinadors, directors esportius, esportistes, famílies, ara ja és cosa d'ells, no? Nosaltres la directiva ja hem fet la feina difícil, per entendre's, que és començar, i a partir d'aquí ara és gaudir de tota una temporada que segur que serà molt, molt maca.
1: Bé, i com estan sent aquestes primeres setmanes de temporada pel club, Juanjo?
2: Bueno, doncs la veritat que a nivell estructural ens hem mantingut i crescut una miqueta. Estem amb números d'esportistes millors que l'any passat. A nivell, bueno, doncs, d'inscripcions, com et dic, hem rebut moltíssimes. Hem tingut que deixar gent fora amb llistes d'espera per possibles baixes perquè la base al final... Bueno, tots sabem com està el tema d'instal·lacions ara a Castelldefels fins que no acabin les obres dels dos pavellons nous que ens fan. I la veritat que, bueno, una mica col·lapsats i ara també amb l'època aquesta de pluges de 2-3 dies que està plovent hem de reubicar gent, la veritat és una mica en renou, però la veritat que molt content i, ostres, hem començat una temporada molt bona i ja et dic, creiem que ens estem consolidant com a entitat de base i, bueno, fem feina piramidal per poder al final tenir equips sèniors amb categories altes.
1: Sí, i això també és molt important perquè també et preguntaré sobre el sènior masculí, sobre com afronteu la temporada a tercera i una mica sobre el futur. Però primer de tot, també m'agradaria preguntar-te, enllaçat amb aquesta última, des de la directiva, doncs, de moment, quines sensacions us està transmetent als equips en aquestes primeres setmanes?
2: Bueno, les sensacions són bones. Al final parles amb molts presidents, molts coordinadors de clubs i, bueno, tenir el Castelldefels sempre en boca, la veritat que et dona la sensació de que s'està fent una molt bona feina i la veritat és que estem fent uns equips molt, molt compensats, molt competitius. Estem treballant amb la línia de primer any, segon any, intentant mantenir equips, que era una cosa impensable fa anys perquè al final havies de tenir els equips amb la gent que tenies. Ara podem escollir, si em permet la paraula, encara que no m'agrada, però podem escollir primer i segon any. Bueno, tenim categories que tenim fins a la lletra G, ¿vale? que en futbol sala és una barbaritat. Però bueno, s'està treballant molt bé i la veritat és que tenim la confiança de les famílies i per nosaltres és molt important.
1: Clar, perquè entenc, Juanjo, que aquest creixement també està una miqueta en base al nom, no?, que està aconseguint el club a nivell Baix Llobregat, perquè entenc que també s'incorporen nens, nenes, ja no tan sols de la nostra ciutat, sinó que també de prop, no?, de Sitges, de Gavà, etc., oi?
2: Sí, correcte. Fins i tot del Prat, Sant Boi, Viladecans, ens estan arribant moltíssima gent que vol provar amb nosaltres. Sí que és veritat que fa anys que vam intentar donar un salt de qualitat amb la professionalitat, ja sé que és una paraula molt, molt, molt gran, però és el que estem fent al club, ¿vale? Intentar professionalitzar tot i a partir d'aquí cada secció doncs, té els seus professionals, té la gent que en sap fer de cada cosa a cada secció i jo crec que és un secret que, bueno, que no és cap secret, al final és la feina ben feta de la gent que sap fer la seva feina.
1: O sigui que, Juanjo, fent un resum molt ràpid, entenc que aquestes expectatives, entre cometes, que preparàveu, no?, el mes de juny s'han complert, no?, de cara a l'inici de temporada.
2: Sí, per nosaltres sí, amb números s'han complert, amb competitivitat d'equip s'han complert, amb professionals de monitors i entrenadors s'ha complert. Nosaltres els números, de moment, estem allà. O sigui, amb el que havíem planificat, de moment ho estem aconseguint.
1: Hi ha hagut alguna sorpresa, algun fet inesperat que hagi afectat al club, ja sigui positivament o també negativament?
2: A veure, negativament, suposo que en parlarem després, és el tema del femení. Portem molts anys que amb els equips sèniors ens està costant moltíssim trobar jugadores per temes laborals, per temes de que no poden compaginar els estudis amb l'esport amateur. I la veritat que el club que ha fet ha optat per l'opció de treballar molt bé la base. Vale, llavors tenim equips amb categories prebenjamins, benjamins, alevins, infantils i cadets femenins, equips complets, que només és qüestió de temps que puguem arribar a tenir una altra vegada a l'equip sènior on toca. Però de veritat ha sigut per nosaltres un pal, i personalment per mi, haver de dir que no surt a l'equip. I bueno, però no podíem prendre una altra decisió que no era aquesta, perquè portàvem anys arrossegant el no anar a partits, anar amb poques jugadores, la imatge no era la correcta, amb el sentit aquest de no tenir gent per poder fer un equip. I nosaltres posàvem condicions, gratuïtat de les quotes, horaris flexibles, però és igual, ens està costant molt. Amb tot el meu carinyo al món del futbol, el futbol gran, el futbol 11, ens està fent molt de mal al futbol sala.
1: Igual que el CSR. A més, l'altre dia ho parlàvem amb l'Ivan.
2: Sí, he parlat amb jugadores que abans eren nostres, hem parlat amb elles que ha passat, i exactament el mateix. Al final és un tema de que no hi ha matèria prima, per entendre's, per poder fer equips amb condicions i garanties de poder anar a competir cada cap de setmana. Al final, la Lliga Catalana, tot i ser l'última categoria, els desplaçaments eren llarguíssims, tenies que anar-te una hora i mitja de camí. Clar, la gent doncs no estava per la labor. I ja dic, malauradament, tant el CCR com nosaltres, segurament ens sap molt de greu el tema de no poder treure aquest femení, però que nosaltres tenim claríssim que en qüestió de poc temps tornarem a estar on estàvem.
1: I ara que has obert la carpeta del femení, ja ens anem a quedar, Juanjo, que tenim una bona estona per parlar sobre aquest tema. Quina ha sigut la resposta de la gent, aficionats, fins i tot famílies o pròpies jugadores implicades en aquest aspecte? Perquè, com ens deia l'altre dia Ivan, entenc que una sèrie de jugadores no volien continuar, però una altra resta sí que volien continuar practicant aquesta disciplina, com és el futbol sala.
2: Bueno, la nostra casa és pràcticament el mateix. Teníem poquetes jugadores, unes per temes laborals, no podien, altres sí que volien, però clar, amb unes condicions mínimes que garantís el tema de poder almenys entrenar. És que clar, l'any passat no podíem ni entrenar amb el número de jugadores. Clar, què fèiem l'any passat? Jugadores cadets o fins i tot infantils les pujàvem a entrenar i jugàvem al primer equip. Jo crec que no eren condicions, amb la qual la resposta, bueno, ha sigut molt clara. No es pot fer. Doncs lamentem molt tots, elles també inclòs, perquè al final les jugadores que volen jugar, doncs, bueno, suposo que es buscaran la vida amb altres clubs del voltant. Crec que a Gavà de futbol sala han tret equip, que moltes jugadores eren nostres i de CCR d'abans. Bueno, suposo que trobaran algun club i nosaltres, ja et dic, tornarem a treballar fort per poder tenir el futbol sala femení, el sènior, on toca. Vale, de moment, nosaltres apostem per aquesta base que serà el nostre futur. Diguéssim que comencem ara 30 anys enrere, quan vam començar a fer aquell femení famós, doncs, clar, al final vas començar pels inicis, no? Però tornarem a fer un altre cop el mateix, perquè nosaltres ens considerem i creiem que som esport femení.
1: Clar, i pel que comentes, crec que la idea és aquesta, no? Fer com una espècie de piràmide, que aquestes jugadores que estan ara, que són petitones a les inferiors, mica en mica, amb el pas dels anys, vagin conformant, no?, el sènior femení.
2: Correcte. És intentar, ja et dic, hem obert fins i tot la categoria prebenjamí, tenim captació de jugadores de col·les del voltant que ja els fem entrenar amb nosaltres. Tenim la categoria benjamina, la levina, la cadet l'hem pujat a divisió d'honor, que és la màxima de Catalunya. Bueno, estem amb aquestes jugadores, creiem i apostem per elles perquè siguin el futur nostre.
1: Doncs esperem que sigui d'aquesta manera, perquè clar, vosaltres us havíeu plantejat, o no sé si sé que fa un parell de temporades veu fer aquesta fusió de clubs, aquest acord amb el Joventut Castelldefels de bàsquet, que vam parlar en aquest mateix espai. Sí. Us heu plantejat també fer alguna espècie d'acord, d'unió a nivell futbol sala femení amb un altre club, no sé, el CSR Castelldefels o el Gavà, fins i tot?
2: Bueno, al final nosaltres com a estructura crec que el femení la tenim ben coberta. Llàstima d'aquest equip sènior que no ha pogut sortir aquest any, però som un club que té una estructura, ja et dic, de 5-6 equips femenins totalment, que, bueno, que a la llarga és el futur, com et dic. Fer una fusió entre clubs que malauradament l'esport femení, perquè sé que també a Sala 3 va passar, tenien l'equip femení, va desaparèixer, al final és que és molt complicat trobar 12 jugadores, 12 que puguin competir, estar compromeses a venir a entrenar 2-3 dies per setmana, amb categories de moment inicials, és molt complicat, sobretot per temes laborals, temes d'estudis, entenem que els horaris d'entrenos de 10 de la nit doncs no agraden a ningú, però clar, a data d'avui és que és el que tenim amb el tema de les instal·lacions que tenim avui a Castelldefels. Una vegada ja s'obrin les dues de Can Vinader i la pista de Can Roca, bueno, ja en parlarem, però de moment els horaris són els que són i trobar jugadores, fins i tot de poblacions del voltant, perquè pensa que vinguin de Barcelona cap aquí és molt complicat, per el que et dic, pel tema d'estudis, desplaçaments, no tinc cotxe, no sé com anar, el tren no funciona bé, mil històries que ens ha fet que prenguem aquesta decisió, però el tema de fusionar-nos amb una entitat només pel tema del femení, nosaltres no ho veiem. Perquè potencialment sí. Creiem que nosaltres podem arribar a ser un altre cop al futbol sala femení que érem fa 5-6 anys.
1: Vale, doncs tancant ja aquesta carpeta, aquest profunditzant, no?, una miqueta més per conèixer el que havia succeït, anem a obrir un altre, que és ja a nivell més esportiu de cara a aquesta pròxima temporada, posant ja la visió, no?, els ulls en el futur. A nivell esportiu, Juanjo, quines metes us heu marcat aquesta temporada 2026-2027?
2: Doncs mira, com sempre, nosaltres som un club formatiu, però sí que és veritat que com a club esportiu la competició està a l'ordre del dia, amb la qual cosa t'enganyaria si et digués que els nostres objectius de tots els equips del club és intentar pujar a categoria. On posarem més èmfasi aquest any? Doncs, òbviament, tenim un punt fort, que és el sènior de tercera nacional, tenim un juvenil, que també el volem pujar una miqueta més a categoria divisió d'honor catalana, tenim un cadet femení, que esperem que es pugui estar lluitant pel Campionat d'Espanya. Bueno, tenim diverses categories, l'Aleví tornar a Divisió d'Honor, l'infantil tenim un bon equipet i el cadet també per pujar-los a Divisió d'Honor. El nostre objectiu és intentar arribar a tenir amb un plaç de temps no gaire lluny equips a Divisió d'Honor catalana, que al final és la màxima i el que et dona aquell renom per poder doncs, mantenir un club en una categoria, diguéssim, bueno, alta, que tothom estigui a gust, que pugui tenir més recursos, pugui tenir més jugadors, més jugadores, més entrenadors, perquè al final costa molt trobar també entrenadors que vulguin venir a entrenar categories baixes. I mira que nosaltres incidim en formacions, etc, però ens costa molt trobar entrenadors. Clar, pensa que aquest any sortim amb 42 equips, em sembla. Treure 42 entrenadors pues no és fàcil, no és feina fàcil. Llavors intentem que la gent del club pugui formar-se, fer el cursos d'entrenador, fer formacions pròpies, internes. Bueno, intentem donar aquella qualitat per intentar pujar categories. I ja et dic, aquest any tenim 3, 4, 5 equips que creiem que poden assolir aquell ascens desitjat que ja comencem a parlar de categories altes.
1: Sí, bueno, sobretot, com has dit, el de més renom és el sènior A masculí, l'X Buyer Team, amb el suport dels germans enrere. Com és la relació amb l'Eric i també amb el Javi?
2: Bueno, per nosaltres, boníssima. Jo, personalment, són veïns meus, amb la qual ja fa temps que ens coneixem. I la veritat que són gent molt propera, molt... Quan els coneixes en primera persona, no són aquells... Bueno, nois cachondos allà que veus als vídeos de YouTube, sinó que són gent molt propera, molt de carrer, molt amable, mai tenen un no amb la gent, amb la qual cosa... I ells estan molt implicats amb el tema de l'equip. O sigui, aquest any, durant el juny i el juliol, vam estar tancant tot el tema jugadors, tot el tema cos tècnic amb ells, i la veritat que tenen moltes ganes d'arribar al màxim possible. El seu objectiu és arribar, bueno, et diria que a primera divisió, i ojalà algun dia pugui passar, però el seu objectiu és pujar al màxim. Vam començar amb quatre risses que dèiem d'allà, tercera catalana, i estem ja a tercera nacional. Vull dir, per ells no se'ls acaba la metxa i ells tiren fins on puguin arribar.
1: Ojalà que sí. A veure si l'equip aquesta temporada assoleix l'ascens, perquè a mi personalment, Juanjo, m'agradaria moltíssim un derbi a segona B, CSR, Futsal Castelldefels, seria...
2: Bueno, ja, a nosaltres, jo crec que la població, perquè tot i que sembli que nosaltres som dos clubs que ens portem malament, que tot això són bulos de la gent, perquè al final tenim molt bona relació amb el CCR, i fins i tot els dos entrenadors cada divendres tinguen temps que queden per sopar i tot, imagina, són amics, vull dir que al final tenim molt bona relació i amb el Jiménez, amb l'Ivan, amb tots, o sigui que no que tot, bueno, a la gent li agrada parlar, ja ho saps, però per nosaltres tenir un derbi l'any que ve a segona B i, ostres, i els dos poder pujar, i jo crec que per la ciutat és, bueno, és renom i per què no? Ostres, clar que sí, poder gaudir d'un futbol sala de nivell a la ciutat, doncs estaria molt bé, la veritat.
1: Mira, el Pedro Paredes va jugar als dos equips, si coincideixen,
2: correcte, correcte.
1: Podríem dir-li que es vesteixi de curt i jugui una part amunt i l'altra amb
2: no, que, fa, que faci el saque d'honor, que faci el saque d'honor.
1: També estaria molt bé. Precisament comentaves el míster, el Sergio Alemanya, l'altre dia els companys de la matinal li van fer una entrevista molt, molt interessant i comentava que la seva idea, després de deixar segona B, era una miqueta retirar-se de les banquetes, havien arribat propostes, però ninguna li havia acabat, no, d'interessar del tot. Però va arribar la vostra, sobretot em va dir el teu nom, que li vas trucar, em va trucar el Juanjo i em va convèncer al moment. Què li vas dir?
2: Bueno, jo t'explico. Al final recordo estar de vacances i bueno, sí, el vaig trucar, vam parlar. Jo sabia que ell, al final, al món de l'entrenador, la gent es pensa que són només els dos dies d'entrenar, només al partit. No, no, un entrenador que li agrada i es dedica està tots els dies allà picant pedra per poder fer les coses millor. I jo sé que ell estava agobiat, és la seva escola de futbol sala també. Però bueno, al final li vaig parlar del nostre projecte seriós, ¿vale? Al final que jo necessitava una persona que portés les regnes d'un equip que no és fàcil, perquè al final tot el tema que envolta els equips Buller pot estar molt divertit càmeres a fora, però càmeres endins és un tema complicat, també sàpiguer on t'estàs. Bueno, i ell em va dir que es veia en cor, que es veia en cor de fer-ho, i no vam parlar de diners, que al final dius, al final una proposta econòmica és el que et pot decidir que sí o que no. En cap moment vam parlar de diners. Va acceptar, em va ficar unes condicions d'entrenament. Jo li vaig dir que tot el que ell em demanés jo faria l'esforç per poder aconseguir-ho. Ho hem aconseguit. Els dies d'entreno, els jocs d'entrenament, el material que necessita, els jugadors que necessita. I escolta, estem encantats amb ell.
1: I deixant de costat els objectius esportius, no, que es disputen sobre la pista, posant ja la mirada una miqueta en el que hi ha fora dels terrenys de joc, quins objectius també us heu marcat com a club aquesta temporada?
2: Bueno, doncs el nostre objectiu principal és continuar amb el nostre projecte de Revaloritza't, que és el projecte d'inclusió social a partir del món del futbol sala, on tenim a la nostra psicocoach, vale, la nostra psicòloga esportiva, que és la Mary Che Emilian, que és la que, bueno, va inventar aquest programa, el va dissenyar, el va fer pel club i la veritat estem tenint molt d'èxit amb premis reconeguts, perdó, com sabràs, al Consejo Superior de Deportes aquí a Madrid, ens van premiar, la Generalitat de Catalunya també, l'altre dia se'ns va reconèixer a la nit de l'esport de Castelldefels i, bueno, és un projecte que al final, amb el boca a boca, la gent parla, els pares se senten segurs perquè aquell nen o nena que pot tenir un petit problema o una dificultat de poder compaginar aquell esport perquè se sent que no arriba, que no en sap, que té aquest problema. Bueno, nosaltres el que fem és integrar-ho dins d'un equip normal. Si no volem fer un equip de 12 persones que tinguin un problema, no. Volem que aquell nen o nena que té un problema pugui tenir aquella inclusió esportiva i social dintre d'un equip amb qualsevol nen i nena que pugui sentir-se adaptat. I la veritat que estem molt contents amb ell. El nostre objectiu principal com a club, com a entitat social, és aquesta. Vale, el tema, com et deia abans, de la competició està molt bé. A tothom que som esportistes ens ha agradat guanyar, sempre. Al final, a l'esport, no, un jugant dos i guanya un. Però aquella vessant social que tenim amb el club, sobretot amb aquest programa, on donem formació als entrenadors, on tenim reunions amb familiars, on cada familiar ens explica que té aquest problema i podem ajudar-lo, i tenim dades numèriques de nens i nenes que hem ajudat a integrar-se, a anar millor al col·le, a no deixar el col·le, que és molt important. Doncs tot això per nosaltres és un èxit més que qualsevol competició i lliga, també t'ho dic.
1: I les dues últimes. És el millor moment del club, a nivell general? És el millor moment pel qual està passant el futsal Castelldefels?
2: Si t'he de dir amb el tema del femení, no, ¿vale? Perquè a mi és un tema que m'ha dolgut bastant, però sí que a nivell de club, a nivell esportiu, a nivell econòmic i a nivell social, és un dels millors moments del club, ¿vale? A nivell massa social, a nivell qualitat d'entrenadors, a nivell de qualitat futbolística també, però tinc aquest aquesta espineta del tema del femení que a mi, bueno, m'ha tocat bastant i treballarem per tornar a ser el que érem abans. Però sí, sí, podria respondre que és un dels millors anys de l'entitat.
1: I l'última, una pregunta que sempre m'agrada fer als presidents dels clubs, Juanjo. Quin missatge li enviaries als jugadors, jugadores, persones que formen un club, perquè no tan sols són jugadors o entrenadors, enrere hi ha més gent, famílies, persones relacionades al futbol sala Castelldefels, quin missatge els enviaries?
2: Bueno, és un missatge fàcil. Al final, tots fem el futbol sala Castelldefels. No hi ha ningú que per separat pugui tirar, amb la qual l'ajuda de tots i totes en tots els àmbits, tant sigui amb entrenadors com sigui amb jugadors, pares, propis directius, fins i tot rivals, o sigui, tots hem de tirar cap a la mateixa direcció. Aquella gent que va de forma independent cap a un objectiu individual mai arribarà ni farà que el club sigui més gran o sigui el que ell vol que sigui. Vale? Amb la qual cosa, el meu missatge és que tots formem el futbol sala Castelldefels, que tots treballem en la mateixa direcció, que sempre hi haurà errades, que intentarem solucionar-les per intentar col·locar-nos en la millor posició possible, però i que tinguin paciència. Sobretot al final és que tenir una paciència de 500 famílies costa molt que tots estiguin contents, però la veritat és que tota la gent que forma el futbol sala Castelldefels treballem per i per als nostres jugadors.
1: Doncs, genial, president. Primer de tot, moltíssimes gràcies pel teu temps per atendre'ns en el dia d'avui, el dilluns esportiu. I res, desitjar-te una molt bona setmana i també una molt bona temporada.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per comptar amb el futbol sala Castelldefels, com sempre.
1: Una abraçada ben forta.
2: No. Una abraçada, que vagi bé.
0: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.

I després d'escoltar les paraules de Juanjo Capdevila del futsal Castelldefels, és moment de tancar per aquí el xiringuito d'anar acomiadent aquesta edició del Dilluns Esportiu. Moltes gràcies per escoltar-nos, que tingueu una fantàstica setmana, salutacions fortes, el Sebas des del so i fins al proper dilluns. Adeu-siau!

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció A la carta de radiocastelldefels.org.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dia.
3: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Olor de mar. Flaire a ron cremat. I cançons que formen part de la nostra història. Comença la Taverna de les Habaneres a Ràdio Castelldefels.

glob de música marinera. A la taverna de les Habaneres. A Ràdio Castelldefels.

glob de música marinera. A la taverna de les Havaneres. A Ràdio Castelldefels.

glob de música marinera. A la taverna de les Habaneres. A Ràdio Castelldefels.

Quan avui he vingut a la platja i no t'he vist, m'he quedat mirant les onades amb el cor trist. M'he quedat mirant la mar blava i l'infinit i he somiat que tu m'estimaves com jo t'estimo.

glob de música marinera. A la taverna de les Havaneres. A Ràdio Castelldefels.

0: Arrenquem nova setmana i un dimarts tranquil, amb temperatures suaus. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, amb temperatures fins i tot xafogoses a aquesta hora. Tenim valors de fins a 22 graus a Barcelona, a l'Estartit n'hi ha 19, a Manresa 18, a Balaguer 17, Gandesa 15 graus, tan sols el Pirineu ha arribat a deixar fins als 9-10 graus. I és que hi ha una massa de núvols que arriba a molts llocs de Catalunya, comarques de Barcelona, de la Catalunya central, de l'interior de Girona, que es mantindrà durant bona part del dia, excepte en alguns punts de ponent, del Pirineu, que avui farà sol, i de la Costa Brava, i fins i tot podria arribar a deixar, petits ruixats, però sí que podem arribar a notar doncs la presència d'aquests ruixadets en alguns punts del litoral i prelitoral. Aquests pròxims dies encara mantindrem temps estable, fins divendres, com a mínim.
0: Això pel que fa al temps, gràcies, Eloi. Pel que fa a la mobilitat, atenció, perquè els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid avui haurien de funcionar, però amb importants alteracions als horaris i al servei. El tram de Saragossa, on ahir va cremar part d'un comboi, només se circula per una via única. Anem en directe cap a l'estació de Sants. Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs mira, aquí a l'estació de Sants ara mateix hi ha dos trens que estan pendents d'arribar quan passen pocs minuts de les 6 del matí, però són trens que havien d'arribar ahir a quarts de 12 de la nit, és a dir, que hi ha un retard ben bé d'unes 7 hores en aquests trens de l'alta velocitat. Pel que fa als que han de sortir d'aquí de Sants, hem parlat amb alguns usuaris que ens indiquen que hi ha endarreriments d'una hora. De fet, alguns han girat cua, han vist que el seu tren doncs ja no els permetia arribar a l'hora que havien d'arribar per una reunió de feina, per un examen, i han tornat enrere. Són el cas d'aquests que sentim ara.
3: Iba a coger el AVE porque tenía una reunión en Madrid a las 10 y nada, me vuelvo para casa porque me han avisado a las 3 de que mi tren lo acoplan a otro tren y sale a las 7, o sea, ja no llego a la reunión de Madrid.
4: Vam enterar de les notícies ahir que havien tingut problemes d'incendis o així a les vies, però per ara no ens havien dit res. O sigui, hem arribat pensant que el nostre tren seria a les 5:40 i ningú ens ha avisat.
2: De fet, el servei va estar suspès ahir a la tarda durant gairebé 5 hores per aquest incendi que hi va haver en un tren a l'altura de Ricla, a l'Aragó.
0: Gràcies, Maria. Continuarem pendents també de com funcionen avui els AVEs i una fotografia també avui que comentarem serà la que passarà a Ceuta, perquè avui hi haurà visita dels Reis en ple ambient de precampanya l'endemà d'un 12 d'octubre d'un dels, diríem, més crispats dels últims anys.
5: Hijo de puta!
0: Doncs en aquest context, Felip i Letícia visitaran la ciutat autònoma 19 anys després que ho fessin Joan Carles i Sofia. Ja no queden immigrants a les platges, però la crisi humanitària continua. Continua enquistada 2 mesos i mig després. I el Mundo explica avui que el govern espanyol podria acudir al Constitucional per intentar revertir aquesta decisió del Suprem de suspendre el dret de vot a més de 160.000 espanyols nacionalitzats que són descendents exiliats del franquisme. La llei de nets. El tribunal ho justifica per evitar irregularitats en el cens del 29 de novembre i la Moncloa ho critica. Ángel Víctor Torres.
6: Que en el año 23 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 en las elecciones europeas y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
0: Doncs aquesta és la situació. Pedro Sánchez, que es desperta també, per cert, avui amb una bona notícia, diu que el Fons Monetari Internacional ha augmentat aquesta matinada les previsions de creixement de l'economia espanyola fins al 2,5%. Són 4 dècimes més que l'última estimació i més del doble que la mitjana de la zona euro. Però, malgrat que Espanya doncs creixi l'economia, el problema continua sent la inflació. Demà hi ha protestes, per exemple, de pagesos convocades també per l'augment de preus. És una doble realitat. Creix l'economia espanyola, però els espanyols són més pobres. I el Front Ampli tria Ada Colau com a candidata a les eleccions generals. Els partits d'esquerres fan també una última invitació a Podem perquè s'assumi el seu projecte. Verónica Martínez de Sumar.
7: Nosotras aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
0: Avui haurem d'estar també pendents de França, perquè hi ha convocada una nova jornada de protestes estudiantils i en esports avui torna a la Champions. Galatasaray Barça a partir de les 9, amb un Barça que buscarà la desena victòria seguida de la temporada. Pau Cubarsí.
8: Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
0: Podreu seguir el partit a la TDT a partir de les 8 del vespre.
9: Ja comença a fer-se

0: que vindran.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: I comencem ara el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
3: Bon dia, Ricard.
2: I Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
2: Ens actualitzem. I comencem per la mobilitat, perquè el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona continua avui alterat, també després de l'incendi que un tren ahir va obligar a tallar, la circulació durant més de 5 hores, fins a 9:15 del vespre.
3: El servei s'ha restablert de manera parcial i els combois hauran de continuar circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres a prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. És allà on hi va haver la incidència, un foc que va afectar la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres. Els gairebé 300 passatgers que anaven a bord del comboi es van haver de desallotjar, com explicaven declaracions a Catalunya Ràdio una de les afectades, Pili García.
5: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. El que jo crec és que ha caigut la catenària.
3: Cap dels passatgers va quedar ferit i els bombers van poder apagar l'incendi que va calcinar totalment la màquina de la cua del tren i part de la catenària.
2: El foc va obligar també a aturar tots els trens que feien la ruta entre Barcelona i Madrid, tant de Renfe com també de Irió i de Uigo.
6: Milers de passatgers van haver de passar-se hores dins dels trens aturats a les estacions intermèdies. Els usuaris lamentaven la falta d'informació i van haver de buscar alternatives.
7: 5 hores amb un andén, a Calatayud, estem agotats, tenim gana, i ara he d'anar a Girona i no sé com.
8: Nosaltres hem sortit que eren quasi les 3 de la tarda de Madrid i hem estat a Calatayud des de 4:45 fins a les 9 que hem sortit.
9: Vull agafar una primera hora, però ja estan tots plens i bueno, llavors m'he d'agafar el dia de vacances a la feina, però no em queda una altra, perquè arribaré al vespre.
10: Cotxes de lloguer, miràvem autobusos, trens, ja estava tot absolutament col·lapsat. He trobat un taxi, ens ha dit que ens podia portar a Madrid, que aproximadament el cost seria d'uns 450 euros.
6: Tots els trens que hi havia aquest matí ja anaven plens, però Renfe, Uigo i Irió ofereixen canvis de viatges, reemborsaments i, en alguns casos, també compensacions econòmiques.
2: I els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar a les eleccions del Congrés del 29 de novembre.
3: El Tribunal Suprem ha decidit pràcticament per unanimitat mantenir suspès cautelarment el vot dels nets d'exiliats pel franquisme. El govern espanyol lamenta la decisió i avança que estudiarà si pot recórrer al Tribunal Constitucional. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica.
11: Estamos hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 en las elecciones europeas y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
3: La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat havien demanat aixecar la suspensió del vot, que es va decretar arran d'un recurs, entre d'altres, de Vox. Només una magistrada, però, els ha donat la raó i, per tant, no s'ha aixecat. Pel Partit Socialista, PP i Vox tornen a ensopegar amb la pedra del franquisme i Sumar diu que, amb el veto, el Suprem ha decidit desvincular-se de la Constitució. PP i Vox, en canvi, sostenen que s'ha fet justícia. Feijó diu que el Suprem ha tornat a posar límits a la irresponsabilitat del govern espanyol.
2: I Pedro Sánchez es mostra optimista de cara a les eleccions del 29 de novembre i confia també en una mobilització de l'electorat progressista com el 2023.
6: Tant el president del govern espanyol com el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, van compartir amb els periodistes ahir durant la tradicional recepció al Palau Reial les seves expectatives electorals.
2: Madrid, Dani Santeaja.
12: En una conversa informal amb periodistes, Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que el PSOE tornarà a donar la sorpresa. Creu que s'ha entès que les eleccions van d'habitatge i que per això el PP està nerviós. En canvi, Alberto Núñez Feijó confia que Sánchez pagarà el seu fracàs en esta matèria i espera créixer en escons i per això assegura que no donarà cap vot per perdut. El clima preelectoral ha marcat la recepció oficial al Palau Reial, mentre que una vegada més la desfilada militar començava amb escridassades i insults cap a Pedro Sánchez.
13: ¡Hijo de puta! ¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta!
12: Una atenció que ha seguit després quan centenars de joves que marxaven de la desfilada amb banderes espanyoles han increpat els acampats de la Puerta del Sol i la policia ha intervingut per separar els dos grups. Des de Madrid, Dani Sainz-Deaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I pel que fa a les esquerres, el Front Ampli ha designat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com la candidata a les eleccions generals del 29 de novembre i manté la mà estesa a Podem perquè s'assumi a la coalició d'esquerres.
3: Ha mogut fitxa l'endemà de la designació de Gabriel Rufián com a cap de llista d'esquerra i hores després que el Republicà hagi tancat un acord electoral amb Podem.
2: Realment és molt difícil de seguir el que està passant a les esquerres. Txell Vallespí.
14: Més Madrid, Moviment, Sumar, Esquerra Unida i els Comuns, les quatre formacions del Front Ampli aposten perquè Ada Colau sigui la seva cap de llista l'enquesta al 29N perquè diuen és qui millor pot assumir lideratge en la situació política actual. I malgrat que l'acord d'Esquerra i Podem allunya la possibilitat que els morats s'assumin a la coalició d'esquerres, ni la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ni tampoc el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions a Televisió Espanyola.
0: Y nosotras aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
4: Soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
14: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les. Txell Vallespí pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Esquerra Republicana i Podem han oficialitzat l'acord per sumar esforços de cara a les eleccions generals del 29 de novembre.
6: El partit d'Irene Montero no es presentarà a Catalunya, però Esquerra sumarà a les seves llistes persones de l'òrbita de Podem. Catalunya, Gabriel Rufián i Irene Montero faran actes de campanya conjuntament arreu de l'Estat. Mentrestant, la CUP ha ratificat que no es presentarà a les eleccions del 29 de novembre, ho ha avalat gairebé un 69% de la militància.
2: I l'endemà de la celebració del Dia de la Hispanitat, els reis d'Espanya, Felip VI i Letícia, avui faran una visita històrica a Ceuta per continuar demà també a Melilla.
3: Feia 19 anys que cap d'estat espanyol visitava les dues ciutats autònomes. La visita vol expressar el suport de la corona als seus habitants després de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta de l'estiu, que el monarca va definir aleshores com una violació inacceptable d'una frontera espanyola i europea. A més, per primera vegada en democràcia, els reis passaran la nit a Ceuta.
2: Mentrestant, el cap de la policia local de Ripoll porta als tribunals el consistori de Sílvia Orriols.
6: Sí, Francesc Campayo va presentar una denúncia a un jutjat de Girona divendres perquè fa 9 mesos que espera que se li reconegui la plaça d'inspector que va guanyar en un concurs. Ho destapa El País, que també explica que, paral·lelament, Campayo també ha presentat una queixa davant la síndica de Greuges perquè considera que l'Ajuntament liderat per Sílvia Orriols ha pres represàlies contra ell per reclamar els seus drets. L'enfrontament entre el cap de la policia local ripollesa i la líder de l'Aliança Catalana es produeix just després de la polèmica per l'adjudicació a la filla d'Orriols d'una plaça d'interina a la policia local, una plaça que es va adjudicar per la via d'urgència quan Campayo estava de baixa per un equip avaluador escollit per la mateixa alcaldessa.
2: Mentrestant, a França, els estudiants francesos tornen avui a la càrrega amb una nova convocatòria de protestes.
3: Ho van després que el govern francès hagi començat ja a moure fitxa per satisfer algunes de les seves demandes, però també després que Emmanuel Macron hagi condemnat la violència dels estudiants.
2: París, Isabel Galí.
15: Nova jornada de vaga i manifestacions d'estudiants de secundària important perquè és l'última abans de les vacances i pot marcar el rumb de la protesta. El govern, a més, ha enviat ja uns 3.000 substituts a cobrir les baixes dels mestres. El recorregut de la gran manifestació de París ha canviat. Acabarà als Invàlids, un espai menys donat al xoc entre manifestants i policia. Una violència que el president Macron ha situat, en tot cas, al costat dels estudiants.
16: En cap cas no puc tolerar ni justificar cap mena de violència. I el que hem vist, tant entre els estudiants de secundària com entre els que no ho són, però que aprofiten l'ocasió per cremar, destruir o exercir la violència, és inacceptable.
15: Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I el canceller alemany Friedrich Merz anuncia una baixada del preu de l'electricitat en un gir d'estratègia després de les últimes derrotes del seu partit, la CDU, en les eleccions regionals. Anem cap a Berlín, Jordi Regàs.
17: Alemanya, després d'un cap de setmana en què la CDU ha analitzat els motius de les darreres derrotes electorals, el canceller ha anunciat una baixada del preu de la llum. Friedrich Merz, president federal de la CDU.
18: Rebaixarem l'impost a l'electricitat per tothom al mínim permès a Europa. Com vostès saben, és una promesa que fins ara no havíem complert. Així no només volem provocar un alleugeriment per tothom, també volem recuperar la credibilitat que vam perdre perquè no vam prendre cap decisió l'any passat.
17: A la República Federal, de fet, es paga el doble per cada quilowatt-hora del que es paga a Catalunya. Amb el descompte anunciat a Alemanya, al cap de tot un any, una família s'haurà estalviat uns 100 euros. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I el Fons Monetari Internacional millora la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any fins al 2,5%. Són 4 dècimes més del que es calculava anteriorment.
6: És més del doble del creixement previst per la zona euro, que se situa a l'1,1%. Espanya es manté així com la gran economia europea amb millors perspectives de creixement. Pel que fa al conjunt de l'economia mundial, l'FMI eleva una dècima la previsió fins al 2026, fins al 3,1%. Tot i això, alerta que la guerra a l'Orient Mitjà i l'encariment de l'energia pressionen l'activitat l'activitat econòmica i la inflació. L'organisme també assenyala que el creixement d'Àsia supera el d'altres regions, impulsat en part per l'expansió de la intel·ligència artificial.
2: Mentrestant, l'OTAN treu les urpes davant de Rússia i amenaça amb una resposta contundent si el Kremlin decideix atacar Europa.
3: Si això passés, l'Aliança Atlàntica obre la porta a bombardejar territori rus per impedir que l'ajuda de la rereguarda arribés a l'exèrcit. Tot això forma part del nou manual de guerra dels aliats que posa el focus en la prevenció.
19: L'OTAN confia en la intel·ligència artificial per prevenir un hipotètic atac de Rússia. El comandant suprem de l'Aliança, Alexis Grinkevich, diu que podran anticipar moviments sospitosos de l'exèrcit rus gràcies a la recollida massiva de dades militars.
20: Això vol dir que és poc probable agafar l'Aliança per sorpresa. Si s'acosta un atac, ho veurem, i això ens donarà temps per avaluar i posicionar ràpidament les nostres forces.
19: I per desarmar l'exèrcit del Kremlin, estarien disposats a atacar territori rus.
20: Ningú hauria de confondre la nostra naturalesa defensiva amb debilitat o falta de determinació. Si algú és prou estúpid per atacar-nos, lluitarem.
19: Des de Brussel·les, Bruno Forteamires pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I també expliquem avui que el papa serà hospitalitzat aquest migdia per operar-lo d'un nòdul al pulmó.
6: Lleó XIV, de 71 anys, va anunciar la intervenció diumenge des de la finestra del Palau Apostòlic després de l'Àngelus.
21: I medici mi hanno trovato un nòdulo...
22: Els metges m'han trovat un nòdul al pulmó. Està en una fase molt inicial i ben localitzat. Els metges creuen oportú intervenir-hi. Per tant, seguint els seus consells, he decidit operar-me per treure'l.
21: Ho deciso di operarmi per toglierlo.
6: El papa ha cancel·lat totes les seves audiències fins al 20 d'octubre, el 6 i 7 de novembre. Té programat un viatge a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú, que té intenció de mantenir.
2: Mentrestant, el primer ministre britànic s'ha compromès que la cimera del Regne Unit i la Unió Europea del 20 de novembre serveixi per enfortir més la relació amb Londres i els 27 estats membres.
3: Sí, però ara per ara descarta un nou referèndum del Brexit.
2: Ho amplia des de Londres, Quim Olivares.
23: Andy Burnham demana el suport del Parlament de Westminster per negociar amb la Unió Europea en aquesta cimera acords immediats per controlar millor la immigració il·legal o reduir la burocràcia per sectors com el de l'alimentació. Però per ell també ha arribat el moment d'obrir un diàleg seriós per veure quina relació a llarg termini s'ha de tenir amb la Unió Europea.
24: Si ens prenem seriosament el foment del creixement, el control de la immigració i la defensa dels nostres valors i la nostra seguretat, és una conversa que hem de tenir. Mantenir l'estatus quo no és prou bo per a la Gran Bretanya.
23: L'oposició conservadora denuncia que el primer ministre només vol reobrir l'afer Brexit com a distracció, en lloc d'afrontar els problemes actuals del país. Quim Olivares des de Londres pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I també us expliquem que Seat admet que pot desaparèixer com a marca, però no com a companyia per l'impuls del Cupra. Ho ha explicat la direcció al Saló de l'Automòbil de París. Enviat especial a la capital francesa, Jordi Canal.
25: Segons el conseller delegat Marcus Haupt, Seat és una marca potent i continuen apostant per ella, però no hi ha plans per electrificar del tot cap model i és un escenari factible, diu, que desaparegui en funció de la regulació europea d'emissions i del mercat.
26: El comportamiento de cliente unido a regulación va ser un poco quien dicte realmente qué pasará en el futuro y cuándo.
25: Una altra cosa, diu, és la part industrial i l'empresa, que marxen bé amb l'empenta de l'altra marca, Cupra. Els bons resultats del Cupra Raval, el primer elèctric que es fabrica a Martorell i ara amb una nova versió més esportiva presentada aquí a París, faran que la planta arribi a la capacitat màxima de producció l'any que ve. Des de París, Jordi Canal, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I pel que fa als esports, Robert Prat.
27: Torna la Champions pel Barça, el partit al camp del Galatasaray, a partir de les 8, també avui Atlètic de Madrid, Manchester United, Villarreal-Nàpols, a segona divisió, el Girona empata 1 a Tenerife. El comitè de competició podria examinar d'ofici unes imatges de Vinícius, en què empenta un treballador de la Lliga, el Madrid-Villarreal, mentre que l'Eurolliga de bàsquet avui, Barça-Maccabi de Tel Aviv, a partir de 8:45.
1: Al Matí de Catalunya Ràdio.

0: ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia. La primera cançó que sentim és Where is Gone, un tema dels irlandesos Fontaines D.C. en col·laboració amb Rosalía. És una de les noves cançons que publicaran aquest proper divendres. Una banda irlandesa que actuarà a Barcelona el proper 24 d'octubre i després repetirà el mes de juny al Primavera Sound.
0: La segona.
2: Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño.
1: I compta enrere per saber si es topa, treuen nou disc i surten de gira. A finals de setembre, els germans Muñoz van començar una campanya viral a les xarxes alimentant tot de teories i en els últims dies han aparegut cartells amb una E enorme d'estopa per ciutats com Barcelona, Madrid, Sevilla i València. I a les xarxes ja parlen d'una possible gira per grans estadis.
0: I la tercera.
3: M'avorre.

0: acabem amb Festa i Drama de Maria Jaume, perquè avui la mallorquina actua al CCCB dins la Bienal del Pensament. Actua a la plaça de Joan Coromines a 9:45 del vespre i l'entrada és gratuïta.
1: Tot això avui, que és dimarts 13 d'octubre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Alegre amb 3 kg 430 g a l'Hospital Vitas d'Esplugues de Llobregat, i el Vall amb 3 kg 260 g a l'Hospital Universitari de Vic. Per tant, podríem dir que avui ha nascut una vall alegre.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio,
3: obrirem l'Àgora amb Marta Rosique, Anna Grau, Vicent Sánchez i Claudi Pérez. Analitzarem els pactes de les esquerres per les eleccions anticipades. Com queda el Front Ampli i en què consisteix el pacte Esquerra-Podem?
4: A 9:45 conversarem amb el Ramon Franquesa sobre el sistema públic de pensions. Hi ha risc que el PP i Vox el privatitzin?
3: I a 10:00 explicarem les conseqüències que té la malaltia del papa pel relleu de l'arcabisbe Omella.
4: A 11:15 farem la secció de ciència amb el Pere Estupinyà. I a 11:00, teràpia boomer amb el Sergi Pàmies. Avui, desfilades militars.
3: Des de 6:00 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pendents a aquesta hora també del temps i també la mobilitat. Pel que fa a la mobilitat i les carreteres, des de l'estació de Sants, Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. Doncs aquí estem a l'estació de Sants. Acaba d'arribar un dels trens, en aquest cas un Ouigo, que ahir tenia previst arribar, de fet ahir gairebé a la mitjanit, però acaba d'arribar. I una de les persones que hi anava és la Laura. Bon dia, Laura. Què us ha passat? Com heu passat la nit?
6: Bon dia. Efectivament, jo també m'he vist afectada per aquest incident. Havíem de sortir a 8:10 de Totxa i arribar aquí a 11:30 d'ahir. I acabem d'arribar, que són 6:30 del matí, i la veritat que ha estat bastant feixuc tot, perquè, clar, primer ens deien que no viatjàvem, però finalment ens van dir que sí, i, clar, hem hagut de passar tota la nit al tren. De fet, només ens han donat aigües, i tot el que volíem consumir de menjar ho hem hagut de pagar nosaltres en el bar, i quedàvem molt poca quantitat de menjar. I la veritat que ha estat una nit molt pesada, molt incerta, i la veritat que espero que almenys ens retornin els diners per tot aquest incident que ens han hagut de fer passar. I
5: tu anaves a passar el pont.
6: Exacte, jo anava amb la meva amiga, que anàvem al concert de la Shakira, i ens ha sortit car el concert, parlant així. Almenys l'hem pogut veure, ja que hi ha hagut molta gent que viatjava avui per veure avui, que era el seu últim concert, i no l'han pogut veure, així que nosaltres el vam poder gaudir. Però hem estat afectades pel que ha passat, i és una llàstima, perquè ara, de cara de feina, doncs, també ens afecta. Doncs jo hauria de ser ara a 9:30 treballant com a mestra en una escola amb un gat, i arribaré tard o hauré de parlar a veure com ho fem.
5: Moltes gràcies, Laura. També hem parlat amb l'Edgar, que també viatjava al mateix tren.
7: Salimos de Madrid a los 10 minutos, se detuvo el tren, y mira la hora que llegamos, tenemos como 10 horas de trayecto, pero claro, todo el tiempo fue estancado.
5: També, d'altra banda, els viatgers que avui han d'anar cap a Madrid, molts giren cua perquè els estan dient que hi ha retards d'entre 1 i 2 hores i ja no arriben al que tenien previst.
1: Gràcies, Maria. Això pel que fa a l'estació de Sants i l'incident amb l'AVE d'aquest cap de setmana, d'aquesta nit, d'aquesta última nit, que està afectant també a la mobilitat avui. Pel que fa a les carreteres, la situació és la normal d'un dia laborable. I pel que fa al temps, Eloi Cordomí?
8: Bon dia. Doncs mira, ara mateix tenim molts núvols a les comarques de Barcelona, a la Catalunya Central i a l'interior de Girona. Són núvols que durant el dia poden arribar a deixar algun petit ruixat al litoral i prelitoral, poca cosa. En canvi, avui farà molt més sol a l'Alt Pirineu, a les comarques de Ponent o fins i tot a molts llocs de la Costa Brava, amb unes temperatures que són altes a aquesta hora, amb un ambient xafogós fins i tot, i màximes de 23 a 26 graus a gairebé tot el país. Molt suaus.
1: Són 6:25. I aquesta hora activa amb el satèl·lit des de Moscou. Cristina Solías, Priviet.
9: Priviet.
1: Des de Berlín, Jordi Regàs, Guten Morgen.
10: Guten Morgen.
1: I a Palma saludem la Caterina Carmany. Bon dia.
11: Bon dia.
1: Comencem per Rússia, perquè ha començat a substituir els escombriaires per robots. De moment, Cristina, per això s'estan fent proves a la ciutat de Samara.
11: Sí, són capaços de recollir més de 200 litres de deixalles, fulles i pols, es mouen a 5 km per hora sense fer soroll i poden arribar a treballar fins a 22 hores seguides. A més, tenen radars i càmeres per no xocar amb la gent. Les autoritats han demanat als veïns que no els molestin ni els facin malbé. Si va bé la prova, més, es plantegen que en un futur aquests robots també tallin la gespa o puguin treure neu. No són són els primers robots que circulen per les ciutats russes. A Moscou, per exemple, és habitual veure'ls per la vorera portant comandes a domicili.
1: I a Berlín, les negociacions de cara al nou ajuntament de moment sembla que continuen endavant, tot i els intents de boicotejar-les des de les files de la CDU, el partit de Merz, però també de les de la CCU. Bavaresa, Jordi.
9: Doncs sí, Ricard, la campanya de desprestigi contra la guanyadora de les eleccions a l'alcaldia, Elfer Alp, no s'atura, però, mentrestant, dir-li que l'SPD i els Verds s'han posat d'acord en el tema de l'antisemitisme. Han decidit que si algú es permet un comentari fora de lloc, un comitè disciplinari podrà apartar-lo. I amb aquest acord han posat en marxa les negociacions per formar govern. Söder, el primer ministre bavarès, ha amenaçat que si aquest pacte prospera, ell abandonarà l'aportació econòmica acordada pels estats federals per compartir les despeses de la capitalitat de Berlín.
1: I acabem a les Illes Balears. Us expliquem que han retirat el primer niu de vespa asiàtica a Menorca gràcies a una aplicació de mòbil ciutadana que ha dissenyat a la Universitat de les Illes Balears. I per què és important aquesta retirada i com funciona el protocol, Caterina?
10: És important perquè la vespa asiàtica és una amenaça per l'abella de la mel i per l'apicultura. Com es va detectar el niu de moho? Una persona que tenia l'aplicació InvasApp de la UIP va pujar una fotografia d'una vespa asiàtica amb la seva geolocalització. A partir d'aquí, la universitat confirma que és una espècie invasora, en localitzen un exemplar i li col·loquen uns transmissors que van guiar els científics fins al niu. A Mallorca, en el darrer any, s'han trobat 5 nius de vespa asiàtica i a Eivissa, un altre.

0: I ara esports, el Barça torna a la Champions a les 8 del vespre al camp del Galatasaray.
1: Amb les baixes de Rafinha, Frenkie de Jong, Christensen i Bardaggi, Flick reconeix que superar l'ambient advers amb què es trobarà el Barça és un dels reptes del partit.
2: Hem d'estar preparats. No és un partit fàcil per nosaltres. És un privilegi estar on som ara mateix, però també sabem que en el futbol les coses poden canviar molt ràpid. Vull que l'equip, en aquest ambient, demostri que està preparat.
1: Aquest Galatasaray-Barça a les 8, una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio. També a la Champions, com a partits destacats, Atlètic de Madrid-Manchester United, Villarreal-Nàpols i Arsenal-Lilla. A segona divisió, el Girona empata 1 a Tenerife, gol d'Esprilla. Els gironins són quarts a 3 punts del líder. A primera divisió, Llevant 3, Sevilla 3. Just
0: Nova polèmica amb Vinícius per haver empatat un treballador de la Lliga.
1: Unes imatges del partit de Vinícius contra el Villarreal delaten com el jugador del Madrid va empantar quan es dirigia als vestidors el director de partits de la competició, que es trobava al costat d'un monitor del VAR al Bernabéu. L'acte no va reflectir aquesta agressió de Vinícius, però el comitè de competició podria entrar d'ofici en aquest cas.
0: Mentre el Barça rep el Maccabi a Tel Aviv a l'Eurolliga de bàsquet.
1: Després de guanyar el València, la Lliga arriba aquest compromís europeu. Transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio a quarts de nou. També juga el Manresa a l'Eurocup a la pista del Başakşehir d'Istanbul a partir de les 6. A la FIBA Eurocup, Ostende Girona a 2:15.

0: En punt 6:45. Comença ara el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a la Fatarella, a la Terra Alta, a les 8:07.
1: I es pondrà a les 7:21. Per tant, aquí el dia durarà exactament 11:14.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Santa Coloma de Farners, 16 graus. A Vilanova i la Geltrú, 18. I a Osta, Balaguer, 13.
0: Tot plegat en un dia mig ennuvolat a moltes comarques. Eloi?
3: Bon dia, sí, sobretot a les comarques de Barcelona, Catalunya Central, l'interior de Girona, és on els núvols seran més persistents i poden arribar a deixar petits ruixats a la costa i al prelitoral. La temperatura avui tornarà a ser molt suau i s'arribarà entre els 23 i 26.
0: Doncs seguirem aquest dia mig ennuvolat i ara mateix com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí des de l'estació de Sants. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. Pel que fa al trànsit, hi ha les retencions habituals a totes dues rondes en sentit Llobregat i també a la C58 d'entrada a Barcelona. I pel que fa al transport públic i als trens, aquí a l'estació de Sants tot just ara acaba d'arribar un AVE amb 7 hores de retard que havia d'arribar ahir a la nit i els viatgers que arriben per agafar l'AVE o el Ouigo o l'Irio cap a Madrid es troben amb retards d'una o dues hores. Recordem que encara se circula per via única a les vies d'alta velocitat a l'altura de Saragossa durant 25 quilòmetres.
0: Tot això avui, que és dimarts 13 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, AVE.
1: Ara ho sentíem, el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona continua avui alterat després de l'incendi en un tren que hi va obligar a tallar la circulació durant més de 5

0: l'Hospital Gemelli de Roma per operar-lo d'un nòdul al pulmó. El papa de 71 anys va anunciar la intervenció diumenge passat des de la finestra del Palau Apostòlic, ha cancel·lat totes les seves audiències fins al 20 d'octubre.
1: I què més ens deixa la matinada? Abans del retorn de Frederic Vicent a l'antena de Catalunya Ràdio. Freddy, ben tornat.
2: Moltes gràcies.
1: A Brussel·les.
2: A Brussel·les. El sector públic de Bèlgica s'ha aturat parcialment aquest dilluns per una vaga contra les retallades pressupostàries previstes pel govern. Això arran d'un estancament de l'acord pressupostari.
1: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Doncs déu-n'hi-do la guerra bruta que hi ha a la campanya electoral de Texas. Diversos republicans han esbombat a les últimes hores el rumor fals que el candidat demòcrata, James Talarico, ha estat ingressat diversos dies en un centre de salut mental. Talarico, que podria ser el primer demòcrata a tenia escó per Texas en més de 30 anys, ho ha negat, diu que ha tingut la grip, però entre els que han esbombat el fals rumor hi ha Elon Musk o el rival de Talarico, que és el republicà Ken Paxton. Per cert, que Wall Street Journal també ha explicat avui que Paxton va fer una festa de cap d'any a Dubai amb dos fugitius de la justícia acusats de frau.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Doncs amb xips. Les empreses tecnològiques xineses han comprat més d'un milió de xips de l'empresa nord-americana Nvidia. Són xips en teoria destinats a jocs, però que d'alguna manera es poden fer servir per la intel·ligència artificial. Ho avança aquest matí el Financial Times, que diu que tot això és símptoma de l'escassedat de xips xinesos.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Marta Viana, bon dia.
3: Bon dia.
1: Centrada sobretot en la llei de nets i en les celebracions del 12 d'octubre.
3: Les celebracions de la Hispanitat les veiem pràcticament a totes les portades, tot i que en funció de la capçalera, el titular que l'acompanya és l'un o l'altre. La foto també varia i aquí se centra en la família reial i qui prefereix la imatge de Sánchez. Per exemple, a La Vanguardia diu Sánchez i Feijó exhibeixen optimisme electoral el 12 d'octubre, en aquest cas la imatge és de la família reial, i l'Ara apunta una desfilada marcada pel 12 d'octubre. I en aquest cas, el pla que han triat és el de Pedro Sánchez. La llei de nets també és l'altre gran destacat de les portades d'avui. Ho veiem al País, al Mundo i l'ABC. I altres titulars que ens han cridat avui l'atenció, el veiem també al País, que destaca que entre els llibres més venuts hi ha rastres d'intel·ligència artificial.
1: I a la premsa comarcal llegim que la imminent operació del papa pot afectar el futur del bisbe de Girona, Lara García.
4: Sí, el diari de Girona diu que la intervenció del pontífex afegeix incertesa al relleu de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i per tant també al futur del bisbe de Girona. Segons el diari, Octavi Vilà encapçala la llista de candidats per rellevar Omella, un procés que ara queda aturat a l'espera de com evolucioni la salut de Lleó XIV. Mentrestant, el Segre destaca que les ocupacions del sector turístic de la província de Lleida han arribat al 85% durant el pont. Els percentatges més alts s'han registrat als hotels del Pirineu, que han assolit un 90%. I cap al sud, el diari de Tarragona explica que Reus enderrocarà el pont de l'Avinguda Tarragona després de 2 anys tancat. L'estructura ha estat batejada pels veïns com el Mamotreto i està situada a l'altura de la urbanització Mascarpa, en una de les principals vies d'accés a la capital del Baix Camp.
1: I en esports torna el Barça a la Champions, Robert Prat.
5: Al camp del Galatasaray a partir de les 8, també avui Atlètic de Madrid, Manchester United, la Real Nàpols, a segona divisió, el Girona empata 1 a Tenerife. El comitè de competició podria examinar d'ofici unes imatges de Vinícius, en què empenta un treballador de la Lliga al Madrid Val Villarreal, mentre que l'Eurolliga de bàsquet Barça Maccabi a partir de 8:45.
1: Ara passen 5 minuts de 6:45 del matí. Queden 21 dies per les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. I aquesta és l'anàlisi crònica que en fa el Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
6: Good morning, Catalunya. Una de les lluites claus pel domini del Senat es donarà a Kansas. Aquest és un estat molt republicà, on Trump ha guanyat sempre per 2 dígits i que no escull un senador demòcrata des de l'any 1932. Però això pot canviar per l'aparició d'un candidat molt peculiar, el demòcrata Adam Hamilton, que ara per ara es troba en un empat tècnic amb l'actual amo de l'escó, el republicà Roger Marshall. Hamilton és un pastor que es defineix com a conservador liberal, un home que, per exemple, pot afirmar a la vegada que només hi ha 2 sexes biològics, però que cal tractar els transsexuals com a fills de Déu, i que sap, en definitiva, que per guanyar l'estat haurà de convèncer a votants del seu partit rival. Per contra, Marshall és un simple ventríloc de Donald Trump, i les males decisions del president, com ara la pujada de preu de la benzina i els aranzels als productes agrícoles, estan massacrant l'economia dels pagesos de Kansas. Si Hamilton se'n surt, la victòria seria històrica. I, per cert, davant de l'auge de l'ultradreta a Europa, jo recomanaria i molt als polítics d'esquerra que s'escoltin els discursos d'aquest reverent.
7: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al GRA.
8: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
7: Recapta!
8: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre fes voluntariat al gran recapte dels bancs dels aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.
0: 6:45 del matí.
9: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: Catalunya es desperta amb la mirada posada en l'alt.

0: La velocitat entre Madrid i Barcelona, que avui continua alterada després de l'incendi en un tren que hi va obligar a tallar la circulació.
1: Va estar aturada més de 5 hores fins a 8:45 del vespre i hi ha trens que estan arribant encara aquest matí.
0: Sapiguem com estan les coses a l'estació de Sants. Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Bon dia. Doncs aquí a l'estació de Sants és un degoteig de persones que volen agafar el tren d'alta velocitat cap a Saragossa o cap a Madrid, però que se'n tornen perquè els estan dient que hi ha retards d'entre 1 i 2 hores i ja no els quadra, perquè potser tenien una reunió, havien d'arribar per feina, per un examen, però ja no arriben a temps, per tant, ja se'n tornen cap a casa. És el cas d'aquests usuaris amb qui hem parlat.
3: Iba a coger el AVE porque tenía una reunión en Madrid a las 10 y nada, me vuelvo para casa porque me han avisado a las 3 de que mi tren lo acoplan a otro tren y sale a las 7, o sea, no, ya no llego a la reunión de Madrid.
4: Vam enterar de les notícies ahir que havien tingut problemes d'incendis o així a les vies, però per ara no ens havien dit res, o sigui, hem arribat pensant que el nostre tren seria a les 5:40 i ningú ens ha avisat.
2: També fa pocs minuts han arribat els últims trens que havien d'arribar aquí a Sants ahir abans de la mitjanit, però que han arribat ara amb unes 7-8 hores de retard. Escoltem l'Edgar, que era en un d'aquests trens.
5: Salimos de Madrid a los 10 minutos, se detuvo el tren y mira la hora que llegamos, tenemos como 10 horas de trayecto, pero claro, todo el tiempo fue estancado.
2: Ara mateix, l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid encara circula amb un tram per via única després d'aquest incendi que hi va haver ahir a Ricla, a l'Aragó.
0: Gràcies, Maria. L'altre gran titular del dia és que els nacionalitzats per la llei de nets no podran finalment votar les eleccions al Congrés del 29 de novembre.
1: El Tribunal Suprem ha decidit pràcticament per unanimitat mantenir suspès cautelarment el vot dels nets d'exiliats pel franquisme. El govern espanyol lamenta la decisió i avança que estudiarà si ho pot recórrer al Constitucional. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica.
6: Estamos hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 las elecciones europeas y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
1: La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat havien demanat aixecar la suspensió del vot que es va decretar arran d'un recurs, entre d'altres, de Vox. Només una magistrada, però els ha donat la raó i, per tant, no s'ha aixecat.
0: I en plena precampanya electoral, el president Salvador Illa arrenca aquesta tarda el seu tercer viatge oficial a Brussel·les.
1: A l'agenda no hi ha prevista cap trobada amb Carles Puigdemont, ara que té més encarrilat que mai el seu retorn a Catalunya. Illa sí que es veurà amb dirigents de les institucions comunitàries.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
7: El president Illa es reunirà amb l'exministra socialista Teresa Rivera. Tots dos van coincidir al govern espanyol, però ara Rivera actua com a número 2 de la Comissió Europea i és la màxima responsable de les polítiques ecològiques i de competència empresarial. Illa també es veurà amb el president del Consell Europeu, el portuguès António Costa, un altre socialista d'alt perfil polític a Brussel·les. Illa discutirà sobre polítiques d'habitatge amb eurodiputats i també abordarà les demandes dels pagesos i ramaders catalans preocupats per si es retallen les ajudes de la política agrària comuna. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 5:03 del matí. Investiguen la mort violenta d'un home a la matinada de dilluns al districte de Nou Barris de Barcelona.
1: La víctima va ser localitzada al carrer Romaní i tenia ferides d'arma blanca. Els serveis d'emergència van arribar al lloc dels fets després d'haver rebut l'avís cap a les 2 de la matinada i van intentar reanimar l'home sense èxit. A hores d'ara, els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació per aclarir les circumstàncies de l'agressió i identificar els responsables.
0: I comença l'Audiència de Barcelona el judici contra una vintena de persones acusades d'assaltar i robar en cases de Barcelona i poblacions dels voltants entre el 2018 i el 2019.
1: Segons el fiscal, els processats formaven part d'un entramat criminal que preparava minuciosament els robatoris abans de cometre'ls.
0: Ana Alfonso.
8: Els acusats seleccionaven els pisos o cases on pretenien anar a robar. Preferien els blocs amb molts veïns per passar desapercebuts. Un cop triat l'objectiu, marcaven la porta i més tard tornaven per comprovar les rutines dels que hi vivien. Funcionaven de forma perfectament organitzada. Uns s'encarregaven de triar els habitatges, altres estudiaven tècniques per obrir els panys i altres cometien els robatoris. La gran majoria dels membres vivien a una escola abandonada d'Horta Guinardó, a Barcelona, i des d'allà van cometre més d'una desena de robatoris en habitatges de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa o Montcada i Reixac. El fiscal els demana penes d'entre 4 i 8 anys de presó. Ana Alfonso, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la crònica cultural l'avui la comencem a Sitges.
9: Tres pel·lícules amb participació catalana han entrat en competició ja al Festival de Cinema Fantàstic. Afortunadament no tindran com a rival Hope, la cinta coreana que hi va deixar atordit i entusiasmat el públic del festival.
0: Està seguint el festival per aquesta casa el Marc Garriga.
10: 11, Les Hijas i Upiro van des del terror en un cau excursionista a la crònica de vampirs del segle XVIII, passant per un segrestador en sèrie d'adolescents. Cintes que han generat conversa a Sitges, però que no poden competir amb la pel·lícula coreana més cara de la història. Un prodigi d'acció trepidant, persecucions incansables i ciència-ficció que alerta de la fi del món. El seu director, Na Hong-jin, ha rebut el Premi Màquina del Temps i ha avançat a Catalunya Ràdio que Hope continuarà.
11: La meva pròxima pel·lícula serà fosca i amb molta sang. Ahir vaig avançar força el guió aquí a Sitges i la rodaré l'any vinent. Sí que vull fer més parts de Hope, una segona, una tercera. Està tot planificat, però abans volia fer aquesta altra pel·lícula.
10: Des de Sitges, Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Joan Manuel Serrat apareix per sorpresa al Parc Güell durant l'homenatge del Festival de Jazz de Barcelona a Tete Montoliu i Bebo Valdés. Paraules de
9: El concert Blues for Tete amb Bebo va reunir 1.800 persones i Serrat va pujar a l'escenari per cantar aquesta cançó que sentim, Paraules d'amor. A l'acte també hi va actuar Andrea Motis i Paquito de Rivera. Serrat també va entregar a títol pòstum la medalla d'or del Festival de Jazz a Tete Montoliu, un reconeixement que va recollir la seva filla Núria Montoliu. El premi va posar en valor la trajectòria d'un dels pianistes catalans amb més projecció internacional i una figura clau en la història del jazz.
0: I ha mort als 34 anys l'actor nord-americà R.J. Mitte, conegut sobretot per interpretar el fill de Walter White a la sèrie Breaking Bad. Seriously, kicking
9: me out of my own house? Are you seriously doing... Mitte interpretava Walter White Jr., conegut com a Flynn, que com ell tenia paràlisi cerebral. A l'actor li van diagnosticar quan tenia 3 anys i es va acabar convertint en un activista pels drets de les persones amb discapacitat, creant fins i tot la seva pròpia fundació per lluitar per la seva representació. A banda de Breaking Bad, Mitte també va produir i protagonitzar diversos documentals, sèries i pel·lícules. L'última, aquest mateix any, Talking to Strangers, on també interpretava un jove amb paràlisi. A més, tenia diversos projectes pendents a estrenar. De moment no han transcendit les causes de la mort.
0: I Rosalía estrena col·laboració amb els irlandesos Fontaines D.C.

0: Així és com sona Where Is Gone, un dels temes que el grup irlandès ha avançat del seu nou disc, que es publicarà aquest mateix divendres. La cantant catalana s'acosta a l'univers post-punk de la banda formada a Dublín el 2017 i que en els últims anys ha anat guanyant reconeixement perquè els seus temes han aparegut en sèries com La Casa Guinness o Black Rabbit i també a la versió cinematogràfica de Peaky Blinders. És la primera vegada que la cantant catalana col·labora amb la banda, que actuarà a Barcelona el 24 d'octubre i repetirà el juny al Primavera Sound.
1: Són 6:45 del matí pel que fa al temps. Comencem el dia amb alguns núvols i temperatures molt suaus. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia, sí, temperatures gairebé de nit tropical, per exemple, a la ciutat de Barcelona, amb 21 graus de mínima. Hi ha hagut 19 graus a Reus, 17 a Artesa de Segre, en aquests moments tenen també 15 graus a Ripoll, 8 graus a Arties, en una de les més baixes, al Pirineu. Avui serà un dia variable. Amb aquests núvols que comentaves, es situen sobretot entre la Catalunya central, les comarques de Barcelona i l'interior de les comarques de Girona. S'hi poden mantenir pràcticament tot el dia. A la tarda poden arribar també en altres llocs de la Costa Daurada. I no descartem que arribin a deixar 4 gotes algun ruixadet al voltant del migdia, poca cosa. En canvi, a Ponent, a l'Alt Pirineu i a la Costa Brava, avui el temps serà força més assolellat, amb unes temperatures que en general arribaran entre els 23 o 26 graus, potser una mica més amunt, en alguns llocs on faci sol, per exemple, a l'interior de les Terres de l'Ebre. I aquests pròxims dies encara tindrem aquest temps estable, potser de cara al cap de setmana arriben alguns ruixats i refresca.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
3: Pel que fa al trànsit, hi ha retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, també a la C58 d'entrada a Barcelona i també a l'AP7 al Papiol en direcció a Girona, on hi ha un carril tallat a causa d'una avaria d'un vehicle. I aquí, a l'estació de Sants, el que estem veient és que encara hi ha trens d'alta velocitat que tenen una hora de retard, diversos trens d'alta velocitat amb una hora de retard després de l'incendi que hi va haver ahir a la tarda a Ricla, a l'altura de Saragossa. Els trens, de fet, encara circulen per via única en un tram de 25 quilòmetres.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge d'Àlex Gallifa, paradista del mercat de Felip II a Barcelona. Explica que els darrers episodis de pluges han provocat situacions de risc al mercat, amb zones inundades molt a prop d'instal·lacions elèctriques. L'Ajuntament respon que l'afectació ha estat causada per una avaria al centre de transformació de la companyia subministradora d'electricitat, que ja ha estat solucionada. L'Àlex, però, insisteix que el problema se suma a afectacions prèvies i reclama seguretat.
6: Hi havia una piscina al sostre que s'havia reportat de que el desaigüe no funcionava bé i s'estava quedant l'aigua, hi havia filtracions. Aquestes filtracions estaven passant a un supermercat que ara mateix està abandonat. I després del supermercat, clar, al ser ja un espai obert, s'extenia tota l'aigua i anava filtrant pues, a tot el que tingués a sota.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. L'IBEX 35 lidera les pujades de les borses europees. Va tancar ahir amb una crescuda de l'1,33% fins als 19.285 punts. És la millor sessió des de finals de juliol. Els principals motius van venir del sector bancari amb una pujada mitjana de l'1,72%. Destaca el Santander, que va guanyar un 2%. El que no va també són les tecnològiques. Els primers resultats publicats no convencen els inversors. Els principals índexs on cotitzen aquestes companyies estan deixen de vermell. Als Estats Units, el Nasdaq cau un 0,44%, mentre que el Kospi de Seul s'estima un 6% i el Nikkei de Japó un 2%. Pel que fa al preu del petroli, avui se situa en $105 al barril de Brent. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet. He fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
8: Entra a fundacio.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure després d'haver-ho viscut tot.
9: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
10: Amb Lidl Plus tria 6 búrgars de pollastre 2,99 i estalvia't un 20%. I 200 grams de nou sense closca 1,89 i estalvia't un 20%. Lidl, val la pena.
11: Màrius, dissabte 17 d'octubre vaig a una trobada presencial de British Summer amb escoles de tot el món. T'hi apuntes? Tu volies anar al Canadà, oi? Triarem on farem el quart d'ESO.
12: I tant que hi vinc. Ho diré als meus pares.
13: Recorda, trobada excepcional el 17 d'octubre al carrer Còrsega 286 de Barcelona de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació a britishsummer.com.
14: Al, Carall, ja t'has menjat 9 panetones.
15: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes especial per guanyar la compra gratuïta durant un any.
14: I ja l'has trobat?
15: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
14: Aldi.
15: Que poc que costa comprar bé.
14: Més info a aldi.es.
16: Entre la contemplació i l'abisme.
17: L'OBC presenta per primera vegada al país Chant of Gratefulness de Basks, una peça nova profundament meditativa.
16: I com a contrapunt, la quarta de Shostakovich, feroç, grotesca i sense concessions.
17: Entrades a auditori.cat.
1: 10 minuts i les 7 del matí. Avui ens preguntem per què s'estan invertint milions en els anomenats ordinadors quàntics. Frederic Vincent, bon dia.
18: Què tal? Bon dia. 33.000 milions de dòlars hi van invertir l'any passat governs i empreses. És més del que es gasta el govern espanyol en prestacions d'atur. Són diners que de moment no tenen un retorn directe, és a dir, que no donen molts diners. Per saber per què es gasta amb això, primer mirem d'entendre què és un ordinador quàntic. Aviam, comencem per l'explicació tècnica. Els ordinadors convencionals treballen amb bits, i els bits poden ser només 0 o 1. És a dir, tot el que fem amb un ordinador, tot és en última instància una combinació de zeros i uns, absolutament tot. Per exemple, la lletra A, l'ordinador la representa com a 0110001. Ara bé, en un ordinador quàntic la cosa es complica, perquè hi ha un tercer punt. No només tot es tradueix en 0 i 1, sinó que també pot ser 0 i 1 alhora, al mateix temps. Per explicar-ho millor, imaginem que som dins un laberint. Per buscar la sortida, provarem un camí, després un altre, després un altre, després un altre, i així fins a trobar la sortida. Si tu li demanes a un ordinador que t'ajudi, anirà més de pressa, però farà el mateix que tu. Provarà els camins un a un fins a trobar la sortida. En canvi, un ordinador quàntic mirarà tots els camins possibles alhora. Absolutament tots els camins possibles alhora. Per tant, no és que sigui més ràpid, és que és milions de vegades més ràpid que un ordinador normal. A partir d'aquí, qui pot estar interessat en ordinadors que fan rapidíssim totes les combinacions possibles? Doncs, d'entrada, els bancs. Un estudi del BBVA ja deia que ordinadors quàntics podien ajudar a preveure el comportament dels mercats amb tot el que això suposa. O les farmacèutiques, AstraZeneca o Moderna, estan impulsant estudis perquè amb aquest sistema podrien simular interaccions moleculars i escurçar el temps per fer medicaments nous.

0: Per tant, traduït, diners i molts diners. Ara bé, el problema. Ordinadors quàntics són una qüestió més teòrica que pràctica. Sabem ara millor com programar-los, però encara no sabem del tot com construir-ne un de gran i fiable. Hi ha experts que diuen que és veritat que això que calcula totes les probabilitats, però que passa com amb la intel·ligència artificial. Hi ha tants errors que, de moment, cap sistema no pot corregir-los.
1: 7 minuts i les 7 del matí. Aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marta Viana, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Girona, Laia Claret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: I Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
5: Bon dia.
1: A Barcelona, Marta, avui pendents del judici contra una vintena de persones acusades d'assaltar i robar en cases de Barcelona i poblacions dels voltants entre el 2018 i el 2019.
2: Sí, segons el fiscal, els processats formaven part d'un entramat criminal que preparava minuciosament els robatoris abans de cometre'ls. Triaven els blocs amb molts veïns i anaven, marcaven la porta i més tard tornaven per comprovar les rutines i per saber a quines hores no eren a casa. La gran majoria dels membres de la banda vivien en una escola abandonada d'Horta-Guinardó a Barcelona. Els que robaven ho venien i els diners anaven a una caixa comuna. El fiscal els demana penes d'entre 4 i 8 anys de presó.
1: A Tarragona avui es constituirà l'anomenat Consell de Participació dels Polígons Químics Nord i Sud. És una nova eina de participació ciutadana dins del PlaSecta, el Pla d'Emergència Química de Tarragona. Ricard.
3: Sí, mira, Protecció Civil diu que la idea surt dels municipis vinculats a la indústria química, Constantí, els Garidells, el Morell, els Pallaresos, la Pobla de Mafumet, Perafort, Vilallonga, la Canonja, Vilaseca i Salou. Serà un espai estable de comunicació i col·laboració per promoure, diuen, la sensibilització del risc químic i el desenvolupament del PlaSecta. La signatura d'aquest acord es farà aquesta tarda a l'edifici d'emergència 112 de Reus.
1: A Girona avui estarem pendents de música amb pianos al carrer, Laia.
4: Exacte, perquè a partir de les 10 del matí hi haurà pianos al Pont de Pedra i a la plaça Independència de Girona i també a la plaça de l'Església de Vidreres. Una iniciativa cultural de la Fundació Ricardo Delgado Vizcaíno que promou en col·laboració amb l'Àctia Agroalimentària i l'Associació Concurs Internacional Maria Canals. S'havia de fer el dia 7, però es va cancel·lar per la pluja, per tant, es farà avui. I participaran estudiants del Conservatori, escoles de música i tothom qui vulgui delectar els vianants tocant el piano.
1: A Lleida pendents avui dels tribunals perquè declaren dos testimonis sobre el trossejament de les 8 plantes solars d'Alcarràs, el parc solar més gran de Catalunya. Júlia.
5: Sí, fa uns dies parlàvem de la línia d'evacuació, avui parlem del parc mateix. S'està investigant si el fet que el parc es tramités com a 8 projectes separats que comparteixen infraestructures podria ser constitutiu d'un delicte de prevaricació o estafa. Segons els pagesos, quan denunciat, s'hauria fet així perquè si el parc produeix més de 50 megawatts, l'autorització la dona l'Estat, mentre que si es trossejava el projecte, ho podia tramitar la Generalitat. Els investigats, de fet, són tres càrrecs, el secretari de Transició Ecològica, la directora general d'Energia i la delegada de la Conselleria de Territori a Lleida, a més de dues empreses promotores. Avui haurem d'estar pendents de la declaració de dos testimonis.
1: I els esports, Robert Prat.
6: Torna la Champions pel Barça, el partit al camp del Galatasaray a partir de les 8. També avui Atlètic de Madrid, Manchester United, Villarreal, Nàpols, a segona, el Girona empata 1 a Tenerife. El comitè de competició podria examinar d'ofici unes imatges de Vinícius, en què empenta un treballador de la Lliga, el Madrid-Villarreal, i a l'Eurolliga de bàsquet, Barça-Maccabi a partir de quarts de 9.
1: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
7: Nagel Hayes Davis, en unes declaracions al diari La Gaceta, diu: em paguen molts diners per jugar a un joc de nens. Hi ha molta gent que passa per situacions de vida molt difícil. La meva feina consisteix en que el coach Obradovic em cridi i m'esbronqui durant 2 hores i després me'n vaig cap a casa a fer el que em doni la gana. Soc un privilegiat. Ell sap rebaixar la pressió recordant el seu propòsit filantròpic, un motiu superior que comparteix amb grans campions. Michael Jordan jugava per l'orgull de Chicago, la raqueta Billie Jean King per la igualtat de gènere, el tauler de Kasparov contra el sistema rus, Katy Freeman pel poble aborigen i Mohamed Ali pels oprimits. Tots aquests campions i tants d'altres buiden la motxilla de l'ego, deixen de pensar en la por a fallar perquè tenen un motiu molt més gran, perquè quan jugues per una causa superior et tornes completament invencible.
1: Quan falten 3 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, en Mariola Cubells, avui sobre la nova sèrie del cas Daniel Sancho, condemnat a cadena perpètua a Tailàndia.
8: Hi haurà una sèrie totalment innecessària sobre el crim de Daniel Sancho a Tailàndia. Ho farà Bambú, la productora que ja va fer el cas Assumpta, i s'emetrà a Netflix. Vaig veure l'anunci amb la imatge de Martiño Rivas, que interpretarà a l'assassí condenat a cadena perpètua, i el primer que vaig pensar va ser: no cal. És una història negra que no conta res més que la història en si, no ens diu res de la societat en la que vivim, ni aporta res al món. Potser podríem anar amb més cura en estos temps.
1: I a la recomanació del dia avui, que està previst que es dicti la sentència per l'assassinat del raper Tupac Shakur, la Cristina Bordes ens recomana la docusèrie Dear Mama.
9: Doblement nominada als Emmy, ens acosta la figura de la icona del hip-hop Tupac i la relació amb la seva mare, una activista de renom dels Panteres Negres. Amb documents i testimonis valuosos i descobrim les virtuts i les contradiccions del raper, que tot i la seva joventut va ser capaç de copsar i denunciar els abusos contra la comunitat negra a través de les seves cançons compromeses i aparicions als mitjans, però que també va topar amb la justícia i va ser detingut en diverses ocasions. Un carisma i un caràcter magnètic. No cal que en coneguis la història per gaudir d'aquesta docusèrie. Trobareu els 5 capítols de Dear Mama a Disney+.
1: I els altres, què diuen, Jovany?
10: A l'Assemblea de Madrid s'hi respira tanta crispació que el seu president, Enrique Osorio, té problemes per donar o retirar els torns de paraules dels diputats. No tiene la palabra. No tiene la palabra.
11: No. No tiene la palabra, señora Bergeron, no tiene la palabra, no tiene la palabra, no tiene la palabra, no tiene la palabra, no tiene la palabra, por favor, le llamo a...
10: Aquí al matí de Catalunya Ràdio donem la paraula a tothom fins al punt que els convidats els falla la veu.
1: Atencions, Montserrat Guillem, gràcies per acompanyar-nos avui. Montserrat.
12: Moltes gràcies.
10: I a Cornellà, l'entrenador de l'Espanyol ens va voler dir... No sé què ens va voler dir.
13: Entenc, no?, després de l'absoluta, com està i...
14: Bé, bé, ha vingut guapo. A mi m'agradaria, si m'agradessin els homes, m'agradaria i tot, eh? Ha vingut bé.
10: A partir de 11:15, sentirem què diuen els altres avui.
1: Bon dia, Canalies.
15: Bon dia, què tal?
1: Per què ens despertes amb aquesta cançonassa?
15: Doncs mira, avui ens despertem amb el gran número de Sheryl Crow, All I Wanna Do, i és que tal dia com avui, un 13 d'octubre, però de l'any 2003, l'artista va presentar al món el seu disc de grans èxits titulat The Very Best of Sheryl Crow. El disc es va convertir en un èxit comercial, venent només als Estats Units 4 milions de còpies. Una curiositat, depenent d'on es comprés el disc, la llista de cançons variava. Per exemple, a l'edició del Regne Unit i Europa incluïa el duet Come On, Come On amb The Corrs, mentre que aquesta versió no apareixia a l'edició estàndard dels Estats Units.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Un dels punts prioritaris d'atenció d'aquest matí és el servei d'alta velocitat. Després de l'incendi d'ahir, que no va deixar ferits, però sí que va tallar el servei durant diverses hores, avui de trens n'hi torna a haver, però el servei no està al 100% normalitzat encara. De fet, a aquesta hora continuen arribant també a Barcelona els trens que haurien d'haver arribat ahir a la nit. Última hora des de l'estació de Sants. Joan Garcia, bon dia.
1: Bon dia. Matinada d'anar i venir de trens entre Barcelona i Madrid amb retards de més de 7 hores. 10 hores al tren per fer un trajecte que es fa des dels retards amb una mica més de 3. Entre 6 i 7 encara han arribat 3 trens. L'AVE de les 6 i 20 ho farà a les 7 i això fa que alguns usuaris es repensin fer el trajecte i tornin cap a casa.
2: Jo tenia l'AVE ara a les 6 i pico del matí, el problema és que he arribat aquí i m'he trobat que com a mínim hi ha una demora de quasi 2 hores, tampoc saben si sortirà o no sortirà o a quina hora sortirà. Doncs m'han dit que tinc l'opció de tornar-te el bitllet o canviar-te'l per aquesta tarda. Aleshores vaig a casa, treballo des de casa i a les 7 de la tarda vinc aquí a agafar el que en principi té que funciona.
3: El que teníem directe l'han juntat amb un que para totes les estacions, llavors no arribem a la reunió a Madrid i el pitjor és que hem de tornar, no sabem l'hora.
1: Això a les sortides, a les arribades. Fins fa poc encara han entrat viatgers que han explicat la matinada que han passat.
4: Primer ens deien que no viatjàvem, però finalment ens van dir que sí. I clar, hem hagut de passar tota la nit al tren. De fet, només ens han donat aigües. I tot el que volíem consumir de menjar ho hem hagut de pagar nosaltres en el bar. I quedàvem molt poca quantitat de menjar. I la veritat que ha estat una nit molt pesada, molt incerta. I la veritat que espero que almenys ens retornin els diners.
1: Tot això perquè encara hi ha un tram de via única de 25 quilòmetres entre Ricla i Plasencia, això és entre Calatayud i Saragossa, fins que no retiri el tren sinistrat ahir.
0: Gràcies, Joan. I aquest és un dels temes del dia que seguirem avui al matí de Catalunya Ràdio i que probablement, molt probablement, reobrirà el debat sobre l'estat de la xarxa ferroviària. Avui, de fet, es reuneixen el govern i el Consell de Ministres, dues trobades que es faran aquest matí amb un mercat top preelectoral i l'endemà del Dia de la Hispanitat. Un 2 d'octubre que va ser crispat a Madrid amb aquests crits contra Pedro Sánchez i on, malgrat tot, tant el president espanyol com Alberto Núñez Feijóo van expressar optimisme de cara a les eleccions del 29 de novembre. Madrid, Dani Santeaja.
5: En una conversa informal amb periodistes, Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que el PSOE tornarà a donar la sorpresa. Creu que s'ha entès que les eleccions van d'habitatge i que per això el PP està nerviós. En canvi, Alberto Núñez Feijóo confia que Sánchez pagarà el seu fracàs en esta matèria i espera créixer en escons i per això assegura que no donarà cap vot per perdre. El clima preelectoral ha marcat la recepció oficial al Palau Reial, mentre que una vegada més la desfilada militar començava amb escridassades i insults cap a Pedro Sánchez.
6: ¡Hijo de puta! ¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta!
5: Una atenció que ha seguit després quan centenars de joves que marxaven de la desfilada amb banderes espanyoles han increpat els acampats de la Puerta del Sol i la policia ha intervingut per separar els dos grups. Des de Madrid, Dani Sainz-Deaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot plegat mentre de cara a aquestes eleccions espanyoles continua obert el front de l'esquerra i això després que l'anomenat Front Ampli hagi designat Ada Colau com a candidata. La candidatura segueix deixant la porta oberta a Podem, tot i que la formació ha tancat un acord amb Esquerra Republicana. Txell Vallespí.
7: Més Madrid, Moviment, Sumar, Esquerra Unida i Els Comuns, les quatre formacions del Front Ampli aposten perquè Ada Colau sigui la seva cap de llista el 29N, perquè diuen és qui millor pot assumir lideratge en la situació política actual. I malgrat que l'acord d'Esquerra i Podem allunya la possibilitat que els morats s'assumin a la coalició d'esquerres, ni la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ni tampoc el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions a Televisió Espanyola.
8: Nosotros aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
9: Soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
7: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les. Txell Vallespí pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I com dèiem, aquestes últimes hores s'ha oficialitzat aquest acord també entre Esquerra Republicana i Podem. Frederic Vincent, bon dia.
10: Bon dia. Un acord per sumar esforços de cara a les eleccions del 29 de novembre. El partit d'Irene Montero no es presentarà a Catalunya, però Esquerra, en principi, sumarà les seves llistes persones de l'òrbita de Podem. Això d'una banda. De l'altra, Gabriel Rufián i Irene Montero faran actes conjunts de campanya en ciutats espanyoles. En resposta a les acusacions dels comuns que sentíem ara de dividir les esquerres, Gabriel Rufián deia que intentarà fins al final arribar a un acord per una sola llista. Per cert, que la CUP sí que ha ratificat que no es presentaran aquestes eleccions generals.
0: I en aquesta precampanya no només és notícia a qui es podrà votar, sinó qui podrà fer-ho. I aquí és on tenim, atenció, tot l'enrenou al voltant de la llei de nets. El Tribunal Suprem ha decidit que els nacionalitzats per aquesta llei no podran votar el 29 de novembre.
10: Si recordem com ha anat aquesta història, l'anomenada Llei de Nets donava la nacionalitat espanyola als descendents dels exiliats del franquisme. Davant de les dificultats de demostrar qui és realment un exiliat o no, el govern espanyol va aprovar una instrucció on es va dir que pressuposaria la condició d'exiliat a tots els que van marxar del país entre l'any 36 i l'any 55. Això es va portar als tribunals, Vox ho va fer, per exemple, i el Suprem els ha donat en part la raó. Ha dit que s'ho ha de mirar i, mentrestant, manté suspès cautelarment el dret a vot d'aquestes persones, que serien aproximadament unes 160.000.
11: Estamos hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 las elecciones europeas, y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
10: Així responia el ministre de Política Territorial. El Mundo avui dona gairebé per fet que el govern espanyol aniria al Constitucional per mirar de revertir aquesta situació. Per la seva banda, el Partit Popular i Vox mantenen que s'ha fet justícia. Tant els uns com els altres insisteixen a esbombar la tesi que l'executiu de Pedro Sánchez el que volia era alterar el cens en benefici propi.
0: Tot plegat demostra que, com dèiem, també tenim una de les precampanyes electorals més intenses que recorden. I encara no hem acabat, perquè falta Ceuta. L'endemà del Dia de la Hispanitat, els Reis d'Espanya avui visiten la ciutat autònoma.
10: Sí, Ceuta i Melilla. Felip VI i Letícia seran avui a Ceuta, demà a Melilla. Feia 19 anys que cap d'estat espanyol visitava les dues ciutats autònomes i, de fet, els Reis avui, aquesta nit, dormiran a Ceuta. L'últim rei que ho va fer va ser Alfons XIII. La visita, segons la Casa Reial, vol expressar el suport de la corona després de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta aquest passat estiu.
0: Avui a l'Agora del Matí, Marta Rosique, Anna Grau, Vicenç Sánchez i Claudi Pérez. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
12: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
13: Avui és dimarts 13 d'octubre, el dia comença amb 22 graus a Castelldefels, 18 a Girona, 18 a Montroig del Camp i 16 graus a Juneda, a les Garrigues. Són temperatures altes, sobretot a causa dels núvols que hi ha a molts llocs de la Catalunya central, comarques de Barcelona, de l'interior de Girona, i que es poden mantenir durant pràcticament tot el dia. No descartem fins i tot que arribin a deixar quatre gotes, algun ruixadet al litoral i prelitoral, tot plegat amb unes temperatures que es mantindran suaus per la banda alta.
14: Això pel que fa al temps. A les carreteres ens despertem amb retencions. A l'AP7, al Papiol, en sentit nord, per un vehicle avariat que talla un carril. De retruc, lentitud també a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7. També molta congestió a l'entrada a Barcelona, pel nus a la Trinitat, i a les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat.
0: Ara són les 7 i 8. I ampliem més titulars del dia, el que cal saber d'aquest dimarts 13 d'octubre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
15: Bon dia.
0: Millora.
16: Notícia d'aquesta matinada: el Fons Monetari Internacional augmenta la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any fins al 2,5%, 4 dècimes més que l'última estimació. Un creixement que és més del doble del previst per la zona euro, que se situa en un 1,1%.
17: Espanya es manté com la gran economia europea amb més bones perspectives. Pel que fa al conjunt de l'economia mundial, l'FMI eleva una dècima la previsió per aquest 2026 fins al 3,1%. Tot i això, avisa que la guerra a l'Orient Mitjà i l'encariment de l'energia pressionen l'activitat econòmica i la inflació.
0: Baixada general.
18: El canceller alemany Friedrich Merz ha anunciat una baixada del preu de l'electricitat en un gir d'estratègia després de les últimes derrotes del seu partit, la CDU, en diverses eleccions regionals.
0: Paraula de Trump.
19: El president dels Estats Units defensa la treva energètica que ell mateix va anunciar aquest cap de setmana entre Ucraïna i Rússia.
20: Well, they agreed, you know why? Because I said you agree. That's why.
19: Hi ha acord perquè jo dic que hi ha acord, afirmat davant dels periodistes. Això mentre el Kremlin fa equilibris. D'una banda, evita comprometre's a no fer més atacs, però tampoc desautoritza Donald Trump.
0: És que tres dies sense ràdio fa que tingui moltes ganes de tu. Més atacs.
16: Aquesta matinada, l'Aràbia Saudita, amb el suport del govern del Iemen, ha interceptat tres míssils balístics llançats contra Riad per part dels Houthis. Els Houthis, que compten amb el suport de l'Iran, han denunciat en les últimes hores la mort de 9 civils en atacs aeris saudites. Aquesta nit, Trump ha avisat que els Houthis s'estan portant molt malament.
0: Més protestes.
17: Nova convocatòria generalitzada avui dels estudiants francesos, quan ja fa quasi un mes que van començar les mobilitzacions. La d'avui arriba després que el govern hagi començat a moure fitxa, tot i que a l'horitzó hi ha el debat de pressupostos que preveuen importants retallades.
0: I a Brussel·les...
18: El president Salvador Illa torna aquesta tarda per tercer cop a la capital comunitària. Té previstes reunions amb dirigents de les institucions europees. A l'agenda no hi consta cap trobada amb Puigdemont ara que té encarrilat el seu retorn a Catalunya.
0: Sense nou referèndum.
19: El Regne Unit no es planteja, com a mínim per ara, una nova consulta als ciutadans per si volen fer marxa enrere del Brexit i demanar el reingrés a la Unió Europea. Això sí, el primer ministre britànic s'ha compromès que la cimera del 20 de novembre en Brussel·les serveixi per enfortir més la relació amb Londres i els 27.
0: Als tribunals.
16: El cap de la policia local de Ripoll ha denunciat als jutjats el consistori de Silvio Riols. Francesc Campayo fa 9 mesos que espera que se li reconegui la plaça d'inspector que va guanyar en un concurs. Segons El País, també s'ha presentat una queixa a la síndica de Greuges perquè considera que l'Ajuntament ha pres represàlies contra ell.
17: L'enfrontament entre el cap de la policia local ripollesa i la líder d'Aliança Catalana es produeix després de la polèmica per l'adjudicació a la filla d'Oriols per la via d'urgència d'una plaça d'interina a la policia local.
0: Motoristes veterans.
18: Atenció amb l'avís que llançava al matí de Catalunya Ràdio. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, davant d'un augment de la sinistralitat, demana més formació per als motoristes de més de 50 anys.
15: La moto és un vehicle que hauríem de fer una reflexió general, tots plegats, bàsicament des de l'àmbit formatiu. Formar més el motorista a partir d'una edat en les habilitats i en els coneixements de circular amb aquest vehicle.
0: Retallada dràstica.
19: La Unió Europea importarà un màxim de 350.000 cotxes híbrids xinesos a l'any. Això és menys de la meitat dels que importa actualment. Forma part de l'acord a què Pequín i Brussel·les van arribar divendres passat i que inclou el compromís del gegant asiàtic de reduir aranzels a l'oli d'oliva, l'oliva, els gelats i el calçat.
0: Ingressa.
16: El papa serà hospitalitzat aquest migdia per operar-lo d'un nòdul al pulmó. El papa cancel·la totes les seves audiències fins al 20 d'octubre. El 6 i 7 de novembre també té programat un viatge a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú que té intenció de mantenir.
0: I tot això genera incertesa.
17: Arran d'aquesta operació del papa queda ple d'interrogants al calendari de relleu del cardenal Joan Josep Omella com a arquebisbe de Barcelona. L'actual bisbe de Girona, Octavi Vilà, encapçala totes les travesses.
0: I avui també destaquem aquesta nova col·laboració de Rosalia. The picture frame, it shows your face.
18: La que ha fet amb els irlandesos Fontaines D.C. es diu Where Is Gone i és un dels nous temes que sonaran al nou disc que publiquen divendres.
19: La banda actuarà a Barcelona el 24 d'octubre i repetirà el juny al Primavera Sound. I could
0: care less, so care. I Serrat, homenatge a Tete Montoliu. Paraules
16: senzilles i tendres. Ho ha fet en una actuació sorpresa al Parc Güell durant l'homenatge del Festival de Jazz de Barcelona, Tete Montoliu i Bebo Valdés. El concert va reunir 1.800 persones i Serrat va entregar a títol pòstum la medalla d'or del Festival de Jazz de Barcelona a Tete Montoliu, un reconeixement que va recollir la seva filla.
0: I pel que fa als esports, en Robert Prat avui torna a la Champions.
10: Galatasaray Barça a partir de les 8. Pau Cubarsí.
21: Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
10: També avui Atlètic de Madrid, Manchester i Villarreal Nàpols a partir de les 9. El comitè de competició podria analitzar d'ofici una empenta de Vinícius a un treballador de la Lliga a l'Eurolliga de bàsquet Barça Maccabi a quarts de 9.
0: Un minut serà un quart de 8 del matí.
22: Us saludem des del quios del costat de la ràdio, ara mateix 19 graus de temperatura i les portades d'avui llegim dos grans temes, la llei de nets i les celebracions del 12 d'octubre. Per exemple, La Vanguardia titula Sánchez i Feijó exhibeixen optimisme electoral el 12 d'octubre i ho acompanya amb una fotografia de la família reial. L'Ara apunta a una desfilada marcada pel 12 d'octubre, però en aquest cas el pla que han triat és de Pedro Sánchez, mentre que el periòdico titula La llei de nets i Ceuta marquen el 12 d'octubre amb una fotografia, en aquest cas, del rei Felip VI i la princesa Elionor. Com dèiem, la llei de nets és l'altre gran destacat de les portades d'avui. Ho llegim, per exemple, al País, al Mundo i l'ABC. I els diaris també recullen l'incendi d'ahir a l'AVE, que estem explicant des de primera hora del matí, que va afectar més d'11.000 persones. I un tema propi al País, que destaca que entre els llibres més venuts hi ha rastres d'intel·ligència artificial.
12: El matí de Catalunya Ràdio. A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
2: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
3: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofà i manta. Dies per cuinar quelcom de bo, per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. I hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. Dos dies ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
18: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Francesc Soler per les comarques de Barcelona. Tenim 18 graus a Terrassa, 17 a Dosrius i 20 a Viladecans. I el trànsit, com tenim les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia. Doncs retencions a l'AP7, al Papiol, en sentit nord, per un vehicle avariat que talla un carril. B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7 i a Molins de Rei, direcció Barcelona, per un accident. I, per últim, a l'entrada i sortida de Barcelona, pel nus de la Trinitat.
18: Més mobilitat. L'alta velocitat entre Barcelona i Madrid encara arrossega problemes després que hi estallés la via durant 5 hores per un incendi. Estació de Sants, Joan Garcia, última hora, bon dia.
4: Bon dia, la matinada s'ha acabat amb un anar i venir de trens i amb retards de 7 hores, 10 hores dins el tren. I el matí comença amb retards a l'AVE de les 6:20 i el de 8:45, que ara surt per pantalla també, que està demorat. Tot això perquè encara continua el tram de via única de 25 quilòmetres entre Ricla i Plasència, això és entre Calata, Llutí i Saragossa, fins que no retiri el tren sinistrat ahir. Segons Adif, no hi ha previsió que es recuperi.
18: Previsió destacada del dia. Comença l'Audiència de Barcelona el judici contra una vintena de persones acusades d'assaltar i robant cases de Barcelona i poblacions dels voltants entre el 2018 i el 2019.
17: Segons el fiscal, els processats formaven part d'un entramat criminal que preparava minuciosament els robatoris abans de cometre'ls.
18: En Alfonso.
23: Els acusats seleccionaven els pisos o cases on pretenien anar a robar. Preferien els blocs amb molts veïns per passar desapercebuts. Un cop triat l'objectiu, marcaven la porta i més tard tornaven per comprovar les rutines dels que hi vivien. Funcionaven de forma perfectament organitzada. Uns s'encarregaven de triar els habitatges, altres estudiaven tècniques per obrir els panys i altres cometien els robatoris. La gran majoria dels membres vivien a una escola abandonada d'Horta Guinardó, a Barcelona, i des d'allà van cometre més d'una desena de robatoris en habitatges de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa o Montcada i Reixac. El fiscal els demana penes d'entre 4 i 8 anys de presó. Anna Alfonso, pel matí de Catalunya Ràdio.
18: Investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dilluns al districte de Nou Barris de Barcelona.
24: La víctima va ser localitzada al carrer Romaní i tenia ferides d'arma blanca. Els serveis d'emergències van arribar al lloc dels fets després d'haver rebut l'avís cap a les 2 de la matinada i van intentar reanimar l'home sense èxit.
17: A hores d'ara, els Mossos mantenen oberta la investigació per aclarir les circumstàncies de l'agressió i identificar els responsables.
18: I una dada, la matrícula a la Universitat de Manresa registra un nou rècord amb més de 2.700 alumnes.
24: Serà la xifra més gran d'estudiants en la seva història. El procés de matriculació encara no està tancat. Ho recull el Regió 7.
17: La particularitat d'aquest curs que acaba de començar és que ho fa amb novetats importants com el grau de dret, d'odontologia i un nou cicle formatiu de grau superior de transport i logística.
18: I un apunt de cultura. Perquè Pere Arquilluer dirigeix i protagonitza una nova temporada del muntatge Coral Romput a la Heartbreak Hotel a Barcelona. Es podrà veure fins al 25 d'octubre. Passen 4 minuts d'un quart de 8. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
25: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
26: El 3 de març del 1955.
25: I el número de la sort, el...
26: 4.
25: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
12: Lliçons del matí.
1: Aquí a l'estació de Sants hi ha dos trens que havien d'arribar ahir a quarts de 12 de la nit.
5: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere i al final ens han fet baixar.
6: Les quatre formacions del Front Ampli aposten perquè Ada Colau sigui la seva cap de llista el 29N.
7: Y nosotros aspiramos una lista única que integre también a Podemos. No podemos decirlo más claro.
8: Estamos hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
9: Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel to Robert E. Hall and Michael Woodford.
0: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia amb Francesc Soler. Net.
18: El fill o filla del fill o de la filla d'una persona. Els nets de la Guerra Civil Espanyola són els qui sovint, després d'una generació marcada pel silenci o l'oblit, recuperen la memòria històrica i reclamen desenterrar, de vegades literalment, els avis. Parlo dels nets dels vençuts, esclar, dels nets ara en parla tothom, perquè el Suprem manté que els nacionalitzats per la llei de nets finalment no votaran a les eleccions del 29N.
0: Incendi.
18: Foc violent no controlat i defectes destructius que es propaga per espais que no estaven destinats a cremar-se. En sentit figurat, també pot referir-se a revoltes, protestes o conflictes que es propaguen ràpidament i generen un gran enrenou. Ahir un incendi a l'AVE va tornar a encendre els ànims dels usuaris del tren. Veurem si acaben incendi.
0: Gemelli.
18: El Politècnic Universitari Agostino Gemelli és un dels hospitals més prestigiosos de Roma i d'Itàlia i freqüentment utilitzat pels papes. Històricament, els papes eren atesos dins els murs del Vaticà, però quan el 1981 Ali Akka va atemptar contra Joan Pau II a la plaça de Sant Pere, van decidir traslladar el papa, que va rebre diversos impactes de bala, al Gemelli. Des d'aleshores, aquest hospital és el que tenen els papes.
0: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 2,5%.
6: El Fons Monetari Internacional millora la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any fins al 2,5%, 4 dècimes més del que calculava anteriorment. És més del doble del creixement previst per la zona euro. Espanya es manté així com l'economia europea amb més bones perspectives de creixement.
0: 350.000.
6: És el nombre màxim de cotxes híbrids xinesos que importarà l'any la Unió Europea. Són menys de la meitat dels que importa actualment. Ho estipula l'acord comercial anunciat divendres entre Brussel·les i Pequín. La Xina també s'ha compromès a reduir els aranzels a l'oli d'oliva, als gelats i al calçat.
0: I 147.
6: Són els nens que han sigut traslladats a un altre país de manera unilateral per un dels dos progenitors el 2026. Aquests casos de sostracció internacional de menors han augmentat un 46% des del 2022, sobretot arran de l'increment de matrimonis mixtos formats per espanyols i estrangers.
0: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig unes persones vestides d'època, en primer pla una parella. Ella porta un barret amb una flor i darrere hi veig un grup de gent amb vestits que criden l'atenció perquè no són gens del 2026. Damunt d'ells, el que hi veig és l'avió del Tibidabo.
17: És una imatge que veiem a l'ara i que és un dels moments que es va viure ahir al parc, i és que el Tibidabo ha fet 125 anys i ahir van organitzar una festa d'aniversari per recordar les 5 generacions que han passat per aquest espai tots aquests anys. El que veus de vestits d'època són de l'Associació de la Garriga Modernista, que hi van posar color i història.
0: A la segona imatge hi veig molts velers, moltíssims, en compto més d'una cinquantena, i al primer pla hi veig una cúpula del que podria ser un far.
17: És una estampa nàutica que crida l'atenció i que veiem avui a La Vanguardia. La imatge és de Trieste, Itàlia, l'Adriàtic, i efectivament el que es veu en primer pla és el far de la Victòria. Cada segon diumenge d'octubre té lloc l'anomenada Barcolana, la regata més multitudinària del món, que des del 1969 aplega milers d'embarcacions.
0: I la tercera ens l'envien des de Girona, i veig gent vestida de superheroi, samarretes de Bola de Drac, llibres de Star Wars o Marvel. Què és, Laia Claret?
11: Doncs mira, és la Girocòmic, la fira del còmic gironí, que ha celebrat la desena edició amb un rècord. Ha superat els 10.000 visitants en aquesta edició, que ha pogut obrir un cap de setmana llarg. El Palau de Fira s'ha omplert d'estants de tota mena, amb prop de 40 autors de més d'una quinzena d'editorials i un centenar d'activitats, com ara tallers, jocs, conferències o, per exemple, balls amb coreografies de K-pop.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
27: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
28: Sabies que, per reduir el colesterol alt, és important triar bé? I aquí hi ha una cosa clau, l'eficàcia dels esterols vegetals, uns dels responsables de la baixada dels nivells de colesterol. Per això, Danacol conté una combinació única d'esterols vegetals amb la màxima eficàcia demostrada. Així que, si has de triar, tria eficàcia. Tria Danacol.
2: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: Avui a La cara B del temps parlem de tornados, riuades, de l'aurora boreal i d'esperits vermells. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Si ha estat un cap de setmana farcit de fenòmens inusuals, el primer que vull destacar és aquest tornado que es va produir divendres a Sicília. En realitat eren dues mànegues marines que van tocar terra i es van convertir en tornados a l'oest de l'illa. 11 persones van quedar ferides, 15 edificacions destruïdes per aquest tornado que es calcula que va tenir categoria entre 2 i 3 en una escala de 5, cosa que serveix una intensitat insòlita en aquesta illa. Ara viatgem al Nepal, on aquest cap de setmana, diumenge, hi ha hagut una nova riuada sobtada. La causa va ser una esllavissada de terra que va bloquejar un riu. Hi ha 5 persones desaparegudes, però una alerta primerenca va servir per evitar mals encara més greus. I aquest cap de setmana també s'ha vist, o s'ha fet viral, vaja, una imatge d'un fenomen que es coneix com a esperits vermells. La imatge es va fer des de Còrsega. Són unes descàrregues elèctriques que tenen lloc a la part alta de la tempesta i viatgen cap a l'alta atmosfera. Són vermelles, amb un aspecte com si fos una medusa, i duren mil·lisegons. La fotografia s'ha fet pública aquest cap de setmana, però en realitat va passar el 16 de setembre. Es va fotografiar el 16 de setembre. I aquí a Catalunya sí que aquest cap de setmana s'ha pogut veure una llum tènua vermella la nit de dissabte a diumenge. Era un fenomen semblant a l'aurora boreal provocat per una gran tempesta solar. El fenomen va ser fotografiat des de Prades i van ser molt poques les persones afortunades que el van arribar a veure.
13: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
12: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
15: Divendres, l'Enigmàrius feia de la part de dins de la mà del pescador. I la resposta era palmar. Palmar és relatiu al palmell de la mà. I el pescador, doncs, pot pescar palmar o la mar. Avui dimarts, un Enigmàrius triple. Pot ser una cinta, un filó o un torrent d'aigua de quatre lletres. Pot ser una cinta, un filó o un corrent d'aigua quatre lletres.
12: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. El Parlament Europeu exposa una estàtua daurada de Donald Trump despullat amb un pal de golf. Marc Amorós, bon dia.
16: Bon dia. La notícia mostra la imatge de l'estàtua. Fa 2,5 metres d'alçada. És completament daurada i veiem un home que sosté Donald Trump assegut sobre les seves espatlles. Trump està completament nu i porta un enorme pal de golf. Diu la notícia que l'estàtua es titula La plaga taronja, que està recoberta a mort de 23 quirats i que és obra d'un escultor danès. També explica la notícia que l'artista que ha fet l'escultura s'ha inspirat en el conte El vestit nou de l'emperador, de Hans Christian Andersen. L'artista ha explicat que l'escultura és d'or perquè Trump es pensa que l'or l'engrandeix, així que exhibir-lo despullat només fa que brilli amb més intensitat.
0: Però això és real o fals?
19: El matí de Catalunya Ràdio.
20: Avui dia pot ser però estiu, però hivern, però camp, però ciutat, però allò que vulguis.
21: I pot ser tot això sent professional.
20: I venir als ProDays de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
22: Citroën.
20: Consulta citroen.es.

0: Ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que el Parlament Europeu exposa una estàtua daurada de Donald Trump despullat amb un pal de golf és una notícia real. L'escultura s'ha pogut veure al Parlament d'Estrasburg, a França. Es va exhibir fins al 8 d'octubre, però es podrà tornar a veure aquest mes de novembre a Turquia durant la celebració de la Conferència Climàtica Mundial COP31.
3: I avui pot ser un bon dia, sapiguem per què, amb Laura Calçada.
4: Avui fa 10 anys que Bob Dylan va rebre el Nobel de Literatura. La seva música, com la de tants altres, té un poder. Atura el monòleg interior mentre sona i en un concert ens fa cantar amb desconeguts com si fossin germans. Iris Murdoch en deia desagotització, el moment en què la bellesa ens treu de nosaltres mateixos. Això té a veure amb la convivència. Per escoltar algú, cal que el nostre jo no ho ocupi tot. Aquest cap de setmana, amb el comiat d'Oques Grasses, n'hem tingut un exemple. La bellesa ens pot entrenar a escoltar-nos millor i potser estimar-nos més. Els osonencs canten que queda amor en aquest món. Només podem continuar treballant perquè aquest venci la por.
1: Només sóc un desig, com un desig.
3: Són 8:15. I avui és dimarts 13 d'octubre, ens despertem amb 15 graus a la Quar, 18 a l'Hostalets de Pierola i 14 a Gandesa. I això el dia en què entrevistarem a les 9 del matí el porteu de la Marea Pensionista, Pere Franquesa. Tornem per això abans a Sants, on des d'ahir a última hora tornen a circular aquests trens AVE, però ho fan amb retard i alguns viatgers han passat tota la nit per ser al tren. Hi ha un clàssic també en aquestes situacions que s'està vivint ara mateix, que és que moltes queixes dels usuaris són per falta d'informació. Joan Garcia, bon dia.
5: Bon dia. L'AVE de les 6:20, l'AVE de les 7, l'AVE de 8:15, tots aquests sortiran amb retard, retard no especificat. Alguns retards, alguns usuaris que necessiten aquestes connexions que vagin a l'hora per anar a treballar, ja comencen a buscar alternatives.
6: Sortim a les 7:27, són les 7:10, no hi ha via ara mateix i posa que està demorat, o sigui que anirem a veure què passa, si podem sortir perquè anem a treballar, llavors anem a l'aeroport a agafar un avió perquè hem de treballar sí o sí.
5: Sí que s'anuncia la sortida ara d'un Ouigo, tot això després d'una matinada d'anar i venir amb trens de retards de fins a 7 hores, perquè es manté a l'Aragó, recordem, el tram de 25 quilòmetres de via única, on hi va haver el tren sinistrat. Com sempre, aquí Sants també, amb un ull a l'alta velocitat, però l'altre a Rodalies, us hem de dir que destaca una hora de retard a un mitja distància de Barcelona a Balaganova.
3: I què més hem de saber, gràcies, Joan, del dia d'avui? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
7: Bon dia. Avui es reuneix el Consell de Ministres després que el Suprem hagi sentenciat que els nacionalitzats, per la llei de nets, no podran votar les eleccions del 29-N. La Moncloa estudia recórrer ara al Constitucional.
8: Els reis Felip VI i Letícia visiten avui Ceuta, a les platges de la ciutat autònoma. No hi queden ja immigrants malvivint, però la crisi humanitària, dos mesos i mig després, continua lluny de resoldre's.
7: El Front Ampli escull Ada Colau com la candidata a les eleccions del 29-N i manté la porta oberta a Podem, tot i que no consten ara mateix avenços en les negociacions.
8: El Fons Monetari Internacional augmenta les previsions de creixement de l'economia espanyola fins al 2,5%, 4 dècimes més que l'última estimació i més del doble que la mitjana de la zona euro.
7: Nou dia de protestes estudiantils a França, que ja fa quasi un mes que s'arrosseguen. El govern ha començat a atendre algunes de les...

0: Bruixat molt puntual. En canvi, avui serà un dia assolellat a la Costa Brava, a l'Alt Pirineu, a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquí, per cert, podrien arribar als 28 o 30 graus.
1: I a les carreteres, retencions a l'AP7, al Papiol, sentit nord, per un vehicle avariat. Clàudia Serra.
2: Sí, com a conseqüència també hi ha lentitud a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7, i a la mateixa B23 també hi ha retencions a Molins de Rei, direcció Barcelona, en aquest cas per un accident. Un altre punt complicat a aquesta hora és l'entrada i sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat, per un accident a la Ronda de Dalt, sentit Trinitat. Fora de l'àrea de Barcelona, destaquem les retencions a la C58, de Terrassa a Sabadell, sentit sud, C60, a la Roca, direcció Granollers, i la P7 i la C-17 a Parets, en sentit Barcelona.
1: Ho rebatem també amb les portades dels diaris del dia. Marta Viana.
3: Unes portades on avui destaquem dos temes, la llei de nets i les celebracions del 12 d'octubre. La Vanguardia titula Sánchez i Feijó exhibeixen optimisme electoral el 12 d'octubre i ho fa acompanyat amb una fotografia de la família reial. L'Ara apunta una desfilada marcada pel 29 de novembre, però en aquest cas el pla que han triat és el de Pedro Sánchez somrient, mentre que el periòdico titula La llei de nets i Ceuta marquen el 12 d'octubre amb fotografia del rei Felip VI i la princesa Eleonor. Com dèiem, la llei de nets és l'altre gran destacat de les portades d'avui. Ho veiem al País, El Mundo i l'ABC, i els diaris també recullen l'incendi d'ahir a l'AVE, que estem explicant des de primera hora del matí, que va afectar més d'11.000 persones.
1: I avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem a Marta Rosique, Anna Grau, Vicenç Sánchez i Claudi Pérez. Quan són les 7:35... I obrim la redacció al matí. Comencem per les opinions destacades. Pau Foradada, bon dia.
4: Bon dia.
1: Avui trobem articles d'opinió sobre aquesta precampanya electoral, sobre el 12 d'octubre i sobre la visita dels Reis a Ceuta.
4: La Vanguardia destaca que el Suprem manté la suspensió del dret a votar a part dels acollits a la llei de nets, i això vol dir que 160.000 persones que ja són espanyoles no podran votar, una suspensió que el Mundo considera que preserva les garanties electorals. Encara sobre eleccions, l'escriptor Sebastià Alsamora diu a l'Ara que Rufián ha acabat convertint-se en una mena de candidat a mitges entre Esquerra i Podem. El periòdico ressalta que Ceuta va planar sobre el 12 d'octubre i lamenta que els que s'omplen la boca amb la nació sense conèixer-la en la seva integritat no estan legitimats per donar patents d'espanyolitat. El País considera que la visita dels Reis a Ceuta i Melilla és oportuna i necessària i destaca que totes dues ciutats representen com pocs llocs una Espanya en què conviuen religions i cultures. I, per últim, a La Vanguardia, un article de l'exconseller d'Economia, Andreu Mascolell, sobre habitatge, destaca que cal modificar normatives, tramitar projectes, edificar i també millorar rodalies.
1: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
5: Llegeixo al País la darrera ocurrència de Milei. Com que els números no li surten, fa una oferta. Vol vostè convertir-se en ciutadà argentí per la via ràpida? Pagueu 312.000 euros i obtindreu la nacionalitat automàticament. Ah, i hi ha també oferta especial per a grups familiars per només 450.000. El jurista li ha advertit que va contra l'esperit de la Constitució, però ni cas, perquè ell ha de treure diners de sota les pedres. A molts països funciona un règim d'accés a residència pagant, però no el directe a la ciutadania, tret d'Argentina, on aquest dret està en venda.
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
8: Peugeot.
9: Com estàs? Bé? Segur? És curiós, sempre contestem abans de pensar-hi, però potser fa dies que no descanses prou bé o que no et sents com t'agradaria. Ens hem acostumat a no escoltar-nos, però pots donar resposta a allò que el teu cos et demana amb el Gèmica, complements alimentaris basats en el rigor científic. El Gèmica, com estàs?
10: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
11: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam. Amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
10: Una maravilla és poder viajar.
12: Per tu, que per fi has posat la manta al llit. I per tu, que estàs tan a gust que no vols sortir. Gaudeix a Capravo del suavitzant blau Eroski, ampolla de 80 dosis, per 1,80 euros. Vols estalviar amb mi? Capravo.
8: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
13: I des de 16.400 euros.
8: Què? Demana ja el teu

0: C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
1: Citroën.
0: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
2: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
3: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a BBVA.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de client segons Euromoney. Avancem? BBVA.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital quan són les 7:38. Ho fem amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Per què és notícia Reus?
6: Doncs perquè enderrocarà el pont de l'Avinguda Tarragona després de 2 anys tancat. L'Ajuntament ha decidit que no repararà les escales de l'estructura precintades pel seu mal estat. L'estructura ha estat batejada pels veïns com el Mamotreto i està situada a l'altura de la urbanització Mas Carpa en una de les principals vies d'accés a la ciutat des de les T11. Ho recull el Diari de Tarragona.
5: El preu dels lloguers també acaba amb una pastisseria centenària de Mallorca.
7: En concret, a Sóller, Can Tambora, de tradició pastissera des del 1845. Llegim el Diari de Mallorca, que tanca les seves portes els pròxims dies després de no aconseguir renovar el contracte al local del port perquè el preu podria superar els 6.000 euros al mes.
5: I una altra manera de passar la nit.
6: A Calafell ha començat els tràmits urbanístics per construir un hotel de 5 estrelles on abans hi havia la discoteca Louis Vega. La idea és que tingui 450 habitacions i que es creïn més de 300 llocs de treball directe. Incorporarà també un palau de congressos amb la idea de generar activitat econòmica més enllà del turisme. Ho llegim al Diari Més.
5: Qui està en ratxa?
7: La Universitat de Manresa, que registra un nou rècord amb més de 2.700 alumnes. És la xifra més alta d'estudiants en la història d'aquesta institució. Aquest any s'han estrenat el grau en dret, odontologia i un nou cicle formatiu de grau superior de transport i logística. Ho veiem al Regió 7.
5: I recta final de la temporada d'observació de la brama del cèrvol.
6: Les sessions guiades van acabar ahir a la reserva de caça del Cadí, per on han passat, segons l'ACN, unes 1.300 persones, i a la resta del Pirineu també queden molt pocs dies per observar aquest fenomen. El punt estrella d'observació és a Castellar de Nuc, perquè hi ha més densitat de cèrvols i, per tant, més competència entre mascles.
5: I aquesta ens expliquem també els destacats en internacional i economia amb Frederic Pincer i Lara García.
8: Falta menys un mes per les eleccions de mig mandat als Estats Units, el Congrés i el Senat, i un dels escons clau pot ser Texas. Per primera vegada en més de 30 anys, un demòcrata té opcions de guanyar. Es diu James Talarico, el candidat, que ha estat uns dies sense efectes de campanya, i arran d'això, diversos republicans han esbombat el fals rumor que ha estat ingressat en un centre de salut mental. Avui, això ho explica el New York Times, que diu que entre els que han ajudat a escampar aquesta mentida hi ha Elon Musk o el poderosíssim assessor de Donald Trump, Stephen Miller. Talarico ho ha negat, diu que només ha tingut la grip i que per això s'ha absentat dels actes de campanya. El rival de Talarico en aquestes eleccions a Texas és el republicà Ken Paxton, que també és notícia. El Wall Street Journal avui avança que Paxton va fer una festa per Cap d'Any a Dubai amb dos fugitius de la justícia, són dos homes acusats de frau, i una dona que no era la seva parella. La premsa francesa també destaca la nova tongada de protestes d'estudiants avui mateix. Ho ressalten en portada Liberación, que entrevista la líder del sindicat CGT, que acusa el pressupost públic de girar l'esquena al jovent, i també el conservador Le Figaro, crítica amb les protestes, que de fet qualifica d'absurdes i confuses, i avui en el seu editorial demana un retorn a l'autoritat.
9: I avui l'Economia publica que durant la darrera dècada les administracions públiques catalanes han adjudicat contractes vinculats a l'habitatge per valor de 377 milions d'euros. Una desena d'entitats s'emporten la gran majoria dels recursos. Lidera la llista l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona amb 104 milions d'euros. Cinco Días titula Lupa sobre la cistella de la compra. La CNMC es prepara per vigilar el preu dels aliments. El diari destaca que en un decret llei que s'ha de convalidar aquesta setmana, el govern espanyol encarrega competència la supervisió de com s'està traslladant la pujada de l'energia en el preu de la compra. I l'Economista avui avisa que els acomiadaments del sector tecnològic han crescut un 40% entre el gener i el setembre per culpa de la intel·ligència artificial. Més de 130.000 treballadors d'empreses tecnològiques d'arreu del món han perdut la feina per l'automatització i la digitalització accelerada en els últims mesos.
5: I a la premsa esportiva, Robert Prat destaca la tornada del Barça a la Champions.
10: El Diari Esport diu que el Barça busca la seva desena victòria consecutiva avui a la Champions al camp del Galatasaray amb el gran hàndicap de superar l'ambient infernal del camp de l'equip turc a Istanbul, un dels pitjors escenaris per jugar de tot el món. El Mundo Deportivo parla d'aquest repte a l'infern, en aquest ambient que intimida. És un partit amb molta pressió, destaca l'Esportiu. Per La Vanguardia, Istanbul eleva l'exigència i significa l'estrena pel Barça d'una sèrie de partits de primer nivell. El El diari Ara parla de l'equip d'Istanbul com un rival amb múltiples escàndols al llarg de la seva història, esquitxat per dos casos relacionats amb apostes il·legals l'últim any. El periòdico apunta que el vestidor del Madrid es distancia de Mourinho, que les estrelles i diversos futbolistes no combreguen amb l'histrionisme i l'afany de protagonisme del portuguès. L'Esport afegeix que Mourinho no té cap ascendència sobre el grup i que les estrelles continuen fent de les seves. L'equip li ha perdut el respecte a l'entrenador. Per La Vanguardia, els àrbitres estan amoïnats pel clima que crea el Madrid i creuen que cada partit pot ser un judici a l'àrbitre. El Mundo Deportivo parla d'una guerra total del club contra els àrbitres. El club blanc hi veu una conspiració arbitral contra el Madrid i pel diari El País ha tornat el vell mourinyista, tirant del seu antic manual escènic en temps de crisi.
5: I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Caralia, Gerard Jubany, bon dia.
11: Bon dia.
5: Una parella es desperta en un hotel de Mallorca amb un desconegut borratxo ficat al llit.
12: El jove de procedència alemanya va explicar a la Guàrdia Civil que ho havia fet seguint un repte proposat per una aplicació al seu telèfon mòbil. Va entrar a l'habitació per la porta que donava a la terrassa i un cop dins es va estirar sobre la dona, que va reaccionar ràpidament i se'l va treure del damunt. Els agents han explicat que el discurs del jove era incoherent i que costava d'entendre. Ho hem vist al Diario de Mallorca.
5: Abandonen el cotxe després d'accidentar-se al mig de Roda.
13: El 9-9 explica que el vehicle va xocar amb dos cotxes i va acabar impactant contra una casa a la via principal de Roda de Ter, moment en què els dos ocupants van decidir fugir del lloc dels fets i deixar el cotxe abandonat a la carretera. Finalment, una grua el va haver de retirar.
5: I un agent de l'UME demana matrimoni a la seva nòvia en plena desfilada del 12 d'octubre.
12: Sí, podem confirmar que ella va dir que sí. Si t'ho demana un home armat, també, què s'ha de fer, no? Va passar ahir a la glorieta de Carles V, quan, per sorpresa, la gent de l'UME va demanar matrimoni a la seva parella. En les imatges es veu la gent molt nerviosa i al seu costat, la que serà la seva futura esposa, que no va poder evitar plorar d'alegria. Les imatges es van publicar al compte d'X del Ministeri de Defensa i se n'ha fet ressò 20 minuts.
5: I qui fa anys avui, Caralies?
13: Avui fa anys l'actor Luis Tosar, en fa 55. També en sumo un mes la cantant Índia Martínez, que arriba als 41, i acabem felicitant el músic Paul Simon. Oh. Avui celebra els 85 anys.
5: I Sant Toral?
13: Doncs mira, avui és Sant Eduard, Sant Faust i Sant Teòfil.
5: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Tom.
14: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
15: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
16: 13 d'octubre de 2006. Queden 15 dies per a les eleccions catalanes i un DVD titulat Confidencial.cat ha alterat la campanya. Convergència distribueix 1 milió de còpies d'un documental que ataca el govern tripartit. A la portada, les cares de Maragall, Carot i Saura i la frase quan el preu de la lluita pel poder és un país. El DVD reparteix encartat amb els diaris dos diumenges abans de les eleccions. Artur Mas necessita una victòria molt àmplia si no vol que repeteixi el tripartit, ara amb Montilla al capdavant. L'eslògan del candidat socialista del 2006 era fets, no paraules, i el mateix Montilla reconeixia que no era l'alegria de la huerta, però per una feina seriosa, deia, el que s'ha de ser rigorós. Acabo amb una altra polèmica electoral. Míting del PP a Martorell amb Àngel Acebes i Josep Piqué. Un grup de manifestants intenta rebentar l'acte de males maneres. El secretari d'organització del PP s'hi torna i agredeix un d'aquests joves. El 2006, aquest secretari es deia Xavier García Albiol.
17: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
18: Cada any, milers de turistes visiten Barcelona per veure les seves creacions.
19: La seva obra ens sorprèn i ens deixa al·lucinats amb cada detall.
18: Cada un dels seus edificis crea un món únic i singular.
19: Mirem on mirem, els colors i la forma ens recorden lo bonica i variada que és la natura.
18: Parlem d'Antoni Gaudí, arquitecte.
20: Els secrets de Gaudí. Estrena el dissabte 17 d'octubre al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Són les 7:47. Repassem aquesta hora els titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Alteracions al servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
6: Hi ha retards d'entre una i dues hores després de l'incendi en un tren que ahir va obligar a tallar la circulació durant més de 5 hores fins a quarts de 10 del vespre. Hi ha un tram, de fet, que encara es fa per via única.
11: Jo tenia la meva hora a les 6 i pico del matí. El problema és que he arribat aquí i m'he trobat que, com a mínim, hi ha una demora de quasi 2 hores.
21: El que teníem directe l'han juntat amb un que para totes les estacions. Llavors no arribem a la reunió a Madrid.
22: L'hem hagut de passar tota la nit al tren. De fet, només ens han donat aigües.
5: Els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar a les eleccions del 29 de novembre.
7: El Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió cautelar coincidint amb el dia que es tanca el cens electoral. Avui es reuneix el Consell de Ministres i estudia si ho pot recórrer al Constitucional.
5: I Felip i Letícia arriben avui a Ceuta.
6: Feia 19 anys que cap d'estat espanyol visitava la ciutat autònoma. La corona vol expressar el suport als seus habitants després de l'entrada massiva d'immigrants. Demà aniran a Melilla.
5: Salvador Illa comença avui el tercer viatge oficial a Brussel·les.
7: A l'agenda hi consten reunions amb dirigents de les institucions comunitàries, però cap trobada amb Puigdemont.
5: I el Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola aquest any.
6: És més el doble del que calcula per la zona euro i situa Espanya com la gran economia europea amb més bones perspectives.
5: Lleó 14 serà hospitalitzat aquest migdia a l'Hospital Gemelli de Roma per operar-lo d'un nòdul al pulmó.
7: El papa de 71 anys va anunciar la intervenció diumenge passat des de la finestra del Palau Apostòlic, que ha cancel·lat totes les seves audiències fins al 20 d'octubre.
5: I en esports torna la Champions.
6: Amb un Galatasaray-Barça a partir de les 8 a l'Eurolliga de bàsquet, Barça-Maccabi 8:45.
5: Ara fem una ronda per tot el país. Comencem per Girona, Laia Claret, bon dia.
23: Hola, bon dia.
5: Des de Lleida, Pere Joan Albrecht, bon dia.
24: Hola, bon dia.
5: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
25: Hola, bon dia.
5: I Barcelona, Marta Viana, bon dia.
26: Què tal, bon dia.
5: Comencem per les comarques gironines, perquè estem pendents del Top Manta Roses, Laia.
23: Sí, perquè segons l'Ajuntament s'ha reduït gairebé la meitat on es posen el passeig de Roses a l'Alt Empordà en 3 anys. Creuen que ha estat determinant la possibilitat que poguessin intervenir judicialment material a domicilis que feien servir com a magatzem. Però també tenim un rècord per als amants del còmic, i és que el Giro Còmic, la fira del còmic que s'ha fet a Girona aquest cap de setmana llarg, ha superat els 10.000 visitants per primera vegada. Tot una efemèride pels organitzadors. S'ha fet al Palau de Fires en la desena edició d'aquesta trobada.
5: I els viticultors del Priorat confien que la seva producció limitada els ajudarà a superar la crisi mundial del sector, Clara.
25: Sí, una crisi provocada per la caiguda de consum del vi i l'acumulació d'estocs a nivell global que ha fet que els preus hagin baixat. En aquest sentit, des de les deus Priorat i Montsant esperen que això no els afecti tant perquè tenen, com deies, produccions reduïdes i uns productes valorats pel mercat. A la Terra Alta ens fixem en el servei de bus a demanda que s'ha consolidat. Connecta diversos municipis amb la capital de comarca, Gandesa, i en pocs mesos en Tarragona i Reus. Però el repte és aconseguir connexions amb Lleida, i és que força joves terraltencs estudien allà. I d'altra banda, es facilitaria la connexió amb els trens d'alta velocitat.
5: I avui a Lleida parlarem també de la plaga de coloms que afecta Balaguer, Pere Joan.
24: I és que la plataforma veïnal que reclama actuacions per acabar amb la plaga ha fet un pas endavant i ha fet arribar una queixa a la síndica de Greuges de Catalunya. Denuncien que l'Ajuntament va aprovar per unanimitat en sessió plenària el febrer del 2024 actuar sobre la plaga després d'una iniciativa ciutadana que va recollir més de 700 signatures. Doncs bé, malgrat això, els denunciants asseguren que el consistori no ha executat aquest any cap actuació material per reduir-ne la població. L'Ajuntament diu que comparteix la preocupació per la plaga, que estimen uns 1.300 coloms, amb una densitat de 550 coloms per quilòmetre quadrat, per sobre del llindar de sobrepoblació.
5: I a Barcelona, avui pendents també del judici contra una vintena de persones acusades d'assaltar i robar en cases de Barcelona entre el 2018 i el 2019.
26: Sí, segons el fiscal, els processats formaven part d'un entramat criminal que preparava minuciosament els robatoris abans de cometre'ls. Els fiscals, en aquest cas, els demana penes d'entre 4 i 8 anys de presó. També avui estarem pendents si coneixem nous detalls de la mort violenta d'un home la matinada de dilluns al districte de Nou Barris. I acabem amb tres previsions destacades de cultura. La primera, l'Auditori de Barcelona, en Gustavo Dudamel repeteix concert amb la Filarmònica de Nova York i l'Orfeu Català. També avui torna Pere Arquillué a la Heartbreak Hotel amb el muntatge coral romput i Maria Jaume, que actua al CCCB a la Bienal del Pensament a 9:45 del vespre.
5: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu un bon dia. Adéu-siau.
26: Adéu, adéu, bon dia. Adéu.
27: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
5: I si heu de sortir de casa ara, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui tindrem sol en algunes comarques i molts núvols en unes altres. Eloi Cortomí, bon dia.
28: Bon dia. Sí, un temps partit amb dos. Tenim la meitat est de Catalunya, comarques de Barcelona, de Girona, Catalunya Central, amb molts núvols que poden arribar a deixar petits ruixadets, sobretot al litoral, prelitoral. més de cara al migdia, més probables. En canvi, la resta de Catalunya, en general, el temps serà força assolellat, sobretot a les comarques de Ponent, a l'Alt Pirineu i en alguns racons de la Costa Brava. Avui, en temperatures suaus, de 23 a 26 graus, potser els llocs amb sol poden enfilar-se una miqueta més, per exemple, a l'interior de les Terres de l'Ebre, fins als 28 o 30 graus. I en pròxims dies, en general, farà més sol, la temperatura tornarà a remuntar una miqueta i de cara al cap de setmana sembla que arribarien alguns ruixats i tornarà a refrescar.
5: I pel que fa al trànsit, diverses incidències compliquen la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra?
0: Sí, a banda de les retencions que ja són habituals a aquesta hora, diversos punts complicats. A l'AP7, al Papiol, hi ha retencions en sentit nord per un camió avariat que talla un carril. Com a conseqüència, lentitud a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7. A la mateixa B23 també hi ha retencions en Molins de Rei en direcció Barcelona, en aquest cas per un accident. Un altre punt complicat és l'entrada i sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat per un accident a la Ronda de Dalt en sentit Trinitat. I fora de l'àrea més propera a Barcelona, destaquem les retencions a la C58 de Terrassa-Sabadell, a sentit Barcelona, a la C60 a la Roca, direcció Granollers, i a la C17 a Parets, en sentit Barcelona.
1: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
15: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
2: Avui hem rebut el missatge d'Àlex Gallifa, paradista del mercat de Felip II a Barcelona. Explica que els darrers episodis de pluges han provocat situacions de risc al mercat, amb zones inundades molt a prop d'instal·lacions elèctriques. L'Ajuntament respon que l'afectació ha estat causada per una avaria al centre de transformació de la companyia subministradora d'electricitat, que ja ha estat solucionada. L'Àlex, però, insisteix que el problema se suma a afectacions prèvies i reclama seguretat.
3: Hi havia una piscina al sostre que s'havia reportat de que el desaigüe no funcionava bé i s'estava quedant l'aigua, hi havia filtracions. Aquestes filtracions estaven passant a un supermercat que ara mateix està abandonat, i després del supermercat, clar, al ser ja un espai obert, s'extenia tota l'aigua i anava filtrant pues, a tot el que tingués a sota.
15: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
5: I aquesta hora al matí repassem el preu de les coses. Avui parlem del peix, Lara.
8: Sí, hem contactat amb diverses peixateries que ens expliquen que el que més es ven aquestes dates és el calamar i el rap. A Reus, al Baix Camp, la peixateria Bernat té el calamar a 27 euros el quilo i el rap a 20. Compren el producte a la llotja de Cambrils.
9: El rap de platja sencer, se'n anem a quasi 19, 20 euros, sencers. La cua grossa, els 30 i pico d'euros, 33, 34. La gent sap molt de peix aquí a Reus. Llavors se saben en cada època de l'any que és bucallà. Vull dir, ara, per exemple, ja la gent sap que és l'època del calamar, que és l'època del llangostí, el Cambrils...
8: A Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, la peixateria Joan Rimbau té el rap entre 22 i 35 euros al quilo i el calamar, més car que la Costa Daurada, a 35 euros al quilo. Ens expliquen que també venen molta gamba.
10: Un rap sencer està a uns 22 euros. Si lo vols sense el cap, sol estar entre 35 i 39. I la cua de rap, la grossa, que és lo més car, està a uns 45. La gamba oscil·la entre los 40 i 45, la petita. La gamba grossa està ara a uns 150 euros, la mitjana entre 70 i 80...
8: I si anem cap al Vallès Oriental, el peixater Francesc Comas, del mercat de Sant Carles de Granollers, té el rap a 20 euros al quilo. Explica que el peix en general ara és més car perquè n'hi ha poc per les restriccions de pesca que tenen els pescadors. I avisa que a finals de novembre el peix i el marisc s'encariran encara més perquè la gent comença a comprar-ne ja per congelar-lo i no quedar-se sense peix de cara a les festes de Nadal.
12: Hi va haver-hi bon preu fins al 25 de novembre, que casualment és quan cobren el jubilat, i cada any passa el mateix. I cobren els jubilats, puja tot el peix ja, i després ja està tot perdut. Repuja tot, congelat, el peix viu, tothom fa el mateix, compren abans per congelar.
5: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dimarts, què costen els monitors de menjador a l'escola infantil? Ot Serra, bon dia.
13: Bon dia. La Llar d'Infants La Llavor, a Badia del Vallès, vol contractar el servei de monitoratge per a l'hora de dinar i la migdiada. És una franja horària d'una mica més de 3 hores. Cada persona es pot encarregar de 15 infants i, si són d'I0, de 8. La licitació preveu la contractació de 4 monitors o monitores que cobrarien uns 16 euros l'hora. El preu total, doncs, és de 38.450 euros anuals.
5: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
4: Bon dia, doncs mira, Marta Sánchez, demostrant un cop més que si fa que no amb el cap sona una maraca. Això va dir ahir al concert per la Hispanitat.
11: Estar un dia com hoy, celebrando con vosotros el día que en 1892 se cumplió y se celebró el primer día de la Hispanidad.
4: Ai, 1892, hauria de repassar història, aquesta noia. Bé, la cosa no va acabar aquí, Ricard. Més tard, posseïda per un esperit nacionalista de tricorni i carajillo, va dir això.
11: ¡España, coño!
4: Aquí. Bé, fonts properes al matí de Catalunya Ràdio afirmen que la van treure de l'escenari mentre cridava «Viva Ceuta i dejad que toré la vaquilla». A veure amb què ens sorprèn l'any que ve la bona de la Marta.
5: Sí. Gràcies, Elisenda.
4: A tu.

I aquesta la dediquem cada dia una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui per als aficionats al futbol, que després de 3 setmanes llarguíssimes d'aturades de seleccions, heu pogut gaudir del vostre equip a la Lliga. I per als que sou del Barça, sapigueu que aquest vespre tenim una cita amb la Champions, perquè un dia de partit sempre comença bé. Bon dia, Catalunya!

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 8 del matí. El servei d'alta velocitat encara arrossega afectacions i retards derivats de l'incendi d'un comboi ahir a Ricla, a l'Aragó. Els trens circulen per via única en un tram de 25 quilòmetres mentre els usuaris afectats busquen alternatives per fer front als retards i a les cancel·lacions. Busquem l'última hora a les carreteres. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Doncs, a banda de les retencions habituals, a aquesta hora hi ha diversos punts complicats per incidències. A l'AP7, al Papiol, en sentit nord, per un camió avariat que talla un carril, com a conseqüència lentitud també a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7. A la mateixa B23 també hi ha retencions a Molins de Rei, direcció Barcelona, derivades d'un accident. I un altre punt complicat a aquesta hora és l'entrada i sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat per un accident a la Ronda de Dalt, sentit Trinitat.
1: L'FMI eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola aquest any. És més del doble del que calcula per a la zona euro i situa Espanya com la gran economia europea amb més bones perspectives. L'FMI alerta de l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà i de l'augment de la inflació. Ada Colau serà la cap de llista del Front Ampli a les eleccions generals del 29N. El nom l'han consensuat les quatre formacions d'aquesta coalició d'esquerres i mantenen la mà estesa a Podem, tot i l'acord electoral que ha tancat amb Esquerra Republicana. El govern espanyol estudia recórrer al Constitucional la decisió del Tribunal Suprem que impedirà als nacionalitzats per la llei de nets votar les eleccions del 29 de novembre. El Suprem manté la suspensió cautelar després del recurs presentat, entre altres, per Vox. Els Reis d'Espanya arriben avui a Ceuta en una visita històrica. Feia 19 anys que cap cap d'estat espanyol visitava la ciutat autònoma. La corona vol expressar el suport als seus habitants després de l'entrada massiva d'immigrants. Demà continuaran la visita a Melilla. L'OTAN amenaça Rússia amb una resposta contundent si el Kremlin decideix atacar Europa. Si això passés, l'Aliança Atlàntica obre la porta a bombardejar territori rus per impedir que l'ajuda de la rereguarda arribés a l'exèrcit. Tot i això, posen el focus primer en la prevenció. Els estudiants francesos tornen avui als carrers amb una nova convocatòria de protestes. Ho fan després que el govern francès hagi començat ja a moure fitxa per satisfer algunes de les seves demandes, però també després que Emmanuel Macron hagi condemnat la violència dels estudiants. La cinta coreana Hope entusiasma el públic del Festival de Sitges, mentre el seu director, Na Hyun-jin, recull un premi honorífic. A la competició hi entren tres treballs amb participació catalana: 11, Les Hijas i Upiro.
3: Esports.
1: Abdel Serra, bon dia.
4: Bon dia. El Barça afronta avui la segona jornada de la Champions jugant al camp del Galatasaray. Hansi Flick diu que és un privilegi i no pas una pressió el fet d'haver guanyat tots els partits jugats fins ara. El Girona empata 1 al camp del Tenerife en el partit que tancava la novena jornada de Lliga de la segona divisió de futbol. I en bàsquet, el Barça rep aquest vespre el Maccabi de Tel Aviv en partit de l'Eurolliga. També té partit avui el Kitzenàs Manresa a l'Eurocup i el Fiat Girona a la FIBA Europe Cup.
1: Temps estable per aquest dimarts, dia 13, però amb núvols baixos a moltes comarques. El cel es mantindrà més serè al Pirineu i al terç oest del país, on les temperatures podran pujar àmpliament per sobre dels 25 graus. El cel estarà més tapat en punts de la costa on no es descarte algun plogim.

0: Castelldefels avui.
1: El pressupost per a l'Ajuntament de Castelldefels per a l'any vinent serà de 112 milions d'euros, dels quals 4,5 es destinaran a inversions. El pressupost ordinari creix un 14,9% respecte a 2026. El ple municipal extraordinari de divendres aprovava els pressupostos municipals i les ordenances fiscals per a 2027 amb els vots favorables dels grups del govern, Partit Popular i SOM, mentre que l'oposició, PSC, Movem i Esquerra Republicana votaven en contra. Avui comencen les obres de renovació de la pista poliesportiva exterior del Parc de la Pineda. L'actuació inclou la renovació integral del paviment i la millora dels elements a la pista, amb l'objectiu de disposar d'un espai més segur, funcional i adequat per a la pràctica esportiva. Les obres tenen una durada prevista de 2 setmanes. Durant aquest període, atenció, la pista romandrà tancada al públic. Per això es recomana a les persones usuàries que utilitzin altres instal·lacions esportives municipals mentre durin els treballs. Fins al 30 d'octubre es poden presentar sol·licituds al nou procés de selecció de plans d'ocupació per a persones en situació d'atur, prioritàriament veïnes de Castelldefels. Es crea una nova borsa de treball per fer contractacions durant l'any 2027 en períodes d'entre 6 i 12 mesos de contractació. Entre els perfils que es convoquen hi ha auxiliars administratius i tècnics, personal de neteja, jardineria i manteniment, informadors i auxiliars de serveis. Torna una nova edició dels cicles de tallers per a dones de més de 45 anys. És una iniciativa adreçada a dones que es troben en l'etapa de la perimenopausa i la menopausa. L'objectiu és oferir eines, recursos i espais de suport per millorar el benestar físic i emocional des d'una mirada integral, comunitària i participativa. Les trobades tenen lloc al Complex Esportiu Municipal de Can Roca en horari de matí. Fins aquí les notícies. Tota la informació a castelldefels.org, també a radiocastelldefels.org i més notícies. Aleshores, en punt, hi ha l'informatiu de la una.
0: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Bon dia, avui és dimarts 13 d'octubre i aquests són els titulars de la jornada.
1: Queda aprobado con el voto favorable del Partido Popular y SOM y el voto contrario del Partido Socialista, de Esquerra Republicana y de Movem en Comú Podem.
0: Era la veu de l'alcalde. Efectivament, divendres l'Ajuntament aprovava el pressupost per a l'any vinent, 112 milions d'euros, dels quals 4,5 es destinaran a inversions. El pressupost el presentava Cristina Corona.
2: Aquest any tenim un pressupost, incloses les inversions, de 112.568.932. D'aquests 112 milions, 4,5 milions corresponen a les inversions noves per aquest any.
0: L'oposició hi va votar en contra. Eva López, PSC.
3: Nosaltres pensem que el futur de Castelldefels té que afrontar polítiques valentes, com els reptes que tenim per davant. El canvi climàtic és una evidència i el tema de l'habitatge, que en cap moment vostès estan posant per davant de les seves polítiques.
0: També Movem en Comú Podem votava en contra. Sílvia López.
4: Per dignitat, per defensa del dret a l'habitatge i per protegir els nostres serveis públics i el nostre entorn, des de Movem en Comú Podem hi votarem rotundament en contra.
0: Era la mateixa posició que adoptava Esquerra Republicana. Rita Borque.
5: Nosaltres votarem no a aquests pressupostos perquè creiem que és un pressupost poc ambiciós i que cobreix poc les necessitats de les regidories que directament serveixen a la nostra ciutadania.
0: El debat sobre el pressupost el tancava l'alcalde Manuel Reyes.
6: ¿Dónde hemos puesto el dinero de nuestros vecinos? Pues mire, en estos 4 años pues hemos incrementado un 14% la partida de la Gent Gran. En la seguridad hemos incrementado un 76%. Hay 33 agentes de policía nuevos en Castelldefels.
7: Castelldefels desperta.
0: És el tema principal d'aquest Castelldefels desperta. Era notícia divendres i avui analitzarem, hem sentit una brevíssims extractes del ple municipal de divendres. Però encara hi ha altres qüestions avui. Les pluges torrencials d'aquesta tardor han tornat a posar sobre la taula el risc d'inundacions. Al Baix Llobregat han reobert el debat sobre el futur urbanístic de la zona, si és que mai s'havia tancat. A Gavà, el projecte del Pla de Ponent preveu la construcció de milers d'habitatges en un entorn amb rieres i espais naturals. La plataforma Aturem el Pla de Ponent alerta de l'impacte ambiental i dels riscos hidrològics, mentre que l'Ajuntament de Gavà defensa que ja ha previst actuacions per reduir aquest perill o aquest risc d'inundacions. Avui en parlem de tot plegat amb Ramon Sanahuja, que és membre de la plataforma Aturem el Pla de Ponent, veí de Castelldefels, per conèixer com afectarà la nostra ciutat aquest projecte urbanístic al municipi de Gavà, just al límit entre tots dos municipis. Ramon, què tal? Bon dia.
8: Bon dia, gràcies per convidar-nos i poder donar la nostra opinió aquí.
0: Sí, la vostra opinió, que s'ha anat repetint aquestes últimes setmanes a causa d'aquestes pluges torrencials. Què ens diuen? Què ens diu aquest episodi sobre el risc real d'inundacions en el nostre entorn?
8: Val, primer de tot, jo no sóc hidròleg, no sóc geòleg, però sí que he llegit els informes que han fet diferents experts, no? I intentaré traduir això en un llenguatge que la gent ho entengui, no? Aviam, el Pla de Ponent, com sabeu, és un pla que preveu la construcció de 4.800 habitatges entre Gavà i Castelldefels i que per fer això ocupa una zona que fins ara era una zona verge, bàsicament ocupada per boscos, per una riera, la Riera dels Canyars, i per zones agrícoles, on hi havia camps que fins fa 4 dies estaven cultivats, no? Camps que recurrentment, quan la riera es desbordava, ocupava, era la zona de flux preferent de les inundacions, no? Aleshores, la urbanització el que implica és asfaltar, urbanitzar tota aquesta zona, que són més de 100 hectàrees, on també es construeixen uns aproximadament 5 quilòmetres de vials, entre carrers, vials, etc. No? Què vol dir això? Això vol dir que s'altera la topografia actual, s'altera, diguem-ne, la capacitat d'impermeabilització i de poder xuclar l'aigua de tota infiltració de tota aquesta zona. I, per tant, tota l'aigua que ara es filtrava haurà de sortir per algun lloc, no? Bé, a més a més, els darrers anys els experts observen un canvi en la climatologia. Això no se'ns escapa, que hi ha episodis més extrems amb pluges més torrencials i el risc de poder caure pluges molt, molt exagerades, tipus la dànega de València que vam veure fa un parell d'anys amb 700 litres per metre quadrat, no? A més, hi ha un altre tema que no es parla, però és que el nivell del mar està pujant, eh? Llavors la riera dels Canyars desemboca al mar i la pendent que hi ha des de la zona del Pla de Ponent fins a l'aigua és menor. Què vol dir això? Això vol dir que hi ha un risc de que hi hagi una pluja molt, molt gran i que l'actual curs del riu, de la riera, a partir de les intervencions i de la impermeabilització, no sigui capaç de drenar suficient i causi inundacions aigües avall o al costat. Això és a dir, en el nucli de Castelldefels, però sobretot també aigües avall a la zona agrícola i a les zones de Gavamar, a les zones, diguem-ne, més cap avall, tocant el mar de Castelldefels, no? Això, els nostres experts, hi ha un expert, un geòleg, que potser algun oient coneix, el Josep Maria Mallarac, que l'hem contractat perquè ens doni un cop de mà, ha analitzat tots els estudis que ha fet a l'Ajuntament, ha analitzat tots els estudis que han fet diferents empreses, no? I ha trobat mancances importants, en els càlculs que s'han fet. L'Ajuntament de Gavà diu que tranquils, que no hi ha risc, que ara s'estan construint unes basses de laminació, bàsicament són uns forats a terra amb una capacitat d'absorció de molta quantitat d'aigua per mitigar el risc d'inundació en el cas que plogui molt. I efectivament, les basses de laminació tenen aquesta funció. El que passa és que els nostres experts han fet els càlculs i creuen que són totalment insuficients i, a més, planificades a l'any 2005, amb uns càlculs de l'any 2005 que eren dels anys 80, 90 i més enrere, que són diferents als que tenim ara, no? Bàsicament, la situació és aquesta, no? Nosaltres defensem que la millor forma de prevenció del risc d'inundació és no urbanitzar en zona inundable, i la Riera dels Canyars és una zona inundable, això l'ACA ho diu, i estableix que és una zona inundable. Hi ha una llei, que és la Llei d'Urbanisme de Catalunya, que hi ha un article que diu que no s'ha d'urbanitzar en zona inundable, que passa que el planejament ve de l'any 76, previ a la llei, i l'han donat. I actualment l'Agència Catalana de l'Aigua, que és qui té l'última paraula, ha emès un informe previ que autoritza la construcció de les dues basses de laminació, que és el que s'està fent ara, les obres que estem veient, però que encara no autoritza la construcció i la del pla, del pla urbanístic. Això encara no. Està pendent de nous estudis, està pendent de noves mesures de mitigació, com hi ha dos que ja diuen i que no s'han fet, que són l'eixamplament del pont de la Riera sota la C-245 i sota la ferrovia. Això, a dia d'avui, l'ACA diu, si no es fan, s'eixamplen aquests ponts, això pot ser un tap, en cas de pluja extrema, i si es vol urbanitzar, s'han d'eixamplar els ponts. A dia d'avui no s'han fet.
0: Per entendre'n, seria el pas que va al tanatori?
8: No, de la Riera.
0: Els passos de la Riera.
8: A la Riera, que són molt més estrets. De la Llera de la Riera, val? Quan anem cap a Gavà per la C-245, que fa aquella pujadeta on està el radar una mica més endavant, fa la pujadeta aquella. Aquell és el curs just de la Riera i allà aquell pont s'ha d'eixamplar. Aquest i el que hi ha 30 metres més a la dreta, que és el del ferrocarril. Clar, això són inversions importants que no s'han fet. I a més, l'ACA està pendent de nous estudis d'inundabilitat que li ha de passar la Junta de Propietaris de Gavà, i que és el propi Ajuntament i Cronos, que han pagat doncs, estudis per veure quin és el risc d'inundabilitat. Ara faré servir una paraula tècnica que no m'agrada, que és el que se'n diu els períodes de retorn, que és la probabilitat de que en un període de 500 anys hi hagi un gran aiguat de 700 litros, no? O de més litros. Llavors, bueno, es fa aquesta hipòtesi, què passaria si plouen tants litres, no? Cap a on aniria l'aigua, quines zones ocuparia i què s'hauria de fer, no? En cas doncs, de que s'inundés, perquè no s'inundés. No? Bàsicament, l'ACA pues, agafarà aquests estudis i dirà, bueno, aviam si introdueix modificacions en el pla. No? Nosaltres, repeteixo, la nostra idea força és que s'aturi, que no s'urbanitzi, que allò sempre ha estat una zona de flux on s'ha inundat de forma natural perquè la riera doncs, de tant en tant es desborda i és la millor forma de prevenir el risc d'inundació. Perquè si no es fa, potser en 2, 3, 4, 5, 10 anys no passa res. I dius, ah, mira, no era tan greu, però un dia passarà i estarem aquí al centre del poble i la zona de Castelldefels Mar molt inundats i dirà, i com és que estem tan inundats? No? Doncs segurament serà per culpa d'aquesta urbanització.
0: Si fem una mica de memòria, probablement no són casos comparables, a més han transcorregut, si no 30, 20 anys segur. Aquí, a Castelldefels, hi ha un barri que es diu Canyàs, precisament, quan es va urbanitzar va haver també un moviment per mirar de doncs, això, fer veure que també era curs de la riera.
8: Sí, és que a més el barri de Canyars està en una situació, sobretot la part on està, perquè ens entengueu, l'escola als Pins, cap a aquesta zona allà, doncs el carrer Abanavieja.
0: Abanavieja, avinguda Abanavieja.
8: Sí. Aquella zona és zona inundable, perquè just al curs del riu, de la riera, quan arriba en aquella zona fa una curva estranya i se'n va en paral·lel cap a Gavà i després torna a fer una altra curva. Val? Aquell curs ha estat alterat artificialment. Val? Històricament, allò, l'aigua sempre tira recta cap al mar. Val? Què va passar? En el segle XVII, XVIII, hi ha evidències històriques doncs, que els pagesos volien cultivar aquella zona i van desviar artificialment el curs del riu. No? El que passa és que els hi va costar molts anys perquè es desbordava cada dos per tres. No? I llavors al final van posar arbres, van fer unes orbes on estan les barbacoes aquelles famoses i diguem-ne que van aconseguir fer la corba i desviar el riu i poder cultivar la zona. Però ells eren perfectament conscients que allò s'inundava permanentment o cada dos per tres s'inundava. No? I per això no van edificar. De fet, aquella zona no ha estat edificada fins molt recentment. No? Llavors, clar, a la mesura que anem edificant i ens anem aprovant, anem fent més petit a la possibilitat de que el riu surti, doncs el risc d'inundació doncs, creix. No?
0: El professor Mallarac, que ens deies que us assessora, aquestes darreres setmanes, de fet fa bastant de temps que hi insisteix, proposa a la població que consulti els mapes d'inundabilitat, perquè moltes vegades no som exactament conscients fins que ens hi trobem, no? Però sobretot pel que fa a promocions noves, que s'ha de consultar aquests mapes. Oi?
8: Correcte, és que estem a temps. Fins i tot hi ha llocs a Catalunya que es proposa desconstruir a les cases d'Alcanar, em sembla que era, perquè estan al mig de la llera i hi han cases, no? Diuen, bueno, hem de desconstruir. Nosaltres estem atents de no construir i de preservar aquest espai, a part dels valors naturals, que és un altre tema importantíssim, no? Però per una cosa tangible com és el risc d'inundació, que a més això ens pot tocar les butxaques de la gent de Castelldefels, perquè si vivim en zona inundable, les primes de risc de les assegurances de les cases poden pujar de preu. Les assegurances no són tontes i saben que ells sí que fan els riscos correctament. No? Aleshores, tu aniràs assegurant la casa i diràs, ah, però si això està en zona inundable, prima més cara. Home, però per què? No? És a dir, jo crec que ens ho hem de mirar amb molta cura. L'Ajuntament de Castelldefels s'ha posicionat en contra, públicament.
0: Sí, això volia demanar, aquest posicionament, com l'interpreta la plataforma.
8: Bé, nosaltres...
0: i quina efectivitat pot tenir, perquè realment el que fa l'Ajuntament de Castelldefels és adreçar-se a Gavà i exposar.
8: Aviam, el posicionament públic és molt positiu, perquè diguem-ne que ja no som una colla de replegats d'una associació ecologista, no, hi ha una institució, que és l'Ajuntament de Castelldefels, que és respectada, que mostra preocupació. Val? Llavors, genuïnament, la institució, l'Ajuntament, l'alcalde, ha mostrat preocupació. Per què no ha vist els estudis? Quan va adreçar els estudis, va demanar estudis a l'Ajuntament de Gavà, doncs no va rebre cap estudi concret. Va rebre una carta dient que, bueno, que tranquil, que no patíssim. No? Aleshores, l'Ajuntament també s'ha adreçat a l'Agència Catalana de l'Aigua demanant més o menys garanties, doncs, de que si s'urbanitza això no afectarà, no empitjorarà la situació respecte a la situació actual, no? Que això és un principi fonamental, no? O sigui, faig algo que no empitjori, no? L'ACA li ha dit que tranquils, que ha demanat més estudis a Gavà, que farà coses de prevenció perquè no empitjori la situació. Però, repeteixo, l'ACA a dia d'avui no ha donat el permís definitiu perquè puguin construir.
0: Parlàvem de posicionaments públics, com és aquest cas, el de l'Ajuntament de Castelldefels. Des del punt de vista judicial, hi hauria algun recorregut? Fiscalia de Medi Ambient? Quines accions legals pot emprendre la plataforma?
8: Nosaltres tenim actualment dos contenciosos administratius en marxa contra el Pla de Ponent. Val? Un per nul·litat de ple dret del projecte d'urbanització, en el qual, doncs, els peritatges del Mallarac, diguem-ne, és un dels elements. N'hi ha més, hi ha altres. No? Per exemple, doncs, el Pla de Ponent connecta dues zones xarxa Natura 2000, la zona del Delta i la zona del Garraf. Hi ha lleis europees que diuen que els connectors entre zones xarxa Natura 2000 s'han de respectar i s'han de mantenir. L'urbanització del Pla de Ponent implica carregar-se el connector natural, no? Llavors aquest és un altre argument. Hi ha bastants més, no?
0: Sí, avui ens fixem en els hidrològics, però realment sí,
8: hi ha molts més. Aleshores, aquest contenciós està en marxa, està ara fent proves, demanant informes, el jutge doncs està estudiant. És un contenciós que ja porta 4 anys, la justícia, doncs, saben com és, no? Entre altres, nosaltres hem aportat el peritatge del Josep Maria Mallarac, pel tema específic d'inundabilitat.
0: Per acabar, Ramon, tinc entès que el dia 24 organitzeu, no sé si és una visita o un acte reivindicatiu.
8: Fem una jornada de lluita, que començarà a les 9:30. Hem quedat a les barbacoes del Sentiu i llavors, bueno, farem grups i farem accions reivindicatives a la zona de les basses, on s'estan construint les basses. I després, bueno, explicarem una mica també a la gent que entengui diguem-ne el drama que se'ns ve si finalment això es tira endavant, no? Perquè serà un drama.
0: Ramon Sanahuja, moltes gràcies.
8: Moltes gràcies a vosaltres.
7: València, to be successful, so it helps that we win.
9: Castelldefels desperta.

0: camí de 8:45, ara anem amb el trànsit.
1: Castelldefels desperta.

0: Ens interessem ara per l'estat de les carreteres en comunicació amb el Servei Català del Trànsit. Mireia Camats, bon dia.
1: Hola, bon dia. A hores d'ara, l'autopista P7 i retencions de la Roca, Montornès del Vallès i de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà del Vallès en sentit Tarragona, també cua de Martorell al Papiol en sentit Girona per un camió avariat que talla un carril. Per tant, demanem extrema la prudència en aquest tram. A la B23 hi ha retencions de Molins de Rei al Papiol en sentit Girona i del Papiol a Barcelona. A l'A2 hi ha retencions de Castellbisbal a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona i de Sant Vicenç dels Horts a Sant Andreu de la Barca en sentit Lleida. A la C32 hi ha cua de Gavà a Esplugues en sentit Barcelona, les C31 retencions de Viladecans al Prat de Llobregat i també l'Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona. A la C17 hi ha retencions de l'Ametlla del Vallès a Granollers en sentit Barcelona per un accident que talla un carril i de Parets a Mollet en sentit sud. A la C58 retencions de Terrassa a Badia en sentit sud i entre Ripollet i Barcelona en tots dos sentits. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions entre el Nus de la Trinitat i Cornellà en sentit Llobregat. Comentar-vos que a l'altura de Meridiana hi ha un vehicle avariat que talla un carril. També hi ha retencions d'Esplugues a Sarrià i de Collserola al Nus de Trinitat en sentit Besòs per un accident al Nus que talla un carril. I a la ronda litoral la B10 hi ha retencions de Bonpastor al Port en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Bon dia, Mireia Camats, Servei Català del Trànsit. Moltes gràcies.

0: Castelldefels Desperta.
1: També tindrem música. La cantant britànica Alison Moyet està a punt de fer 65 anys d'edat i ho celebra dalt dels escenaris. Està recuperant el repertori que al costat de Vince Clarke a l'inici de la dècada dels 80 va popularitzar amb el nom del duo Jazzu. I això que escoltem avui és Only You.

0: 2:15 de nou d'aquest dimarts 13 d'aquest mes d'octubre. I ara ens interessem per la informació del temps. És el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem començat aquesta jornada amb una temperatura clarament més alta que la d'ahir, una temperatura força més suau. I de cara al migdia també serà així. I és que la temperatura màxima s'espera que...

0: Ara sí que podem recuperar aquesta comunicació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem començat aquesta jornada amb una temperatura clarament més alta que la d'ahir, una temperatura força més suau, i de cara al migdia també serà així, i és que la temperatura màxima s'espera que pugui pujar a valors de 24-25 graus a molts punts del territori. A punts del Pirineu podrà ser una miqueta més baixa, però cap a les Terres de l'Ebre fins i tot ha de ser més alta, s'espera una temperatura màxima de 28 graus. I en conjunt avui parlarem d'un cel variable, hi haurà força més estones de sol, amb alguns núvols que els anirà acompanyant aquest domini del sol, però sí que cap al sector central del litoral i perilitoral és aquí on s'espera que el cel estigui més ennuvolat i fins i tot s'anirà escapant algun ruixat al llarg del dia. Tot i això, tampoc no s'esperen ruixats d'intensitat. Això és tot de moment.

0: I encara més qüestions. Aquest dimarts 13 d'octubre parlem ara de feina, parlem d'ocupació, perquè fins al dia 30 es poden presentar sol·licituds al nou procés de selecció de plans d'ocupació per persones en situació d'atur, prioritàriament veïnes de Castelldefels. Es crea així una nova borsa de treball per fer contractacions durant 2027 en períodes d'entre 6 i 12 mesos. Entre els perfils que es convoquen n'hi ha d'auxiliars administratius i tècnics, hi ha també personal de neteja, jardineria i manteniment, hi ha informadors i auxiliars de serveis. Mar Sicília és regidora de Promoció Econòmica.
1: Dentro de las posibilidades que da cada plan de ocupación, pues se hace una evaluación de las diferentes áreas del ayuntamiento y se ve las necesidades puntuales que tiene. Pues, y digo puntuales porque los planes de ocupación no olvidemos que son temporales. Hay planes de ocupación que duran 6 meses y hay otros planes de ocupación que duran 12 meses. No son trabajos que vayan a perdurar a lo largo del tiempo, sino están pensados para cubrir unas necesidades muy concretas.
0: La regidora ha parlat dels plans d'ocupació municipals com una oportunitat per reincorporar-se al mercat laboral per a moltes persones.
1: Sin duda, hay casos a lo largo de los años que te sorprenden gratísimamente, ¿no? De personas pues que llevaban mucho tiempo sin conseguir salir de esa espiral, ¿no? Del desempleo y lo que supone pues mentalmente para una persona, y esto ayuda muchísimo, ¿no? Por el ver que puedes volver, ¿no? A ejercer una actividad, a tener un trabajo, a colaborar con tu ciudad también, ¿no? Y eso creemos que es importantísimo, que ayuda mucho y que hay muchas personas que tras un periodo de ocupar un plan de ocupación, pues vuelven a reincorporarse al mercado laboral con muchísimo más éxito.
0: Per inscriure's al procés d'aquesta nova convocatòria de plans d'ocupació municipals hi ha temps fins al dia 30. És un tràmit que es pot fer al web municipal, castelldefels.org. També es pot obtenir més informació a la Guaita, bé presencialment, bé telefonant aquest número, 93 635 25 75. El repetirem, 93 635 25 75.
2: Castelldefels.

0: Castelldefels és en marxa la campanya Castelldefels amb C de civisme. És una iniciativa per fomentar la convivència i el respecte a l'espai públic. És una campanya que aborda qüestions com la neteja, la mobilitat, el soroll i també la tinença d'animals. Inclou accions de sensibilització i, posteriorment, vigilància i sanció davant de conductes incíviques. Pel que fa a aquesta problemàtica, la tinença d'animals relacionada amb la tinença de gossos preocupen les conductes incíviques dels propietaris d'aquests animals. Anna Gil és tècnica municipal de salut.
1: És veritat que cada cop es veu més, no?, conductes cíviques, la gent que va passejant amb la seva ampolla d'aigua per netejar els orins, però encara costa i encara veiem les ciutats molt plenes de les façanes amb orins, els fanals, els excrements del carrer, i això és una cosa que preocupa perquè tots volem tenir animals. Hi ha molts animals, molts gossos i molts gats a Castelldefels, però n'hem de tenir cura i sobretot de l'espai públic. I doncs ara concretament des de la nostra àrea hem promogut, i segurament veureu pels carrers, una sèrie de cartells, no?, que expliquen quines conductes no s'haurien de fer, quina tipificació té en quant a sancions, no?, que són sancions doncs, de fins a 750 euros.
0: Ja ho han sentit, aquesta campanya Castelldefels amb set de civisme posa el focus en conductes incíviques habituals i recorda que el seu compliment és responsabilitat conjunt de la ciutadania. La campanya aborda qüestions, ja ho dèiem, com la neteja, la mobilitat, la tinença d'animals, d'entrada, accions de sensibilització, posteriorment, vigilància i també sancions davant de conductes incíviques.
2: Castelldefels desperta.
0: La banda Un Papa, que liderava Adrià Puntí, va deixar empremta en el rock català als anys 90, amb un estil molt personal entre el rock, el pop, la psicodèlia. El segell Montgrí publicarà per primera vegada un dels seus àlbums essencials, Bordell. Serà en vinil el pròxim 30 d'octubre i coincidirà l'efemèride amb els 30 anys de dissolució d'Un Papa. És una reedició molt esperada per recuperar clàssics del grup de Girona, com aquest Un Joc d'Ous.

La veu inconfusible d'Adrià Puntí, també aquest món també inconfusible, bastant retorçat. Això es va publicar originalment el 1994 i ara, a final de mes, el segell Montgrí ha anunciat que el reedita, podreu tenir Bordell en vinil.

0: Dijous es presentava a Castelldefels, se celebrava la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental, que posa el focus aquest any en la importància de cuidar el benestar emocional, trencar estigmes i reforçar les xarxes de suport. Aquest any, el Dia de la Salut Mental, s'ha celebrat sota el lema Fer comunitat, teixir benestar. La taula de salut mental reivindicava dijous el valor dels vincles i de l'acompanyament. El manifest del Dia Mundial el llegien dijous Pere Olmo, d'Artiment, i Cayetano Gómez, del Club Social del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
1: Es cuida quan escoltem, quan acompanyem, quan ens preocupem per una persona i quan sabem on buscar ajuda. Fer comunitat vol dir comptar amb tothom. Totes les persones tenim capacitat, experiències i coses per aportar. També les persones que han viscut problemes de salut mental, per això volem escoltar-les. No volem parlar només sobre les persones, volem parlar amb les persones. Perquè una persona és molt més que un diagnòstic. Totes som diferents.
2: Encara hi ha persones que amaguen que no estan bé. Ho fan perquè tenen por de ser jutjades o rebutjades. Això és l'estigma. L'estigma no desapareix només amb una campanya. També desapareix amb el coneixement. Quan coneixem les persones, deixem de veure només l'etiqueta. Hem de poder parlar de salut mental amb normalitat. Demanar ajuda no és un signe de debilitat. Demanar ajuda és cuidar-se. També hem d'aprendre a cuidar les persones que cuiden els altres. Les famílies, les persones, cuidadors, professionals i les entitats també necessiten suport. Cuidar qui cuida és cuidar tota la comunitat.
0: Aquest cap de setmana, a més de les jornades de solidaritat, en el marc de les jornades de solidaritat, s'ha celebrat el Festival d'Estels per la Pau. Aquestes jornades són les 37enes i inclouen també una exposició de les entitats i ONGs que formen part del Consell Municipal de Pau i Solidaritat. És una exposició que es pot visitar a la Sala Margarida Xirgo encara en el decurs d'aquesta setmana, fins al dia 18. És una mostra que dona a conèixer la feina que fan aquestes entitats en àmbits com la cooperació, la solidaritat i la defensa dels drets humans. La tècnica municipal Carme Ferrer, que és la cap de l'àrea d'Educació i Solidaritat, ha explicat en què consisteix aquesta exposició que es pot visitar fins al dia 18.
3: Doncs es tracta d'una exposició on podem presentar diferents moments, diferents mitjançant fotografies concretes i fetes amb molt de carinyo, i es tracten de compartir els projectes i programes que les entitats que tenim aquí a Castelldefels i que participen en el Consell de Pau i Solidaritat, Consell Municipal, doncs poden representar tímidament, mitjançant una foto, però amb molt de detalls, com ja es fa amb aquest art de la fotografia, doncs el seu esperit i el seu saber fer.

0: I encara més qüestions d'actualitat. Per exemple, el concurs Reimagina't, que impulsa l'Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, amb la participació de l'Ajuntament, que arriba a la 18a edició. És una iniciativa que convida joves d'entre 12 i 18 anys a crear vídeos lliures d'estereotips sexistes. Aquesta edició posa el focus en les masculinitats i en la necessitat de qüestionar els rols i estereotips de gènere. Són inscripcions que són obertes fins al 13 de novembre. Ana López ha entrevistat la tècnica d'igualtat que coordina aquest concurs, Ana Dolors Rodríguez.
1: Tornem a parlar del Reimagina't, que tantes alegries s'ha proporcionat a l'alumnat de Castelldefels.
2: Doncs sí, tornant a fer difusió perquè reforcem una mica que hi ha termini. Vull dir que vam començar abans de l'estiu a començar aquesta difusió per avisar els joves d'aquí de Castelldefels que estiguessin interessats a participar, doncs que poguessin anar preparant, i tenen termini fins al 30 d'octubre, vull dir que hi ha temps. I a més, aquests dies de pluja doncs anima a seure una mica, a pensar i a animar-se a participar.
1: Recordem en què consisteix el concurs Reimagina't.
2: Doncs el concurs Reimagina't consisteix en participar, primer t'has d'inscriure, després tens un... Vull dir que la gent no s'espanti, tu t'inscrius abans del 30 d'octubre i poden participar joves dels municipis que formen part de l'Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació, com és el cas de Castelldefels, que l'Ajuntament de Castelldefels en forma part. Un cop t'has inscrit, tens termini fins a mitjans de setembre, de febrer, doncs per fer aquest vídeo. Es tracta de fer un vídeo en un minut sobre la temàtica que cada any canvia, que es proposa des de l'organització del concurs. Enguany la temàtica són les masculinitats.
1: Les noves masculinitats.
2: Correcte, és una proposta que crec que és molt interessant perquè sovint parlem a la gent més madura, diguem-ho així, de com les masculinitats doncs, construeixen i a vegades han participat doncs, de les desigualtats i les discriminacions de gènere que també afecten a homes i dones de manera diferent però que també afecten. Llavors tirem aquesta mà als més joves per tal que ens ajudin a pensar aquestes masculinitats que poden ser aliades i que poden ajudar a construir doncs, societats més lliures i més justes per tots i totes.
1: Recordem que és un format específic i que la gràcia d'aquest concurs és que s'ha de fer un vídeo molt curt, molt curt.
2: Exacte, és l'especificitat i la dificultat que ja us ho he explicat moltes vegades que a mi em deixa, diguéssim, al·lucinada perquè és que en un minut han de poder explicar doncs, una història, donar un tip sobre un tema tan complex com són les masculinitats. Però ja us dic que els joves de Castelldefels estan suficientment preparats i preparades per fer-ho, perquè per això en les últimes edicions doncs, Castelldefels ha recollit premis en diferents temàtiques com han sigut doncs, les migracions o la diversitat sexual.
1: I, com dèiem, hem aconseguit premis aquí alumnat de diferents instituts de Castelldefels en darreres edicions.
2: Doncs sí, perquè tenim uns joves i bueno, sabeu que a Castelldefels hi ha una llarga trajectòria, diguéssim, en els concursos que en diferents formats i modalitats al llarg de l'última dècada, m'atreviria a dir, doncs hem donat espai als joves perquè poguessin explicar-nos des d'un format més audiovisual quines són les seves idees, les seves propostes, les seves reflexions entorn al gènere i a les desigualtats i les discriminacions que hi ha, però també de la diversitat de gènere. A partir d'aquí podem dir que tenim uns joves molt creatius a la ciutat i ho dic amb constància perquè així que han recollit premis en les últimes edicions i, per tant, animem a que continuïn aquesta ratxa de premis i que tornin a donar alegries doncs, a la ciutat.
1: Ana Dolors Rodríguez, tècnica de polítiques d'igualtat, moltíssimes gràcies per recordar-nos els objectius i les informacions referents a aquesta nova edició del concurs de vídeos lliures de sexisme adreçat a l'estudiantat Reimagina't. Que vagi molt bé. Gràcies.
2: Esperem que sí.
1: Bon dia.
3: Castelldefels desperta.
0: Ara falten 7 minuts per arribar a les 9 del matí. Això és el Castelldefels Desperta. Avui escoltarem més música. Fa anys una de les veus més reconeixibles de la música internacional, Nana Moscuri, nascuda a Creta el 13 d'octubre de l'any 34. Avui celebra, per tant, 92 anys d'edat. Amb les seves inseparables ulleres de muntura fosca, amb una veu cristal·lina, Nana Moscuri és recordada, entre moltes altres cançons, per una adaptació que va fer de la cançó de la banda sonora de la pel·lícula de Jacques Demy. Això és Els paraigües de Cherbourg, que avui escoltem Nana Moscuri.

0: Le Parapli de Cherbourg, els paraigües de Cherbourg en la veu de Nana Mouskouri. Avui la cantant grega fa 92 anys d'edat.
1: Castelldefels desperta.
0: El castell de Castelldefels recuperava aquesta primavera passada els casaments civils a la sala magna del castell, una possibilitat que permet celebrar cerimònies en un dels espais patrimonials més emblemàtics de la ciutat. La primera cerimònia es va fer el mes d'abril i des d'aleshores el castell ha incorporat aquest servei a la seva oferta d'usos. El coordinador del castell és Albert Fernández.
2: Des d'abril-maig ha tornat a obrir la possibilitat de no només fer casaments a la sala de plens o a la platja, sinó també a la sala magna del castell. I, bueno, és molt emocionant. La veritat és que de totes les que portem han sigut molt, molt maques, la gent s'emociona molt, l'espai sembla que no, però convida a un bon casament.
0: Ara s'ha obert de nou el període per concertar data per a totes aquelles parelles que estiguin pensant a casar-se i ho vulguin fer a la sala magna del castell.
2: S'ha de fer, com totes les gestions que fem aquí a l'Ajuntament, s'ha de fer per registre d'entrada. És a dir, mitjançant la seu electrònica del nostre municipi, s'ha d'accedir, s'ha d'emplenar tot un formulari amb una sèrie de documentació per poder celebrar la cerimònia, per poder tenir en aquest cas aquesta part administrativa. S'ha de fer el pagament de la taxa, que recordem que al castell són 350 euros per aquest any, que és el que està aprovat a l'ordenança municipal. S'ha de triar el dia, perquè tenim de tota la graella que tenim. Ara recordem també que l'1 d'octubre obrim la graella del 2027, que la gent li soni, que tota aquesta gent que es vulgui casar l'any que ve que sàpiga que l'1 d'octubre obrim aquesta graella. I un cop s'ha emplenat tot el que és el registre d'entrada, aquesta part més formal, que inclou la presentació de la documentació i la reserva de l'espai si no està ocupat, doncs ja vindria la segona part, que és ja la part més planera de, bueno, doncs, en aquest cas, la part que fem nosaltres, no? D'una miqueta, doncs, fer el guionatge, de preparar l'acte de com serà l'esdeveniment, d'ensenyar les sales, etcètera, etcètera.
0: Com és lògic, com abans s'acordi una data, més possibilitats hi ha de triar jornada al calendari i també de triar quin càrrec electe oficiarà el casament.
2: El que fem és obrir o dir quins dies estan disponibles per fer tots els casaments de l'any que ve, que en principi, per tal de poder fer aquesta part administrativa que també fem, sí, i per combinació de, doncs, agenda de regidors o alcalde, que són els que casen, etc, etc, etc, estem fent els casaments la primera i la tercera setmana de mes. Entenem que els regidors tenen la seva agenda i les seves peculiaritats i, clar, no sempre és possible de que pugui fer l'esdeveniment o el casament el regidor o l'alcalde. Aleshores, nosaltres, per la nostra part, no tenim cap problema. Quan tenim una petició, doncs la fem en aquest cas al Departament d'Alcaldia, que és qui porta aquesta part administrativa de l'expedient del casament, i són ells els que fan aquesta comunicació per veure si es pot triar el regidor o l'alcalde.
0: Si està pensant a casar-se, per tant, ho pot fer al castell de Castelldefels, que ha recuperat aquesta primavera passada, ho feia, als casaments civils. Encara es pot demanar hora, adverteixen els coordinadors, que com abans es faci aquesta gestió, si és que ja ho tenen decidit, com abans es faci, més possibilitats ja d'arribar a la data triada, a triar la data i també, en funció de l'agenda, quin càrrec electe oficiarà el casament. Pot ser qualsevol regidor o regidora, pot ser el mateix alcalde. El Castelldefels desperta, som a punt d'arribar a les 9 del matí, per tant, haurem cobert la primera hora d'aquest programa, el primer de la programació d'aquesta jornada, la jornada de dimarts 13 d'octubre. Hem tocat moltes qüestions i a la segona part encara n'hi haurà més a la segona hora. Parlarem, entre altres qüestions, de networking. El Networking Day farem una crònica i escoltarem també l'opinió de Santi Amaro, cap de l'àrea de promoció econòmica.
3: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
4: Són les 9. El servei d'alta velocitat encara arrossega afectacions i retards derivats de l'incendi d'un comboi ahir a Ricla, a l'Aragó. Els trens circulen per via única en un tram de 25 quilòmetres, mentre els usuaris afectats busquen alternatives per fer front als retards i cancel·lacions. El Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola aquest any. És més del doble del que calcula per a la zona euro i situa Espanya com la gran economia europea amb més bones perspectives. L'FMI alerta de l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà i de l'augment de la inflació. El govern espanyol estudia recórrer al Constitucional la decisió del Tribunal Suprem que impedirà als nacionalitzats per la llei de nets votar a les eleccions del 29 de novembre. El Suprem manté la suspensió cautelar després del recurs presentat, entre d'altres, per Vox. El Suprem té previst amnistiar Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig entre aquest divendres i dimarts de la setmana que ve. El jutge Llarena ja té redactada la decisió per tancar el cas. L'amnistia per a Junqueras, Turull, Bassa i Romeva la dictarà abans del 26 d'octubre, la data límit per presentar les candidatures per al 29-N. Ada Colau serà la cap de llista del Front Ampli a les eleccions generals del 29 de novembre. El nom l'han consensuat les quatre formacions d'aquesta coalició d'esquerres i mantenen la mà estesa a Podem, tot i l'acord electoral que ha tancat amb Esquerra Republicana. Tres morts i 16 ferits en un atac ucraïnès a la regió russa de Belgorod, mentre les forces de Moscou han atacat el port de Mykolaiv. El govern búlgar denuncia altre cop que els russos han atacat dos vaixells a la seva costa del Mar Negre. Mentrestant, el Kremlin ignora la treva energètica de Trump. SEAT admet que pot desaparèixer com a marca, però no com a companyia. Els seus responsables admeten que el futur de la marca SEAT depèn de la regulació europea sobre els cotxes de combustió, però remarquen que l'empresa no corre perill gràcies a l'impuls de Cupra i al primer vehicle elèctric fabricat a Martorell, el Raval. La cinta coreana Hope entusiasma el públic del Festival de Sitges, mentre el seu director, Na Hong-jin, recull un premi honorífic. A la competició hi entren tres treballs en participació catalana, 11, Las Hijas i Apiro.
1: Esports.
5: El Barça afronta avui la segona jornada de la Champions al camp del Galatasaray. Hansi Flick diu que és un privilegi i no una pressió el fet d'haver guanyat tots els partits jugats fins ara. El Girona empata 1 al camp del Tenerife en el partit que tancava la novena jornada de Lliga de la segona divisió de futbol. I en bàsquet, el Barça rep aquest vespre el Maccabi de Tel Aviv en partit de l'Eurolliga. També té partit avui el Kitsanàs Manresa a l'Eurocup i el Fiat Girona a la FIBA Europe Cup.
4: Temps estable però amb núvols baixos a moltes comarques. El cel es mantindrà més serè al Pirineu i al terç oest del país, on les temperatures podran pujar àmpliament per sobre dels 25 graus. El cel estarà més tapat en punts de la costa on no es descarta algun plogim.
6: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

0: Les 9 i 5 minuts, reprenem el fil. Aquí comença la segona hora del Castelldefels Desperta i ho fem amb els titulars.
1: Queda aprobado con el voto favorable del Partido Popular y SOM y el voto contrario del Partido Socialista, de Esquerra Republicana y de Movem en Comú Podem.
0: Era la veu de l'alcalde. El pressupost de l'Ajuntament de Castelldefels per a l'any vinent serà de 112 milions d'euros, dels quals 4,5 es destinaran a inversions. El pressupost ordinari creix un 14,9% respecte a 2026. El ple municipal extraordinari de divendres passat aprovava, ho sentíem, els pressupostos municipals i les ordenances fiscals per a 2027. Ho feia amb els vots favorables dels grups del govern, el Partit Popular i SOM. L'oposició, PSC, Movem i Esquerra hi votaven en contra. Per part del govern, era la regidora d'Hisenda, Cristina Corona, del Partit Popular, qui presentava la proposta de pressupost com a continuista i prudent.
2: Aquest any tenim un pressupost, incloses les inversions, de 112.568.932. D'aquests 112 milions, 4 milions i mig corresponen a les inversions noves per aquest any.
0: A les files de l'oposició, Eva López, del PSC, criticava les línies mestres del pressupost.
3: Nosaltres pensem que el futur de Castelldefels té que afrontar polítiques valentes, com els reptes que tenim per davant. El canvi climàtic és una evidència i el tema de l'habitatge, que en cap moment vostès estan posant per davant de les seves polítiques.
0: També des de les files de Movem en Comú Podem criticaven el model de ciutat que reflecteixen aquests pressupostos. La regidora Sílvia López és portaveu d'aquesta formació.
4: Per dignitat, per defensa del dret a l'habitatge i per protegir els nostres serveis públics i el nostre entorn, des de Movem en Comú Podem hi votarem rotundament en contra.
0: En termes semblants s'expressava Esquerra Republicana de Catalunya. Rita Borquen és la portaveu.
5: Nosaltres votarem no a aquests pressupostos perquè creiem que és un pressupost poc ambiciós i que cobreix poc les necessitats de les regidories que directament serveixen a la nostra ciutadania.
0: El ple, el debat de pressupostos, el tancava l'alcalde Manuel Reyes, que parlava del pressupost aprovat amb aquests termes. Feia balanç del mandat.
6: ¿Dónde hemos puesto el dinero de nuestros vecinos? Pues mire, en estos 4 años pues hemos incrementado un 14% la partida de la Gent Gran. En la seguridad hemos incrementado un 76%. Hay 33 agentes de policía nuevos en Castelldefels.
0: Pel que fa a les ordenances fiscals, la proposta presentada pel govern s'aprovava també amb els vots dels grups que formen el govern, Partit Popular i SOM. Votaven en contra l'oposició, socialistes, Movem i Esquerra. El ple en el seu conjunt es pot recuperar a la carta a radiocastelldefels.org. També a l'informatiu de divendres passat es pot obtenir la crònica completa d'aquest ple de debat de pressupostos i ordenances fiscals. Es van aprovar amb el vot contrari de l'oposició.
7: Castelldefels Desperta.
0: Un dia com avui, el 13 d'octubre de l'any 99, fa 27 anys, Gabinete Caligari posava punt final a la seva trajectòria. Ho feien d'una manera, diguem, poc elegant, el líder i cantant. Jaime Urrutia comunicava als altres membres del grup la seva intenció de dissoldre aquell referent, si voleu, del rock espanyol dels 80. Avui recordem Gabinete Caligari amb aquest Camino Soria.

0: L'ocupació hotelera al conjunt de la comarca del Baix Llobregat ha crescut aquest estiu fins al 77%, segons les dades del Consell Comarcal, l'observatori que recull les dades, l'observatori del Consell Comarcal. A Castelldefels, aquest índex d'ocupació hotelera que s'ha registrat és una mica inferior, és d'un 75%. Per part de l'Observatori del Consell Comarcal, ATR Ràdio Castelldefels, la tècnica Lucía López.
1: Hem observat a la comarca una ocupació hotelera del 77%. A la ciutat de Castelldefels aquesta ocupació ha estat inferior a la comarcal, ha estat d'un 75%, sent el mes de juliol la major ocupació, amb un 84% de l'ocupació. I a més aquest mes ha registrat un destacat increment de més de 5 punts percentuals. I per remarcar és l'agost, que de passar un 81% de l'ocupació a Castelldefels en el 2025 ha suposat un 70% d'aquest estiu. Pues, algunes hipòtesis. Hem pogut veure, jo he mirat què passava amb els apartaments i l'evolució de l'ocupació en els apartaments turístics, al contrari dels hotels, ha augmentat. I tot i que la taxa d'ocupació encara ha estat inferior a la dels hotels, però sí que s'observa un major dinamisme que en l'ocupació hotelera.
0: El fet que baixi el nivell d'ocupació als hotels de Castelldefels pot respondre, segons aquest informe del Consell Comarcal, al fet que ha crescut l'oferta, al fet que hi ha més llits, perquè el nombre d'arribades ha crescut.
1: Agost continua sent el mes que concentra més arribades, és a dir, més turistes, que han concentrat més de 32.000 turistes, suposen més del 40% del total de turistes a l'estiu a Castelldefels. I aquestes arribades creixen un 3%, era el que et comentava. Tot i que pot ser que la taxa d'ocupació baixi, no significa que baixi el nombre de turistes, sinó que possiblement les places en oferta han crescut i per això t'ha fet baixar la taxa d'ocupació. I en quant al perfil de turista, també hi ha un predomini del turista internacional aquest estiu, lleugerament superior a la mitjana comarcal, passem del 58% dels turistes a Castelldefels aquest estiu han sigut internacional, tot i que també disminueix de manera significativa respecte a l'any anterior, perquè eren del 62%. Les motivacions, mateix que la comarca, les vacances són les majoritàries i negocis és el segon motiu d'estada.
0: A la nostra ciutat, a Castelldefels, per tant, l'estiu 2026 es tanca amb el 75% d'ocupació als hotels. Però ja ho sentien, les arribades han crescut un 3% respecte a l'estiu passat. L'Observatori Comarcal atribueix aquesta aparent paradoxa al fet que a la ciutat ha crescut l'oferta d'apartaments turístics.
2: Castelldefels desperta.
3: Renoi.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: Castelldefels desperta.

0: Parlem ara de seguretat, un quart i un minut de 10 d'aquest dimarts 13 d'octubre. L'Ajuntament està treballant en el desplegament d'un nou sistema de videovigilància als carrers que ha de gestionar imatges de fins a 300 càmeres, la meitat de les quals incorporaran tecnologia d'intel·ligència artificial. Així, l'Ajuntament vol centralitzar la gestió de les càmeres i reforçar la capacitat de control i resposta de la policia local. El tinent d'alcaldia de Seguretat, David Soler, explica en què consisteix aquest nou sistema.
1: La posada en marxa d'un nou sistema, un nou software que doncs aglutinarà més de 300 càmeres de seguretat que tenim a la ciutat de Castelldefels, per a intentar doncs que hi hagi un programari, doncs un sistema que les unifiqui, en la qual doncs tots podem veure el que està passant a la ciutat en qualsevol moment en aquests 300 punts que tenim instal·lats arreu de Castelldefels. Les càmeres que ja teníem de lectura de matrícules per intentar doncs detectar vehicles que han sigut sostrets arreu de l'estat i que poguessin vindre a Castelldefels a cometre delictes, això s'afegirà que dins d'aquestes 300 càmeres, aproximadament unes 110 estaran doncs amb la disposició de poder utilitzar un software amb intel·ligència artificial.
0: El tinent d'alcaldia de Seguretat ha detallat també quins són els objectius del desplegament d'aquestes càmeres i d'aquest software d'interpretació de les imatges. El que permetrà aquesta nova tecnologia és el que ens explica el tinent d'alcaldia.
1: Això pot permetre doncs millorar les cerques a la ciutat. Doncs, per exemple, si es comet un furt al carrer Església, per posar un exemple, i sabem que ho ha comès una persona que anava amb una samarreta de color negre i una gorra de color vermell, doncs aquest software podrà doncs interconnectar aquestes 110 càmeres que tindrem amb aquest software i podrà doncs fins i tot anar seguint per la ciutat de Castelldefels aquesta persona o aquest grup de persones que hagin comès doncs un delicte, un robatori o quelcom a la nostra ciutat.
0: Entén l'Ajuntament que aquesta tecnologia nova permetrà millorar l'eficàcia del cos policial municipal.
1: I això millorarà l'eficàcia policial doncs, de forma exponencial, perquè a més doncs, tindrem una visió doncs, quasi 360 doncs, de tots els carrers del nostre municipi, i especialment en aquells llocs de la ciutat on es cometen doncs, més delictes, ja sigui per població, per comerç, doncs, per desconcentració doncs, de mobilitat, i això doncs, millorarà moltíssim aquesta eficiència, i estem convençuts que gràcies a aquest sistema fins i tot seguirem reduint doncs, els delictes als carrers de la ciutat.
0: Aquest sistema de gestió de les càmeres de vigilància té un pressupost de 632.000 euros i un termini d'execució de 3 anys. El contracte es troba actualment en fase d'avaluació després que el termini per presentar ofertes acabés el juny passat. És aquest desplegament d'un nou sistema de videovigilància als carrers de Castelldefels que gestionarà imatges de fins a 300 càmeres, la meitat de les quals incorporaran tecnologia d'intel·ligència artificial.
2: Castelldefels desperta.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Castelldefels desperta.

0: L'edifici Lògic ha acollit dijous, la setmana passada, una nova jornada de networking. S'adreçava a empreses i emprenedors i reunia més d'un centenar de professionals inscrits. Durant tot el matí, les persones participants presentaven els seus projectes i serveis a diferents proveïdors, clients, possibles clients. El tècnic municipal Santi Amaro, que és cap de l'àrea de promoció econòmica, atenia la unitat mòbil de Ràdio Castelldefels desplaçada a cobrir aquella jornada.
1: La idea és, per part de l'Ajuntament, la Regidoria de Promoció Econòmica i Foment de l'Ocupació, doncs generar un espai, com a mínim un espai a l'any, per tal de que puguin venir les empreses de Castelldefels a donar-se a conèixer, a fer contactes i amb l'objectiu d'establir contactes client-proveïdor en una jornada doncs, de matí, com la que hem fet avui, en un espai tan icònic i tan representant per nosaltres com és el CIE Con Startup, l'espai doncs, per crear empresa, oportunitats laborals i startups.
0: La sessió de networking de dijous combinava les reunions professionals amb demostracions i experiències immersives relacionades amb la tecnologia. Estefania González va desplaçar-se fins a la jornada, va copsar les impressions d'alguns participants.
2: Bruno Molteni, trabajo para Soleiat, soy el fundador y el director. Yo vengo aquí, estoy en la aceleradora de startups que organizan aquí en el mismo coworking y como parte el networking y los eventos que organizan ellos me comentaron y la verdad que sí me interesaba para conseguir, empezar a conseguir algunos contactos con este negocio que estoy montando, es nuevo y que bueno, ¿no? Es ahora mismo lo que necesito básicamente, contactos, empezar a hablar con gente. Estoy como validando la idea, tengo un modelo de negocio, diría, definido por validar y estoy en ese punto que tengo que empezar a hablar con potenciales clientes, hacer entrevistas, validar ciertas hipótesis sobre si funciona o no el modelo de negocio y si hay un nicho ahí.
3: Soy Isabel Aitín, trabajo en Revertis y me encargo de toda la parte administrativa de la empresa. Normalmente cuando recibimos propuestas de la Guaita, siempre las valoramos con mucho, tanto a nivel de organización como a nivel de nuestra empresa, las valoramos mucho porque siempre suelen ser de interés. Entonces esta nos ha parecido particularmente interesante por los temas tratados, sobre todo de IA, que es una pregunta recurrente que tenemos nosotros en nuestra empresa y nos interesa siempre saber qué es lo que se está divulgando sobre esto porque muchas veces tenemos que luchar contra mitos o cosas que la gente ha oído y de repente la realidad es un poco distinta.
4: Soc Jordi Martos, soc representant de Quinteiva, que som una empresa del grup empresarial de Grup Quintela. Crec que és la tercera vegada que faig el tema de networking aquí a través de Getting Contacts, aquí a Castelldefels. I bueno, he vingut perquè l'empresa Getting Contacts ens ha enviat la informació i bueno, sempre vinc. Vull dir, nosaltres estem aquí al costat i per tant és molt productiu perquè clar, aquí pues, la veritat que fas molts, molts contactes i d'això es tracta.
0: És el testimoni d'empresaris i emprenedors. A preguntes de Ràdio Castelldefels posaven nota, com sentirem, aquesta jornada de networking.
3: Yo te diría un 9, ya, un 9, 9 y medio, muy interesante.
2: Y yo diría, sí, un 9, 10, sin duda, sí, sí.
4: Jo crec que un 8 és més que just. Jo crec que sí, he fet bastants contactes, he conegut a molta gent empresària, que podem tenir sinergies amb alguns més que altres i, bueno, i al final es tracta de tot això, sí.
0: En uns minuts a Ràdio Castelldefels contactarem amb la Guaita, parlarem amb Santi Amaro, perquè volem tenir algun indicador clau i fer el seguiment posterior a aquesta jornada de networking. Ens interessarem també per les jornades ON, que són a partir del 20 d'octubre, també la nit de l'empresa, que donarà premis a projectes, també l'acceleradora. En fi, de tot plegat en parlarem amb Santi Amaro. Serà d'aquí uns minuts a Ràdio Castelldefels, quan som camí de 9:45.
5: Castelldefels desperta.
0: En uns minuts contactarem amb la Guaita. Avui, 13 d'octubre, celebrem els 85 anys del músic Paul Simon. Va néixer l'any 1941 a Newark, a Nova Jersey, als Estats Units. Va ser membre d'aquell mític duet Simon & Garfunkel, juntament amb Art Garfunkel. Van marcar tota una època. Després de separar-se, l'any 1970, Simon va emprendre una carrera en solitari plena d'experimentació musical, diguem-ho així. L'any 86 va publicar Graceland, un disc emblemàtic que fusionava el pop amb els ritmes africans. Va guanyar 2 premis Grammy. Avui recordem una cançó d'aquell disc de Graceland. Escoltem You Can Call Me Up per celebrar els 85 anys de Paul Simon.

0: Dos quarts de deu en punt, a Ràdio Castelldefels ens interessem per la meteorologia. Contactem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem començat aquesta jornada amb una temperatura clarament més alta que la d'ahir, una temperatura força més suau, i de cara al migdia també serà així, i és que la temperatura màxima s'espera que pugui pujar a valors de 24-25 graus a molts punts del territori. A punts del Pirineu podrà ser una miqueta més baixa, però cap a les Terres de l'Ebre fins i tot ha de ser més alta, s'espera una temperatura màxima de 28 graus. I en conjunt avui parlarem d'un cel variable, hi haurà força més estones de sol, amb alguns núvols que els anirà acompanyant aquest domini del sol, però sí que cap al sector central del litoral i perilitoral és aquí on s'espera que el cel estigui més ennuvolat i fins i tot s'anirà escapant algun ruixat al llarg del dia. Tot i això, tampoc no s'esperen ruixats d'intensitat. Això és tot de moment.

0: Fa uns minuts fèiem una breu crònica de la jornada de networking que dijous passat es va celebrar a l'edifici Lògic. I ara en parlem amb més profunditat, ho fem tots els dimarts, amb Santi Amaro, és cap de l'àrea de promoció econòmica. Bon dia, Santi.
1: Hola, què tal? Molt bon dia.
0: Quin resum ens fas de la jornada de la setmana passada?
1: Doncs mira, fem una valoració bastant positiva. Al final van acudir unes 90 persones, unes 90 empreses, i bueno, la veritat és que al final ens van fer ells una valoració molt, molt positiva de l'utilitat, diguem, d'aquestes jornades en les quals doncs, el que s'intenta és que vinguin empreses de diferents llocs, principalment de Castelldefels, i que es faci doncs, un intercanvi de targetes i que es pugui generar la possibilitat de generar relacions de client-proveïdor, que és l'objectiu, diguem, d'aquest tipus de jornades.
0: Sempre subratlleu aquesta qüestió, no? La intenció que siguin jornades dinàmiques, que siguin profitoses.
1: Sí, la veritat és que l'organitzem una mica a petició també de les empreses de la ciutat, no? Que l'Ajuntament generi un espai per tal de que aquell dia qui vulgui venir doncs, tingui clar que com a mínim tindrà un interlocutor o dos, una o dues entrevistes per tal de bueno, pues, generar la possibilitat de vendre el teu producte, el teu servei, o bé trobar un proveïdor que habitualment no trobes si no és una jornada d'aquest tipus. No és un dia que normalment qui li agrada ja se'l reserva precisament per fer doncs això, contactes i després fer seguiments d'aquests contactes.
0: Ara, l'atenció de l'àrea enfocada a les jornades on és així? Santi, comencen el dia 20?
1: Doncs sí, són les jornades d'innovació que fem un cop a l'any, que normalment les concentrem al mes de octubre, principis de novembre, i que efectivament són els dies 20 i 21 d'aquest mes, o sigui, la setmana vinent, dimarts i dimecres. Són dos dies que normalment sempre tractem temes que són d'interès de

0: habituals, errades que maten a les startups i com evitar-les. I després fem una taula rodona aquest dia també amb, diguem, que porta per títol Startups i nous models de negoci, i convidem a participar a gerents o a persones que d'alguna forma tenen alguna cosa a dir al voltant dels espais que hi han repartits per tota Barcelona i que estan dedicats, com el nostre, com el d'una startup, a crear noves empreses i nous models de negoci.
1: Perdona, la conferència principal és a càrrec de Tom Horsey, deies. Ens pots presentar breument qui és Tom Horsey?
0: Mira, Tom Horsey és un... a nivell de caricatura, si vols, és un anglès andaluz, és una persona anglesa que va venir fa els anys 90 a Espanya, es va ubicar, crec que recordo que és a Granada, i és una persona que al principi no trobava feina i s'ha dedicat a crear empreses. N'ha creat diverses, actualment és un inversor, és una persona que es dedica actualment a posar diners en aquelles idees i projectes que tenen visos de continuïtat i d'èxit, però que ell explica, diguem, en les seves conferències, conferenciant també, i en les seves conferències explica, diguem, les errades que ell ha comès, no? I que intenta que en aquesta vessant seva de conferenciant, doncs, la gent se n'enteri de quines són les errades més habituals per tal de que, ja que les va cometre ell, no tornaràs a cometre. És una persona és un mentor en temes de... mentoritza i acompanya a projectes emprenedors i start-ups.
1: Protagonista, per tant, la jornada del dia 20. L'endemà, el dia 21, continuen aquestes jornades.
0: Sí, mira, l'endemà parlem de transformació digital. Se'n parla molt d'això, de la transformació digital. És com una ona d'aquestes que o aprens a navegar-la com a empresari, fins i tot com a treballador i com a ciutadà, o és possible que t'acabi ensorrant, no? La transformació digital és un tema que està a totes les agendes de totes les associacions empresarials, ajuntaments, etc. I el que intentem en aquesta jornada és parlar d'això. Portem també a una persona que és molt referent en temes de transformació digital, que és l'Alfons Cornellà. És un conferenciant a nivell internacional que parla d'innovació i és fundador d'una associació que es diu Infonomia i és impulsor de diversos projectes que tots ells estan orientats a connectar coneixement, tecnologia i també el món de l'empresa i la competitivitat, no? Aleshores vindrà i parlarà de com pot innovar una pyme en l'era de la intel·ligència artificial.
1: La transformació digital que serà protagonista, per tant, en aquesta segona jornada.
0: Sí, després hem muntat una taula rodona en la qual hi participaran representants de diversos tipus d'organitzacions que d'alguna forma vindran a explicar com s'ho han fet per adaptar-se a aquest canvi, no? aquesta transformació digital. Per exemple, hi serà present l'Ajuntament de Castelldefels a través del director de transformació digital de l'Ajuntament de Castelldefels, que és el José Luis Guerrero, que vindrà a explicar com un ajuntament s'ha ficat en això de la transformació digital. Vindrà també un representant de PIMEC, que és el responsable del Departament de Digitalització de PIMEC. Vindrà també una empresa local que també explicarà com s'ho ha fet ella per transformar-se digitalment. I també vindrà un representant del Clúster Digital de Catalunya, que és una agrupació d'empreses que estan vinculades amb el tema de la digitalització. Per tant, esperem que sigui una jornada que tothom li agradi. Animo a tothom que ens està sentint, que tingui alguna vinculació amb l'emprenedoria, el comerç i l'empresa, doncs que vingui, perquè segurament s'emportaran un o dos tips per poder, diguem, adaptar-los i posar-los en marxa en la seva realitat del dia a dia.
1: La transformació digital, deia, en protagonista el dia 21, el dia 20 es parlarà de startup. En paraules planeres, Santi, perquè la gent ho pugui interpretar, que no estigui relacionada amb el món de l'empresa, què és exactament una startup? En parlem molt sovint, però podríem definir què és una startup?
0: Sí, mira, una startup és una empresa, eh? O sigui, al final és una activitat que no es diferencia molt d'una perruqueria, d'una empresa de producció, més en el fet de que perquè funcioni, s'ha nomenclatura empresarial, s'ha d'escalar. Escalar significa que ha de tenir molts clients perquè pugui funcionar. Va? És el cas, jo que sé, Spotify, per exemple, que segurament tothom coneix, no? Perquè això

0: pugui funcionar, que és sentir música de forma gratuïta o premium a través d'un portal, doncs ha d'estar connectat molta gent. No? Aleshores, diguem, la característica principal d'una startup és que per el seu model de negoci, perquè funcioni, ha de tenir molts clients. I això té una diferència en quant a la seva organització i el seu muntatge previ, i és que durant molts mesos no factura. Han de pensar molt, han d'investigar molt, i molt probablement, no totes, però totes tenen una vessant tecnològica o innovadora. És a dir, treballen a través d'una màquina, un ordinador, un programa, un algoritme, perquè això arribi a moltíssima gent. Aleshores, durant molt de temps estan sense poder facturar per poder sobreviure. I normalment, durant aquest temps, sobreviuen a través, doncs, primer, a través de famílies, amics i tal, que porten diners, o bé inversors o bé subvencions. Quan comencen a funcionar, quan arriben al punt mort, quan nosaltres anomenem punt mort, que és que entro tants diners com per poder, diguem, pagar a les despeses, és quan ja comencen a tenir un volum important de clients i és quan ja comencen a funcionar. Però la principal diferència amb una empresa normal és aquesta necessitat d'escalada, diguem, i aquest temps que estàs pensant i preparant, que són, poden ser des de mesos a un any i pico, que no tinc cap manera de sostenir-me si no és a través de finançament extern, que no són les vendes.
1: Uh-huh. En aquest període en què no es factura, deies que la inversió privada és clau, també el suport d'amics, familiars, però també ho són les ajudes públiques. En aquest sentit, què és, en línies molt generals, què és el que pot oferir l'Ajuntament de Castelldefels a una startup local?
0: Bé, nosaltres, a nivell de finançament, òbviament, no podem competir amb les entitats que tenen finançament disponible per les empreses. Nosaltres, si el que sí que podem oferir, són dues coses. Una és aixecar la voluntat emprenedora, que és el que estem fent des de l'àrea de promoció econòmica, a través de Ciecon Startup i aquesta acceleradora que hem muntat. És a dir, llançar una crida a la població, a aquella població que té interès en l'emprenedoria, per fer-los venir i oferir-los una sèrie de serveis gratuïts adaptats, diguem, a la realitat de Castelldefels, per tal de que puguin provar si la idea, si la seva idea, la idea d'empresa que tenen, la idea de negoci, és vàlida o no és vàlida. Vale? Amb això hem tingut, entre cometes, cert èxit a l'hora de fer la primera i la segona convocatòria i han vingut, doncs, entre la primera i la segona convocatòria s'han interessat gairebé 100 persones. Òbviament no totes acabaran muntant una startup, però sí que se'ls ha donat la possibilitat de comprovar, de testar si aquesta idea és bona o no. Aquesta és una de les coses que nosaltres podem fer com a ajuntament. I l'altra és acompanyar-los en aquest procés de recerca de finançament extern. Nosaltres no disposem d'aquests diners, però sí que podem, amb un coneixement tècnic, adreçar-los a aquelles entitats que realment sí que el tenen.
1: L'atenció de la Guaita és també centrada en la propera celebració de la nit de l'empresa. Si et sembla, per acabar, Santi, podem fer 5 cèntims d'aquesta celebració, la nit de l'empresa.
0: Doncs sí, mira, la nit de l'empresa la celebrarem el dia 22 d'octubre a l'hotel SB d'aquí, de Castelldefels. És una trobada entre empresaris, empresàries, emprenedors i emprenedores de la ciutat. Està convidat tothom que tingui una activitat empresarial, sigui de la que sigui, de la ciutat, i fins i tot emprenedors i emprenedores que estan començant el seu projecte amb nosaltres. La idea ja simplement és trobar-se i fer una mica de pinya i reconèixer per part de l'Ajuntament, diguem, aquesta labor que fan tots, doncs, obrint el seu negoci cada dia i lluitant per la seva activitat. De fet, aprofitarem aquesta jornada també per reconèixer, diguem, hem fet uns premis a aquelles iniciatives de l'acceleradora On Startup que diguem que han destacat per la seva capacitat d'innovació, per la seva capacitat de creació d'economia o bé també per la seva capacitat de responsabilitat social. I allà faran 6 finalistes d'aquests premis, faran un petit speech on explicaran, diguem, en què consisteix el seu projecte, i un jurat finalment decidirà quins són els guanyadors i els finalistes. Però en si la jornada és una jornada que està convidat tothom que ens estigui sentint, que tingui una empresa, un comerç o un projecte empresarial i vulgui gaudir del dia amb nosaltres. És per la tarda, és a partir de les 6:30.
1: Per tant, la setmana que ve, una setmana atapeïda, tampoc és una novetat per la Guaita, perquè sempre teniu doncs, això, una agenda plena. Les jornades on, les jornades de tecnologia, els dies 20 i 21, i l'endemà, dia 22, has dit 22, que sí?
0: Sí.
1: Sí, el dia 22, per tant, la nit de l'empresa. Santi Amaro, moltes gràcies.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: És la secció habitual que fem tots els dimarts amb la Guaita, amb l'àrea de promoció econòmica. Ens ha estat comentant Jordi Amaro com va anar la jornada de networking de la setmana passada i hem fet una mica d'agenda del que està per venir, les jornades on, dies 20 i 21, i la nit de l'empresa, el dia 22.
2: A la Guaita, oportunitats i economia local.

0: Castelldefels Desperta.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.

0: Castelldefels Desperta.
1: I ara recordem que Carlos Berlanga va ser membre de Caca Deluxe, de l'Esca Pegamoides, de l'Esca i Dinarama, i, de fet, com a compositor va tenir una trajectòria en solitari. Tot just aquests dies s'està reeditant un dels seus discos més essencials, aquest Impermeable. Hem rescatat una d'aquelles cançons, una de les cançons d'aquell disc. Això és Vacaciones.

La música de Carlos Berlanga en el moment en què reedita amb motiu del 25è aniversari el seu últim àlbum d'estudis. Va publicar l'any 2022. Tot just aquell any moria Carlos Berlanga el 5 de juny 2002 a Madrid als 42 anys a causa d'una malaltia hepàtica. Avui hem recordat Vacaciones, una de les cançons destacades d'aquell disc impermeable de Carlos Berlanga.

0: El dia 1 se celebrava el Dia Internacional de les Persones Grans. Era una jornada que posava el focus en els drets, el benestar i la participació de la gent gran. A Castelldefels, la commemoració d'aquest Dia Internacional de les Persones Grans es farà aquest cap de setmana vinent, el 17 d'octubre. Pep Ribas és el coordinador del Centre Frederic Mompou.
1: Farem una festa. Aquest any hem decidit, doncs, en lloc de fer un acte institucional, una xerrada, un debat que havíem fet altres anys, hem decidit fer una festa. Farem un ball amb berenar un dissabte a la tarda, el 17 d'octubre, al Mompou, però considerem que ens mereixem una festeta d'inici de curs. Sí, sí, un ball amb orquestra. Amb un berenar especial, sorpresa, que ja veurem pels que vinguin aquella tarda. I llegirem, evidentment, abans de començar, es llegirà el manifest del Dia Internacional de la Gent Gran.
0: Aquest manifest, esmentava Pep Ribas, el manifest de 2026, porta per lema «Ens jubilem del treball, no de la vida». El missatge posarà l'accent en que la jubilació no ha de significar deixar de participar en la societat. El text reivindica una vellesa digna, amb drets, autonomia i capacitat de decisió.
1: Centrats sobretot en les pensions dignes, a les atencions, no? El tema que estem tenint aquests dies de les places residencials, sobretot de la dependència, recalca molt també el tema de que el que es triga la gent en poder ser atesos amb el tema de la dependència, no? La llista d'espera són molt amples i molta gent ja n'hi arriba, que mor fins i tot molt abans de poder arribar a aquests fets, no? I tot això és el que reivindiquen en aquests manifestos.
0: Aquest dissabte, dia 17 d'octubre, al Centre Frederic Mompou es commemorarà amb una festa el Dia Internacional de les Persones Grans.
2: Castelldefels desperta.
3: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
4: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lurrita Muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lurrita Muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
5: La cara B, Roots. Wow, wow, wow, wow, wow, Rap Cosmic Seeds. Good night, everybody.
6: Thank you for that lovely tune, that funky music.
5: Os espero cada viernes, Radio Castelldefels, de 10 a 11. La cara B, Roots.
7: Si quieres viajar con nosotros,
8: te invitamos a escuchar Viajando por las Ondas,
7: el programa de viajes de Radio Castelldefels.

0: L'últim tram del programa d'avui el dedicarem a la salut, perquè amb l'arribada de la tardor i el canvi de temperatures, els centres d'atenció primària comencen a notar també l'increment de problemes de salut, els que són més habituals aquesta època de l'any. Avui repassarem diferents consells per part de professionals d'infermeria, perquè hi ha refredats, grips i altres virus respiratoris que tornen a formar part del dia a dia, sobretot quan passem més temps en espais tancats. Per aquesta raó, els professionals sanitaris recorden la importància de mantenir una alimentació equilibrada i pròpia d'aquesta temporada. Meritxell Arendt és professional d'infermeria del CAP al Castell.
1: Productes de temporada i de proximitat, productes que ja podem trobar a les fruiteries del barri, ens trobem ja algun cítric, ens trobem alguna mandarina, començarem a trobar els caquis, què més? La castanya, les cols, la pastanaga, tota la carbassa, tot això, perquè, doncs, perquè són els que porten els nutrients i les vitamines que ens afavoriran per passar una tardor millor. No ens podem oblidar dels cítrics, que comencen a la tardor el fruita estrella d'hivern. I el tenir l'elevat contingut de vitamina C ens ajuden a prevenir refredats.
0: És un bon moment, aquest que som ara, per recuperar rutines després de l'estiu. Per exemple, tornar a fer activitat física.
1: A part de l'alimentació, coses que podem fer, perquè la tardor què és el que passa? El dia es retalla, redueix la llum solar, els dies es fan més curts, s'equivalen, no? Nit i dia. Hi ha menys llum, llavors hi ha menys producció de serotonina i això ens baixa l'estat d'ànim. Què podem fer? A part de l'alimentació, fer exercici de forma regular i si pot ser en grup, pot ser el futbol, el bàsquet, qualsevol cosa, balla, molt important, qualsevol cosa que sigui social i ens inclogui en un grup, perquè és la manera de desprendre endorfines, no? De generar l'endorfina, que és una hormona que produïm nosaltres i ens dona benestar.
0: Hi ha altres hàbits, diuen els professionals, que són ben senzills. Per exemple, rentar-se sovint les mans, ventilar els espais, tapar-se la boca i el nas a l'estossegar o esternudar i evitar el contacte amb altres persones si tenim símptomes. Són els consells de salut dels professionals d'infermeria ara que comença la tardor.
2: Castelldefels desperta.
3: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
4: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.
2: Castelldefels desperta.
0: Tancarem el programa d'avui amb un altre consell de salut, perquè ha començat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 d'aquesta tardor. Està especialment indicada per a les persones més vulnerables. Per exemple, majors de 60 anys, persones amb factors de risc, els infants, les embarassades i els professionals sanitaris. Laura Sancho és infermera d'atenció primària del CASAP Can Bou.
5: S'hauria de vacunar tota persona major de 65 anys, vale, o 60 anys, i que tingui alguna patologia de risc, és a dir, persones que siguin inferiors a 60 però que tinguin una diabetes, una hipertensió, alguna malaltia cardiovascular, alguna immunosupressió, no? Gent que el fet de patir la grip faci que aquesta patologia de base es descompensi i és on tinguem el problema. Les dones embarassades es recomana, fins i tot si fa poc que han estat embarassades, també es recomana la vacuna, sí, tant de la grip com del Covid.
0: A partir del 26 d'octubre s'obre la cita prèvia. Es pot demanar a través de La Meva Salut, l'aplicació, o també al web citasalut.gencat.cat. Tanquem el Castelldefels Desperta aquest dimarts 13 d'octubre, tot seguit a Ràdio Castelldefels. Així som, el magazín d'Anna López, després a la una, l'informatiu, això sí, notícies en punt, a cada hora en punt. Ho deixem aquí, adeu-siau.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Les 10 del matí. Retards de fins a dues hores en l'alta velocitat i alguns trens que han doblat la composició per intentar absorbir tot el passatge. Són els efectes de l'incendi d'ahir d'un comboi a l'Aragó. Mentre es treballa per retirar el comboi i resoldre la incidència, els trens circulen amb limitació de velocitat i per via única en un tram d'uns 20 quilòmetres. El Suprem té previst amnistiar Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig la setmana que ve. El jutge Llarena ja té redactada la decisió per tancar el cas. L'amnistia per a Junqueras, Turull, Bassa i Romeva la dictarà abans del 26 d'octubre, la data límit per presentar les candidatures pel 29N. Ada Colau serà la cap de llista del Front Ampli a les eleccions generals del 29 de novembre. El nom l'han consensuat les quatre formacions d'aquesta coalició d'esquerres i mantenen la mà estesa a Podem, tot i l'acord electoral que han tancat amb Esquerra Republicana. El govern espanyol estudia recórrer al Constitucional la decisió del Tribunal Suprem que impedirà als nacionalitzats per la llei de nets votar a les pròximes eleccions espanyoles. El Suprem manté la suspensió cautelar després del recurs presentat, entre d'altres, per Vox. L'FMI eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola aquest any. És més del doble del que calcula per la zona euro i situa Espanya com la gran economia europea amb més bones perspectives. L'FMI alerta de l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà i de l'augment de la inflació. 3 morts i 16 ferits en un atac ucraïnès a la regió russa de Belgorod mentre les forces de Moscou han atacat el port de Mykolaiv. El govern búlgar denuncia altre cop que els russos han atacat 2 vaixells a la seva costa del Mar Negre. Mentrestant, el Kremlin ignora la treva energètica de Trump. L'OTAN amenaça Rússia amb una resposta contundent si el Kremlin decideix atacar Europa. Si això passés, l'Aliança Atlàntica obre la porta a bombardejar territori rus per impedir que l'ajuda de la rereguarda arribés a l'exèrcit. Tot i això, posen el focus primer en la prevenció. L'Ajuntament de Roses, a l'Alt Empordà, destaca que en 3 anys s'han reduït gairebé a la meitat els espais on els Top Manta venen les seves mercaderies. S'ha passat dels 400 llocs Manta al passeig al 2023 als 210 aquest agost. La plataforma veïnal de Balaguer, que reclama solucions per acabar amb la plaga de coloms, intensifica la seva lluita. Presenta una instància a l'Ajuntament on denuncia que no actua per reduir-ne la població i ha fet arribar una queixa a la síndica de Greuges de Catalunya.
2: Esports.
1: Audal Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça afronta avui la segona jornada de la Champions al camp del Galatasaray. Hansi Flick diu que és un privilegi i no una pressió el fet d'haver guanyat tots els partits jugats fins ara. El Girona empata 1 al camp del Tenerife en el partit que tancava la novena jornada de Lliga de la segona divisió de futbol. En bàsquet, el Barça rep aquest vespre el Maccabi de Tel Aviv en partit de l'Eurolliga. També té partit avui el Kitzenas Manresa a l'Eurocup i el Fiat Girona a la FIBA Europe Cup.
1: Pel que fa al temps, es mantindrà el domini dels núvols amb algunes clarianes esporàdiques, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. No es descarta algun petit plugim puntual. Sol a la resta amb ambient més càlid. A Ponent o Terres de l'Ebre es podran assolir alguns valors pròxims als 28 graus de temperatura.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. El proper 29 de novembre tenen lloc les eleccions generals a Espanya, d'on sortiran els membres de les Corts Generals de l'Estat, el Congrés dels Diputats i el Senat, i el proper president o presidenta del país. D'aquesta forma es compleix el Reial Decret 806/2026 del 5 d'octubre que dissol les càmeres i convoca els comicis. A Castelldefels, els habitants de la ciutat poden consultar el cens de cara a aquests comicis a través de la web de l'Institut Nacional d'Estadística. Recordem, entre el 12 i el 19 d'octubre, amb dos inclosos. Recordem que aquest cens és el tancat a data de 1 d'agost del 2026. A les eleccions a les Corts Generals tenen dret a vot les persones de nacionalitat espanyola majors de 18 anys que figuren al cens d'espanyols residents a Espanya i les que es troben al CERA, al cens d'espanyols residents absents que viuen a l'estranger. El Departament de Salut ja ha obert la campanya conjunta de vacunació contra la grip i la Covid. En una primera fase es prioritza la vacunació de les persones que viuen en residències majors de 80 anys, dones embarassades, els infants dels 6 mesos als 4 anys i el personal sanitari i sociosanitari. Catalunya manté un any més la campanya conjunta de vacunació contra la grip i la Covid per a les persones a partir dels 60 anys, tenint en compte l'epidemiologia, les vacunes disponibles, l'efectivitat vacunal i els recursos del sistema. La segona fase s'iniciarà el 26 d'octubre amb l'obertura en cita prèvia de la vacunació a la resta de grups, població major de 60 anys, grups de risc i professionals de serveis essencials. Aquest dissabte a les 7 de la tarda arriba al Teatre Plaza la comèdia Friends, de Musical Parody. 7 intèrprets donen vida als personatges més entranyables de la sitcom per excel·lència. Veus en directe 96 canvis de vestuari i música original són els ingredients d'aquesta primera adaptació a Espanya d'un format que ja ha triomfat a l'Off-Broadway, al Regne Unit i Austràlia. Amb més de 150 funcions, Friends, de Musical Parody és una celebració de la mítica sitcom dels anys 90 que culmina el seu recorregut per Espanya el 2026, captivant tant els fans de la sèrie com els amants del teatre musical. Ara es podrà veure aquest dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Plaza. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels.

0: Telefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí ahora comienza Castelldefels, així som. Y comenzaremos sabiendo los contenidos de Canto Popular Latinoamericano, el programa que conduce Ernesto Duclosón y que llega en directo cada martes a las 8. Després tindrem nosaltres el nostre espai polític, Castelldefels Coffee, en aquest cas, com és habitual, com cada dimarts, al Partit Popular. I en aquest cas ens visitarà Pedro Paredes, el regidor de Medi Ambient i Mobilitat. Parlarem després dels Premis Ciutat de Castelldefels, uns premis que es concediran a l'any vinent, perquè són premis de caràcter bianual, i ens parlarem de quins són els seus objectius, la finalitat, com es preparen aquests premis de la mà de Marian Ortega, que és la regidora de Presidència, i Clara Carbonell, tècnica de l'àrea. Anirem al teatre per conèixer el que va explicar el Joel Joan de la seva darrera peça, Bons i Dolents. Un altre Joel, el nostre company Joel Montoya, doncs ens deixarà escoltar la seva veu i de què va aquesta obra que arriba de nou de la mà de Joel Joan als teatres de Barcelona. La nostra mòbil voltarà pel comerç una jornada més per saber què és el que s'explica al comerç local, la seva actualitat. I el Fes Golf i Pere Olmos, des de l'entitat Artiment, ens valoraran la darrera trobada d'entitats socials que va tenir lloc amb motiu de la celebració del Dia per la Salut Mental, el Dia Mundial. I recordaré l'entrevista amb Paco Molero, aquest home que quan es va jubilar era pediatra de l'àrea bàsica de salut del Castell, doncs va dir que escrivia llibres. Aquesta ja és la seva cinquena novel·la i la va presentar amb molt d'èxit el passat divendres a la Sala Margarida Xirgú.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure'n un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: 11. Podem descarta que la seva formació s'integri dins de la candidatura de Front Ampli per a les properes eleccions espanyoles. La seva número 2, Irene Montero, manté, però, que estan parlant amb la candidatura d'Ada Colau per explorar fórmules de col·laboració. L'alta velocitat funciona amb retards de fins a 2 hores i es formen llargues cues de passatgers per accedir a uns trens que, en alguns casos, han doblat composició. L'incendi d'ahir en un comboi a l'Aragó obliga a circular per un tram amb restricció de velocitat i via única. Una incidència també ha fet caure el sistema de megafonia i pantalles d'informació en algunes estacions de Rodalies. El Suprem té previst amnistiar Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig la setmana vinent. El jutge Llarena ja té redactada la decisió per tancar el cas. L'amnistia per a Junqueras, Turull, Bassa i Romeva la dictarà abans del 26 d'octubre, la data límit per presentar les candidatures per al 29-N. 3 morts i 16 ferits en un atac ucraïnès a la regió russa de Belgorod, mentre les forces de Moscou han atacat el port de Mykolaiv. El govern búlgar denuncia altre cop que els russos han atacat 2 vaixells a la seva costa del Mar Negre. Mentrestant, el Kremlin ignora la treva energètica de Trump. Amb el repte d'aconseguir connexions amb Lleida, el bus a demanda de la Terra Alta es consolida amb 3.000 passatgers l'últim any. El servei que connecta els diversos municipis amb Gandesa es va posar en marxa fa 2 anys. L'Ajuntament de Roses, a l'Alt Empordà, destaca que en 3 anys s'han reduït gairebé a la meitat els espais on els Top Manta venen les seves mercaderies. S'ha passat dels 400 llocs Manta al passeig el 2023 als 210 aquest agost. La cinta coreana Hope entusiasma el públic del Festival de Sitges mentre el seu director, Na Hong-jin, recull un premi honorífic. A la competició hi entren 3 treballs amb participació catalana, 11, Les Hijas i Upiro.
2: Esports.
3: El Barça buscarà aquest vespre la segona victòria a la fase Lliga de la Champions. Els de Hansi Flick jugaran a partir de les 9 al camp del Galatasaray turc. En bàsquet, el Barça rep aquest vespre el Maccabi de Tel Aviv en partit de l'Eurolliga. També té partit avui el Kitchenas Manresa a l'Eurocup a la pista del Basaksehir turc i el Fiat Girona a la pista de l'Ostende belga a la FIBA Europe Cup. I en vol, avui també té competició continental el Freking Granollers, que jugarà a la pista de l'Aua Santas portuguès en partit de la 3ª jornada de la Lliga Europea.
1: I el temps es mantindrà al domini dels núvols amb algunes clarianes esporàdiques, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. No es descarta algun petit plogim puntual. Sol a la resta amb ambient més càlid. A Ponent o a les Terres de l'Ebre es podran assolir alguns valors pròxims als 28 graus.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Obertes les preinscripcions de la 14a edició de la Casa d'Oficis de Vistalegre, el programa municipal de formació i treball adreçat a joves d'entre 16 i 29 anys, inclou la contractació laboral de l'alumnat per un total de 6 mesos. El projecte d'enguany torna a oferir 3 mòduls: serveis socioculturals i a la comunitat, manteniment i arranjament de les llars i capacitació digital i creació 3D. La Biblioteca Ramon Fernández Jurado acull les activitats del Tastant al món del llibre. Durant tot el mes d'octubre, l'equipament cultural acull un programa d'activitats relacionades amb el món dels llibres, amb tallers, xerrades, cinema o rutes literàries, entre altres. I justament aquest vespre a les 6 de la tarda tindrà lloc a la Sala Margarida Xirgo la xerrada Anatomia de l'Esperança, a càrrec de Francesc Torralba, escriptor i filòsof, en el marc del Dia Mundial de la Salut Mental. En aquesta conferència, Torralba reflexionarà sobre el valor de l'esperança com a força essencial per afrontar l'adversitat, la incertesa i els moments de dificultat. La sessió inclourà la presentació del seu llibre Anatomia de l'Esperança, una invitació a comprendre què ens sosté en moments difícils i com cultivar l'esperança a la vida quotidiana. És tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Pues hablemos ahora de los premios Ciudad de Castelldefels. Ya sabes que estos premios se conceden desde hace un tiempo de manera bianual y toca celebrarlos el año que viene, el año 2027. ¿En qué momento estamos? Pues en el de la presentación de candidaturas. De eso vamos a hablar aquí y ahora, de los premios en general, of course, por supuesto, con Mariano Ortega, concejal de Presidencia, y Clara Carbonell, pues técnica del área. Buenos días a las dos.
1: Hola, buen día, ¿qué tal?
0: Muy bien. Señora Marian Ortega, ¿en qué consisten esos premios Ciudad de Castelldefels, no? Para que pongamos que nadie ha oído hablar nunca de ellos.
1: Doncs bé, els Premis Ciutat de Castelldefels són una oportunitat, no?, per reconèixer públicament persones, entitats, empreses, iniciatives, no?, que contribueixen a fer de Castelldefels, doncs, una ciutat millor, no? Són premis que ens permeten posar en valor la feina que es fa de molts àmbits diferents, des del social, el cultural, l'econòmic, el cívic o la innovació també.
0: És a dir, que mantenen aquestes categories habituals, no?
1: Sí, són les categories que sempre són, no? Aquesta és la 17a edició i tenim els premis als valors socials i cívics, el premi a l'economia i a la innovació, el Premi Ciutat de Castelldefels, que reconeix les trajectòries i aportacions destacades de persones de Castelldefels, i un premi especial, no?, que és una mica distingir una contribució una mica especial, no?
0: Molt bé. Doncs, senyora Carbonell, ara mateix estem en un moment en què es presenten candidatures. Qui les ha de presentar? Es poden presentar de manera individual? Han de presentar candidatures a entitats?
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
2: Efectivament, evidentment una persona si mateixa no es pot presentar, sí que la poden presentar o tant entitats com altres persones o una altra persona. Pot ser una presentació externa, és a dir, de persones que potser ni tan sols a vegades són de Castelldefels, però sí que la persona o candidat o candidata és de Castelldefels. Amb la qual cosa, doncs, bueno, s'ha obert el període de candidatures en les quatre categories i finalitza el proper 27 de novembre. I ja a poc anem rebent candidatures, s'han d'anar a la UAC, s'ha de fer una instància formal, s'ha d'entregar el currículum de la persona amb totes, amb quants més coses o trajectòries hagi fet a la seva vida o a la seva trajectòria o laboral, professional, personal, social, etc., doncs molt millor, perquè després la comissió de propostes, que és l'encarregada de seleccionar, doncs a vegades tenim candidatures molt renyides entre elles per la pròpia trajectòria de cada candidat.
0: I tant. És a dir, que la informació ha de ser molt exhaustiva.
2: Sí, demanem quanta més informació millor. És més, també la comissió de propostes, que té la funció de valorar cada candidatura i seleccionar i filtrar, perquè el jurat, finalment en el jurat se li presenten dos o tres candidatures per categoria. De tal manera que la comissió de propostes té una responsabilitat, que és seleccionar les millors candidatures, i per això necessitem, doncs, tenir molta documentació, que tot i així també fem un treball d'investigació els membres de la comissió, a través d'internet o consultant amb aquestes entitats que han presentat el candidat o candidata, assegurant-nos i afiançant una mica tota aquesta trajectòria.
0: Quan es presenten les candidatures per part d'entitats o persones individuals, ja les han de presentar en cadascuna de les categories o això es decideix després?
2: A vegades les presenten ja amb una candidatura concreta, és a dir, si és un empresari o un comerç o una empresa innovadora en quant a això que millora el progrés dels ciutadans de Castelldefels, sí que hi ha normalment l'entitat o persones que el proposen al Premi d'Economia. Però a vegades la comissió no és la primera vegada que ha decidit, depèn de les característiques d'aquella empresa o d'aquella persona que es presenta, canviar-li la categoria perquè han considerat que fa potser una tasca molt més social que no pas econòmica a dins de la ciutat.
0: A vegades es trepitgen els objectius d'aquesta empresa, per exemple
2: ONGs, o l'any passat també vam tenir aquest dubte d'aquelles persones que ajudaven a la gent gran a moure's en bicicleta, que les portaven d'un lloc a l'altre. Sí. Per una banda, era una empresa que cobrava una petita quantitat, però que era com una empresa innovadora, i per una altra feia una tasca social, amb la qual aquí ens vam trobar amb la disjuntiva de com els presentàvem.
0: Mm. Què significa, senyora Ortega, aquests premis per a la ciutat de Castelldefels? Suposo que després de tantes edicions, doncs, el que queda dit és que Castelldefels té molts referents en tots aquests àmbits que vostè acabava d'esmentar, les categories que es presenten.
1: Sí, jo crec que són importants perquè Castelldefels és una ciutat molt diversa, no?, amb persones molt compromeses, associacions, professionals, comerços, empreses i iniciatives que aporten molt de valor a la comunitat. I per això volem que els premis arribin a tots els barris i a tots els àmbits i que ningú pensi que tampoc aquests reconeixements són només per a grans projectes o persones molt conegudes, no? Són per persones que contribueixen a millorar la vida dels altres i a vegades no tenen cap protagonisme, no? Però que realment fan una tasca molt, molt important per la ciutat.
0: Això que diu jo crec que és molt interessant perquè hi ha persones que a nivell popular no es coneix la tasca que fan, important, per exemple, a nivell social o a nivell empresarial, i per això és tan important doncs, aquest període on estem de presentació de candidatures perquè hi ha persones que ajuden a ensenyar que existeixen aquestes persones i la tasca que fan, no?
1: Sí, jo crec que aquest premi també ens ajuda a descobrir noves històries, no? A donar visibilitat a projectes que potser no són coneguts, però que es poden agrair, no? Perquè fan una tasca molt important i molt senzilla a vegades, però molt important per a la gent que la rep.
0: Molt bé. Després d'aquest període, senyora Carbonell, que finalitzarà el novembre de presentació de candidatures, quins seran els propers calendaris o què és els processos següents?
2: Sí, a partir d'aquí, al mes de desembre, finalment fem tres reunions de la comissió de propostes, que està formada tant per alguns tècnics d'àrees de l'Ajuntament més destacats perquè les que tenen molt a veure o van molt alineades amb les categories, i per una altra està composada per ciutadans que coneixen alguns dels àmbits d'aquestes categories també. Per tant, al desembre farem la primera reunió de la comissió de propostes, que en aquesta reunió ens presentem tots per conèixer-nos, presentem el que vol dir la edició número 16 dels premis i comencem a valorar algunes candidatures que vagin arribant. També és important dir que els membres de la comissió de propostes també poden proposar candidats. És a dir, no simplement valoren o filtren les que ens arribin, sinó que ells mateixos també poden proposar. A la segona reunió, que la tindrem al gener, és quan presentem totes aquestes candidatures i valorem totes les que hem rebut i comencem a filtrar i a seleccionar. I a la tercera reunió, que serà el 28 de gener, és quan preparem finalment ja totes les propostes de candidatures seleccionades per elevar-les al jurat, que tindrà la reunió al mes de febrer, i acabarà, tot aquest procés acaba amb la cerimònia de lliurament dels premis que tindrà lloc el 2 d'abril. Encara hem de decidir la ubicació, però és quan serà la cerimònia oficial, que teòricament els premis són secrets i se saben aquell dia. Però sí que m'agradaria que la regidora potser parlés més del procés de participació ciutadana, que també té a veure amb el procés de votació.
0: Clar, aquí una part molt important,
2: sí.
0: També, en aquest
1: sí,
0: sentit.
1: Sí, és molt important perquè nosaltres no volem, no, que la ciutadania sigui només espectadora dels premis. Volem que siguin protagonistes. I és per això que animem els veïns i veïnes a pensar en aquelles persones, entitats, iniciatives que coneixen i que consideren que mereixen un reconeixement, no? Perquè volem que no tan sols proposen candidatures, sinó que també els donin suport després a la part de votació, no? que obrirem, que no sé quan és. Clara, tu te'n recordes com obrim la...
2: És ben bé, l'hem allargat bastant i durarà un mes de febrer a març, més o menys crec que va del 15 al 15.
1: Doncs bé, en aquella part també la ciutadania pot aportar, no, la seva votació i dir la seva. I perquè creiem nosaltres que aquest reconeixement té encara més valor quan neix, no, de la mateixa ciutadania. No sé, jo crec que els premis són una celebració del que són com a ciutat, no? I sobretot és un reconeixement a les persones que fan possibles que Castelldefels sigui com és, no?
0: Molt bé, doncs si teniu en ment alguna persona, entitat, empresa, etcètera, que penseu que ha de tenir aquest reconeixement, tenir un dels Premis Ciutat de Castelldefels, doncs sabeu que podeu presentar les candidatures fins al mes de novembre a través de l'UAC. No recordem, Clara?
2: Sí, sí, sí, sí. Mitjançant l'UAC, amb presentació inclús per la seu electrònica, no cal desplaçar-se a l'Ajuntament presencialment, es pot enviar electrònicament a l'UAC, adjuntant la instància i la possible categoria a la qual es presenta aquest candidat o candidata.
0: I un cop triats aquests candidats o candidates, sobre aquest procés de participació, on tota la ciutadania podrà decidir quines propostes li agraden més.
1: Sí, està la part del jurat, no?, i la part de la votació popular. I després es fa una...
2: Mitja ponderada. Sí,
1: és una mitja ponderada. I s'escolliran no?, les persones que rebran aquest reconeixement.
2: Sí.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos tot aquest procés d'aquests premis que es lliuraran cap al mes d'abril de l'any vinent, 2017. Moltíssimes gràcies, Mariana Ortega, regidora de Presidència, Clara Carbonell, tècnica de l'àrea. Continuarem informant, evidentment, de tots els esglaons, totes les parts, totes les fases d'aquest procés.
1: Doncs moltes gràcies.
0: A vosaltres.
2: Gràcies. Dia.

acústica o elèctrica, la guitarra és la gran protagonista. Els millors temes i virtuosos. Cada setmana, a les 6 cordes, a Ràdio Castelldefels.

directe des de Nashville, el millor del country clàssic i actual. Connecta cada setmana amb The Best Country Songs i gaudeix del ritme. The Best Country Songs a Ràdio Castelldefels.

0: Bueno, vamos con nuestra unidad móvil al Centro EBM Castelldefels, especialistas en tu piel. Se trata de un centro de estética y están ubicados en la Plaza España número 11. Nos atiende Marga Pastor. ¿Qué tal? Buenos días, Marga.
1: Hola, buen día.
0: Bon dia, com anem?
1: Molt bé, i tu?
0: Bé. Escolta, en quant fa que està obert aquest establiment?
1: Doncs pues mira, aquest centre ho vam obrir el... Doncs pues mira, pues tindrà uns 16 anys.
0: Ah, ja sou veterans, no?
1: Sí, veteranes. Tant, sí, ja portem molts anys aquí, a Castelldefels.
0: Sempre heu estat en aquest sector, tu concretament, t'has dedicat a l'estètica?
1: Jo sí, jo porto des del món, bueno, del món de la bellesa concretament, no sé, tant d'estètica com ungles i tot això, pues mira, des dels 14 anys.
0: Des dels 14 anys sí. Vas començar a aprendre l'ofici, no? Aquesta
1: edat. Sí, en aquella època, bueno, pues estudiaves el sector de l'estètica i en allà t'anaves... T'anaves especialitzant en tot el que és el món de l'estètica, que només, no abarca només el que és pues, l'estètica bàsica, sinó també a nivell de massatges, a nivell de depilacions, i, bueno, i una vegada això pues, te vas formant i bueno, vas fent pràctiques fins que arriba un moment que ja te veus capacitada després de molts anys de pràctiques a il·lusionar-me a muntar jo el meu propi centre d'estètica.
0: Has parlat de formació, això és un tema que normalment sempre esteu, les persones que us dediquen al sector de l'estètica, treballant, sempre esteu aprenent perquè surten tècniques noves, màquines noves, imagino, oi?
1: Sí, exactament, a cada 2x3 és un món, el món de l'estètica que abarca és tan ampli i que es va jugar i les tecnologies van avançant molt de pressa i si no estàs al dia i no estàs pues això, especialitzant-te, fent cursets, mirant les noves metodologies, les noves tècniques, pues és un sector en el qual has d'estar molt, molt al dia constantment.
0: Doncs precisament en quin moment ens trobem ara? Quins serveis oferiu vosaltres al vostre centre EBM?
1: Pues mira, el nostre centre és a nivell d'estètica és molt complet. Des de lo que és l'estètica bàsica, lo que normalment es diu bàsica, pues són, què te diré jo, pues les higienes, les massatges, les depilacions, ¿vale? Ja després ja anem a l'estètica avançada en el qual ja hi és, entra molt el món de l'aparatologia i els tractaments amb aparatologia, pues per la cel·lulitis, per millorar les arrugues, per donar lluminositat, també per exemple l'últim, el que més, bueno, ja fa molts anys que en el món de l'estètica és el que molt funciona és la depilació làser d'última generació. Amb això ja fa molts anys que tenim molta experiència i la veritat que bueno, amb uns resultats molt bons. I després ja a nivell, ja t'he dit, a nivell tant de facials, està l'Indiva, està l'IFU, està la radiofreqüència fraccionada, està el làser, està la llum pulsada... bueno, és que el ventall és tan ampli d'aparatologies i tractaments que és interminable, tant en facial com en corporal. I sempre sí. Està a nivell pues, de lo que és l'estètica, el benestar també, els massatges, una cosa que les persones agraeixen moltíssim. Els massatges relaxant, els massatges tonificant, els massatges descontracturant, els massatges amb bolis, amb pedres calents... Bueno, ja t'he dit que és tan ampli el nostre sector.
0: Has parlat de la depilació, que justament també amb la làser concretament doncs ha variat moltíssim en els últims anys, o així m'ho sembla a mi, no?
1: No, és increïble. Jo quan vaig començar el món de l'estètica i porto molts anys, ja 45, més de 45 anys... Vamos, jo vaig començar amb la típica, bueno, lo que t'ensenyen quan estàs a l'acadèmia, els 2 anys d'acadèmia, pues la depilació amb cera.
0: Sí.
1: ¿Vale? A part, hasta inclús la qualitat de la cera no té res a veure. La qualitat de la cera de quan jo vaig començar amb la qualitat de la cera d'avui en dia, que dius, mare de Déu, la qualitat és, vamos, insuperable. I després ja, ostres, amb els anys ja va sortir després la llum pulsada, que era el primer que tenien les esteticistes en el mercat de la depilació, la llum pulsada... i després ja va començar ja uns el típic làser Alejandrita, el làser de diodo i ara tenim aparatologies en el que es fonen tant, per exemple, amb el làser del triple onda que aunen pues tant el làser Alejandrita com el làser de diodo com el Neo-Yaran, amb això que fa, ostres, pues donar uns resultats molt complets que abarquem tant des del pèl més fosc i més dur amb el pèl residual, que és el pèl prim. O sigui, ja t'he dit, res a veure amb els resultats. I a més, per mi, com professional, és un dels tractaments en el qual la persona que s'ho fa veu els resultats. M'explico? Veu resultats perquè des de que comença, conforme se va fent les sessions, veu que cada vegada té menys pèl, que triga molt en pèl al sortir, que cada vegada el surt més prim, fins que arriba un moment, quan acaba el tractament, que pràcticament el que queda és residual, i aquest residual, que s'ho faci pues, un cop a l'any de manteniment, és suficient. I és un dels tractaments més agraïts en el qual la gent, ostres, realment val la pena el seu temps i la inversió per als resultats. I a més són permanents.
0: Que bé. I ara mateix quin tractament recomanaries ara que estem començant la tardor?
1: Ara que comença la tardor hivern, sempre el que a l'estiu no podem fer per al sol. Vale, que ja són els tractaments, sempre cap tractament d'estètica és invasiu, però és a nivell de peelings químics, peelings àcids, els làsers per millorar les arrugues, per rejuveniment, per tractar aquella pell que tot l'estiu ha estat molt maltractada per el sol, revitalitzar-la, donar rejuvenositat. També està, per exemple, la radiofreqüència fraccionada és una de les últimes tècniques que hi ha al mercat en el qual es pot tractar la pell i abarca molts resultats, des de poder millorar els poros, que reafinar poros, podem millorar el que són cicatrius, marques d'acné, el ventall, com t'he dit, és molt, molt, molt ampli, en el qual també la persona es nota uns resultats molt bons. L'únic que, com t'he dit abans, només podem fer aquest tipus de tractaments ara, a partir d'octubre, fins a principis de primavera, en el qual ja per el sol i més el temps que tenim aquí a Castelldefels, que és un clima molt mediterrani i estem pues això, amb unes temperatures de sol molt, amb molts mesos. Per tant, ja a partir de primavera ja anem aconsellant un altre tipus de tractament, sobretot a nivell facial, en el qual pues, no podem fer tants làseres, no podem fer tant peelings, i el que anem és a fer tractaments en el qual revitalitzem aquella pell, li donem lluminositat, la tractem, però d'una manera molt més, molt més dolça. M'explico? Sí. Que també es pot treballar en aparatologia, que n'hi ha aparatologia que li pots fer tot l'any. Per exemple, una de les aparatologies que és la reina i la qual et convida a fer-la tots els mesos de l'any és l'IFU. L'IFU és un dels tractaments estrella, però perquè a part que ho pots fer tot l'any, realment els resultats a nivell de reafirmació, de flacides, de millorar de la textura de la pell, també passa com un làser. Els resultats són molt bons i la gent des de la primera sessió ja veu resultats. I després, al igual que en primavera i estiu, es fan molt tractaments corporals, per el que sempre diem lo bàsic, l'operació biquini, ja és pues eso, te diré jo, des de març fins a l'agost o setembre, que són els reis, els tractaments corporals. Després estan els massatges, que s'ho fan tot l'any. Els facials s'ho fan tot l'any, però com ja t'he dit abans, depèn quins tractaments, a l'estiu els deixem una mica com guardats perquè el temps no els recomanen. I recomano uns altres tipus de tractaments.
0: Molt bé, doncs per acabar, Marga, digue'm, quin és el vostre horari d'atenció al client?
1: El nostre horari d'atenció al client és de dilluns a divendres, des de les 10 del matí fins a les 8 de la nit. No tanquem al migdia, i els dissabtes des de les 10 del matí fins a les 14 hores. Sempre amb cita prèvia, sempre. Per poder tractar aquella persona en tot el temps, perquè considerem que en cita prèvia tenim un temps disposats a aquella persona i dedicar-nos només a aquella persona. De l'altra manera, sense cita prèvia és molt difícil poder donar la informació o el diagnòstic o el servei que aquella pell requereix o aquest tractament requereix.
0: Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns, Marga Pastor, des del Centre EBM Castelldefels, especialistes en la teva pell, centre d'estètica, amb tots aquests tractaments que ens acabes d'esmentar, i la darrera hora, les darreres màquines de paratologia més al dia, a la plaça d'Espanya número 11, que continua molt, molt, molts anys aquí. Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies per la vostra atenció, que tingueu molt dia. Bon dia.
0: Igualment, bon dia, Marga.
1: Bon dia, adéu. Adéu.
0: Pues ya hemos estado en el Centro de Estética EBM Castelldefels, especialistas en tu piel, con lo último en cuanto a aparatología y tratamientos de la piel, de tanto corporales como faciales. Están en la Plaza España número 11.
2: Viajando por las ondas. El programa que te lleva de viaje a través del 98.0. Todos los miércoles a las 6 de la tarde. En Radio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: 12 del migdia. Els sindicats majoritaris fan una crida a la participació en la vaga general de l'11 de novembre i defensen que tenen prou motius, tot i admetre el ressò de l'efecte provocat per la mort de Mari Carmen Abascal. Una protesta amb què els líders sindicals interpel·len directament les administracions i també la patronal CEUE. Podem descartar que la seva formació s'integri dins de la candidatura de Front Ampli per les properes eleccions espanyoles. La seva número 2, Irene Montero, manté, però, que estan parlant amb la candidatura d'Ada Colau per explorar fórmules de col·laboració. El Suprem té previst amnistiar Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig la setmana que ve. El jutge Llarena ja té redactada la decisió per tancar el cas. Nou matí de problemes al servei ferroviari. A Rodalies fallen les pantalles i la megafonia a l'interior dels trens a l'alta velocitat. Hi ha retards de fins a 2 hores i es formen llargues cues de passatgers per accedir als combois. L'incendi d'ahir d'un tren a l'Aragó obliga a circular per un tram amb restricció de velocitat i via única. 3 morts i 16 ferits en un atac ucraïnès a la regió russa de Belgorod, mentre les forces de Moscou han atacat el port de Mykolaiv. El govern búlgar denuncia altra vegada que els russos han atacat 2 vaixells a la seva costa del Mar Negre. Mentrestant, el Kremlin ignora la treva energètica de Donald Trump. I gir històric dels testimonis de Jehovà, i és que ja permeten les transfusions de sang. L'organització flexibilitza la norma després de dècades de prohibició, mentre les víctimes reclamen explicacions i que es faci justícia. El problema detectat a l'embassament de la Torrassa a la Vall d'Àneu és més greu i podria obligar a prendre mesures extraordinàries. L'aigua s'ha tenyit de verd intens per la presència massiva d'uns organismes que poden alliberar toxines. Per ara es manté prohibit el bany i també les activitats recreatives. I Barcelona engega una nova edició de la campanya Bonus Consum per promoure el comerç de proximitat. Mitjançant el web de l'Ajuntament es poden demanar fins a 3 vals de 10 euros que es podran fer servir en compres superiors als 30 euros.
2: Esports.
1: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça buscarà aquest vespre la segona victòria a la fase Lliga de la Champions. Els de Hansi Flick jugaran a partir de les 9 al camp del Galatasaray turc. En bàsquet, el Barça rep aquest vespre el Maccabi de Tel Aviv en partit de l'Eurolliga. També té partit avui el Kitzenas Manresa a l'Eurocup, a la pista del Başakşehir turc, i el Fiat Girona a la pista de l'Ostende belga, a la FIBA Europe Cup. I en vol, avui també té competició continental el Freking Granollers, que jugarà a la pista de l'Aguas Santas portuguès en partit de la tercera jornada de la Lliga Europea.
1: Ens espera una tarda amb termòmetre estable i valors elevats al voltant del Priorat, el Baix Ebre i la Ribera d'Ebre, on s'acostaran als 30 graus de temperatura. Nuvolositat variable, sense descartar algun ruixat feble i local al litoral i prelitoral central. El sol dominarà el terç oest i nord de la Costa Brava.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. L'Ajuntament engega una nova convocatòria de plans d'ocupació. El termini de presentació de sol·licituds és fins al 30 d'octubre. En aquest procés de selecció es preveu crear una borsa de treball per a noves contractacions de plans d'ocupació per a la contractació de persones desocupades durant tot l'any 2027. Tornen els tallers per a dones més 45 amb noves eines per cuidar la salut i el benestar. Els cicles de tallers per a dones més 45 reprenen l'activitat d'aquest curs amb l'objectiu d'oferir informació i les pràctiques i espais de suport mutu. Com a novetat, la programació incorpora monogràfics d'aprofundiment que complementaran les sessions de salut i benestar que ja van tenir una gran acollida la temporada passada. I la cantautora de Castelldefels, Nereida Fau, presentarà el seu nou EP, Relato Mínimo, en un concert al Teatre de Plaza el pròxim 18 d'octubre. L'artista compartirà amb el públic les cançons d'aquest treball intimista en una actuació especial a la seva ciutat. I això és tot de moment. Més notícies ja en el context de l'informatiu que arribarà a la una. Fins ara.
0: Castelldefels, avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Doncs aquest dia se celebra la Setmana de Salut Mental. No és només una setmana perquè hi ha moltíssimes activitats, podríem dir, al llarg del mes. Per posar un exemple, que se l'he fet fins al 13 de novembre, acull un ampli programa d'activitats per promoure el benestar emocional, afavorir els vincles i posar en valor la comunitat com a espai de cura i suport des del passat 5 d'octubre, com dèiem, fins al 13 de novembre, que finalitzaran aquestes activitats. Doncs una de les que es van dur a terme van ser la plaça de l'Església, que va acollir doncs, justament el dia que es commemorava aquesta fita, el Dia Internacional per la Salut Mental, amb la participació de les entitats que es dediquen a tenir cura de la salut mental a Castelldefels i la lectura d'un manifest reivindicatiu. També hem de dir, parlarem properament, de que l'Hospital de Viladecans i les biblioteques de Begues, Castelldefels, Sant Climent i Viladecans han consolidat també el cicle de xerrades de salut amb una segona edició, i part d'aquestes xerrades tenen que veure també amb la salut mental. En qualsevol cas, parlem ara de com va anar aquesta trobada d'entitats que va tenir lloc la passada setmana a Castelldefels amb el Cesc Wolf i el Pere Olmos de l'entitat Artiment. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs quin era l'objectiu vostre com a Artiment per participar d'aquesta trobada d'entitats?
1: Bueno, l'objectiu d'Artiment, com sempre, és intentar ajudar, col·laborar, compartir. Ens van comentar si podíem formar part d'aquesta trobada. Com que nosaltres fem aquesta feina, vam estar d'acord, lògicament, i vam participar-hi. Vam participar molt activament, com procurem fer sempre des d'Artiment, i amb uns tallers, amb la nostra presència, amb un estant, amb coses que vam fer als tallers de manualitats i bisuteria d'Artiment, exposar-ho perquè la gent veiés què és el que fem en el dia a dia, no? Perquè era un acte especial com a commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental. I bueno, vam participar el Cesc, que ara ell ho explicarà, va fer un taller, després una altra persona, la Rocío, una altra companya nostra, que va fer un taller de papiroflèxia, que també va estar molt bé, molt bé, la gent va estar molt contenta, i nosaltres com a organització, o diguem com a associació, estem molt satisfets de la nostra presència ahir en aquest Dia Mundial de la Salut Mental. Vam participar també en la lectura del manifest, una part va ser per una altra entitat i una altra part va ser per part d'Artiment. I bueno, el dia va transcorrer, la tarda, vaja, millor dit, molt bé, molt tranquils, molt alegres, amb bon ambient, força presència de persones. I bueno, jo ara voldria passar la paraula al Cesc perquè ell expliqui una miqueta.
0: Que expliqui aquest taller que el va fer.
2: Sí, sí, bueno, que més dir, de part de bueno, la gran feina que es va fer i bueno, que el bé que ha explicat el Pere, la feina que es va fer aquest dia de la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental. Jo vaig fer un taller de trapassomnis. He de dir que era la primera vegada que el feia, però va tindre una gran acollida per part de la gent que passava per la plaça de l'Església, es trobava aquestes carpes informatives i carpes on, com bé deia el Pere, es trobava l'origami, que és una companya, bueno, el taller d'origami que el fa la Rocío, la nostra companya d'Artiment. I bueno, la veritat és que venia gent, feia el taller de trapassomnis, es podien emportar aquest trapassomnis que feien. Hi havia gent que els donava, el terminal acabava i els donava per tenir nosaltres o posar-los a la venda. I bueno, el tema també del tema d'origami, la veritat és que va tindre també una molt bona acollida per part de la gent, perquè el taller que fem d'origami des de fa molt poquet a Artiment, els hi fa la gent que estiguin més tranquils, perquè és un taller que s'ha de fer molt tranquil, en silenci, i la Rocío és una molt bona profe. I ajuda molt a la gent.
1: Encantadora.
0: Sí, i en què consisteix aquest taller?
2: El d'origami? Uh-huh. El d'origami és conegut com la papiroflèxia. És per fer pues, ocells o estrelles. Ara també en aquesta fira de Nadal, que estem uns mesos sí. De fer la fira de Nadal, que cada any, per sort, podem participar en tot el que fem al taller de manualitats, que tot és per vendre i poder aconseguir una miqueta més de diners per poder mantindre'ns...
1: Reinvertir aquest diners, material per fer material. Més coses.
2: Sí, sí, sí, és la pescaria que se muerde la cola.
1: Ah, exacte.
2: I bueno, al final, pues, aquest any tindrem la sort de que tindrem a la paradeta de Nadal estrelles i coses fetes per papiroflexia.
1: Làmpades. Fetes en paper. És espectacular, eh? Vull dir, és un taller que, bueno, quan el vam començar vam dir, bueno, a veure si tindrà acollida, no?, entre els socis d'Artiment, no? I, bueno, molta acollida, la gent està encantada, el que deia el Cesc, mentre estan fent allò, com que han d'estar pendents del que estan fent per doblar el paper, perquè si fan aquesta figura o l'altra figura, vull dir, no es poden distreure, i mentrestant estem fent això o una altra feina, a dintre d'Artiment, estem distrets, que és el que ens importa més, no? Que quan entrem a Artiment puguem oblidar una miqueta, que no es pot, però bueno, tot allò que ens preocupa, tot allò que ens fa mal, que ens està perseguint dia i nit, bueno, el temps que estem aquí és un altre temps. Canviem de xip, sense voler, amb la companyia, amb l'ajuda, amb els tallers, amb l'acompanyament, escoltar, amb tot això aconseguim que els socis i nosaltres mateixos, que també tenim, cadascú tenim el que tenim, estar distrets. No pensar en allò que ens preocupa, allò que ens fa mal, sigui per part de la família, de casa, de fora de casa, de, bueno, l'estigma que hi ha sobre aquest tema, que la gent quan se'ls diu que estàs en tractament psiquiàtric o alguna cosa així, et miren com vulguin dir, ostres, però tu estàs en tractament. Pues sí, no passa res. No passa res, i a més jo crec sincerament que hi hauria d'estar molta més gent tractada, que passa que també és cert que hi ha unes limitacions pressupostàries amb el tema aquest de la salut mental a nivell de Catalunya, a nivell d'Espanya, a nivell de tot arreu. Vull dir, és insuficient el tema de finançament que tenim. Nosaltres sempre, i gràcies a Déu, perquè l'Ajuntament de Castelldefels ens dona una subvenció, CaixaBank també ens dona una subvenció, més, com deia el Cesc, les cosetes que anem fent i podem convertir en dinerets, doncs això també ens serveix per reinvertir-ho, comprant més material per fer més cosetes per la següent fira, que en aquest cas serà per Nadal. I bueno, això és el que ens porta, doncs, a estar satisfets, no només d'ahir, com deia abans, sinó de tot el trajecte que portem a Artiment, ajudant-nos, ajudant i ajudant-nos a passar aquests períodes de temps entre visita i visita dels professionals, perquè aquí ningú som professional, tots som persones que hem patit o patim i estem en una situació com estem, i amb Artiment doncs aconseguim això, evadir una miqueta els pensaments i no donar-li més voltes. Si el taller dura una hora o dues hores i un altre taller a continuació també hi anem, doncs és una altra activitat que també ens fa passar-ho bé, riem, ens ho passem bomba, cantem, quan convé plorem, per què no? Cap vergonya, plorar és una cosa molt natural, però també quan ho fas alleugeres una miqueta aquest pes que portem a l'esquena tots plegats i ajuda a entendre'ns i a conèixer-nos millor els uns als altres i ajudar i poder ajudar-nos millor els uns als altres. Perquè igual que, com deia abans, que nosaltres ajudem, els socis també ens ajuden a nosaltres amb la seva col·laboració, amb la seva espontaneïtat, explicant alguna cosa que els hi passa o que els hi manca o que els preocupa. Bueno, llavors, quan ho expliquem, veiem que no som nosaltres sols els que patim allò, sinó que és per altres persones. I, bueno, com diuen en castellà, no sé si serà això, mal de muchos, con solo de tontos, però veus que realment no ets tu sol.
0: En aquesta trobada d'entitats, en aquesta commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental, es va llegir, com és habitual, un manifest reivindicatiu. Què destacareu d'aquest manifest? Què es va reivindicar, sobretot?
1: Bueno, aquí...
0: Pere.
1: Bueno, mira, el manifest era sobretot enfocat a teixir pues, una xarxa, una red, anem a dir-ne una xarxa, amb un capdell de llana, com es diu en castellà?
0: Un ovillo,
1: de llana, perquè tothom m'entengui, i les entitats que estaven presents allà a la plaça ens vam trobar totes al mig i havíem d'anar passant-nos aquest capdell de llana i teixir una xarxa conforme tots, d'alguna manera o altra, estem units, estem amb el tema aquest de la salut mental, procurem entre tots ajudar-nos, a part de que ajudem a les persones físicament cada una, però entre les entitats que hi estàvem allà representades, vol dir que estem teixint una xarxa que involucrem o estem involucrats ajuntament, els serveis oficials, diem, de salut mental, sigui el FESMA, siguin els CAPs, sigui de Gavà, de Viladecans, que ens envien persones, tot aquest teixit que estem fent és per millorar entre tots l'atenció a les persones amb necessitats sobre salut mental.
0: Doncs això, Cesc, que es pot veure al vestíbul de l'Ajuntament, no al vestíbul exactament, sinó on està la saleta d'espera,
2: sí,
0: perquè la gent vagi a la Diputació o a qualsevol altre servei municipal, i es pot veure en aquest plafó què és el que demanava la gent a través d'aquest capdell de fil, no?
2: Sí.
0: Simbòlic.
2: Sí,
0: jo
2: sí.
0: M'he estat llegint aquests pòsits i és molt curiós perquè moltes persones de les que van estar allà demanen compartir.
2: Sí.
0: No? Tu què t'agradaria o què necessitaries?
2: Jo necessitaria, sobretot tenim molta gent que pateix del tema de la soledat no desitjada i per sort arriben aquí a Artiment i tenen aquesta companyia que necessiten i jo el que voldria és que aquesta gent no patís, no sé si es diu així, no patezca aquesta malaltia que és la soledat no desitjada, perquè no només la depressió, l'ansietat i tot això, jo crec que la soledat és una cosa bastant dolenta, perquè hi ha moltíssima gent que pensem que no, però està sola, i gairebé és gent gran. I jo crec que necessitaríem que això s'extinguiera i poguessin ser feliços, perquè fa poc hem viscut el Dia Mundial de la Depressió, no, del suïcidi,
1: sí.
2: Perdó, del suïcidi,
1: sí.
2: I vam, bueno, des d'Artiment vam gravar un vídeo que està penjat al nostre Instagram, del qual parlàvem d'això, que sempre ens pregunten com estàs, i sempre responem bien, però potser és una mania que tenim, però potser no estem bé. I bueno, l'altre dia, per exemple, arribava al despatx d'Artiment i li deia al Pere, però avui tinc ganes de llorar. Tenia ganes de plorar, no vaig plorar, perquè al final et diuen, bueno, ves un moment aquí, tens que fer alguna cosa, no sé què, i al final se te passa.
1: Sí.
2: Però bueno, la veritat és que la confiança de poder tindre un company com és el Pere o la Rous, la presidenta d'Artiment, i dir-li, mira, avui no estic bé, necessito parlar o necessito plorar, i que sàpigues que els tens al teu costat, aquesta gent, o qualsevol persona de la gent, dels socis que hi ha a Artiment, que pots parlar amb qualsevol persona que saps que una abraçada la tindràs.
0: Pues molt bé, pues, la gent, els convidem a que visitin precisament aquests desitjos que es van teixir aquell dia, que estan allà posats, com dèiem, a l'interior de l'Ajuntament, com una mena de pòsits, enganxats amb aquest capdell de llana, i expressar les seves emocions, com es senten, com serien feliços, que els agradaria fer, perquè és molt il·lustratiu, molt maco,
2: sí.
0: De veure.
2: Sí, sí, sí.
0: Us en entreteniu, mireu el que confessava la gent de tot cor. Doncs Cesc Wolf, per a Olmos des d'Artiment, moltíssimes gràcies, que vagin molt bé la resta de les activitats que resten, perquè diuen que fins al 13 de novembre hi haurà molt, molt diverses activitats relacionades amb la cura de la salut mental, amb la biblioteca, el Centre Civil Vista Alegre i altres espais, a la Sala Maria de Xirgo, etc.
2: Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Moltes gràcies a vosaltres per permetre'ns la nostra presència aquí, explicar una miqueta quina és la nostra tasca i, bueno, repeteixo, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
2: Adéu.

0: sounds hopeless, but I... Castelldefels, així som.
1: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
0: Castelldefels, així som.

I fins aquí, que se li fes així som, salutacions de Gerard Carreras, Miguel Navarro i Anna López. Tornem demà amb més qüestions, amb més actualitat de Castelldefels. I et deixem ara a les mans de Xavi Martín, qui t'explica l'actualitat informativa de la teva ciutat. Gràcies per ser-hi amb nosaltres. Fins demà.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Ràdio Castelldefels.org.

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: Us donem la benvinguda a una nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels. És la que correspon aquest dimarts, 13 d'octubre. Per començar, com fem cada dia, presentem les principals informacions en titulars. Les pluges dels darrers dies han tornat a posar sobre la taula el risc d'inundacions al nostre entorn. La plataforma Aturem el Pla de Ponent ha denunciat els riscos si aquesta urbanització continua endavant al terme de Gavà, tocant a Castelldefels. El pressupost de l'Ajuntament de Castelldefels per a l'any vinent serà de 112 milions d'euros, dels quals 4,5 es destinaran a inversions. El pressupost ordinari creix un 14,9% respecte a 2026. Balanç positiu de la jornada de networking adreçada a empreses i emprenedors que la setmana passada reunia un centenar de professionals inscrits. L'organitzava La Guaita a l'edifici Lògic. L'Arxiu Municipal ha començat a organitzar activitats de formació adreçades a persones i entitats de fora de l'Ajuntament. Grups d'estudiants s'acosten a l'arxiu per conèixer la tasca d'aquest servei de conservació patrimonial documental. L'1 d'octubre se celebrava el Dia Internacional de les Persones Grans. Era una jornada que posava el focus en els drets, el benestar i la participació de la gent gran. A Castelldefels, la commemoració es farà dissabte vinent, dia 17, amb una festa al Centre Frederic Mompou. El filòsof i escriptor Francesc Torralba ofereix avui una conferència dedicada al valor de l'esperança com a força per afrontar l'adversitat, la incertesa i els moments difícils de la vida. Serà a les 6 a la sala Margarida Xirgo. Gerard Carreras és el control tècnic. Ana López i Estefania González han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem. Les pluges torrencials d'aquesta tardor han tornat a posar sobre la taula el risc d'inundacions. El Baix Llobregat han reobert el debat sobre el futur urbanístic de la zona, si és que mai s'havia tancat. A Gavà, el projecte del Pla de Ponent preveu la construcció de milers d'habitatges en un entorn amb rieres i espais naturals. La plataforma Aturem el Pla de Ponent alerta de l'impacte ambiental i dels riscos hidrològics, mentre que l'Ajuntament de Gavà defensa que ja ha previst actuacions per reduir aquest perill o aquest risc d'inundacions. Avui en parlem de tot plegat amb Ramon Sanahuja, que és membre de la plataforma Aturem el Pla de Ponent, veí de Castelldefels, per conèixer com afectarà la nostra ciutat aquest projecte urbanístic al municipi de Gavà, just al límit entre tots dos municipis. Ramon, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, gràcies per convidar-nos i poder donar la nostra opinió aquí.
1: La vostra opinió, que s'ha anat repetint aquestes últimes setmanes a causa d'aquestes pluges torrencials. Què ens diu aquest episodi sobre el risc real d'inundacions en el nostre entorn?
2: Primer de tot, jo no sóc hidròleg, no sóc geòleg, però sí que he llegit els informes que han fet diferents experts, no? I intentaré traduir això en un llenguatge que la gent ho entengui, no? El Pla de Ponent, com sabeu, és un pla que preveu la construcció de 4.800 habitatges entre Gavà i Castelldefels, i que per fer això ocupa una zona que fins ara era una zona verge, bàsicament ocupada per boscos, per una riera, la Riera dels Canyars, i per zones agrícoles, on hi havia camps que fins fa 4 dies estaven cultivats, no? Camps que recurrentment, quan la riera es desbordava, ocupava, era la zona de flux preferent de les inundacions, no? La urbanització el que implica és asfaltar, urbanitzar tota aquesta zona, que són més de 100 hectàrees, on també es construeixen aproximadament 5 quilòmetres de vials, entre carrers, vials, etc. No? Què vol dir això? Això vol dir que s'altera la topografia actual, s'altera, diguem-ne, la capacitat d'impermeabilització i de poder xuclar l'aigua d'infiltració de tota aquesta zona, i per tant tota l'aigua que ara es filtrava haurà de sortir per algun lloc, no? A més, els darrers anys els experts observen un canvi en la climatologia. Això no se'ns escapa, que hi ha episodis més extrems amb pluges més torrencials i el risc de poder caure pluges molt, molt exagerades. A més, hi ha un altre tema que no es parla, però és que el nivell del mar està pujant. Llavors la riera dels Canyars desemboca al mar i la pendent que hi ha doncs, des de la zona del Pla de Ponent fins a l'aigua doncs, és menor. Què vol dir això? Això vol dir que hi ha un risc doncs, de que hi hagi una pluja molt gran i que diguem-ne, doncs, l'actual curs del riu, de la riera, a partir doncs, de les intervencions i de la impermeabilització, no sigui capaç de drenar suficient i causi inundacions, aigües avall o al costat. Nosaltres, repeteixo, la nostra idea força és que s'aturi, que no s'urbanitzi, que allò sempre ha estat una zona de flux on s'ha inundat de forma natural perquè la riera doncs, de tant en tant es desborda i és la millor forma de prevenir el risc d'inundació. Perquè si no es fa, potser en 2, 3, 4, 5, 10 anys no passa res. I dius, ah, mira, no era tan greu, però un dia passarà. I estarem aquí al centre del poble i la zona de Castelldefels Mar molt inundats i dirà, i com és que estem tan inundats, no?
1: Per acabar, Ramon, tinc entès que el dia 24 organitzeu, no sé si és una visita o un acte reivindicatiu.
2: Fem una jornada de lluita, que començarà a les 9:30. Hem quedat a les barbacoes del Sentiu i llavors bueno, farem grups i farem accions reivindicatives a la zona de les basses, on s'estan construint les basses. I després bueno, explicarem una mica també a la gent que entengui diguem-ne, el drama que se'ns ve si finalment això es tira endavant, no? Perquè serà un drama.
1: Ramon Sanahuja, membre de la plataforma Aturem el Pla de Ponent, veí de Castelldefels. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Queda aprobado con el voto favorable del Partido Popular y SOM y el voto contrario del Partido Socialista, d'Esquerra Republicana y de Movem en Comú Podem.
1: El pressupost de l'Ajuntament de Castelldefels per a l'any vinent serà de 112 milions d'euros, dels quals 4,5 ja es destinaran a inversions. El pressupost ordinari creix un 14,9% respecte a 2026. Ho han sentit en la veu de l'alcalde. La votació va anar així. El Partit Popular i SOM, que eren qui presenta el pressupost, és a dir, qui forma el govern, el van aprovar. L'oposició, que formen PSC, Movem i Esquerra Republicana, hi van votar en contra. Per part del govern, qui presentava la proposta de pressupost era la regidora d'Hisenda, Cristina Corona. Parlava d'uns comptes continuistes i prudents.
4: És cert, perquè sé que m'ho diran, que és un pressupost continuista per això, perquè funciona i funciona molt bé. Està basat sempre, com cada any, en una extrema prudència, tant als ingressos com a les despeses, i fruit d'això és que aquest any, per exemple, tenim una previsió de tancament de l'any d'aprox quasi 15 milions més d'ingressos que de despeses, amb la qual sí que és veritat que continuem sent molt prudents.
1: A les files de l'oposició, Eva López, del Partit dels Socialistes, criticava les línies mestres del pressupost.
5: Nosaltres pensem que el futur de Castelldefels té que afrontar polítiques valentes, com els reptes que tenim per davant. El canvi climàtic és una evidència i el tema de l'habitatge, que en cap moment vostès estan posant per davant de les seves polítiques.
1: També des de les files de l'oposició, Movem en Comú Podem criticava el model de ciutat que reflecteixen aquests comptes, aquest pressupost. Silvia López.
6: Per dignitat, per defensa del dret a l'habitatge i per protegir els nostres serveis públics i el nostre entorn, des de Movem en Comú Podem hi votarem rotundament en contra.
1: En una línia similar s'expressava Esquerra Republicana de Catalunya. La portaveu és Rita Borque.
7: Nosaltres votarem no a aquests pressupostos perquè creiem que és un pressupost poc ambiciós i que cobreix poc les necessitats de les regidories que directament serveixen a la nostra ciutadania.
1: El debat sobre pressupostos el tancava l'alcalde Manuel Reyes, que parlava, com sentirem, sobre el pressupost que impararà l'any vinent.
8: ¿Dónde hemos puesto el dinero de nuestros vecinos? Pues mire, en estos 4 años pues hemos incrementado un 14% la partida de la gent gran. En la seguridad hemos incrementado un 76%. Hay 33 agentes de policía nuevos en Castelldefels.
1: Pel que fa a les ordenances fiscals, la proposta del govern l'aprovava el ple també amb els vots dels grups que formen el govern, Partit Popular i Som. El vot contrari era el de l'oposició, Socialistes, Movem i Esquerra. Posar en contacte emprenedors i empresaris per crear contactes que els converteixin en proveïdors i clients és l'objectiu de jornades de networking com la que dijous acollia l'edifici Lògic. L'àrea de promoció econòmica n'ha fet un balanç positiu. Santi Amaro és el cap d'aquesta àrea municipal.
9: Doncs mira, fem una valoració bastant positiva. Al final van acudir unes 90 persones, unes 90 empreses, i bueno, la veritat és que al final ens van fer una valoració molt, molt positiva de l'utilitat, diguem, d'aquestes jornades en les quals doncs, el que s'intenta és que vinguin empreses de diferents llocs, principalment de Castelldefels, i que es faci doncs, un intercanvi de targetes i que es pugui generar la possibilitat de generar relacions de client-proveïdor, que és l'objectiu, diguem, d'aquest tipus de jornades.
1: El Centre de Suport a l'Economia Local, la Guaita, organitza aquestes trobades per fomentar el networking. Ho fa en resposta a les demandes d'empresaris i emprenedors.
9: La veritat és que l'organitzem una mica a petició també de les empreses de la ciutat, no? Que l'Ajuntament generi un espai per tal de que aquell dia qui vulgui venir doncs, tingui clar que com a mínim tindrà un interlocutor o dos, una o dues entrevistes per tal de bueno, pues, generar la possibilitat de vendre el teu producte, el teu servei, o bé trobar un proveïdor que habitualment no... Doncs no trobes si no és una jornada d'aquest tipus. No és un dia que normalment qui li agrada ja se'l reserva precisament per fer doncs això, contactes i després fer seguiments d'aquests contactes.
1: La sessió de networking va combinar les reunions professionals amb demostracions i experiències immersives relacionades amb la tecnologia. Estefania González, sobre el terreny, va copsar les impressions d'alguns participants.
10: Bruno Molteni, trabajo para Soleilat, soy el fundador y el director. Yo vengo aquí, estoy en la aceleradora de startups que organizan aquí en el mismo coworking y como parte del networking y los eventos que organizan ellos me comentaron y la verdad que sí me interesaba para conseguir, digamos, empezar a conseguir algunos contactos con este negocio que estoy montando, es nuevo y que bueno, ¿no? Es ahora mismo lo que necesito básicamente, contactos, empezar a hablar con gente. Estoy como validando la idea, tengo un modelo de negocio, diría, definido por validar y estoy en ese punto que tengo que empezar a hablar con potenciales clientes, hacer entrevistas, validar ciertas hipótesis sobre si funciona o no el modelo de negocio y si hay un nicho ahí.
11: Soy Isabel Aitín, trabajo en Revertis y me encargo de toda la parte administrativa de la empresa. Normalmente cuando recibimos propuestas de la Guaita, siempre las valoramos con mucho, tanto a nivel de organización como a nivel de nuestra empresa, las valoramos mucho porque siempre suelen ser de interés. Entonces esta nos ha parecido particularmente interesante por los temas tratados, sobre todo de IA, que es una pregunta recurrente que tenemos nosotros en nuestra empresa y nos interesa siempre saber qué es lo que se está divulgando sobre esto porque muchas veces tenemos que luchar contra mitos o cosas que la gente ha oído y de repente la realidad es un poco distinta.
12: Soc Jordi Martos, soc representant de Quinteiva, que som una empresa del grup empresarial de Grup Quintela. Crec que és la tercera vegada que faig el tema de networking aquí a través de Getting Contacts, aquí a Castelldefels. I bueno, he vingut perquè l'empresa Getting Contacts ens ha enviat la informació i bueno, sempre vinc. Vull dir, nosaltres estem aquí al costat i per tant és molt productiu perquè clar, aquí pues, la veritat que fas molts, molts contactes i d'això es tracta.
1: Empresaris i emprenedors que a preguntes de Ràdio Castelldefels posaven aquestes notes que sentirem a la jornada de networking.
11: Yo te diría un 9, ya, un 9, 9 y medio, muy interesante.
10: Y yo diría, sí, un 9, 10, sin duda, sí, sí.
12: Jo crec que un 8 és més que just. Jo crec que sí, he fet bastants contactes, he conegut a molta gent empresària, que podem tenir sinergies amb alguns més que altres i, bueno, i al final es tracta de tot això, sí.
13: Que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Així arribem a la meitat de l'informatiu de Ràdio Castelldefels en aquest dimarts 13 d'octubre. L'hem obert amb les reflexions de la plataforma Aturem el Pla de Ponent arran de les acumulacions d'aigua que s'han produït després dels últims aiguats a la zona on l'Ajuntament de Gavà projecta construir milers d'habitatges. A la segona part de l'informatiu d'avui farem un cop d'ull a les activitats que desenvolupa l'Arxiu Municipal. Aquest servei de conservació patrimonial documental ha començat a fer activitats adreçades a organitzacions i entitats alienes a l'Ajuntament. Entre les tasques que desenvolupa l'Arxiu Municipal de Castelldefels hi ha activitats de formació adreçades a persones i entitats que no són estrictament de l'Ajuntament, que no formen part de la corporació. I avui parlarem d'aquesta iniciativa i de totes les altres en què està implicat aquest servei patrimonial documental de Castelldefels. I ho fem amb l'arxiver municipal, Juanjo Bas. Bon dia.
14: Hola, bon dia, Xavi.
1: Ho he dit bé, servei patrimonial documental...
14: Bueno, l'Arxiu Municipal és l'encarregat de la custòdia d'aquest patrimoni. És un patrimoni de la documentació... Clar, és la història del poble. L'arxiu conté documents des del segle XVI, així que realment és el patrimoni a nivell documental. En lloc de ser patrimonis de mobles o d'altres actius, en aquest cas són de documents, és a dir, el testimoni del passat.
1: Em referia a l'inici d'aquesta conversa, a aquesta formació o aquest suport que doneu a demanda d'algunes acadèmies. Darrerament ha hagut algunes experiències així.
14: Sí, no, ja portem temps. Però últimament, doncs, no sé si perquè això no, la gent... Els comentaris no, entre els propis centres educatius, doncs allò que tenen... Mira, doncs allò a l'Arxiu Municipal doncs fan aquest tipus de servei, no, de formar, d'explicar allò, el propi funcionament de l'arxiu. I això està adreçat sobretot a centres educatius en plan FP, no sé, ara canvia, no, aquesta denominació, però és formació d'àmbit de tot tipus, d'administració, de turisme, de... Bueno, sempre volen venir a l'arxiu perquè jo els hi expliqui doncs això, doncs la gestió documental de l'Ajuntament, per exemple, a nivell. És un exemple d'allò que s'explica a classe sobre administració d'empreses, sobre administració a nivell general. I, clar, allò els explico una miqueta realment el dia a dia, no? Això, aquesta feina d'arxivar, de gestionar la documentació, no només la del paper, que sembla que tothom tenim una miqueta en la memòria, sinó també la documentació electrònica, no? Realment, a vegades allò que s'explica, però que es vegi o exemples, a vegades allò on connecto i els ensenyo documents electrònics i tot allò, doncs és una, per ells és una, bueno, és una experiència. A banda, evidentment, de la visita al propi equipament, no? A l'arxiu, a les dependències municipals que ocupa l'arxiu, i realment això és aquestes experiències i sortides allò que complementen una miqueta la part lectiva, no? De la formació, en aquest cas.
1: L'arxivística, tot un món, i l'arxiu municipal, que avui ha estat protagonista, amb en Juanjo Bas. Moltes gràcies, Juanjo.
14: Gràcies a tu.
1: L'1 d'octubre passat se celebrava el Dia Internacional de les Persones Grans. Era una jornada que posava el focus en els drets, el benestar i la participació de la gent gran. A Castelldefels, la commemoració es farà dissabte vinent, dia 17 d'octubre. Pep Ribas és el coordinador del Centre Frederic Mompou.
15: Farem una festa. Aquest any hem decidit, doncs, en lloc de fer un acte institucional, una xerrada, un debat que havíem fet altres anys, hem decidit fer una festa. Farem un ball amb berenar un dissabte a la tarda, el 17 d'octubre, al Mompou, però considerem que ens mereixem una festeta d'inici de curs. Sí, sí, un ball amb orquestra. Amb un berenar especial, sorpresa, que ja veurem pels que vinguin aquella tarda. I llegirem, evidentment, abans de començar, es llegirà el manifest del Dia Internacional de la Gent Gran.
1: Aquest manifest, el manifest de 2026, porta per lema "Ens jubilem del treball, no de la vida". El missatge posa l'accent en el fet que la jubilació no ha de significar deixar de participar en la societat. El text reivindica una vellesa digna, amb drets, autonomia i capacitat de decisió.
15: centrats sobretot en les pensions dignes, a les atencions, no? El tema que estem tenint aquests dies de les places residencials, sobretot de la dependència. Es recalca molt també el tema de que el que es triga la gent en poder ser atesos amb el tema de la dependència, no? La llista d'espera són molt amples i molta gent ja n'hi arriba, que mor fins i tot molt abans de poder arribar a aquests fets, no? I tot això és el que es reivindiquen en aquests manifestos.
1: Festa, per tant, el 17 d'octubre al Montpou per commemorar el Dia Internacional de les Persones Grans. Aquesta tardor, l'Ajuntament té previst dur a terme una nova campanya recurrent de plantació d'arbres a diferents espais del municipi. Són actuacions que s'emmarquen periòdicament en les tasques que es van fent de renovació i manteniment de l'arbrat urbà. Pedro Paredes és regidor de Medi Ambient.
16: Estamos ya preparando la nueva campaña de arbolado, que en breve, si bien es cierto que las plantaciones suelen hacer, depende de qué especies, hablamos siempre de estos árboles viarios de alcorques, no hablamos de depende de qué otros árboles. Estamos preparando ya la campaña, que tenemos que hacerla normalmente siempre cuando llega la época más de frío, que es cuando hacemos la plantación. Y ahora estamos en ese momento de... Se sacó el listado donde hace unas semanas... viendo las bajas que teníamos históricas en el municipio, que como recordemos de estos últimos 3 años hemos estado plantando prácticamente 1000 árboles en la ciudad, y ahora vamos a plantar esta nueva campaña y esperamos poder tener ya ese listado completamente perfilado para que a finales de este mes o a principios del que viene Harfels pueda hacer ya el encargo de la compra de estos ejemplares para que en enero o febrero podamos hacer la campaña que cada año hacemos.
1: Els tècnics i operaris de Harfels, l'empresa municipal, analitzen cada espècie i cada exemplar d'entre els que s'han fet malbé i cal substituir.
16: No en todos los espacios podemos colocar porque tenemos que hacer algún tipo de actuación, entonces todos aquellos que sí que podemos ir haciendo esta plantación los hacemos, teniendo en cuenta pues la problemática que ha tenido la especie en el pasado, por qué murió ese árbol en ese espacio, si fue simplemente porque fue una tempestad y cayó o porque no ha podido sobrevivir, entonces se busca otra especie, o en el caso de que no se pudiera o que se determinara por parte de Harfers y los técnicos municipales que en ese espacio pues no va a sobrevivir una especie por el motivo que ellos crean conveniente, pues se decide tapar el alcorque y eliminar ese espacio de árbol en un hueco determinado para no ir plantando periódicamente y que ese árbol pues no tenga recorrido y no pueda sobrevivir.
1: El filòsof i escriptor Francesc Torralba ofereix avui una conferència dedicada al valor de l'esperança com a força per afrontar l'adversitat, la incertesa i els moments difícils de la vida. Serà a les 6 a la sala Margarida Xirgo. Francesc Torralba presenta el llibre Anatomia de l'esperança. És una obra que convida a reflexionar sobre allò que ens sosté a les situacions complicades i sobre com podem cultivar l'esperança en el nostre dia a dia.
17: Qui canta els mals espanta, no? Cadascú té els seus mecanismes, no? Hi ha qui canta, hi ha qui prega, hi ha qui corre, hi ha qui neda, hi ha qui llegeix textos sagrats, hi ha qui troba refugi en la poesia, hi ha qui troba refugi en l'art, hi ha qui troba refugi en el ioga, en el zen... És a dir, cadascú ha d'anar mirant de trobar la manera com recomposar-se. La mort és un trencament, la mort d'un ésser estimat, quedem fets miques, fets pols, i cadascú ha de trobar la seva manera de recomposar-se i de refer la seva vida, no? Alguns, doncs, a través del cant, alliberen tot aquest sofriment, no? Altres, la poesia. Hi ha qui escriu un text, per exemple, no? M'ajuda molt a escriure un text, un diari, no? Hi ha qui senzillament prega, entra en una església i prega, no? Si hi ets, Déu meu, ajuda'm, no? Perquè no me'n surto.
1: La d'aquesta tarda a Castelldefels serà una trobada, diu l'autor, per aprofundir en el paper de l'esperança com a eina per afrontar les dificultats i mirar el futur amb confiança. Francesc Torralba, escriptor i filòsof, aquesta tarda a la sala Margarida Xirgo. La cantautora i veïna de Castelldefels, Nereida Fau, actua aquest diumenge 18 d'octubre al Teatre Plaza per presentar el seu nou treball discogràfic, Relato Mínimo.

Amb un estil que combina la cançó d'autor contemporània, el folk i la música alternativa, Nereida Fraur proposa un viatge emocional a través de cançons que parlen de l'amor, la memòria, la pèrdua, les decisions que marquen les nostres vides.

0: És el moment de la previsió del temps. Totes les dades les tenen el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem començat aquesta jornada amb una temperatura clarament més alta que la d'ahir, una temperatura força més suau, i de cara al migdia també serà així, i és que la temperatura màxima s'espera que pugui pujar a valors de 24-25 graus en molts punts del territori. A punts del Pirineu podrà ser una miqueta més baixa, però cap a les Terres de l'Ebre fins i tot ha de ser més alta. S'espera una temperatura màxima de 28 graus. I en conjunt avui parlarem d'un cel variable, hi haurà força més estones de sol, amb alguns núvols que els anirà acompanyat aquest domini del sol, però sí que cap al sector central del litoral i perilitoral és aquí on s'espera que el cel estigui més ennuvolat i fins i tot s'anirà escapant algun ruixat al llarg del dia. Tot i això, tampoc no s'esperen ruixats d'intensitat. Això és tot de moment.
0: Així arribem al final de l'informatiu d'aquest dimarts 13 d'octubre. L'últim minut el dedicarem a repassar els principals continguts informatius del dia. Les pluges dels darrers dies han tornat a posar sobre la taula el risc d'inundacions al nostre entorn. La plataforma Aturem el Pla de Ponent alerta dels riscos si aquesta urbanització continua endavant al terme de Gavà, tocant a Castelldefels. El pressupost de l'Ajuntament per a l'any vinent serà de 112 milions d'euros, dels quals 4,5 es destinaran a inversions. Balanç positiu de la jornada de networking adreçada a empreses i emprenedors que la setmana passada reunia un centenar de professionals inscrits. L'organitzava La Guaita a l'edifici Lògic. L'Arxiu Municipal ha començat a organitzar activitats de formació adreçades a persones i entitats de fora de l'Ajuntament. Grups d'estudiants s'acosten a l'arxiu per conèixer la tasca d'aquest servei de conservació patrimonial documental. L'1 d'octubre se celebrava el Dia Internacional de les Persones Grans, una jornada que posava el focus en els drets, el benestar i la participació de la gent gran. A Castelldefels, la commemoració es farà dissabte vinent, dia 17, amb una festa al Montpou. El filòsof i escriptor Francesc Torralba ofereix avui una conferència dedicada al valor de l'esperança. Serà a les 6 a la sala Margarida Xirgo. Gerard Carreras ha estat al control tècnic. Ana López i Estefania González han fet tasques de producció. Us ha parlat Xavi Martín. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de Castelldefels amb nosaltres. Tornem demà. Adéu-siau.

0: Afons.
1: Avui a l'Afons parlem d'un dels equipaments esportius que està transformant la ciutat, el nou skatepark de Castelldefels. Les obres de renovació d'aquest espai van començar amb l'objectiu de convertir-lo en una instal·lació de referència amb uns 1.500 metres quadrats i un disseny que permetrà practicar diferents disciplines com l'skateboarding, BMX, l'scooter i el patinatge en línia. El projecte s'ha desenvolupat amb la participació de persones usuàries de l'antic espai i amb l'experiència de professionals del món de l'skate. Un d'ells és el nostre convidat d'avui, Chris Kahn, veí de Castelldefels, skater professional, 7 vegades campió nacional d'Eslovènia i especialista en el disseny de skateparks a través de l'empresa Urban Agenda. Chris, bon dia i benvingut a Ràdio Castelldefels.
2: Hola, hola, bon dia, gràcies per tenir-me.
1: Doncs, Chris, la darrera informació que teníem sobre aquestes obres era de finals d'agost. En aquell moment, els treballs de preparació de les geometries, els rebliments, els encofrats i les armadures estaven aproximadament al 80%. Com està evolucionant l'obra ara mateix? En quin punt ens trobem?
2: Doncs la veritat que ara mateix estan avançant a un ritme molt, molt ràpid les obres. Estem acabant, durant la setmana que ve, esperem acabar tot el que són els mòduls, les curves, diguem-ne, el formigonat de les curves, i després es procediria a formigonar tot el que són les parts horitzontals. Llavors esperem que els treballs de formigonat aquest mes d'octubre haurien d'estar acabats.
1: I a partir de finalitzar aquesta fase, quin és el calendari que podem esperar? En quin moment podria estar obert ja l'skatepark?
2: Doncs jo crec que estem parlant de finals d'any. Estem parlant de finals d'any perquè ara sí que és veritat que amb les pluges doncs, ens hem endarrerit una mica i encara ha quedat per fer tot el tema del mobiliari urbà, l'enllumenat, vull dir que hi ha molta feina a fer encara, però el que és l'skatepark com tal ja el podrem veure pràcticament acabat, almenys visualment, sense poder fer-lo servir, d'aquí un meset. I per acabar l'obra al complet, calculo finals d'any.
1: Tu estàs seguint l'obra diàriament i ara també assumeixes la direcció facultativa. Què implica exactament aquesta responsabilitat? Què és el que supervises en aquesta fase final de la construcció?
2: Doncs, havent fet el que és el projecte executiu, no hi ha persona que conegui millor el projecte com jo. Llavors, la meva feina en aquest cas és seguir les obres i que tot estigui a acord a com s'havia plantejat el projecte executiu, a part de doncs, els problemes que es troben a diari, hi ha alguns canvis, hi ha algunes petites modificacions o alteracions, o poder alguna cosa que no s'havia pogut preveure en projecte. Totes aquestes coses a diari les anem tractant amb la constructora i amb els tècnics de l'Ajuntament per tal que les obres procedeixin com ho havíem previst.
1: Uh-huh. Parlant del projecte, aquí és molt destacable que s'ha comptat amb la participació d'aproximadament 70 persones que eren usuàries de l'antic espai. Com es va incorporar aquesta participació al disseny? Com es va arribar a aquest tipus de projecte co-creat amb les persones que fareu servir aquest nou skatepark de referència?
2: Doncs la veritat que ha sigut un procés molt llarg i la veritat que també molt difícil. És el primer cop en 10 anys que portem a dissenyar skateparks, és el primer cop que soc part d'un procés participatiu tan gran, involucrant a tanta gent, com us podeu imaginar, doncs... amb tanta gent involucrada, cadascú té la seva opinió i és molt difícil arribar a un acord mutu, no? Aquí, la solució per la que vam optar va ser escollir un representant de cada disciplina esportiva i aquí tenim, com has dit al principi, el BMX, el inline, el skate i el scooter i vam fer moltes reunions amb tots els usuaris, a part de fer una enquesta online amb tots els usuaris, amb la totalitat, per tal d'arribar a un disseny que satisfés a la majoria possible, no? A tothom, no? També els hem involucrat en la fase constructiva on hem fet visites en obra també amb els usuaris per tal que puguin veure el progrés i si tinguessin algun tipus de comentari doncs també s'ha tingut en compte.
1: A més, estic pensant que una cosa és imaginar com vols que sigui la pista, com a skater, com vols que sigui, i una altra ja és convertir aquesta idea sobre el paper en un projecte que sigui viable, tenint en compte els condicionants tècnics, els pressupostos, l'espai. Com es trasllada tot això, aquesta experiència de l'esportista, a després ja al treball de disseny, a passar ja al projecte viable?
2: Clar, clar, és un tema que a vegades jo igual, quan vaig començar a patinar, també pensava que tenia perspectiva, no?, per tal d'imaginar, per tal de dissenyar un skatepark, però a l'hora de la veritat, l'escala a la que es treballa i les dimensions reals, doncs, són molt diferents a les que una persona es podria imaginar, no? I és una bona pregunta perquè molts dels usuaris, molts cops, s'imaginaven una cosa d'una manera i després, a l'hora de la realitat, doncs poder acaben menys coses com ells es podrien imaginar, o les dimensions funcionals són diferents a les que ells podien arribar a pensar. Llavors, aquesta traducció, no?, entre l'imaginació dels usuaris i la realitat possible és una de les grans feines que vam haver de realitzar durant tot aquest procés participatiu.
1: Recordes algun exemple? Et poso dos tipus d'exemple a veure quin et ve al cap. Per una banda, o una proposta o una necessitat que sorgís entre aquesta cocreació de 70 persones usuàries de l'espai i que hagi acabat tenint un pes molt important en el projecte, o al contrari, alguna cosa que sorgís, que penséssiu que podria ser molt interessant però que hàgiu hagut de renunciar per això que precisament comentàvem, perquè no era viable des d'un punt de vista constructiu.
2: Doncs sí, la veritat que hi ha un cas molt concret, que és el Fanbox, que se li diu, que és un mòdul que ocupa bastants metres quadrats a l'skatepark, que va ser a proposta del col·lectiu de Scooter, que la veritat que és un mòdul que aquí...

0: dins de la proposta, no? Llavors, aquesta conversa l'hem estat tenint durant molt de, molt de, bueno, durant tot el procés de projecte, i encara i així, en el moment de la construcció, hem fet algunes adaptacions també.
1: I ara faig un pas més enllà, perquè ens expliques que, òbviament, hi ha elements que funcionen millor d'una manera concreta per a una disciplina, per a altra ha de ser diferent, i jo aquí faig un pas més, un altre repte, suposo, que deveu tenir sobre la taula quan creeu projectes d'aquest tipus, és pensar en els diferents nivells, perquè suposo que no és el mateix per persones que s'inicien que per esportistes ja avançats.
0: Correcte, correcte, correcte. Nosaltres sempre, per nosaltres és molt important que sigui una pista, un disseny inclusiu, sobretot que els usuaris que puguin venir el primer dia, que mai hagin patinat o fet scooter o bici o roller, no? Que vinguin el primer dia i que ja tinguin alguna cosa a fer i que puguin anar a casa emportant-se alguna cosa, no? Havent fet alguna cosa. Que això és un error que veiem en moltes pistes que es dissenyen amb els usuaris avançats, tenint en compte el nivell dels usuaris avançats, que al final són els que participen als processos participatius, perquè els que encara no patinen, doncs òbviament no poden estar presents. Llavors és la nostra responsabilitat com dissenyadors tenir aquests usuaris en compte per tal que el futur de l'skatepark sigui fructuós, perquè si només ens centrem en els usuaris que el fan servir ara, el dia que aquests usuaris, pel que sigui, deixen de fer-lo servir, la pista queda abandonada. Llavors, sí, la veritat que hem posat molt d'èmfasi en això i ho tenim molt en compte, i aquí està present, a part que tenim una escola d'skate, una associació, on hi ha molts usuaris que estan començant a patinar de nivell baix, i també doncs, hem comptat amb els professors de l'escola el procés participatiu per tal d'incloure a tots els usuaris de tots els nivells.
1: I hi ha una manera concreta de connectar els elements que conformen l'skatepark? Perquè, per una banda, pensant en aquestes diferents disciplines, en els moviments, les dinàmiques que es poden arribar a generar en l'skatepark, i també dinàmiques entre disciplines i dinàmiques entre els usuaris que està practicant una concreta per encadenar els moviments i els recorreguts, hi ha una manera concreta de fer aquesta connexió?
0: Doncs responc dues coses. Una és com està interconnectat, diguem-ne, l'skatepark entre si, no? Això ha evolucionat molt en aquests últims anys. En un inici, diguem-ne, fa 20 anys poder, els skateparks eren molt més lineals, no? Poder era un rectangle més allargat i era una anada i tornada. I ara els skateparks estan evolucionant de manera que hi ha moltes més curves, tot és molt més orgànic, tot està molt més connectat, cosa que a nivell visual i a nivell de pràctica millora moltíssim l'experiència, però per altra banda també a nivell de recorreguts i línies, doncs les línies es creuen molt més, no? Llavors la perspectiva de l'usuari a nivell de gestió de l'espai és molt més important que abans, i per això tenim una normativa, una taula a l'entrada de l'skatepark, bueno, tindrem amb unes normes d'ús a seguir, sobretot pels usuaris, perquè han de tenir una visió de l'espai, una responsabilitat a l'hora de moure's i a l'hora d'escollir les línies, molt, molt important. I sobretot de cara als menors d'edat, que els pares siguin conscients d'això i que facin aquesta educació d'ús de l'espai, no? Diguem-ne.
1: I ara que parlem concretament d'aquest ús de l'espai, ens pots explicar en línies generals, perquè estem parlant d'una superfície aproximada de 1.500 metres quadrats, què és el que ens hi trobarem? Com heu distribuït les diferents zones de la pista? Quins elements destacaries?
0: Doncs ho tenim bastant distribuït. Tenim, bueno, una cosa a tenir en compte també és que l'skatepark antic, que ara ja deu tenir gairebé 20 anys, que és un dels skateparks més antics d'aquí de Catalunya, també es conserva i s'arregla. Vull dir que això també suma a la quadratura total de l'skatepark. Llavors, a l'skatepark antic tenim el que és el bowl. Després es va fer una ampliació al 2015, que també es conserva, i de fet es tanca. Llavors es tanca amb curves al voltant fent un segon bowl, i a partir d'aquí hem fet un tercer bowl, vale? Un bowl és com una simulació d'una piscina d'alguna manera, i ara també s'ha convertit en disciplina olímpica en l'skate, que se li diu parc. però el mòdul com a tal és bo. Llavors tenim tres bowls,

0: A banda del bowl nou tenim el que és la rampa de salt, el fanbox, que és el mòdul aquest que parlàvem abans, que han demanat al col·lectiu d'escúter, i després, entorn a la zona de street antiga, tenim una zona de street nova que fa com una forma de L, on tenim els mòduls de carrer, que se li diu d'alguna manera, no? En català no és que es faci servir, sempre fem servir la paraula street en anglès, que són mòduls com baranes, escales, caixons, que simulen una mica doncs, el mobiliari urbà que ens podem trobar al carrer.
1: Ara ja, vista aquesta part del disseny, hem parlat del calendari també, amb aquest calendari positiu, esperem que abans de finals d'any tinguem ja l'skatepark en marxa aquí a Castelldefels. M'agradaria passar a una part més centrada en la teva experiència personal com a skater, el disseny professional, perquè tu coneixes aquest esport des de dins. De fet, m'estaves comentant prèviament, abans d'entrar a l'entrevista, em deies que portes 18 anys ja patinant. A més, has estat 7 vegades campió nacional d'Eslovènia i treballes professionalment en el disseny de skateparks. Com has arribat a combinar aquesta pràctica esportiva amb aquesta ja vessant tècnica i urbanística?
0: Ostres, doncs la veritat que va ser bastant, bastant casualitat. Jo vaig començar sent professor d'anglès en empreses i va ser casualitat que aquí, de fet, al poble del costat, a Gavà, quan es volia fer l'ampliació de l'skatepark antic, vam fer una proposta nosaltres com a usuaris i finalment l'empresa que ho construïa em va dir si volia fer-ne més dissenys. I vaig començar treballant amb ells, després vaig treballar amb una altra empresa i ara he creat la meva pròpia empresa, que és Urban Agenda, amb la que fem skateparks per tot el món, gairebé. Vull dir, hem treballat a Bèlgica, a Hongria, a Croàcia, a Eslovènia, a Espanya, a França, a Alemanya, vull dir, més de 12 països puc comptar. Mm-hmm. Llavors, la veritat que ha sigut una experiència molt, molt, molt positiva i va ser casualitat, no és que seria, no?, algú intencional.
1: I com vas rebre l'encàrrec de fer aquest skatepark a Castelldefels, tenint en compte que ets aquí, de la nostra ciutat?
0: Doncs la veritat que és un procés que portem ja 7 o 8 anys duent a terme i el projecte ha canviat molt a nivell pressupostari, com a nivell de disseny, com a nivell de participació. La veritat que, sincerament, ara mateix no me'n recordo. Sí que sé que, òbviament, he estat involucrat des del principi tant com a usuari com a consultor i dissenyador i l'encàrrec, d'alguna manera, va sortir naturalment, no? Perquè sempre ha estat present com a usuari aquí a l'skatepark i també a l'antiga ampliació que es va fer al 2015, no? Llavors ha sigut tot bastant, bastant natural, però no sabria dir en quin moment exacte va passar aquest encàrrec com a tal.
1: Entenc que sí que vas rebre l'encàrrec amb il·lusió, tenint en compte que ets de tota la vida d'aquí, de la nostra ciutat, i el que suposarà, perquè estem parlant, ja ho dèiem, aquí també a Ràdio Castelldefels havíem fet entrevistes amb l'àrea d'esports, que precisament és una àrea que porta un any amb moltes obres, moltes millores en diferents equipaments esportius, i ens destacaven especialment aquest nou skatepark, perquè ens deien que es convertirà en un de referència a nivell nacional, a nivell de tot Espanya.
0: Sí, no, la veritat que és el projecte, de tots els projectes que estem portant, que és en total més de 200, és el projecte que més il·lusió em fa. Vull dir, vaig començar a patinar aquest skatepark fa 18 anys i poder fer un projecte tan gran en col·laboració amb tots els usuaris, que al final som tots amics perquè hem patinat tota la vida junts, no hi ha il·lusió més gran que pugui tenir, la veritat.
1: I a més, parlant d'aquesta vessant tècnica urbanística, m'estaves explicant dins de la teva experiència que finalment vas arribar al punt que vas fundar la teva pròpia empresa, Urban Agenda, que es presenta, havia estat mirant la pàgina web i es presenta com una empresa on combineu l'skateboarding, l'urbanisme i l'urbanisme per crear espais inclusius i que estiguin integrats en el seu entorn. En la pràctica, què vol dir dissenyar un skatepark des d'aquesta perspectiva?
0: Doncs justament puc destacar un parell de projectes perquè aquest any és un any molt, molt, molt especial. Hem inaugurat dos projectes a la ciutat de Barcelona on hem creat espais patinables a dins del que és l'espai públic. Vull dir, no són skateparks com a tal, no estan delimitats, però sí que són espais oberts al patinatge i també oberts a tots altres usos. On nosaltres tenim un cartell on està especificat aquest ús, no? Llavors, això es pot arribar a aquesta, diguem-ne, aquest tipus de projecte tant amb un skatepark com amb mobiliari urbà en l'espai públic patinable com aquest projecte que acabo de presentar, no?
1: Estic pensant en diferents aspectes que s'han de tenir en compte, no? La relació amb l'espai públic, com els exemples que ens posaves, els accessos, la convivència amb altres usos i, sobretot, també aquest èmfasi en la seguretat. És una altra cosa que també s'ha d'integrar, entenc, en el mateix disseny, sense limitar les possibilitats de pràctica.
0: Correcte, correcte. És un tema que comentàvem una mica abans, no? El tema de les línies que ens trobem a l'skatepark, el tema de les diferents zones que tenim a l'skatepark també. Vull dir, és una responsabilitat molt gran i sobretot és una cosa que només podem veure des de dins, no? El que som els usuaris i dissenyadors, perquè un cop està fet, doncs és molt difícil regular això, no? Però bueno, al final, un cop fet, un cop dissenyat, és responsabilitat de tothom a l'hora d'estar dins de l'skatepark que es compleixi la normativa i que mirem de cuidar-nos entre tots, perquè sí que és veritat que és un espai que es farà servir per molts usuaris i que té una certa complexitat al tema d'aquest ús compartit.
1: Deies un cop que ja es comenci a emprar, parlant de la seguretat, però aquí jo també penso en un altre punt, perquè un cop que ja s'obri al públic aquesta instal·lació, comença l'altra etapa de manteniment. Quins elements requereixen més seguiment en aquest sentit, en un skatepark nou?
0: Doncs la veritat que un dels punts forts, més forts dels skateparks és que no requereixen massa manteniment, gairebé res. Sobretot el més important és el tema de pedres o fulls o qualsevol cosa que pugui estar sobre la superfície que pugui intervenir contra la roda de l'esquí, perquè la roda de l'esquí és molt petita, llavors aquests petits obstacles doncs, la poden frenar i poden crear un problema, no? Sobretot doncs, que no es patini quan l'esquí perquè està mullat, que no es patini quan hi ha aquest tipus d'obstacles. Vull dir que sí que és important que doncs, des dels treballs de manteniment de l'Ajuntament mantinguin la superfície de l'esquí perquè neta. I sí que és veritat que a nivell mensual, poder, o a nivell anual, que s'hauria de fer una inspecció, sobretot de tots els elements de ferro que estiguin, si s'hagués de repintar, doncs que es repintin pel tema de l'òxid, perquè sí que és veritat que sí que estan pintats, però amb l'ús, òbviament, la pintura es va traient i poden sortir alguns punts amb òxid, sobretot nosaltres que estem tan a prop de la platja. Però, a més que això, alguna inspecció per mirar les superfícies de formigó, que no hi hagi cap tipus d'irregularitat, però a part d'això, la veritat és que els skateparks no requereixen molt més manteniment que això.
1: Perfecte, Cris. Doncs ja per acabar, darrera pregunta. Quan les obres estiguin enllestides, la gent ja pugui començar a utilitzar aquest nou skatepark, quin serà per a tu o quins seran per a tu els millors indicadors que el projecte ha funcionat? Què t'agradaria veure-hi d'aquí a uns anys o què t'agradaria que diguessin les persones que vinguin a provar la pista?
0: Uf, doncs sobretot la quantitat de gent que pugui estar fent-la servir. I la veritat que tinc bastanta por perquè ja estic veient que no podré patinar els primers mesos de quan obrim la pista perquè hi ha molta, molta, molta expectativa per aquesta pista a nivell nacional i internacional, perquè tenim mòduls que pràcticament no existeixen a nivell nacional i una superfície molt gran amb mòduls molt innovadors i molt, molt atractius. i és que tothom, vull dir, tothom que conec i que no conec està parlant d'aquest projecte. Llavors, la veritat que no tinc cap dubte que serà fructuós i aquesta serà d'alguna manera la prova que això està funcionant, no? La quantitat de gent que l'estigui fent servir i, òbviament, rebré feedback de tothom quan s'hagi començat a fer servir.
1: Chris Kahn, especialista en disseny de skateparks, skater professional i responsable del disseny i del seguiment de les obres del nou skatepark de Castelldefels. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a La Fons de Ràdio Castelldefels i per ajudar-nos a entendre què hi ha darrere de la construcció d'un equipament com aquest. Estarem pendents de l'evolució de les obres i de la data en què la nova instal·lació pugui obrir les portes ja a la ciutadania. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Bon dia. Fins la propera.
2: A fons.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels. Nou caos ferroviari, ara a l'alta velocitat. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Gairebé 24 hores després de l'incendi d'un tren d'alta velocitat a l'Aragó, els retards i les aglomeracions es mantenen a tota la línia Barcelona-Madrid. Joan Bota.
2: Renfe admet que no sap quan es podrà retirar el tren incendiat, però que en tot cas no serà aviat, i això implica que les incidències es mantindran. Passatgers que havien de sortir ahir a la tarda de Madrid han arribat a Barcelona de matinada, i alguns que havien de sortir aquest matí de Barcelona ja han rebut missatges avisant que la situació es repetirà tot el dia d'avui.
0: Anem en directe a l'estació de Sants. Joan Garcia.
3: Ara hi ha retards d'entre mitja hora i una hora. Ha arribat a ser de dues hores durant bona part del matí per fer un trajecte que ara mateix un viatger que arriba de Madrid ens ha dit que ha trigat a fer-lo quatre hores. Que no es retiri el tren fa que hi hagi 25 quilòmetres de via única a l'Aragó, que els combois han de fer a 80 quilòmetres per hora, i això ha obligat a reprogramar tots els horaris i a molts usuaris a haver de canviar plans.
4: M'he trobat que, com a mínim, hi ha una demorada de quasi dues hores. Tampoc saben si sortirà o no sortirà, o a quina hora sortirà. Aleshores vaig a casa, treballo des de casa, i a les 7 de la tarda vinc aquí a agafar el que en principi té que funciona.
0: En la crònica política, el Tribunal Suprem amnistiarà Carles Puigdemont els pròxims dies, però l'expresident no preveu tornar fins després de les eleccions generals espanyoles.
2: La previsió és que el jutge Pablo Llarena comuniqui la decisió aquesta mateixa setmana o a tot estirar a principis de la que ve. Al matí de Catalunya Ràdio, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha tornat a descartar un retorn imminent.
5: El president dijo que él había marcado el exilio en una decisión de país y no de partido. No va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el Partido Socialista.
0: Mentrestant, Podem descarta integrar-se a la candidatura de Front Ampli promoguda pels Comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar.
2: Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, acaba de piular que continua treballant per la unitat amb els Comuns. Després d'arribar a aquest acord de col·laboració amb Esquerra, el número 2 de Podem, però Irene Montero gira la truita i diu que en tot cas siguin les formacions del Front Ampli les que s'acostin a Podem. Sentim la contundent a Televisió Espanyola.
6: ¿Podemos se va a integrar en Frente Amplio?
7: No. Nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel, y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
0: Encara en l'horitzó electoral, avui també ens fixarem en l'embolic administratiu i legal per la decisió del Tribunal Suprem de suspendre el dret de vot dels nacionalitzats per l'anomenada Llei de Nets.
2: Descendents d'exiliats republicans que van votar a les eleccions generals del 2023 no ho podran fer a les del proper 29 de novembre si no hi ha gir d'última hora. Així ho ha decidit la justícia a petició de PP i Vox. El govern espanyol ho troba incomprensible.
0: Madrid, Paula Brujats.
8: Sí, el govern espanyol assumeix que ha perdut la batalla als tribunals i ara anima els afectats més de 163.000 persones a recórrer la decisió al Tribunal Constitucional. La Moncloa critica que tot plegat és una maniobra del PP i Vox a l'estil de Donald Trump per posar en dubte el sistema electoral, i la ministra portaveu acaba de carregar contra el Tribunal Suprem. Diu que la decisió és gravíssima.
9: Y en una democracia el derecho a voto se garantiza, no se restringe. Insisto, una situació d'extraordinària gravedad.
0: I a la cultura, Estopa anuncia nou disc i nova gira després de dies fent bullir l'olla a les xarxes.
2: El nou projecte dels germans Muñoz és La Maqueta, on recuperen cançons inèdites dels seus inicis. Aquest mateix divendres es podrà sentir la primera, que es diu Bicho Raro.
0: Sempre quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
0: Aquesta nit el Barça juga partit de Champions a Istanbul.
10: A partir de les 9, Galatasaray i Barça, sense Rafinha, que és baixa, anirem fins a Istanbul, al Catalunya migdia, per escoltar, entre d'altres, el president Joan Laporta, orgullós del joc de l'equip.
11: Penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món.
10: Des de les 8, la TDT. De la resta de partits de Champions destaca l'Atlètic de Madrid United. El Madrid Mourinho parla a la tarda, però explicarem com està l'ambient al Club Blanc després de l'expulsió de Vinícius. El Getafe confirma el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. I a 8:45 es juga el partit d'Eurolliga entre el Barça i el Maccabi de Tel Aviv. És un partit que podreu seguir, com sempre, a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
12: Hola, bon dia. Doncs el punt més complicat és la P7 a Fogars de la Selva en direcció Barcelona per un camió que s'ha accidentat a la mitjana. Hi ha cua compacta de més de 9 quilòmetres en sentit sud i de 2 quilòmetres en sentit nord. En canvi, ja normalitzada la circulació a la P7 al Papiol en sentit nord, on un camió avariat ha provocat cues durant tot el matí. D'altra banda, la C-17, retencions de Canovelles a Granollers, direcció Barcelona per obres, i a les rondes, trams amb congestió en tots dos sentits a la marxa.
0: I ens falta el temps.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
14: Bon dia.
0: Comencem la setmana amb tranquil·litat?
14: Sí, bastanta tranquil·litat. De fet, ara mateix, amb el cel més serè, el Pirineu, el Terç Oest, punts de la Costa Brava, intervals de núvols a la resta, i en aquests sectors les nuvolades poden persistir a la tarda, alternant, en alguns casos, no tot arreu, amb clarianes. No és descartable en aquesta zona, sobretot del litoral i prelitoral central, algun ruixat de caràcter aïllat. I la temperatura, que continua molt amunt. Tot això ens acompanyaria fins dijous o divendres, possible canvi amb ruixats el cap de setmana que ve, possible descens de la temperatura, però tot això possible, ja veurem si s'acaba complint.
0: Gràcies, Francesc, bon dia.
14: Bon dia.
13: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Llargues cues, retards importants i usuaris molestos en un matí molt complicat a la línia d'alta velocitat que uneix Catalunya amb Madrid. Encara es noten els efectes del tren incendiat ahir a l'Aragó. Aquest comboi no s'ha pogut retirar encara i tampoc no està previst que l'operació es pugui fer en les pròximes hores, per la qual cosa les afectacions continuaran. A l'estació de Sants de Barcelona, la situació ha provocat aglomeracions de passatgers pendents de saber si el seu tren circularia o no i a quina hora ho faria. Anem en directe a aquesta estació de Sants, a Barcelona. Joan García, bon dia.
3: Hola, bon dia, Òscar. Ara mateix els retards són d'entre mitja hora i una hora. Han arribat a ser de més de dues, sí, perquè hi ha un tram de 25 quilòmetres entre Ricla i Plasencia, a l'Aragó, on es va quedar ahir el tren aturat, que s'ha de fer 80 quilòmetres per hora, i, el més important, en via única. Això vol dir menys capacitat de tot el corredor i esperes a les estacions. És el panorama d'un dia que ha començat entre 6 i 7 del matí, amb trens que encara arribaven a Sants previstos per ahir. Ho feien amb 7 hores de retard, 10 hores dins un tren per molts usuaris. Així ens explicava la Laura la seva experiència.
15: Primer ens deien que no viatjàvem, però finalment ens van dir que sí, i clar, hem hagut de passar tota la nit al tren, només ens han donat aigües, i tot el que volíem consumir de menjar ho hem hagut de pagar nosaltres en el bar, i quedava molt poca quantitat de menjar. I la veritat que ha estat una nit molt pesada, molt incerta.
3: A partir de les 8:15 s'ha format un tap de centenars de persones per passar els controls, perquè el passatge dels trens amb retard s'ha afegit als previstos pel primer matí feiner després de 3 dies de festa. La mobilitat laboral feia buscar alternatives.
16: Sortim a les 7:27, són les 7:10, no hi ha via ara mateix i posa que està demorat. O sigui que anirem a veure què passa, si podem sortir perquè anem a treballar. Llavors anem a l'aeroport a agafar un avió perquè hem de treballar sí o sí.
3: Renfe està traient trens amb doble composició, que vol dir 2 trens enganxats, per evitar suprimir-ne i mantenir l'oferta amb l'hora del tren posterior. Això serà així mentre no retiri el tren incidentat. Per tant, un incident que s'afegeix a un mal any de l'alta velocitat, ja des de l'accident d'Ademuz, la mitja hora més de trajecte mínim entre Madrid i Barcelona per les limitacions de velocitat, i el fet que el corredor ha perdut un 17% de demanda el primer trimestre de l'any, un 13% el segon trimestre, segons la Comissió de la Competència.
0: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, diu que de moment s'ha pogut donar una solució d'urgència per restablir parcialment el servei de l'alta velocitat, però mentre no es resol del tot la incidència, continuarà havent-hi retards els pròxims dies.
17: De ben segur que les coses es poden fer millor, no és menys cert que quan hi ha un accident d'aquestes característiques, doncs les primeres hores habitualment són de primer veure que efectivament no hi ha cap dany personal, segon, la màxima atenció a les persones que hi hagi en aquest comboi, però sobretot intentar que la circulació no es vegi tallada i malgrat que tard, doncs les persones puguin anar arribant a casa seva.
0: Més coses. L'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont ja és molt a prop. El Tribunal Suprem preveu amnistiar-lo la setmana que ve, juntament amb el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras. Serà llavors quan el seu cas quedarà arxivat i Puigdemont podria tornar sense riscos a Catalunya després de 9 anys a l'exili. Però l'entorn de l'expresident manté que s'esperarà a tornar fins després de les eleccions espanyoles, Raül Flores.
18: El Suprem ja va dir que acataria el que li ordenés el Constitucional i, si no hi ha sorpreses, així ho farà. El Tribunal preveu que la setmana vinent ja pugui aplicar l'amnistia a Puigdemont i també els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. De fet, el jutge Pablo Llarena ja té redactada la decisió per tancar el cas i la comunicarà entre aquest mateix divendres i dimarts que ve. Això encara no serà l'amnistia efectiva. Aquí caldrà que la Sala Penal del Suprem firmi l'arxivament definitiu del cas. Per què diem a partir d'aquest divendres? Doncs perquè serà llavors quan ja hauran acabat els 5 dies que va deixar totes les parts per posicionar-se després que retirés l'ordre de detenció a Puigdemont només 40 minuts després de la decisió clara del Constitucional a favor d'aplicar-li l'oblit judicial. Tot i aquest escenari, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, manté que l'expresident s'esperarà a tornar a després de les eleccions espanyoles. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio.
5: El president dijo claramente el otro día en una comparecencia oficial que él había marcado el exilio en una decisión de país y no de partido, y que iba a regresar dentro del marco de una decisión de país y no de partido. No va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el Partido Socialista, ¿no?
18: I en paral·lel, el Suprem també té ja encarrilada l'amnistia per als exconsellers Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva, com ja us explicàvem a Catalunya Ràdio la setmana passada. Són els que tenen condemna per malversació i estan inhabilitats. L'amnistia se'ls aplicarà també abans del 26 d'octubre, que és la data límit per presentar les candidatures a les eleccions espanyoles del dia 29 de novembre. El Suprem s'agafa aquesta data perquè tinguin dret, si ho volen, a poder-se presentar als comicis.
0: Passant 11 minuts a les dues, la precampanya electoral s'embolica per la decisió del Tribunal Suprem de suspendre el dret a vot a tots els nacionalitzats amb la llei de nets. Si res canvia, 163.000 persones que viuen a l'estranger es quedaran sense poder votar el dia 29 de novembre. El govern espanyol carrega contra el Tribunal Suprem i acusa els jutges d'anar en contra de la democràcia, fent el joc, diuen, el Vox i el PP. Palau de la Moncloa, Paula Brujats, bon dia.
10: Què tal? Bon dia. Malestar i impotència a la Moncloa per la decisió del Suprem. El govern espanyol assumeix que no hi pot fer més com a executiu i per això anima els afectats a donar la batalla als tribunals, a recórrer-ho al Constitucional. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, acaba de criticar els jutges. Diu que la decisió és un atropellament democràtic i que és incomprensible perquè retira el dret a vot a 163.000 espanyols que fins i tot havien votat en eleccions anteriors.
19: És una situació d'una extraordinària gravetat que restringe uno de los derechos fundamentales, que es el sufragio, el derecho a voto. Y en una democracia el derecho a voto se garantiza, no se restringe.
10: I en privat, el govern de Pedro Sánchez diu que tot plegat és una maniobra del PP i Vox al més pur estil Donald Trump per posar en dubte el sistema electoral i lamenten que el Suprem es deixi arrossegar per aquestes maniobres. El líder del Partit Popular, que fa 4 anys viatjava a l'Argentina per demanar el dret a vot de fills i nets de les persones que van marxar d'Espanya després de la Guerra Civil, avui celebra la decisió del Suprem. Per Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez volia fer trampes.
20: No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo. Usted lo que ha hecho es una instrucción en contra de una ley para abrir de forma indiscriminada a cualquier ciudadano que tenga un antepasado, ya sea su tatarabuelo o lo que fuere, pues en España, y eso no tiene parangón.
10: Ara els afectats hauran d'intentar demostrar que són fills o nets d'exiliats per recuperar el dret a vot, però fer-ho és pràcticament missió impossible. El temps el juga en contra. Les oficines consulars que ho han de tramitar no tenen, diuen, ni mitjans ni marge per fer-ho d'aquí al 23 d'octubre, que és quan es publicarà el cens definitiu per a les eleccions del 29 de novembre.
0: I mentrestant, aquí a Catalunya, la futura llei de memòria democràtica de Catalunya donarà un termini màxim d'un any per retirar el monument franquista de Tortosa. El PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP s'han posat d'acord per aprovar la nova llei al ple de la setmana que ve. Parlament, Albert Prat, bon dia.
1: Bon dia, sí. Tan bon punt el Parlament convalidi aquesta norma, en qüestió de dies, començarà a córrer el compte enrere per retirar el monument de la batalla de l'Ebre que hi ha al riu. Serà l'enèsim intent per retirar aquest símbol franquista, sí, però serà la primera vegada que aquesta decisió queda per escrit en una llei aprovada pel Parlament i, per tant, no té marxa enrere. Només serà qüestió de trobar una empresa que s'encarregui de l'operació i triar el moment amb el cabal del riu més baix. Pel que fa a la resta de símbols franquistes que encara hi ha arreu del país, la norma donarà més marge, 2 anys perquè es retirin. Aquest és un dels punts centrals d'aquesta futura llei que tirarà endavant amb un ampli consens del Parlament i que per primera vegada també es fixaran multes per enaltiment del franquisme o per malmetre espais de memòria. A més, es crearà un comitè d'experts al marge dels tribunals per investigar els crims del franquisme que la justícia no ha arribat a tractar mai.
0: És pràcticament 2:45 de la tarda, anem amb l'actualitat preelectoral. Podem descarta per ara integrar-se dins del Front Ampli, la coalició dels partits de Sumar que volen que lideri Ada Colau. Tots dos espais, però, negocien a contrarrellotge possibles fórmules d'entesa o de col·laboració que evitin més divisió a l'esquerra del PSOE. Ho han de tenir tancat abans del divendres, que és quan s'ha de registrar les coalicions electorals pel 29 de novembre. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
21: Bon dia. Front Ampli ha estès la mà a Podem perquè s'uneixi a la candidatura que volen que lideri Ada Colau, que encara no ha confirmat si accepta i no se sap tampoc si aniria de cap de cartell per Barcelona o per Madrid. Avui a Televisió Espanyola, Irene Montero de Podem deixava clar que no s'hi sumaran.
7: No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
21: Que si sumi qui vulgui, deia Montero, però a Podem el que no faran, ens diuen, és renunciar als lideratges perquè defensen Rufián i Montero són els noms que demana la gent. A 4 dies per tancar les coalicions, l'encaix de l'espai a l'esquerra del PSOE continua ple d'interrogants. Front Ampli, integrat pels Comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Moviment Sumar, reconeixen converses a totes bandes, també Podem i Esquerra, amb l'objectiu d'arribar a candidatures més àmplies. Gerardo Pisarello dels Comuns diu que Colau ho està intentant.
22: Que és intentant per totes les vies afavorir aquesta màxima entesa i aquesta màxima cooperació entre les forces esquerres. És el que ella ja ve fent i que, tot i que queda molt poc temps, hi ha possibilitats, nosaltres tenim esperança que es pugui arribar a un acord digne.
21: I diferents veus dels dos espais reconeixen que una fórmula que treballen és evitar duplicitats, que en alguns territoris hi hagi només una papereta d'esquerres, la que tingui més opcions de treure escons. Des dels Comuns, però, deixen clar que ells es presentaran a les 4 circumscripcions. I Gabriel Rufián a xarxes fa pocs minuts demana entesa amb els Comuns per desbloquejar la situació i deixar al marge, escriu, vetos i odis. No té sentit reclamar fronts amplis a Madrid i no voler-los per a Catalunya, escrit a les xarxes.
0: I en paral·lel, Esquerra Republicana defensa l'acord que ha tancat en Podem de cara a les eleccions generals del 29 de novembre i creu que serà bo per l'independentisme i per Catalunya. El partit d'Oriol Junqueras assegura que mantindran les seves sigles intactes i tanca la porta a cap front ampli de les esquerres a Catalunya que insisteix a demanar al seu candidat Gabriel Rufián. Barcelona, Marta Corbalán, bon dia.
23: Hola, bon dia. La direcció d'Esquerra ha defensat l'acord amb Podem. Han volgut deixar molt clar que no és una coalició electoral i que el partit no desdibuixarà les seves sigles dins de cap front ampli de les esquerres. El portaveu dels Republicans, Isaac Albert, ha estat així de taxatiu davant la insistència de Rufián a buscar un acord més ampli.
24: Jo entenc el que ell diu, ell insisteix en el que ha defensat els últims temps com a Gabriel Rufián, com a portaveu d'Esquerra Republicana a Madrid. Davant del que ens ve, és important estar preparats. Ara, el que no pot ser és que la forma de respondre a l'extrema dreta sigui diluir les sigles d'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana es presenta a Catalunya i es presenta com a Esquerra Republicana. A partir d'aquí podem parlar amb tothom i amb qui vulgui.
23: Rufián i Irene Montero faran actes junts de campanya a Barcelona i a Madrid i hi haurà candidats de l'entorn de Podem que s'integraran a les llistes d'Esquerra, però només en 2 circumscripcions, la de Barcelona i la de Tarragona. Segons els republicans, Podem no ha exigit ocupar llocs de sortida a les llistes del 29 de novembre.
0: A tot això, els sindicats majoritaris defensen que hi ha motius per convocar una vaga general per l'habitatge el pròxim 11 de novembre a les portes de les eleccions espanyoles. La UGT i Comissions Obreres asseguren que tindrà tota la cobertura legal perquè reivindicaran que per afrontar la crisi de l'habitatge s'han de pujar els sous. Avui ja han demanat al govern espanyol que l'any que ve apugin el salari mínim un 7%. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
2: Bon dia. Tant la UGT com Comissions Obreres reconeixen que la convocatòria és excepcional perquè no respon a cap reforma laboral, sinó a les mobilitzacions per l'habitatge que han detonat les últimes setmanes. Consideren que l'aturada està justificada perquè els lloguers es mengen els salaris. Per això volen aprofitar la vaga per forçar la patronal a negociar nous convenis col·lectius i per reclamar al govern espanyol una pujada del salari mínim del 7%. Sentim Pepe Álvarez, d'UGT, i Unai Sordo, de Comissions Obreres.
4: Los salarios no crecen al ritmo que deberían de crecer para cubrir las necesidades de los trabajadores y de las trabajadoras. Por tanto, hay razones para movilizarse.
6: Llegados a este punto, el salario mínimo interprofesional tiene que subir en las próximas fechas al menos ese 7%, que lo eleve por encima de los 1.300 euros mes por 14 pagas.
2: Tots dos han desvinculat la vaga de l'avançament electoral, tot i que sí que han assenyalat els partits de dreta per tombar els decrets d'habitatge i per estar en contra d'intervenir el mercat.
0: Doncs bé, ràpidament, la patronal catalana ja ha respost que no vol ni sentir-ne parlar de pujar fins a aquests nivells el salari mínim l'any que ve, com demanen els sindicats. Josep Sánchez Llibre és president de Foment del Treball.
8: Una altra ocurrència, i demà ens poden plantejar l'ocurrència de que la gent vagi a, no vagi a treballar i que les empreses continuem pagant els salaris. Per tant, ocurrència darrere ocurrència que no la penso contestar.
0: I tot i les reivindicacions laborals dels treballadors, l'economia espanyola va bé. Almenys això és el que diu el Fons Monetari Internacional, que ha elevat al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any. Són 4 dècimes més del que havia pronosticat el juliol. És, de fet, l'economia avançada que més creix, segons l'organisme, que també destaca la moderació de la inflació en més d'un punt per l'any que ve, Núria Har.
9: Sí, l'escalada de preus passarà del 3,7% d'aquest any al 2,7%. Les previsions de l'FMI també milloren els seus càlculs per a l'economia de la zona euro i a nivell global. L'economia mundial resisteix, malgrat l'impacte del conflicte de l'Orient Mitjà, gràcies en part al boom de la inversió en intel·ligència artificial. Ho ha explicat des de Bangkok la responsable de recerca de l'FMI.
25: En primer lloc, l'encariment de l'energia i d'altres matèries primeres provocat per la guerra, que equival a un xoc negatiu d'oferta a escala mundial, fa pujar els preus i frena l'activitat econòmica. En segon lloc, l'auge tecnològic, impulsat principalment per la intel·ligència artificial, que actua com un xoc positiu de demanda i empenya a l'alça els preus i l'activitat.
9: El Fons Monetari Internacional també ha alertat de l'elevat deute públic de moltes economies.
0: I una cosa més abans de la publicitat. Perquè a Ceuta, milers de persones han omplert els carrers de la ciutat per rebre els Reis en la primera visita d'un cap d'estat a la ciutat autònoma en 19 anys. Els han rebut amb aplaudiments i amb reivindicacions mentre Felip VI i Letícia els saludaven donant-los la mà. Avui a Ceuta i demà Felip VI i Letícia aniran a Melilla, Pilar García.
26: Sí, han acompanyat els Reis el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, i el ministre Ángel Víctor Torres, responsable del Comandament Únic per a la gestió de la crisi migratòria. La visita vol expressar el suport de la corona als habitants de Ceuta després de l'entrada massiva de migrants de finals de juliol, que el monarca va definir aleshores com una violació inacceptable d'una frontera espanyola i europea. A més, per primera vegada en democràcia, els Reis passaran la nit a Ceuta. Els últims dies s'han desallotjat els migrants que encara hi havia a les platges i en altres zones de la ciutat. Segons les dades del govern espanyol, hi ha habilitades 7.500 places en diferents instal·lacions per adults i estan identificats i acollits 3.000 menors. Alhora s'han enviat 35 expedients d'infants al Marroc.
0: És un quart i mig de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
27: Catalunya migdia.
28: En este oficio llevo 30-32 años trabajando ya,
29: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
28: Empecé a comprar en Ograma por la comodidad y rapidez.
29: Valoro tanto el stock como el precio.
30: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
31: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
32: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
33: Nou lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, nou lletres. Què deu ser, una fira de...
34: Expo Ocasió, home.
33: Que clar, Expo Ocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Ocasió.
32: Torna Expo Ocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
1: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
3: D'acord.
1: Quin és l'autèntic operador 100% català?
3: Vera.
1: I el més ben valorat pels usuaris?
3: Vera.
1: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
3: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
1: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
3: Vera.
1: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
5: Com et dius?
7: Ferran Adrià.
5: Quina és la teva experiència com a cuiner?
7: Has estat a alguna escola?
5: Has tingut algun mestre?
7: Això és una altra lliga.
5: Això són dos estrelles Michelin.
10: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
11: Estàs posant a tots al límit.
12: Andreu tots mal.
10: Gènesi.
13: Ja disponible a la plataforma 3CAT.

0: ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
3: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
4: Catalunya migdia.
5: Passant gairebé 6 minuts, falten 4 minuts per arribar a 2:15. Ucraïna ha convertit els centres de dades de Yandex, el Google rus, en l'últim blanc dels seus atacs. En els últims dies n'ha atacat 3. Volodymyr Zelensky assegura que això ha fet caure en picat l'activitat dels bots del Kremlin a les xarxes socials, cosa que, per cert, no és del tot veritat. Els russos, això sí, es queixen que els han deixat de funcionar moltes aplicacions clau en el seu dia a dia. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
6: Bon dia. Aquests són els primers atacs ucraïnesos contra el sector informàtic rus després que Moscou també bombardegés centres de dades a Ucraïna. A Rússia ja han provocat problemes als principals serveis de Yandex, l'aplicació de mapes, de taxis, de menjar a domicili i el seu sistema de pagament, però també s'han vist afectades aplicacions bancàries o de transports. Es calcula que podrien trigar més de mig any a reparar tots aquests danys. A més, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha tret pit que això també ha desactivat bona part de les granges de vots del Kremlin a les principals xarxes socials.
7: A lot of people.
8: Molta gent ho va notar i va haver menys odi, menys divisió i menys provocacions perquè hi havia menys vots. I és força clar d'on venien aquests vots.
6: De fet, Lituània ha animat Zelensky a continuar atacant centres de dades russos per protegir les eleccions dels països europeus contra la ingerència estrangera. Ara bé, els experts informàtics alerten que no hi ha proves que confirmin que aquests atacs hagin desconnectat la xarxa de vots russos, que és fonamental en l'estratègia de desinformació del Kremlin.
5: I avui comença oficialment la campanya electoral per a les eleccions generals israelianes que se celebraran el 27 d'octubre. Les enquestes preveuen un frec a frec entre el bloc de Netanyahu i l'extrema dreta i el de l'oposició, que lideren dos homes que van treballar al costat de Netanyahu, Gadi Elisenkov i Naftali Bennett. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
9: Bon dia. Gadi Eisenkot i Naftali Bennett són els dos únics homes que apareixen a les travesses per destronar Netanyahu. Qui ho té més bé, segons les enquestes, és Eisenkot. De 66 anys, la seva vida ha estat sempre lligada a l'exèrcit i entre el 2015 i el 2019 va ser el cap de l'Estat Major. Després dels atacs de Hamas el 7 d'octubre del 2023 va entrar al govern com a ministre sense cartera, però al cap de 8 mesos en va sortir per desavinences en l'estratègia a seguir en la guerra a Gaza, on va perdre un fill i dos nebots. Ara es presenta com l'expert militar que Israel necessita.
10: Qui parla d'una victòria absoluta enganya la ciutadania. Cal dir que la veritat, estem lluitant contra el terrorisme en una realitat complexa. Hem de guanyar aquesta guerra, però també hem d'entendre que no hi ha cap solució ràpida ni cap victòria absoluta.
9: L'alternativa a l'alternativa Eisenkot és Bennett. De 54 anys es va fer multimilionari després de fundar una empresa de software antifrau, però té en contra la llosa de ja haver liderat Israel l'any 2021 i haver durat només un any. Es presenta com l'expert en tecnologia i negoci.
11: Israel no s'està gestionant adequadament. Per redreçar la situació, necessitem a Israel els millors professionals de la gestió i l'acció, persones que sàpiguen fer les coses bé des del primer moment.
9: Tant Eisenkot com Bennett saben que si volen governar hauran de pactar. De moment s'han posat d'acord en l'estratègia de com castigar Netanyahu a través dels dos temes més controvertits del seu mandat, el fracàs en la seguretat del 7 d'octubre i l'exempció tàcita dels ultraortodoxos a l'hora de servir a l'exèrcit.
5: Tornem a Catalunya perquè l'Hospital de la Vall d'Hebron és l'únic centre de tot l'Estat que aplica una tècnica poc invasiva, sense cirurgia oberta, per reparar en infants una obstrucció en la vena porta que canalitza la sang de l'intestí i la melsa cap al fetge. Es tracta d'una intervenció feta amb el suport de radiologia que només saben fer 3 o 4 centres a tot el món. Mònica Mas, bon dia.
4: Bon dia.
5: En què consisteix exactament aquesta tècnica?
4: Doncs es fan dues incisions milimètriques a la melsa i al fetge per on s'introdueixen uns tubs molt fins amb l'ajuda, com deies, de la radiologia. Això permet arribar fins a la vena porta, desfer el coàgul i posar-hi un extensor o estent perquè no es torni a obstruir. El procediment habitual és una cirurgia major amb altes taxes de complicacions, segons explica el doctor Jesús Quintero, que és el cap de patologia i trasplantament pediàtric de Vall d'Hebron.
7: Habitualment, quan teníem això, teníem una cirurgia altament complexa, de moltes hores de cirurgia, una posoperadora i tremendo, amb unes taxes de complicacions molt grans. I, en canvi, ara això ho soluciona el Tra Pérez i el seu equip amb dues hores i dues tirites. És a dir que és un canvi molt important, una innovació tecnològica molt important.
4: La vena porta s'obstrueix quan es fa un coàgul que pot provocar una hemorràgia interna amb conseqüències greus. En els infants, sovint es relaciona amb factors de risc com ser prematur, les alteracions de coagulació i la col·locació de catèters a través del cordó umbilical durant els primers dies de vida. Segons el doctor Quintero, aquesta obstrucció pot passar desapercebuda durant anys i manifestar-se per primera vegada a la preadolescència o l'adolescència, entre els 10 i els 15 anys. Des del 2018 s'han tractat amb aquesta tècnica 12 nens i nenes d'un total de 24.
5: I l'Associació de Víctimes dels Testimonis de Jehovà reclama justícia per totes les persones que van morir o van quedar afectades per no rebre una transfusió de sang. I és que l'organització, per sorpresa i discretament, va anunciar fa gairebé un mes que flexibilitzava la mesura i que permetia als fidels rebre plasma, plaquetes, glòbuls vermells o blancs. Les transfusions de sang completes, però, continuen prohibides, tot i que són una pràctica molt minoritària, Marriera.
12: En un vídeo intern de poc més d'uns segons, l'organització comunicava aquest gir històric.
13: La Bíblia no parla sobre com pot utilitzar una persona la seva pròpia sang durant un tractament mèdic o quirúrgic. Per tant, cada cristià ha de decidir com s'utilitzarà la seva pròpia sang en tots els tractaments mèdics i quirúrgics.
12: En declaracions a Catalunya Ràdio, Samuel Ferrando, president de l'Associació de Víctimes a Catalunya i a tot l'Estat, lamentava que no hagin fet cap tipus de referència a les conseqüències de la controvertida doctrina.
14: El que més ens xoca no és que el canvi doctrinal ha vingut, s'ha anunciat en un vídeo d'uns 30 segons, sense cap mena d'autocrítica ni de demanar perdó per res, simplement un canvi més, com que qui anuncia que demà és festa, no? I sense cap tipus de disculpa per les persones que han sofert per aquesta doctrina.
12: Recorden que l'organització va arribar a titllar de màrtirs els fidels que es negaven a rebre transfusions i posaven en risc la seva salut i fins i tot les seves vides. Per això estudien presentar una demanda col·lectiva.
14: Estem fent una campanya a xarxes socials per recabar testimonis de persones que han patit per aquesta doctrina, per mirar de denunciar i de que es facin responsables dels danys i dolor que han causat, està clar.
12: Els testimonis de Jehovà tenen a Catalunya uns 40.000 fidels.
5: I una cosa més abans de la publicitat. Una recerca històrica ha posat al descobert el paper de l'única dona que va entrar amb els maquis a la Vall d'Aran en l'anomenada Operació Reconquesta l'any 1944. Un investigador local ha redescobert la seva figura i el seu paper clau en aquesta operació. Una història que es reescriu ara amb nom de dona i que aporta detalls i imatges completament desconegudes fins ara. Viella, Sofia Cabanes.
15: Sí, es tracta de Sonia Malkine, una agent d'enllaç parisina que va guiar els camions amb 700 guerrillers i armament fins a Bussost. Joan Carles Riera i Socasau ha tret el seu paper a la llum.
16: La importància de Sonia Malkine jo considero que és vital perquè hagués un pes important en Operació Reconquista com a Enna.
15: La descoberta ha estat gràcies a la cessió per part de la família que resideix a Nova York dels diaris personals i documentació de Malkine.
16: Era l'única guerrillera que ho hem documentat que entrega en Bussost i Sonia Malkine. En què ara, en cap de lloc, s'ha citat jo a Enna en aquesta operació.
15: Ara, la figura de Malkine serà posada en context per primer cop en la segona recreació històrica sobre els maquis que se celebrarà a Bussost este dissabte.
5: Passen 4 minuts de 2 quarts. Fem una pausa i de seguida la cultura.
17: Catalunya migdia. A partir del 13 d'octubre, Barcelona posa en marxa els bonus consum. Fins a 3 bons de 10 euros per estalviar als comerços locals i mercats adherits. Descarrega-te'ls a barcelona.cat/bonusconsum i fem que el consum es quedi a prop. Bonus consum, bons per la butxaca, bons per al comerç, bons per al barri. Ajuntament de Barcelona.
18: Fins a 40% de descompte a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
19: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
20: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
19: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè. Catalunya migdia.
5: Passant 5 minuts de 2 quarts, atenció als seguidors d'Estopa. Els germans Muñoz treuen nou disc.
21: No me obligues a pintar cielos azules en día de invierno, ni lunas rojas.
5: Un disc amb temes nous i on també recuperen cançons inèdites dels seus inicis, com aquesta Bicho Raro, que es publicarà aquest divendres. El nou treball dels Estopa es diu La Maqueta i es publicarà el 20 de novembre, Montse Pujol.
22: Sí, els germans Muñoz l'han presentat avui i han explicat que estarà format per 2 CDs a la Universitat de Geografia i Història de Barcelona. David i José han explicat que hi haurà alguns temes inèdits, però que la majoria són una recopilació de la seva feina musical dels últims 30 anys.
23: Vamos a publicar por un lado todas las canciones de La Maqueta. Tal cual estaban, que la escucha la gente, pero con la peculiaridad de que mi madre, que es una destroyer, cuando estaba limpiando la casa, que mi madre lo tira todo, nos ha tirado.
24: Dice, todos los zafarrancho.
23: Y no sé por qué estaba tirando y tuvo un momento de lucidez que una cinta, David y José, 1997.
22: La gira del nou treball arrencarà el 12 de juny de l'any que ve a València, el 18 de juny a l'Estadi Olímpic de Barcelona i després farà parada a Madrid i Sevilla.
5: I no deixem de parlar de música. La revista musical Enderrock celebra la publicació del seu número 400 amb una edició de luxe que recull els 400 millors discos catalans del segle XXI, Òscar Callau.
25: Un número 400 enorme i metal·litzat ocupa la portada d'aquesta edició especial de 200 pàgines que recull la discoteca bàsica dels 400 millors discos de pop-rock del segle XXI. La llista està elaborada per 50 experts musicals d'arreu dels països catalans i de diverses generacions que signen cadascú un article per als imprescindibles 50 millors discos del rànquing. Hi ha noms, per cert, de Catalunya Ràdio com Albert Puig, Blai Mercè, Fran Lluís Giró o Montse Virgili. Ens ho ha explicat el president del grup Enderrock, Lluís Gendrau.
26: En aquest top 50 hi ha 3 artistes que tenen 3 discos cadascú, que són Antònia Font, Manel i Roger Mas. Per tant, ja veiem quina és la tendència que marca la crítica musical, el periodisme musical.
25: Enderrock també publica el número 100 de la revista bimensual 440 Clàssica Jazz, amb la ressenya d'un centenar de grans compositors catalans de totes les èpoques. La revista es presentarà en aquests números especials amb una festa aquest vespre a l'antiga Fàbrica d'Am de Barcelona.
5: I ara, cinema. 3 pel·lícules amb participació catalana han entrat a competició a la secció oficial del Festival de Cinema de Sitges. 3 títols de temàtiques molt diverses que demostren que el fantàstic continua sent un gènere important a casa nostra. Sitges, Marc Garriga.
27: Òscar Martín ha recuperat a Opiro, la primera història documentada a l'estat.

0: 11 a la muntanya, per explicar una trama inquietant.
1: Va néixer la premissa, no?, d'un grup de cau que es queden atrapats i apareix un nen de més. Es va convertir en el nostre treball de fi de grau. Mira, 6 anys després estem aquí estrenant a Sitges i estem superemocionades.
0: 11 arribarà als cinemes al novembre, Les Hijas al febrer i Upiro encara no té data prevista d'estrena.
2: I acabem en teatre? Perquè el TNC, el Teatre Nacional de Catalunya, estrena La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol. Una història que explora els vincles familiars i el que queda per dir quan una persona estimada mor. Es podrà veure des d'aquest dijous fins a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC, Marta Vives.
3: Explica el director i dramaturg navarrès Alfredo Sanzol que l'obra parteix d'una conversa real que va tenir amb una amiga que havia perdut el seu germà el desembre del 2024. I d'aquí aquesta història que vol ser un cant a la vida, a la fraternitat i a l'amor. Escoltem-lo.
4: La pérdida siempre es algo que necesitamos purificar, volver sobre ella, aceptar.
3: L'obra protagonitzada per l'actriu Núria Mencía i que en el repartiment compta amb els actors catalans Biel Montoro i Ariadna Llobet reflexiona sobre el tabú de la mort i el dol per la pèrdua d'un ser estimat a través d'un text real, poètic i confessional. Això sí, amb un punt d'humor, perquè, com assegura la protagonista, Núria Mencía,
5: aunque la vida sea muy dura, creo que el drama va de la mano de la comedia.
3: La última noche con mi hermano ha fet temporada a Madrid i gira per diferents ciutats espanyoles. Ara aterra el TNC, que juntament amb el Centro Dramático Nacional n'és coproductor.
6: Catalunya migdia.
2: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
7: Bona tarda.
2: Amb el partit de Champions que el Barça juga avui a Istanbul.
7: Aquesta nit, Galatasaray-Barça, primer desplaçament europeu de la temporada.

0: torna a la Champions per al Barça un mes després de jugar el primer partit a casa amb el Feyenoord i avui toca, com dèiem, el primer desplaçament. Galatasaray-Barça a partir de les 9 i des de les 8, com sempre, amb la TDT. Marxem fins a Istanbul. Bernat Soler, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Laia.
0: El president del Barça, Joan Laporta, ha viatjat amb l'equip també, és a Istanbul, i l'hem pogut sentir fa una estona i molt satisfet de com està l'equip.
1: Sí, just abans de marxar cap al dinar de directives, que es feia en una illa privada que té el Galatasaray aquí a la ciutat d'Istanbul, Joan Laporta, relaxat, tranquil, ha dit que el Barça és l'equip que millor juga a futbol de tot el món.
2: El Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem. Bueno, i a més, jugant millor i donant espectacle. Fa que l'aficionat al futbol, i sobretot clar, els culers, s'ho passin bé. Fem un joc que diverteix, que agrada.
1: Joan Laporta orgullós del joc que practica el Barça. Això no vol dir que vegi el seu equip, el Barça, com el favorit indiscutible per guanyar la Champions, tot i que sí que reconeix que no és cap secret al club, als jugadors, a la directiva, als aficionats. Aquest és el gran objectiu de la temporada.
2: La Champions, que sabeu doncs, que estem tots molt il·lusionats, no només els jugadors, sinó els entrenadors, la comissió esportiva, la directiva, tots, i tot el barcelonisme, doncs, per suposat, enguany ens fixem aquest objectiu.
0: Doncs Laporta orgullós i satisfeta amb l'equip i amb aquest objectiu de la Champions que tenen entre cella i cella a la junta directiva, com deia, com sentíem, també al vestidor del Barça, però això passa per anar guanyant partits. El primer amb el Feyenoord el vas guanyar i avui tens el segon al Galatasaray. Quina ambient s'espera a l'Elisa Millén a l'estadi del Galatasaray?
1: Doncs un ambient realment molt fort a favor de l'equip local, 54.000 localitats, només 900 seguidors del Barça en aquest estadi, en aquest Elisa Millén, que és un estadi nou, no és el clàssic Elisa Millén d'altres dècades, però que tot i així, per exemple, té el rècord de ser l'estadi més sorollós de tot Turquia. És habitual que quan venim a Turquia es parli de l'infern turc, per allò de l'ambient, de l'afició calenta de l'equip local, tot i que després segurament la pilota ja posarà la cosa a lloc. En tot cas, serà un partit difícil contra el líder actual de la Lliga Turca, amb aquest ambient calent a l'estadi, però fred fora, pluja que s'espera durant el partit i temperatures una mica més fresques que no pas les que tenim a Barcelona. En qualsevol cas, tot a punt per aquesta segona jornada de Champions amb el Barça amb ganes de fer bona la seva visita a l'Elisa Millén d'Istanbul.
0: I per aquest partit

0: Flick continua sense poder comptar amb Rafinha i després de les rotacions que va fer dissabte amb el Getafe, avui quin equip hem d'esperar, Ramon Salmurri?
1: Doncs amb algun canvi, tenint en compte aquestes rotacions que va fer dissabte en el partit contra el Getafe. Bàsicament, l'aposta és que són quatre canvis a l'onze inicial. D'entrada, l'alineació com a titular de Pau Cubarsí, fent parella a l'eix de la defensa, amb Gerard Martín a l'eix de la defensa, i això desviaria Eric al lateral dret. A partir d'aquí, l'entrada de João Cancelo com a lateral esquerre, desbancant a Xavi Espar, que va ser titular contra el Getafe, i dos noms més, el de Pedri al mig del camp i el de Fermín, que ja saps que combina aquesta posició a la mitja punta amb Dani Olmo. Dani Olmo va ser titular contra el Getafe, és probable que sigui Fermín qui ocupi avui la posició a la mitja punta. I tot això pendent de si Gabriel Jesús repeteix com a nou, davant l'absència que comentaves tu de Rafinha. Gordon, Dani Olmo són les alternatives per aquesta posició, però en principi, i més després del bon rendiment que va tenir, Gabriel Jesús apunta a ser altra vegada titular a l'eix de l'atac blaugrana.
0: Pel que fa al rival, el Galatasaray, quina és l'última hora?
1: Doncs mira, el líder de la Lliga Turca, un equip amb grans noms, amb grans estrelles, diria, del futbol europeu, algun més conegut com Ilkay Gundogan, l'ex del Barça, que té un protagonisme relatiu a aquesta temporada, però amb l'Heroi Sané, Víctor Osimhen, Rafael Leao, davanters i futbolistes amb molt cartell a futbol europeu, també Lucas Torreira o Davinson Sánchez. És el líder de la Lliga Turca, 5 victòries, un empat i una derrota, però això sí, a Europa el seu rendiment de moment no està a l'alçada d'aquests noms. En la primera jornada van perdre 3-1 a camp de l'Sporting de Portugal.
0: I avui es juguen altres partits de la Champions i destaca l'Atlètic de Madrid United, Montse Raya.
2: Els de Simeone busquen la seva primera victòria aquesta temporada a la Champions. Al davant tindran un Manchester United que no ha arrencat l'any de la millor manera i el seu entrenador, Michael Carrick, ja es troba a la corda fluixa. Tot i això, el tècnic de l'Atlètic avisa que no serà un partit fàcil.
3: Vamos a enfrentar a un rival que tiene una gran presión en campo tuyo, con movimientos muy acertados para sacarte tiempo en la primera presión, más allá de los resultados que fueron más empates del rival, genera lo que generó el año pasado. Es el Manchester. Tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
2: Per cert, dissabte l'Atlètic visitarà l'Espanyol. Els matalassers jugaran avui a les 9 del vespre com un Villarreal que rep el Nàpols. Els de la Plana i els italians van perdre la primera jornada i no passen pel millor moment a la Lliga. I pel que fa a la resta de la jornada d'avui a la Champions, a 3:45 de la tarda juguen el Lens contra l'Sporting de Portugal i el Sabà contra l'Slavia de Praga. Ja a les 9 del vespre jugaran el Leipzig contra el PSV, l'Arsenal contra el Lille, el Viking contra el Bayern de Múnich i l'Inter de Milà contra el Bruges.
0: I el Madrid jugarà demà al camp de la Roma. I a la prèvia, Mourinho parlarà, en principi, aquesta tarda, ho ha de fer, i la seva roda de premsa arriba de nou envoltada de polèmica arbitral. Marcos García.
4: El Madrid viatja d'aquí només uns minuts cap a Roma, on demà jugarà la segona jornada d'aquesta Champions. Aquest matí els de Mourinho han fet un darrer entrenament, encara val de bebes, i de fet ja tenim llista tots els disponibles a punt, excepte els lesionats de llarga durada, que són Militao, Rodrigo, Mendy i Asensio. Com dius, el partit arriba en plena polèmica per l'expulsió de Vinícius al cap de setmana en el Real Madrid-Villarreal. El brasiler va estirar el cabell al jugador del Villarreal Saliba i va veure la vermella. Demà decideix competició, us ho explicarem, però tot apunta que Vinícius es perdria el clàssic. Imagina si Mourinho volia fer-se l'empipat que es va negar a sortir en roda de premsa. Avui no tenim cap input que digui que no sortirà. I un excapità del Madrid, Dani Carvajal, per fi té equip.
5: Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal?
6: Muy bien, muy contento, sí. Muchas ganas por ahí.
4: Aquest és Dani Carvajal, que s'ha incorporat ja avui al Getafe, saludant José Bordalás, el tècnic. Fa una estoneta l'hem vist entrant per primer cop al vestidor, saludant el cos tècnic, de fet, entrenant-se per primer cop. Carvajal fitxa pel Getafe fins a final de temporada. La setmana passada dèiem que com s'ho faria el Getafe. Doncs la directiva del Getafe ha hagut d'avalar per poder entrar Carvajal al límit salarial de la Lliga.
0: Això de balar per entrar al límit salarial sí. Em sona bastant de, sí, sí. del Barça i del que havia de fer en altres mercats de fitxatges. De la Lliga masculina a la femenina estem pendents del Barça de Clàudia Pina i Cata Coll.
4: Sí, Clàudia Pina té molèsties al turmell, fa treball específic aquests dies, ens diuen, pendents de la seva evolució durant la setmana. Pina, recorda, va marxar amb la selecció espanyola per jugar contra els Estats Units. Divendres la selecció va anunciar la seva baixa i dissabte Pina ja va tornar cap a casa. En el cas de Cata Coll, ja no va arribar a desplaçar-se als Estats Units amb la selecció, molèsties al quàdriceps, en el cas de la portera, i les proves han confirmat aquestes molèsties al quàdriceps. Cata està fent també pla específic, no té res greu, ens diuen, i caldrà veure si pot entrenar-se amb el grup a finals de setmana, sempre amb el Real Societat Barça de diumenge a l'horitzó. La selecció espanyola femenina encara és als Estats Units, juga aquesta matinada el segon amistós contra l'equip local, i aquest partit se'l perdrà per sanció la madridista Atenea del Castillo, que va estirar dels cabells de nord-americana Cooper al primer amistós d'aquesta aturada.
0: I a la segona divisió masculina, el Girona torna avui després d'haver jugat a Tenerife i haver perdut una mica de pistonada a la classificació. Eduard Solà.
7: El Girona acaba la novena jornada de la Lliga de la segona divisió A, fora de la zona de play-off, després d'empatar ahir 1-1 al camp del Tenerife. L'equip que entrena Quique Álvarez és a 6 punts de l'ascens directe. Tot això després d'aquest empat en un partit on el Girona va començar molt bé, amb el primer gol d'Esprilla als primers minuts del partit. El Tenerife va marcar abans del descans i la segona meitat va ser molt i molt fluixa. Quique Álvarez fins i tot ho va reconèixer, que li havien faltat moltes i moltes coses.
8: A la primera ocasió hem marcat i crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no? I per ser més... Jo crec que ells han notat el gol i nosaltres en aquells minuts doncs, no hem sigut d'allò i després a sobre doncs, hem regalat un gol.
7: Tot i això, el Girona només ha perdut 2 partits aquesta temporada i ara fa 4 jornades consecutives que no coneix la derrota. Ara té 2 partits consecutius a casa per fer un salt a la classificació. Aquest diumenge rebrà l'Andorra i després el Celta B. El Girona també haurà d'estar molt pendent de la lesió de Gazzaniga, que ahir només va poder jugar la primera meitat per unes molèsties al glúti dret.
0: Una mica més de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Moment per fer una pausa i seguim.
9: Catalunya migdia. De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
10: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
11: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
12: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
13: Aquí el tens.
12: Ja?
14: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
15: 9 lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres. Què deu ser una fira de cotxes?
16: Expocasió, home.
15: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
17: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
18: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
19: Infla de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 50 que torna en els refrescos mini Coca-Cola original 0 o 0 sense cafeïna, pack de 10 unitats. Compra'n un i la meitat et retornen un cupó que et dona per molt. Fins al 26 d'octubre a Carrefour.
20: Entre la contemplació i l'abisme.
21: L'OBC presenta per primera vegada al país Chant of Gratefulness de Basks, una peça nova profundament meditativa.
20: I com a contrapunt, la quarta de Shostakovich, feroç, grotesca i sense concessions.
21: Entrades a auditori.cat.
22: No és només un reality.
23: A què he vingut aquí?
24: A guanyar!
22: Tampoc una cursa més.
23: Para!
25: Epa, Raquel!
22: És La travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
1: Vaig al límit amb tu.
13: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3Cat.
16: Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
23: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
24: Catalunya Ràdio.
23: Som 3Cat.
24: Som 3Cat.
0: 6 minuts i les 3 de la tarda en bàsquet. A l'Eurolliga, el Barça avui té partit al Palau amb el Maccabi de Tel Aviv i els blaugranes que buscaran Ernest Macià oblidar la derrota de divendres amb els Alguiris a casa.
25: Sí, una derrota que va patir una cura pal·liativa el diumenge amb la victòria contra el València, que també és un equip d'Eurolliga, però és veritat que són dues competicions diferents i avui el Maccabi és un equip que el Barça teòricament ha d'aspirar a guanyar. El Maccabi, que té bona plantilla, però que ha perdut els primers partits, n'ha guanyat només un, i per tant s'ha d'observar com a un rival directe per les aspiracions de ser equip de play-in. Hem de dir que és el Maccabi que aquests últims anys sempre venia amb restriccions, perquè és un equip israelià. Avui, a principi, jugarà. És veritat que està declarat partit del risc, però justament el que vol el tècnic del Barça, Alexander Sekulić, és que el factor Palau sigui important i se centri en el joc. Escoltem el tècnic del Barça parlant a la prèvia d'aquest Barça-Maccabi.
26: I'm pointing this out very much.
27: Crec que jugar a casa davant del Palau ple i amb el nivell de soroll que, per exemple, ahir es va fer sentir, és molt complicat per al rival, ens ajuda molt. Desitjo i demano als aficionats que demà vinguin a donar-nos suport. Serà molt important per nosaltres.
26: To support us in this game, it's going to be important for us.
25: Aquest partit el farem l'AIA per web i app, com sempre, l'aplicatiu, a partir d'un quart de nou.
0: I més bàsquet més enllà del Barça aquest vespre, també partits europeus pel Manresa, l'Eurocup i el Girona, la FIBA Europa Cup.
25: Exactament, a la segona competició europea, l'Eurocup, el Manresa, que ve de perdre la bona part de partits aquesta temporada, doncs tots, vaja, excepte la Lliga Catalana, que juga amb el Başakşehir College. És un equipàs, a l'Eurocup és un dels favorits, i per tant, tenint en compte que ha guanyat tots els partits que ha jugat aquest any, 3 a la Lliga Turca, entre ells el Fenerbahçe, i 2 en aquesta Eurocup, és un equip que cal respectar moltíssim, i el Girona també juga fora, en aquest cas a Bèlgica. El Girona va guanyar el primer partit contra el Dinamo de Bucarest, avui el partit a 8:45, amb el Filú Ostende, tots dos per el directe d'Esport 3.
0: En ciclisme, el francès Paul Sexas es va convertir aquest cap de setmana en el guanyador més jove de la història del Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada. El segon classificat, Enric Mas, és avui un dels protagonistes de Ràdio Volta, Isa Vilalta.
27: Doncs sí, en Paul Sexas, que amb només 20 anys va guanyar dissabte en solitari el Lombardia, el seu primer monument, en una edició en què no hi era Pogacar, però sí Enric Mas, segon. I també hi era Ràdio Volta, des de Como, programa especial amb la presència del ciclista mallorquí.
28: La veritat és que han tret dos grans resultats el darrer mes i estic supercontent. Després d'una temporada com l'any passat, que no va sortir com la millor de la meva vida, i ara durant aquests primers mesos que no arribava el punt de forma, pues mira, supercontent.
27: El ciclista basc Pello Bilbao, que a Llombardia va disputar l'última cursa de la seva carrera esportiva i va ser setè, també passa per Ràdio Volta, ja disponible a la plataforma 3Cat i a l'app de Catalunya Ràdio.
0: I ara anem fins a Tarragona, on el Tàrraco Arena va acollir la cerimònia de clausura dels Special Olympics, un esdeveniment que ha crescut en nombre de participants i també de públic. Carles Vila.
29: A Tarragona es van aplegar més de 1.600 esportistes. Manel Algeciras és el director dels Special Olympics.
30: La federació és una entitat forta, que hem anat creixent. Som més de 135 entitats que estan amb nosaltres. Som més de 3.600 llicències les que tenim. I aquestes modalitats que dèiem, o sigui, que el que estem fent realment crec que té una empenta i que encara podem fer més. Nosaltres, els organitzadors, som la Federació Catalana d'Esports per Persones amb Discapacitat Intel·lectual. Som com qualsevol altra federació esportiva catalana. Estem dins de l'UFEC i l'únic que tenim és que els esportistes tenen aquesta discapacitat intel·lectual.
29: També hi ha hagut en rècord de voluntaris més de 400 que han acompanyat els esportistes en totes les competicions disputades en diferents esports, com el futbol, l'atletisme, el tennis, bàdminton, gimnàstica o la natació.
0: I en handbol, el Granollers és a Portugal perquè avui té partit europeu, Montse.
1: Partit clau per als vallesans en la fase de grups de la Lliga Europea a la pista de l'Aguas Santas de Portugal. Després de guanyar el Buzău romanès la setmana passada, el Freiking buscarà sumar dos punts que suposarien un pas endavant a la lluita per classificar-se per a la següent ronda. Sentim el porter mataroní del Granollers, Pau Paniti.
2: És una eliminatòria pràcticament amb Aguas Santas, que van empatar contra els romanesos, i veurem què tal. Venim amb moltes ganes. Jo crec que ja ens hem reposat i estem mentalitzats i esperem que
1: el partit Aguas Santas Granollers es juga a 8:45 del vespre.
0: I en hoquei patins, després del títol de la selecció espanyola femenina al Mundial, hi va debutar el combinat estatal masculí d'habituat.
3: I ho va fer amb una victòria, tot superant Itàlia, per 3-2, amb 3 gols de Pau Bargalló. Bargalló és un dels nous jugadors catalans de l'equip espanyol. Un altre és Viellanes.
4: Hem fet un partit molt correcte, on tothom ha estat a un nivell molt alt. Sí que és cert que han encaixat dos gols, dos errors, que sí que havíem vist que Itàlia sortia molt bé, però bueno, hem sabut tornar a girar-ho i bé, molt contents, i seguim aquesta línia.
3: Ara l'equip espanyol s'enfrontarà aquesta nit a partir de 10:45, hora d'aquí, a Portugal, a la segona jornada.
0: I encara tenim temps per algun apunt més del dia, David?
3: Com ara que el ciclista vilanoví Marc Soler ha reaparegut avui a la primera etapa del Tour de Guangxi, a la Xina. Soler, de l'equip Emirates, ha tornat després de 155 dies lesionat. Va caure al Giro d'Itàlia al maig i es va fracturar la pelvis.
0: Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7 tot costa i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
5: Són les 3.
6: Catalunya migdia.
5: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb el caos que es torna a viure avui als trens. Ara, però, als d'alta velocitat, després de l'incendi d'un comboi ahir a l'Aragó. Renfe no sap quan el podrà retirar i, mentrestant, s'ha de circular pel tram afectat per via única a poc, a 80 km per hora, i això implica molts endarreriments. També hem sentit l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, refermant que l'expresident no tornarà a Catalunya fins després de les eleccions generals espanyoles, tot i que l'amnistia se li apliqui els pròxims dies, com us hem apuntat aquest matí a Catalunya Ràdio, que passarà. I ens hem fixat també en el serial de les esquerres per evitar la divisió de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. Cada dia un capítol nou. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
7: Doncs que el papalleu 14 ja ha ingressat a l'Hospital Gemelli de Roma, on l'operaran aquesta tarda d'un nòdul al pulmó. El secretari d'Estat del Vaticà, el cardenal Pietro Parolin, ha destacat la serenitat del pontífex i s'ha mostrat confiat que tot anirà bé.
8: A tots ens ha impressionat la serenitat del papa anunciant aquesta intervenció. Esperem poder solucionar aquest problema el més ràpid possible. Tenim confiança i, per descomptat, que tots l'acompanyarem amb les nostres pregàries i la nostra fe.
7: El papa, per cert, ha cancel·lat totes les seves audiències fins al 20 d'octubre. I a França, en marxa a París, una mobilització d'estudiants en la que ja és la cinquena jornada de manifestacions en demanda de més recursos. A la convocatòria d'avui, els sindicats d'estudiants continuen exigint l'abolició de la plataforma d'admissió a la universitat i un pla de 10.000 milions d'euros pels instituts. El govern diu que veu una desacceleració del moviment. Anem cap a París, Isabel Galí.
9: Bona tarda. La jornada de protesta ha començat amb vaga en alguns instituts de la perifèria de París, de nou amb bloquejos. Al Pol Éluard de Saint-Denis, un dels centres emblemàtics d'aquest moviment, els estudiants han rebut el suport de l'activista sueca Greta Thunberg, que ha lamentat que els joves no siguin una prioritat pel govern francès. Però en aquesta manifestació, que ha començat a les 2 de la tarda aquí a la plaça d'Itàlia, també hi ha una vintena d'advocats que han vingut a protegir els estudiants de la policia i impedir l'irreparable, diuen, en referència a les ferides greus que almenys 3 d'ells van patir la setmana passada en incidents a tot França. També intenten demostrar com es vulnera la llibertat d'expressió, perquè moltes de les pancartes que critiquen la policia havien estat requisades prèviament en altres manifestacions. La prefectura ha autoritzat un recorregut més llarg avui, des de la plaça d'Itàlia fins als Invàlids, amb la idea de fer la marxa menys compacta i menys violenta.
5: Passant 3 minuts de les 3, fem una pausa i de seguida saludem els nostres convidats.
10: Catalunya migdia. Màrius, dissabte 17 d'octubre vaig a una trobada presencial de British Summer amb escoles de tot el món. T'hi apuntes? Tu volies anar al Canadà, oi? Triarem on farem el quart d'ESO.
11: I tant que hi vinc. Ho diré als meus pares.
12: Recorda, trobada excepcional el 17 d'octubre al carrer Còrsega 286 de Barcelona de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació a britishsummer.com.
14: El cinema fantàstic torna a Sitges.
15: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
14: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
15: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
14: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
17: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
14: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre, inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima.
18: Estimo... Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
19: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
20: Catalunya migdia.
5: La tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu. Rosita, bona tarda.
21: Hola, bona tarda.
5: Com es troba, Rosita?
21: Anem tirant.
5: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no?, a l'hospital.
21: Això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat cada un.
5: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, a les
21: home,
5: nits?
21: Home, sempre, la nit dels ignorants, al dematí, Ricard Ullestrell...
5: Ullestrell, sí. Home, està molt bé,
24: A la nit, al matí i, és clar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
5: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
21: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
31: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
32: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
33: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
34: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
32: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
35: I també disponible a la plataforma 3CAT.
36: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
37: Catalunya Ràdio.
36: Som 3CAT.
37: Som 3CAT.
35: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
5: Des d'ara fins a les 4 amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Ponés. Bona tarda.
38: Bona tarda.
5: L'advocada Gemma Calvet, bona tarda.
38: Hola, bona tarda.
5: I el periodista i escriptor Jaume Clotet. Jaume, bona tarda.
39: Bona tarda.
5: No ets avui aquí a l'estudi de Barcelona i la teva absència es nota, t'informo.
39: I sóc en esperit.
5: Sí, sí, però he estat curiós i ara el David Carabén em farà de testimoni, però la Neus i la Gemma s'han assegut al lloc que habitualment tenen i, per tant, quedaven totes dues de costat.
39: Pensava que em defensaries, Òscar.
5: No.
38: Avui he agafat la teva cadira,
5: clar,
38: al final.
5: No, al final, la Gemma ha canviat de lloc, perquè els he dit t'atorgeixereu de costat, perquè el Jaume no veu. El Jaume deia,
38: jo podria dir que l'enyoro, però no molt, perquè l'he vist aquest matí.
39: Exacte, i l'he advertit.
38: I m'ha advertit,
5: sí. Veus? Ja ho sabia. Per tant, per què no t'has canviat de lloc si sabies que no venia el Jaume?
38: Perquè sóc un animal de costums i porto molts anys assegut en aquest lloc.
5: Ja bé, del meu lloc no em mou ningú. Endavant.
38: Si tu m'ordenes, va a l'esquerra del teu pare.
5: No, escolta'm. Animals de companyia, animals de costums sou. Sí, sí, escolta'm. Però va, ja l'he esmentat, però l'hem de saludar. Ja sabeu que els dimarts saludem el David Carabén. Bona tarda.
0: Molt bona tarda.
5: No he dit cap mentida, eh? S'han assegut totes dues a una banda
0: sí,
5: de la taula.
0: Sí, exacte.
5: De costat,
0: sí,
5: eh?
0: Sí, estàvem tots com esperant, no sé.
5: Després les converses han estat les de sempre, Jaume. No hi cal aire condicionat, eh? Si fa fred, si no... Bé, escolta,
39: això no canvia.
5: Sí, això continua. A veure, de què vols parlar, tu?
0: Mira, avui us porto una dèria que realment fa mandra treure-la una altra vegada perquè, ah, perquè és una mena de...
5: Ho fas tu, eh? Vull dir, ningú
0: sí,
5: t'ho obligava.
0: Sí, ja ho sé, ja ho sé.
38: Pujant l'audiència, eh? Només començar.
0: Però és que és un argument recurrent, diguéssim, en aquest país, i un comença a pensar que estem, que no estiguem vivint en una rodeta d'aquestes de hàmster, en el sentit de... l'altre dia vaig sentir el hòstia, s'ha manat el nom.
5: El Jofre Llombart.
0: Exacte, el Jofre Llombart, que ha tret aquest podcast nou, que es diu Diana, em sembla, i treia unes xifres que hem sentit moltes vegades aquí a Catalunya, que és això de que els catalans som el 19% de la població de l'Estat, som el 16% de la població de l'Estat, contribuïm el 19% del producte interior brut, i en canvi, amb dèficits fiscals acumulats, només obtenim el 8% dels ingressos, el que s'executa finalment, diguéssim, acumulant tots els dèficits fiscals, acaben sent doncs un 8%, no? I llavors, això no em sobta, perquè és un argument que s'ha fet servir molt i que evidentment, incendia i manté la flama encesa del sobiranisme. El que em sobta és que, fent aquesta descripció d'un problema que resulta que sembla que és estructural, de l'altre costat, diguéssim, del costat que anomenàvem abans l'unionisme, no ho consideren això un problema, ho consideren un problema i ofereixen alguna altra solució. I això és el que em té una mica... no sé, és perquè tornar-se a trobar problemes amb Renfe, tornar-se a trobar amb els mateixos motius que van engegar o que van donar canya al procés... 10, 15, 20 anys després, seguim amb els mateixos problemes i les mateixes... Llavors, què vol dir? Que ningú pot resoldre això? Els altres no ho consideren un problema? Em té endariat una mica en el sentit de que no veig que hi hagi un diàleg, perquè tradicionalment, en els arcs parlamentaris, tens l'esquerra i la dreta que ofereixen solucions diferents a problemes semblants. Però en aquest cas tinc la sensació que ni el problema és el mateix. I llavors aquí ja comença a ser una dèria, sí.
5: Com vull veure?
38: Jo ho tinc escrit, això. Home, clar, després de tants triennis en política catalana, la meva resposta és no té solució.
0: Ah, val.
38: No té solució, perquè fa tants anys que s'arrossega i han anat canviant els governs, llavors un posa una mica més per infraestructures, després no es compleix l'execució, que és un dels drames, després, te'n recordes, la famosa addicional tercera de la vicepresidenta Salgado, no?, que era per compensar aquells milions
5: diners que després no van venir,
38: que tampoc van venir,
5: i es reclamaven amb efecte retroactiu. Sí.
38: Llavors, jo he arribat a la conclusió de que no té solució. Tampoc hauríem d'arribar a la conllevància d'Ortega, però una mica és això, vull dir, que és com... Bueno, hi ha èpoques doncs, on hi ha més emergència, no?, la del procés, i la gent diu prou, no?, o una part de la gent diu prou, no es resol. Llavors la gent es queda adormida no sé quant temps, d'aquí uns anys tornarem a viure no sé exactament el què. També crec que hi ha solucions que són dolentes, no? Perquè, clar, si la solució t'ha de venir d'una extrema dreta que no vol pensions o vol un model xilè i que promet coses que no pot donar, doncs tampoc crec que sigui la solució. Però jo, sí, o sigui, he arribat a la conclusió de que sí, és un problema estructural i que no té solució.
0: Però uns el consideren un problema i els altres no? O què passa? És a dir, perquè el sobiranisme o el catalanisme, si vols, sempre l'ha considerat un problema, això. La manca d'inversió, el que sigui, no? el dèficit fiscal, i ho ha denunciat.
1: El tema és que anem a pitjor.
0: Exacte.
1: O sigui, el que plantejava el Jofre a mi em va agradar molt, a part del post, que és molt bo, aquest especialment, era molt pedagògic, perquè tu l'escoltaves i deies, és que això, si ho escolta algú que no és independentista,
0: exacte,
1: arriba a una conclusió.
38: La de Montilla, que li va dir te queremos mucho, pero queremos más a Catalunya, i allí se quedó.
1: Però bueno, continuo? Perquè jo ja veig que tu no vols que hi hagi solució.
38: No, jo, per favor, tant de bo.
1: No,
38: vull deixar d'escriure d'això.
1: Estava intentant donar-ne una. És a dir, quan tu arribes, com tu bé has dit, després de dècades històriques amb el tema... O sigui, els bascos, jo me'n recordo un dia que vaig parlar amb una persona que havia negociat la transició, que em deia, mira, és que els bascos van obtenir el concert econòmic perquè hi havia la pistola sota la taula. i és una persona responsable, no és demagògica. A mi aquesta no m'agrada, la solució, i sortosament el poble de Catalunya mai ha tingut aquesta tentació i espero que no la tingui mai. Però el que està clar és que en termes de dèficit fiscal, de prestacions de serveis públics, ja només cal veure què està passant amb el drama de Rodalies i de Renfe. Jo m'he molestat en preguntar, sempre sabeu que sóc molt usuària de tren, perquè no condueixo. I l'altre dia un revisor de Renfe d'aquests AGs i nobles, bon tio, en castellà em va explicar, sí, todo esto está pasando porque no estamos de acuerdo, no están de acuerdo con el traspaso. Dic, i jo no estic d'acord, m'ho va seguir dient en castellà, amb el que estan fent aquest grup. Per què? Perquè, escolta, nosaltres cobrarem la nòmina igualment i el servei ha de prevaldre. Què està passant? Està passant. Accidents estranys, robatoris de coure, avaries que no s'expliquen, i després, ara, els trens a l'estació de Sants, i jo poso com a exemple Figueres, estan aparcant al final de tot de la via la gent gran, i a nosaltres ens diuen, feu reclamacions. O sigui, aquestes tonteries, que són tonteries, si vols, però t'afecten molt en el dia a dia, l'única solució que tenen és que hi hagi una força política solvent i forta, per tant, aquí els vots són molt importants, per fer d'aquest problema una solució. És a dir, escolta, aquesta és la primera qüestió. El Salvador Alemany fa poc, en el Col·legi d'Economistes, va fer una conferència molt brillant, bueno, li va fer una entrevista al degà, i ella estava parlant de concert econòmic. O sigui, ja, si ens van dir que no al pacte fiscal, doncs parlem de concert econòmic, perquè el tema econòmic és vital. I aquí molta gent no independentista, el que he deixat en l'aire abans, estaria d'acord, perquè és que ja n'hi ha prou.
0: Jo recordo fa molts anys, abans del procés, que la Sánchez Camacho va portar a les eleccions de la Generalitat, crec que era, la idea de l'ordinalitat. És a dir, que tant participes, tant percentatge aportes al PIB espanyol, doncs en aquell mateix ordre rebràs, hauries de... Vull dir, era un argument del PP, també, del PP
1: portat,
0: català.
1: Sí, portat a l'extrem perquè però, negava el principi de solidaritat. Però una cosa és el principi de solidaritat en el qual jo hi combrego. Imaginem una Espanya federal. Imaginem-la, que això sí que és un problema, perquè és un mur. Imaginem-la, no seria inconstitucional. Seria una cosa molt fàcil d'armar. I, en canvi, no s'ha plantejat mai. Si tu et mires a Alemanya o a Suïssa, el sistema de finançament alemany és que és absolutament...
2: No, és que no vull contribuir
39: a la confusió.
2: Esmerçar la vostra il·lusió, però és que fa 15 anys que està caducat el model econòmic, el model de finançament. Sí. Vull dir que ja no et dic si podria ser un concert que tant de bo trencaria la caixa, segons tots els ministres d'Hisenda, però és un debat que si no s'ha pogut reformar el model de finançament fa 15 anys.
1: Però escolta, el País Basc no ha trencat pas la caixa.
2: No,
1: és a dir,
39: clara, són molt poquets.
2: Són molt poquets. Sí. Això el Clotet s'ho ha estudiat.
5: El percentatge econòmic del País Basc permet, entre cometes, aquest sistema, i en canvi els detractors d'un concert econòmic per Catalunya diuen que amb aquest 19% seria inviable la resta de la caixa, diguem-ne.
1: Bueno, que vagin els Next Generation.
39: Si permeteu, per respondre el que deia el David, de per què una part de la població catalana aquest tema li preocupa i l'altra part no li preocupa tant, jo crec que té a veure amb la teva adscripció nacional. És a dir, la gent, ja no només independentista, catalanista, o que té molt clar aquest tipus de coses, és una qüestió que li preocupa i li ocupa temps perquè és una injustícia molt gran i, per tant, la vol resoldre, ja sigui per la via del concert, per la via de la independència o per la via que vulgueu. L'altra part, la part que se sent espanyola, especialment la part que se sent espanyola militant, evidentment que és conscient d'això i no cal que se l'expliqui més vegades, perquè ja ho sap. El que passa és que no li importa. I no li importa en el sentit següent. Si, per exemple, a mi em diguessin, escolta, si Catalunya és independent, però Catalunya serà més pobra durant 50 anys, jo firmo igualment. Doncs ells també fan el mateix amb tota lògica, diuen, escolta, jo estic en contra de la independència de Catalunya. I sé que això es paga un preu, que és que no funcionen els trens, que no s'inverteix suficient any rere any, que el finançament és una estafa i que els serveis públics no funcionen. És un preu que paguen perquè per damunt d'això hi ha la seva adscripció o lleialtat nacional, igual que cap a l'altra banda. Per tant, és un debat que, més que un debat de tennis, és un debat d'un frontón. Yeah. És a dir, anem explicant a l'altra banda que perdem desenes de milers de milions cada any, que no tornen, que les inversions no s'executen, que Madrid és més del 100% i aquí és doncs, la meitat del 100%, i l'altra banda és que ja ho saben i els és exactament igual. I, per tant, quan parleu de concert econòmic amb raó d'ordinalitat, amb raó de la reforma del sistema que està caducat, amb raó, a l'altra banda no hi ha ningú que ho reculli, perquè a vegades penso, i no m'agrada dir-ho així, però a vegades penso que el sistema està muntat un sistema colonial, en el qual d'aquí s'extrauen moltíssims recursos, es porten cap allà, i la gent que viu aquí ho sap perfectament, siguin del color A o del color B, perquè és com està muntat. I, per tant, això jo crec que només ho canviarem amb la independència, perquè abans veurem la independència que un concert econòmic per Catalunya.
1: Però Jaume, una cosa, digue'm. Tu creus que els partits que no volen el concert i que no volen més sobirania estan fent pedagogia en els seus votants sobre aquesta situació econòmica? Jo crec que molta gent no li ha arribat el missatge, perquè com que els missatgers, com tu bé dius, són només d'un determinat partit, no entenen que en el seu estatus de vida, en els seus drets fonamentals, els seus drets socials, els hi està afectant això, amb independència del projecte.
39: És que el PP perquè ha de fer pedagogia d'això, el PP.
1: Bueno, però el problema aquí no és que no els interessi, és que no els hi arriba, perquè això és interessant...
39: Perquè no els expliquen.
1: Perquè és interessant treure-ho en la dèria d'aquí, a tot arreu, per terra, mar i aire. S'ha de fer pedagogia del que implica això pels drets socials de la gent que viu a Catalunya, amb independència de la seva ideologia.
39: Sí, però Gemma, tu creus que hi ha algú a Catalunya, algú mínimament, al cas de la realitat, algú que es pensi que tenim un finançament just? Algú? Jo crec que ho sap tothom, que això és injust, no des d'ara, des de fa l'època del Pujol ja se'n parlava de l'espoli fiscal o del dèficit fiscal, digue-li com vulguis. Per tant, jo crec que hi ha molt poca gent que no ho sap, això.
1: Ha quallat el missatge de que això és victimisme i és mentida. Ha quallat.
39: Home, no sé si ha quallat.
1: I hi ha molta gent, quan se li explica bé, llavors es passen i diuen, ostres, és que és veritat, però no hi ha prou impacte informatiu en aquest tema perquè està molt polititzat.
0: Però és que des del costat del, diguéssim, del catalanisme, el sobiranisme, com li vulguem anomenar, sí que ens hem, diguéssim, hi ha hagut una autocrítica, s'ha dilapidat, bueno, d'una generació de líders han sigut molt criticats, han sigut menys tinguts, uns exiliats, els altres a la presó, diguéssim que ja ens hem fet els harakiris, potser no prous, però vull dir, però ja se n'han fet de harakiris i d'autocrítiques, i de l'altre costat em trobo a faltar no només la diagnosi d'aquest problema o que ofereixin una alternativa a això, sinó que no preveguin, perquè tornarà a venir una onada sobiranista, si això no s'adreça d'alguna manera. És a dir, jo ja entenc que per adscripció nacional tu puguis dir, bueno, prefereixo estar a Espanya i veure que el meu futur, el futur dels meus fills està diguéssim, una mica en escac, però alguna cosa he de fer. Si tinc un partit polític que em representa aquí, hem d'adreçar aquest problema d'alguna manera. És a dir...
39: Una mica sí, però no massa.
0: Exacte. Però és que això no hi és, però no quan, ho veig. I llavors és exasperant.
2: Quan jo deia la frase aquesta famosa del míting aquell on Montilla li diu... José Luis, te creemos mucho, pero creemos más a Catalunya, és perquè qualsevol que hagi estat gestionant la Generalitat sap les penúries que hi ha. I, per tant, per això també Salvador Illa, el president Illa, diu, escolta, doncs aquesta proposta d'Esquerra la faig meva, més enllà de que li convingui per la majoria parlamentària que li cal, perquè és la manera també d'apretar els seus de Madrid, que sempre és el ministre d'Economia, que s'hi posa, que no s'hi posa sempre bé, i ho vam veure. És a dir, la Montero va dir fins aquí, perquè a partir d'aquí jo tinc campanya a les andaluses, i per tant més no. Però sí que jo crec que la idea aquesta que dius del victimisme i la cosa aquesta de que sempre són gent que demana més... Ha calat, però ha calat també, per exemple, amb el tema de l'amnistia. És a dir, el PSOE, l'amnistia, el penalitza electoralment. No a Catalunya, però fora d'aquí encara surten les enquestes. La setmana passada encara sortia una on hi ha molt votant seu que no entén l'amnistia. Llavors, no dic per diferenciar entre el PP i el PSOE, que quan els hi cal són iguals i quan els hi convé per estratègies parlamentàries, doncs canvien, no? Però és molt difícil que aquest argument cali perquè la visió, fins i tot física, de les infraestructures, de tot, és totalment radial, és Madrid.
1: Sí, clar.
2: És a dir, quan estava tan aturat, que ara està avançant malament, però està avançant al corredor mediterrani, jo me'n recordo que els empresaris d'aquí els deien als empresaris de Madrid, escolta'm, que no és pels empresaris catalans, els deien, no me'n recordo, els deien... és per les taronges valencianes, és per la horta de Múrcia, perquè entenguessin que no era una cosa que demanaven els catalans per ells.
1: Però fixa't tu,
5: perquè durant molts anys a molts partits polítics els hi ha interessat fer un discurs, en molts casos, anticatalà, per treure un rèdit fora de Catalunya.
1: És que es va acabar el terrorisme basc, que era el que donava rèdit, i aleshores comencem amb la catalanofòbia. Qualsevol cosa és un procés demencial. Ser independentista és el pitjor del món quan està dintre de la Constitució. Els independentistes són constitucionalistes perquè està dintre de la Constitució. I aquesta pedagogia, que qui l'hauria de fer no la fa, que són els partits no independentistes i profundament demòcrates, i no l'estan fent. Però el que deia ella, del president Illa, el problema és que com negocia el PSC amb el PSOE si qui mana és el PSOE? Ah. És que aquest
39: I
1: és
39: més,
1: el problema.
39: Més que mai. El que deia, perdoneu, la Neus, de la frase de la famosa del Montilla a Zapatero de "te queremos mucho, José Luis, pero queremos más a Catalunya", jo dubto moltíssim que la digués avui el president Illa a Pedro Sánchez. I més en públic,
2: jo crec que no.
39: Ni en públic ni en privat.
1: Bueno, amb unes eleccions tot pot ser possible, eh?
39: Si ho diu, perdrà vots, mira què et dic.
5: I una altra cosa sobre això que deia el Jaume, que la diferència és l'adscripció nacional, podríem dir. Els mateixos arguments econòmics que pot tenir Catalunya el pot tenir el País Valencià, pot tenir les Illes Balears, i en canvi no s'utilitzen tant perquè sí que hi ha aquesta adscripció nacional, entre cometes, i allà sí que la immensa majoria no tenen cap problema de nacionalista, diguem-ne, i que per ells se senten espanyols, i per tant no hi ha cap problema. I en canvi, el fet diferencial a Catalunya és que hi ha un gruix de la societat, més que no més petit, més igual, però hi ha un gruix que sí que no té aquesta adscripció. I llavors aquí sí que hi ha aquesta insatisfacció de que no està solucionat. I en canvi, en aquests altres territoris, el País Valencià té un finançament dramàtic, més pitjor que el català. Sí. I el de les Illes, tres quarts del mateix. I, en canvi, allà no hi ha aquesta vessant, no hi ha ningú que demani un concert econòmic.
1: El que passa és que jo crec que, al fons... Perdona, Jaume, digues.
39: No, digues tu.
1: És que estàs lluny, millor digues tu. Va.
39: No, digues.
1: No, jo el que plantejava és que, al fons, anem a parar en el mateix lloc. És a dir, Catalunya existeix. Catalunya és una de les nacions reconegudes a la Constitució espanyola, i ja em perdonareu, però ara vindran uns mesos de parlar de la Constitució, perquè estic farta que aquests que diuen que la defensen la incompleixin. O sigui, nosaltres estem aquí acceptant una insurrecció quan no n'hem fet cap. Nosaltres som, els que som independentistes dintre d'un marc constitucional. I això què vol dir? Que en el moment en què hi hagi un principi democràtic majoritari, s'haurà de canalitzar, com diu el Tribunal Constitucional, per les vies adequades, amb els pactes que siguin, de la manera que sigui. Però, mentrestant, estem en el pluralisme polític. Tot el que estem parlant, que passa en Catalunya, que és rentable la catalanofòbia en termes electorals, que s'ha fet una caricatura del president Puigdemont atemptant a tot el mínim respecte humà cap a una persona, dir que ell, com a representant d'una institució que s'ha mantingut amb una dignitat institucional, el mateix que va fer el president Tarradellas, i ningú el va tractar de boig ni de esbojarrat. Escolta, arriba un moment que dius, bueno, pues que al final haureu d'acceptar unes coordenades, que hi ha un problema de no resolució. Aquest és el que no té solució. La relació entre Catalunya i Espanya. Perquè una cosa que es va fer la transició ha estat inacabada. Es va aprovar un paper amb unes expectatives de democràcia viva, i quan aquesta democràcia resulta que es torna més viva, llavors molesta moltíssim, i és quan és rentable això. Jo crec que hi ha gent del Partit Popular, i dic Partit Popular per posar-ho a l'extrem, diguem, que ja ha fet aquestes reflexions dintre de casa seva o amb els amics amb qui parla. I hi ha gent que s'adona de que han fet gran l'independentisme radical, en el sentit de la radicalitat que ens va en contra, perquè jo he de reconèixer la meva moderació en això. Per això no estava d'acord amb la DUI. Però el que no podem negar és un problema entre Catalunya i Espanya que s'ha de resoldre d'una manera, com tu deies, amb la gent jove, esperant que la gent se n'adoni de la via catalana on s'ha arribat, i que aposti per una democràcia viva. I això passa per també fer possible una opció independentista, com estan fent ara al Quebec o com estan fent a Escòcia.
2: No ho sé, perquè si es compleixen les enquestes i tens a Abascal de vicepresident o de ministre de l'Interior, largo me lo fiáis.
1: Mm. Sí, bueno, largo y infierno.
5: No crec que t'haguem solucionat molt el dubte, no, diguem-ne, no. David. Però
0: bueno, però jo crec que hem acabat una mica on jo sempre acabo, que és qui creu més en la nació catalana són precisament aquests...
1: El Jaume s'ha quedat allà.
0: Els Vox, no. Sí, tots aquests, sí. O sigui, hem de confiar precisament en l'extrema dreta espanyola per tornar a encendre...
1: Ai, calla.
39: Té raó el David, totalment.
0: És més fiable, són més fiables ells.
5: Molt bé, doncs aquesta és la conclusió que n'ha tret del
0: David cada vegada.
5: David, gràcies i bona tarda.
0: Igualment.
5: D'aquí a 2 minuts seran 2 quarts, una pausa, i de seguida entrem amb una cosa de la qual en parlem molt i no sé si la tenim molt clara. La llei de nets. Uf. Què vol dir i què implica? Ara ho intentem explicar.
36: Catalunya migdia.
3: Tot és possible un dia de partir. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Galatasaray Barça a Catalunya Ràdio.
36: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
4: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això, a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
6: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mutua, Estrella Damm i CaixaBank.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: D'aquí un minut seran 3:45. Som a Catalunya Mitjà amb la Neus Tomàs, la Gemma Calvet i el Jaume Clotet. Ara hi afegim la Natàlia Ramon. Natàlia, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Fa dies, i aquest cap de setmana especialment, hem parlat molt de la llei de nets, que s'ha convertit en un element més de la confrontació electoral entre el govern espanyol i l'oposició. Aquesta llei, però, Natàlia, no és pas nova.
3: No, parlem d'una disposició addicional que forma part de la llei de memòria democràtica que es va aprovar l'any 22, és a dir, fa 4 anys. Aquesta disposició addicional permetia demanar la nacionalitat espanyola a les persones que podien acreditar que són descendents d'exiliats de la Guerra Civil o la repressió franquista posterior. I ho podien fer en un termini molt ampli, és a dir, des de l'aprovació de la llei el 22 fins al 22 d'octubre del 2025. Però una instrucció posterior va ampliar el supòsit i llavors es va permetre demanar la nacionalitat a tothom que hagués sortit d'Espanya entre 1936 i 1955, és a dir, tots els que van marxar en plena dictadura. I d'aquí venen tots els problemes que hi ha avui.
2: A veure, primer de tot, quanta gent ho ha demanat, això?
3: Més o menys 1.200.000 persones han començat els tràmits, però són tràmits lents que cal acreditar la condició de net d'exiliat, ja sigui de l'exili republicà o d'aquest posterior, podríem dir d'un exili econòmic. El fet és que hores d'ara, de totes aquestes persones, només 330.000 ja estan inscrites al cens i tenen dret a vot. La resta estan en diversos punts del procés administratiu.
2: I el problema ve d'aquestes 330.000 persones que estan ja dins del cens?
3: Sí i no, no és exacte. A partir de les denúncies del PP, que les ha fet de viva veu, i de Vox i el Partit Justícia Europea davant el Tribunal Suprem, aquest tribunal va dictar una mesura cautelar mantenint el dret a vot d'aquests nets suspès. I ahir va ratificar aquesta decisió. El que diu el Suprem és que cal acreditar la condició d'exiliat, i cito literalment, per motius ideològics, de creences o d'orientació de la identitat sexual. I aquests sí que podrien votar. Els que exclou són tots els nets d'espanyols que van marxar d'Espanya per altres circumstàncies, que no fossin l'exili republicà i que són els que es van beneficiar d'aquesta disposició addicional que dèiem al principi, que es va ampliar aquesta llei de nets. El problema és que discriminar aquests dos tipus d'exili ara mateix el govern diu que és impossible. S'haurien de repassar els expedients un per un d'aquestes 330.000 persones que han aconseguit la nacionalitat i també el dret a vot amb aquesta llei. El Suprem, però, diu que és sorprenent que l'administració electoral no pugui identificar quines són les circumstàncies de cada una d'aquestes persones. En definitiva, segons una estimació aproximada que ha fet el govern, d'aquests 330.000 podríem estar en dubte de si podran votar, segons el Suprem, no, unes 160.000 persones.
2: I sabem a qui votarien aquestes 160.000? El dret, el vot exterior, a qui beneficia?
3: És que, no, evidentment, no se sap a qui votarien, però és que la participació electoral des de l'exterior normalment ja és molt baixa, sol estar al voltant del 10%. I si mirem les últimes eleccions, el més habitual és que el vot exterior estigui repartit pràcticament a parts iguals entre els dos grans partits estatals, és a dir, el PP i el PSOE. En les últimes eleccions generals, per exemple, els populars es van endur 60.000 vots, els socialistes 50.000. De fet, el total del vot exterior només ha decidit escons 7 vegades de totes les eleccions que hi ha hagut a l'estat espanyol. I el PP és qui més n'ha sortit guanyant d'aquestes 7 vegades.
2: Tot i això, PP i Vox acusen a Pedro Sánchez de voler tergiversar les eleccions, de voler-se'n beneficiar d'aquest vot exterior, d'haver fet aquesta llei de nets i, per tant, intentar que aquestes 160.000 persones puguin votar perquè en sortiria beneficiat. El govern espanyol ho nega, el Tribunal Suprem, però, de moment, ha fet costat dient que no poden fer-ho. Saludem Josep Maria Aguirre, és professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona. Professor Aguirre, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Aquest gran embolic es podrà desfer abans de les eleccions?
4: Doncs és una bona pregunta que a aquesta hora no té una resposta clara, no? Perquè certament tant per l'afectació en el nombre de persones, no? Unes 169.000 persones, per la dispersió d'aquestes persones en nombrosos consolats al llarg de tot el planeta i essencialment per una manca d'informació clara sobre quin ha sigut el motiu de l'inscripció, de l'obtenció de la nacionalitat i posterior inscripció en el cens d'electors residents a l'estranger, dificulta molt a dia d'avui saber si realment serà possible o no serà possible portar a terme aquesta distinció, no? Entre els que, com explicàveu ara vosaltres fa un moment, van obtenir la nacionalitat en tant que descendents d'exiliats polítics o van obtenir la nacionalitat en tant que descendents d'exiliats per altres motius, com els econòmics.
2: Per tant, pot ser que aquestes 330.000 persones que tindrien dret a votar no puguin votar el dia 29 de novembre?
4: Bueno, aquesta incògnita es resoldrà, diguem, en breu, perquè, de fet, en aquests moments i a partir d'avui, diguem, sobre la informació del conjunt de la ciutadania, diguem, la consulta del cens, tant en ajuntaments com a consulats, i això succeeix fins al 19 d'octubre. I serà en aquest termini, diguem, en què primer els responsables del cens en els diversos consulats hauran de discriminar, no?, sobre l'origen d'aquestes inscripcions i després els eventuals afectats podran interposar recursos. El que sí que sembla clar, i així ho ha manifestat l'Advocacia General de l'Estat en aquest recurs que va interposar davant del Tribunal Suprem, és que diuen que no hi ha recursos materials suficients per obtenir aquesta informació en aquest termini tan breu. I malgrat l'anterior, el Tribunal Suprem ha afirmat que són els encarregats d'aquests registres consulars els que, sota la seva responsabilitat, diu textualment, hauran d'acreditar, no?, si aquests ciutadans inscrits al CERA tenen origen en una o altra via i en funció d'això inscriure's. L'embolic està assegurat tant per els terminis breus de tot plegat, que són els electorals, com per la manca de recursos materials, diguem, per obtenir aquesta distinció entre les dues tipologies, com sobretot per, probablement, la manca d'informació, perquè hem de recordar una cosa. En el moment en què s'obté la nacionalitat espanyola, diguem, per qualsevol de les vies possibles, et pots inscriure, i de fet és pràcticament una inscripció automàtica, en el cens de lectors residents a l'estranger, però és que aquest cens no informa sobre l'origen de la teva nacionalitat. Simplement es limita, diguem, a identificar el subjecte que té dret a vot i, per tant, la possibilitat d'exercici d'aquest vot. Però com ho farem? En qüestió de dies, pràcticament d'hores, d'accedir a aquests arxius i obtenir aquesta informació i poder-ho discriminar? Doncs clar, el risc que vosaltres expliqueu és que, efectivament, diguem, el gruix d'aquestes persones, que tot i que la dada és una mica confusa, perquè, de fet, el Tribunal Suprem parla d'unes 169.000 persones que haurien tingut accés a la nacionalitat per la via de la llei de memòria democràtica, no? I en algunes altres fonts doncs es parla d'aquestes 300.000 persones. Bueno, doncs el risc és que aquest col·lectiu quedi sense poder exercir el dret de vot en la seva totalitat o que només una petita part d'aquest col·lectiu que presenti recurs en temps i forma tingui accés al cens.
2: Clar, com que la llei és del 2022, hi ha algunes d'aquestes persones que el 2023 ja van votar i ara, en canvi, potser no ho poden fer. No se'ls està traient un dret que ja havien exercit el 2023?
4: A veure, d'entrada hem de dir que tot plegat és una anomalia molt important. Primer, perquè ningú ha qüestionat la nacionalitat espanyola d'aquests ciutadans. No s'ha qüestionat. Són nacionals a tots els efectes i, per tant, d'acord amb la Constitució, haurien de tenir dret a vot en aquestes eleccions o a les passades. Per tant, sí, certament, es pot donar la circumstància, força paradoxal, que hi haguessin ciutadans nacionalitzats a partir de l'octubre del 22 que poguessin exercir el dret de vot en les eleccions generals de l'estiu del 23 i avui en dia se'ls negui. No és menys cert, també, que probablement es tracta d'un col·lectiu molt petit, aquest. Per què? Doncs perquè la llei i la instrucció són d'octubre del 22 i el procediment administratiu per obtenir la nacionalitat en els diversos consulats no era ràpid. Per tant, probablement és un petit col·lectiu de persones, diguem, que es pot donar amb aquesta circumstància, que va tenir el dret a vot llavors i no el té ara. Però sigui com sigui, estem parlant de l'exercici de drets fonamentals, no? que té qualsevol ciutadà espanyol amb independència de com ha obtingut aquesta nacionalitat. Per tant, estem davant d'un supòsit greu, no?, en termes de l'exercici de drets.
2: I algun d'aquests que ha tingut dret de vot el 23 i que ara no pogués votar, podria presentar recurs, podria queixar-se i això afectar les eleccions o no?
4: Bueno, aquesta és una altra bona pregunta, no? Perquè, de fet, la qüestió és, podrà algú arribar al Tribunal Constitucional en temps per poder plantejar un recurs d'empara i que, per tal que el Tribunal Constitucional es pugui pronunciar sobre el fons d'aquesta matèria en els terminis tan breus que tenim al davant i que, en definitiva, ha d'estar resolt abans del 29 de novembre? Bueno, d'entrada, a priori, l'Advocacia General de l'Estat no ho pot fer directament, perquè estem parlant de drets fonamentals i, per tant, són personalíssims i els ha de

0: que s'exposarà, diguem, aquesta resolució del cens i que a partir de llavors hi ha 5 dies per interposar contenciós administratiu i 5 dies més per resoldre aquests contenciosos administratius. Per tant, què pot succeir? Pot succeir que algun d'aquests ciutadans utilitzi aquesta via, no? Escolti, m'interposo un recurs contra la constitució d'aquest cens perquè no se'm permet el dret de vot i finalitzat amb una sentència del contenciós que probablement dirà, escolti, no li puc donar aquest dret perquè hi ha una mesura cautelar que suspèn, contra aquesta sentència s'interposi un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional, diguem, exigint l'exercici d'aquest dret. El gran risc, bueno, tinguent en compte que en aquest cas no hi ha un procediment específic, no? Pot anar, diguem, a la cua general dels recursos d'empara, que evidentment comportaria, diguem, que no estigués resolt en temps i forma abans del 29 de novembre, a no ser que s'al·legués en el propi recurs, diguem, la urgència, no?, d'adoptar algun tipus de mesura cautelar, com per exemple l'aixecament de les cautelars per part del Constitucional, a fi efecte de no vulnerar drets fonamentals. Home, la batalla jurídica està servida, no?, la veurem en els propers dies, veurem quines accions exerceix, sigui l'advocacia, la fiscalia o qualsevol dels afectats, i mitjançant quines vies es pot arribar al Tribunal Constitucional, que en qualsevol dels casos estic segur que acabarà resolent sobre aquest tema. La gran pregunta és si resoldrà temps abans de les eleccions del 29N o no.
1: Doncs veurem què és el que passa. Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: A vosaltres, que tingueu molt bona tarda.
1: És un embolic considerable. Estem parlant de 169.000 vots, 330.000, depèn de com vulguis optar, que des de la dreta es donen per fet que beneficiaran gairebé tots el PSOE, que tampoc no acabo d'entendre per què, perquè al final la gent vota i deu haver-hi entre la gent que va marxar a l'estranger gent de dretes, gent d'esquerres i gent de tota naturalesa, diguem-ne.
2: I que fins ara s'ha demostrat que no és així.
1: Per això. I però que s'ha convertit en un cavall de batalla en les últimes setmanes fins a aconseguir, vaja, i ahir Vox especialment ho celebrava com una victòria i el Partit Popular també la decisió del Suprem.
2: Jo deixaré que opini la jurista, perquè a mi només se m'ocorreix la frase del clàssic de Mariano Rajoy, vaya lío. perquè, o sigui, em sembla molt greu, eh? O sigui, em sembla molt greu la inseguretat, primer per a aquestes persones, després... La gent és la que hi entén,
1: Com deia el professor Aguirre, diu, no, se'ls reconeix la nacionalitat espanyola, clar, però no se'ls deixa votar. No, si tenen nacionalitat espanyola, han de poder votar. Si no poden votar, és perquè no tenen nacionalitat espanyola. Llavors, que se'ls reconegui una cosa i l'altra no,
2: i que després, no s'acaba d'entendre. I que després, el que sí que han dit, ho ha explicat amb el professor Aguirre, però... la gent que està treballant als consulats et diu que ells no tenen capacitat logística humana per poder fer aquesta tria. Per tant, tant si poden votar com si no poden, és un embolic de por, perquè si poden votar, això que dius de Vox, ho diran igualment.
3: Mm. És que, a més, com tu dic, o sigui, la base ja està dita, i no cal jurista. No es pot dissociar el manteniment de la nacionalitat espanyola, dels drets inherents a l'exercici de la nacionalitat. Això és la primera vegada que el Suprem s'extralimita d'una manera tan bèstia, perquè el sufragi passiu o actiu, la Constitució diu que només et pot privar per sentència. Per sentència condemnatòria. Mm-hmm. És a dir que, de fet, aquí estem parlant d'éssers humans en abstracte que en teoria han d'acreditar unes circumstàncies vinculades a la llei. És cert que la llei està situada en l'àmbit de la memòria històrica i, per tant, en el moment en què es va aplicar s'havia d'haver cenyit bé el contingut normatiu. Amb això jo sí que estic d'acord i ho he de dir, que s'havia d'haver fet millor. S'havia d'haver fet millor perquè si se n'han colat alguns que no tenen res a veure amb l'objecte de la llei, i de fet és una llei que existeix a tota Europa, però l'han feta diferent, cada país ajustat a les seves circumstàncies i sempre acreditant, per exemple, Portugal. Doncs Portugal fins i tot va anar més enllà en el sentit de plantejar el tema del retorn de tots els jueus sefardís que van ser expulsats al segle XV. No? Aquí a Espanya això es va fer en el seu moment, ara no s'ha fet. No s'ha fet. Quan, per exemple, a Argentina hi ha molts nets de jueus. No es va posar a la llei aquestes circumstàncies. Llavors, és un tema que no poden impugnar perquè realment està normalitzat el ius sanguini, es diu. És a dir, la sang genera un estatus... Jo puc estar d'acord o en desacord, personalment, perquè a mi el tema de la sobredimensió de la sang, jo sóc mare adoptiva i, per tant, ho poso una mica de vegades entre parèntesi. Però és veritat que l'ordre jurídic està basat en l'adquisició ius sanguini, no? I és això que la sang perdura Per tant,

0: El dret a la teva terra originària perdura. Aquest és una mica, i en el cas de la llei de memòria històrica en aquest, a Espanya, doncs estava vinculat a un exili que havia d'estar acreditat. Ara, el que ha fet el Suprem, de dir, ara ho heu de forma sobrevinguda, exigir que s'acrediti. És que va molt més enllà del que es va plantejar en aquesta instrucció. Com bé ha dit el professor de dret administratiu, és molt difícil de gestionar una tutela judicial efectiva amb aquest curt temps abans de les eleccions. I, per tant, també hagués pogut dir al Suprem que voti tothom i aquells que no ho acreditin, doncs, clar, això no es pot fer perquè el vot és secret. Llavors, estem en un embolic jurídic al qual ens té una mica acostumats el Tribunal Suprem, és a dir, allà es pensen que poden legislar més que aplicar la norma, perquè això és pràcticament fer una instrucció nova, i ara les 160 persones, 160.000 persones que estan afectades, doncs veurem fins a quin punt reaccionen de forma grupal o a nivell individual, o es fa una altra instrucció transitòria. Ara aquí és la innovació jurídica de resposta.
1: Clar, perquè, a més, només un apunt més, si parlem sobre 160.000 persones i acordem que en totes les eleccions el percentatge mitjà de gent del vot exterior que acaba votant és el 10%, estem parlant de tot aquest embolic, a lo millor...
2: 17.000 vots.
1: Per 17.000 vots.
0: I no creieu que darrere fons el que hi ha és una visió anti-immigració, també? És a dir, el PP...
2: O d'incloure el dubte sobre el vot.
0: Incloure el vot, sí, però de pas treuen rèdit electoral dient ja en som prous aquí, no cal que en vinguin més. No ho sé.
3: Jo, per portar-vos la contrària una mica a tots, és a dir, estic d'acord que si ets espanyol tens el dret a vot, això és un dret elemental i fonamental, i no m'agrada quan el Suprem diu que el dret a vot està supeditat a l'interès general. Això em sembla molt perillós, perquè l'interès general avui és això i demà potser és un altre tema. Dit això, el que fa el Suprem, en el fons, a mi em sembla comprensible, perquè el que hi ha aquí és un frau de llei. És a dir, si la llei diu que es poden acollir a la nacionalitat espanyola els fills i nets de persones que van marxar per raons polítiques o d'orientació sexual o de repressió franquista, és un tipus de gent, quan tu fas una instrucció que diu que la gent que va marxar entre el 36 i el 55 s'hi poden acollir de manera generalitzada, és a dir, gent que se'n va anar als anys 50 a treballar a Alemanya, a Suïssa, a Argentina, al Brasil, on sigui, per raons econòmiques, com tanta gent s'hi poden acollir, tu estàs incomplint el que diu la llei. I, per tant, el Suprem fa una cosa... jo crec que també fa un ús polític de la situació, perquè, evidentment, els vots que seran, són, com ha dit la Natàlia, són molts pocs vots i tenen un impacte molt petit en el resultat final. Per tant, jo no compro el que diu Vox i el PP, de que el govern espanyol vol fer una topinada electoral, però sí que em sembla que el que va fer el govern espanyol fent una instrucció o una normativa de la llei per desplegar-la em va semblar totalment manipulable de l'esperit de la llei. I, per tant, el Suprem ho ha fet de manera maldestra i políticament, i treballant el dia 12 d'octubre, per cert, ahir, filtrant o comunicant la decisió, però és que algú ha de parar aquest govern quan fa aquestes coses, i això no és correcte. I, per tant, no, em sembla que l'argumentació, en aquest cas del PP i Vox, la de debò no és tant els vots que pugui afectar o el sentit d'algun diputat que pugui ballar, que això és marginal, sinó és continuar el procés de criminalització d'aquest govern, que és un govern autoritari, colpista, manipulador, etc, pel relat. Per tant, no els interessa tant aquests vots que puguin haver-hi fora, 160.000 o els que acabin sent, sinó el relat a dintre de l'estat espanyol de que és un govern absolutament, bolivarià.
4: Clar, però llavors jo li faig la pregunta a la jurista. Per què? Perquè la llei pot ser que, com dieu, estigui mal feta, no? O que sigui molt difícil de fer encabir que tota la gent que va marxar durant aquell període puguis incloure-la com a exiliat. Que tampoc és que la gent marxés alegrement perquè aquí s'estava molt bé, però bé, contem que sí, que hi va haver gent que no es pot incloure en el concepte d'exiliat. Clar, la qüestió és que aquesta llei ja l'has estat aplicant, estem al 2026, aquesta llei...
2: És
4: del 22, quan es va aprovar, ningú va dir aquesta llei,
0: ningú va fer
4: ha d'anar al Constitucional, ningú va presentar un recurs, s'ha anat aplicant, per tant...
3: Perquè la llei està bé, és el reglament el que està malament.
4: Clar, però llavors, Jaume, el meu dubte és, per això la pregunta, és el Suprem, a l'hora de prendre la decisió, que sap perfectament, fins i tot els que no sabem res de lleis, hem entès que és un embolic, no? Que l'han feta molt grossa, ells ho saben que l'han feta molt grossa amb això, i ells en cap moment ponderen quin és el resultat de la seva, les conseqüències de la seva decisió, és a dir, el conflicte, no només amb el legislatiu, que això jo crec que els és igual, i de fet els hi convé als dos, probablement, sinó, amb l'executiu, perdó, sinó amb els drets d'aquests individuals, siguin 17.000 o siguin 3. Aquesta gent tenen uns drets, no? I el meu dubte és això, és si el Suprem, que també el govern a vegades va sense frens, i el Suprem també. I llavors una mica veure, no?, qui pot més, no? I arriben a aquest moment i acaben com tenint gairebé, si em permeteu l'expressió, segrestats a aquesta gent, que probablement molts no tenien intenció de votar, per les dades que deies tu mateixa, que voten poquíssims, i clar, amb tot això, suposo que encara menys.
0: El que passa és que el que va fer la instrucció, que va ser també del 22 al govern, va generar un punt d'inseguretat jurídica que no va ser objecte de recurs. És a dir, aquella instrucció de l'any 22 no va estar objecte de discussió jurídica per part de cap actor, ni civil, ni polític, ni institucional. Es va normalitzar, tampoc per cap actor diplomàtic, per exemple, no per cap ambaixada ni per ningú. Que jo estic d'acord, Jaume, amb el que dius, que hi ha un canvi de criteri d'aplicació objectiva perquè ho desvincula dels motius de l'exili. La instrucció parla d'un termini entre el 36 i el 55, però no aplica els criteris que altres lleis tenen relacionats amb els motius de l'exili, no? Per exemple, Alemanya. Però clar, què passa? Pues que s'ha passat el momento procesal oportuno. És a dir, el que havia de fet el Tribunal Suprem, i més amb una prudència, amb rigor jurídic i amb prudència respecte de l'interès general que ell diu, és dir, senyors, això s'està al·legant de forma tardia. De forma tardia. Això ja està aplicat i el perjudici d'una interpretació sobre aquest tema és molt superior al benefici. No és el moment processal oportú, s'ha consolidat la pràctica i, per tant, es queda com està.
4: Això és el aquesta, que volia dir jo, sense
0: bueno,
4: llenguatge
0: no, ho has dit
4: teu.
0: Bé, no, és que ho has dit, sí, és el que has dit tu. El que passa és que, clar, el Tribunal Suprem ha apostat per una inclinació, potser ara estic fent una asseveració de presumpcions.
4: Ojo, que
0: política.
4: No t'ha acusat de prevaricació.
0: No, política, perquè, clar, realment, amb el que tu dius, Òscar, no? Si el que hi ha és una voluntat de cercenar votos a la izquierda, doncs, escolta, llavors, aquí s'està utilitzant un tribunal. Totalment. És que jo no sé quina deliberació han tingut, però no entenc que hagi resistit aquesta deliberació un judici empíric jurídic mínimament rigorós. No ho entenc.
3: Perquè tu fas arguments jurídics i ells no fan d'arguments jurídics. I això respon al que preguntava la Neus quan diu això com afecta els drets d'unes persones, etcètera, etcètera. Jo crec que el Tribunal Suprem, si el dia 29 de novembre surt un govern del PP, l'interès del Suprem en aquesta llei i el seu reglament serà zero. Serà zero. I l'interès serà per un tema electoral, perquè, com esteu dient, és una cosa de l'any 22, i per què això neix ara? Perquè, primer, hi ha uns partits i uns mitjans que els interessa situar això en l'eix central de la política espanyola, segurament
0: de la campanya,
3: també,
0: sí,
3: de la campanya,
0: sí.
3: Per tapar segurament també la qüestió de l'habitatge, o almenys apartar-la una mica del focus, i segona, perquè hi ha un Suprem que juga això, altres vegades ho hem vist, en donar suport a una facció de la política espanyola, en aquest cas és aquesta, i per tant, si del 29 surt un govern diferent a l'actual, aquest tema segurament el Suprem se'n desentendrà molt de pressa.
2: Veurem, però en tot cas l'embolic està servit. Natàlia, gràcies, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Queden res, 6 minuts per arribar a les 4, tenim encara pendent una publicitat.
5: Catalunya migdia.
6: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, què deu ser, una fira de cotxes?
7: Expocasió, home.
6: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
8: Torna Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre, a Fornells de la Selva.
9: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
5: Ai, que ràpid passen les coses bones.
7: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
5: Els 10 dies Nissan.
7: Com?
5: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
11: Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Ja disponible a Nintendo Switch i a totes les plataformes de joc. No podràs parar de jugar.
12: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
13: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb mega descomptes cada dia. Com el 50% en tots els cafès en gra. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 13 d'octubre a Carrefour.
14: Aquesta setmana, a Soc i Seré, els nostres 20 concursants s'enfronten a un repte amb molts, molts llibres.
15: Es trobaran amb una sorpresa que no s'esperen gens i amb l'avantatge més potent de la història del programa.
16: Soc i Seré, dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
17: Catalunya migdia.
18: Com et quedes si et diem que el pot de mel que tens al rebost és en realitat una ampolla de vi? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Recorda, el vidre va al contenidor verd. Buida bé el recipient i treu-ne la tapa o el tap abans de llançar-lo. I tingues en compte que la ceràmica, els miralls i els objectes de cristall van al punt verd o a la deixalleria. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
19: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecovidrio.
20: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
21: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
2: Ens queden 3 minuts per arribar a les 4, per tant, sóc a punt de saludar el Francesc Garriga. No sé si voleu fer un titular, sobretot l'embolic a l'esquerra del PSOE, amb Rufián i Podem arribant a un acord. Avui Podem dient que no entren al Front Ampli amb els comuns.
4: Frente Judea.
0: Doncs jo diria, continua el culebrón turco.
4: Ha sigut impressionant, però, el moment roda de premsa d'Esquerra, amb Rufián fent un tuit, els periodistes preguntant-li al portaveu d'Esquerra pel tuit, ell dient que no sabia de quin tuit parlava i que en tot cas era una cosa de Gabriel Rufián, no? Perquè Gabriel Rufián dient hem d'intentar que hi siguin els comuns, Esquerra dient els comuns ja estan fora. Ha sigut un exemple bastant gràfic, no?
3: Descriptiu del que està passant.
4: Descriptiu del que està passant.
3: Jo el titular seria que ara mateix el Front Ampli és més, menys ampli de la coalició electoral del 2023.
4: Sí, sí. El nom no fa la cosa, no, en aquest cas.
2: No, no. I a veure, perquè tenen aquesta setmana per intentar posar una mica d'ordre, però ara mateix no fa
4: pinta. Però si Podemos ja ha dit que no entra...
3: Ja està, no? M'hauria de canviar tot d'aquí a divendres perquè
4: clar,
3: hi hagi algun canvi.
4: El que expliquen,
2: el que
4: expliquen
2: havia, estan intentant en algunes províncies presentar només un candidat o d'una llista o de l'altra, depenent de qui és que té més opcions. Però clar, això és complicadíssim, posar-ho d'acord.
4: Depèn, aquí per exemple, a Girona o Tarragona o Lleida... Si fessis això, hi ha províncies d'entrada, si fessis de veritat els números, on només s'hauria de presentar el PSOE. Això fa de mal dir perquè hi ha gent que no ho vol escoltar, però si tu vas a treure el màxim rendiment és això. Després hi ha províncies, doncs, potser a Girona i a Lleida els comuns no s'han de presentar, perquè llavors per aquesta regla de 3 potser a Barcelona només s'haurien de presentar els comuns i no Esquerra.
2: Pel que pugui,
4: no
2: passar, passarà,
4: no?
2: Pel que pugui passar, els comuns ja han dit que ells es presenten a les 4 circunscripcions catalanes. Pues ja, per tant, allò, posant la vella.
3: Estaria bé que aquest debat es fes als despatxos i no constantment als mitjans i a les xarxes socials.
4: Això ho ha dit, mira, l'únic que ho ha dit és el Maillo.
2: Veus? Que és un dels que pot ser damnificat, perquè Izquierda Unida ara mateix
4: bueno,
2: no entra...
4: Bueno, és l'únic que jo crec que té una cultura de partit, que és Izquierda Unida, i que passi el que passi sobreviurà a tots els partits.
0: El que passa és que estan fent-se mal a la taulada perquè realment qui vota, un caos.
2: Queden 45 segons per arribar a les 4. Francesc Garriga, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Ep, què? Ep.
1: Anem tard. Ah. Tard.
6: No, que si no vols connectar, no connectis, eh?
2: És que, mira, no sabia que hi eres tu, Eloi, però si arribo a saber que eres tu, no connecto. I vaig fins a les 4. Escolta'm, sobre els senyals horaris.
1: Tinc estopa, ciberatacs a supermercats i samarretes del Barça, avui.
2: Molt bé.
6: I ganes de Champions.
2: Carai, escolta'm, quin menú més de farcit.
1: Divers, és un bufet lliure, avui.
2: Molt bé, doncs escolta'm, de seguida el Francesc Garriga amb l'Eloi Vila a la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres ho deixem aquí. Jaume Clotet, Neus Tomàs i Gemma Calvet, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
0: Fins a la pròxima. Adéu.
17: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. El proper 29 de novembre tenen lloc les eleccions generals a Espanya, d'on sortiran els membres de les Corts Generals de l'Estat, el Congrés dels Diputats i el Senat, i el proper president o presidenta del país. D'aquesta forma es compleix el Reial Decret 806/2026 del 5 d'octubre que dissol les càmeres i convoca els comicis. A Castelldefels, els habitants de la ciutat poden consultar el cens de cara a aquests comicis a través de la web de l'Institut Nacional d'Estadística. Recordem, entre el 12 i el 19 d'octubre, amb inclosos. Recordem que aquest cens és el tancat a data de 1 d'agost del 2026. A les eleccions a les Corts Generals tenen dret de vot les persones de nacionalitat espanyola majors de 18 anys que figuren al cens d'espanyol residents a Espanya i les que es troben al CERA, al cens d'espanyol resident absents que viuen a l'estranger. El Departament de Salut ja ha obert la campanya conjunta de vacunació contra la grip i la Covid. En una primera fase es prioritza la vacunació de les persones que viuen en residències majors de 80 anys, dones embarassades, els infants dels 6 mesos als 4 anys i el personal sanitari i sociosanitari. Catalunya manté un any més la campanya conjunta de vacunació contra la grip i la Covid per a les persones a partir dels 60 anys, tenint en compte l'epidemiologia, les vacunes disponibles, l'efectivitat vacunal i els recursos del sistema. La segona fase s'iniciarà el 26 d'octubre amb l'obertura en cita prèvia de la vacunació a la resta de grups, població major de 60 anys, grups de risc i professionals de serveis essencials. Aquest dissabte a les 7 de la tarda arriba al Teatre Plaza la comèdia Friends, de Musical Parody. 7 intèrprets donen vida als personatges més entranyables de la sitcom per excel·lència. Veus en directe, 96 canvis de vestuari i música original són els ingredients d'aquesta primera adaptació a Espanya d'un format que ja ha triomfat a l'Off-Broadway, al Regne Unit i Austràlia. Amb més de 150 funcions, Friends, de Musical Parody és una celebració de la mítica sitcom dels anys 90 que culmina el seu recorregut per Espanya el 2026, captivant tant els fans de la sèrie com els amants del teatre musical. Ara es podrà veure aquest dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Plaza. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Castelldefels, així som.

0: espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí ahora comienza Castelldefels, així som. Y comenzaremos sabiendo los contenidos de Canto Popular Latinoamericano, el programa que conduce Ernesto Duclosoni, que llega en directo cada martes a las 8. Després tindrem nosaltres el nostre espai polític, Castelldefels Coffee, en aquest cas, com és habitual, com cada dimarts, al Partit Popular. I en aquest cas ens visitarà Pedro Paredes, el regidor de Medi Ambient i Mobilitat. Parlarem després dels Premis Ciutat de Castelldefels, uns premis que es concediran a l'any vinent, perquè són premis de caràcter bianual, i ens parlarem de quins són els seus objectius, la finalitat, com es preparen aquests premis de la mà de Marian Ortega, que és la regidora de Presidència, i Clara Carbonell, tècnica de l'àrea. Anirem al teatre per conèixer el que va explicar el Joel Joan de la seva darrera peça, Bons i Dolents. Un altre Joel, el nostre company Joel Montoya, doncs ens deixarà escoltar la seva veu i de què va aquesta obra que arriba de nou de la mà de Joel Joan als teatres de Barcelona. La nostra mòbil voltarà pel comerç una jornada més per saber què és el que s'explica al comerç local, la seva actualitat. I el Seth Wolf i Pere Olmos, des de l'entitat Artiment, ens valoraran la darrera trobada d'entitats socials que va tenir lloc amb motiu de la celebració del Dia per la Salut Mental, el Dia Mundial. I recordaré l'entrevista amb Paco Molero, aquest home que quan es va jubilar era pediatra de l'àrea bàsica de salut del Castell, doncs va dir que escrivia llibres. Aquesta ja és la seva cinquena novel·la i la va presentar amb molt d'èxit el passat divendres a la Sala Margarida de Xirgú. Comencem. Welcome.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: 爱之声，
1: 爱之声，爱之声，
0: el magazín de Ràdio Castelldefels

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Obertes les preinscripcions de la 14a edició de la Casa d'Oficis de Vistalegre, el programa municipal de formació i treball adreçat a joves d'entre 16 i 29 anys, inclou la contractació laboral de l'alumnat per un total de 6 mesos. El projecte d'enguany torna a oferir 3 mòduls: serveis socioculturals i a la comunitat, manteniment i arranjament de les llars i capacitació digital i creació 3D. La Biblioteca Ramon Fernández Jurado acull les activitats del Tastant al món del llibre. Durant tot el mes d'octubre, l'equipament cultural acull un programa d'activitats relacionades amb el món dels llibres, amb tallers, xerrades, cinema o rutes literàries, entre altres. I justament aquest vespre a les 6 de la tarda tindrà lloc a la Sala Margarida Xirgo la xerrada Anatomia de l'Esperança, a càrrec de Francesc Torralba, escriptor i filòsof, en el marc del Dia Mundial de la Salut Mental. En aquesta conferència, Torralba reflexionarà sobre el valor de l'esperança com a força essencial per afrontar l'adversitat, la incertesa i els moments de dificultat. La sessió inclourà la presentació del seu llibre Anatomia de l'Esperança, una invitació a comprendre què ens sosté en moments difícils i com cultivar l'esperança a la vida quotidiana. És tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Pues hablemos ahora de los premios Ciudad de Castelldefels. Ya sabes que estos premios se conceden desde hace un tiempo de manera bianual y toca celebrarlos el año que viene, el año 2027. ¿En qué momento estamos? Pues en el de la presentación de candidaturas. De eso vamos a hablar aquí y ahora, de los premios en general, of course, por supuesto, con Mariano Ortega, concejal de Presidencia, y Clara Carbonell, pues técnica del área. Buenos días a las dos.
1: Hola, buen día, ¿qué tal?
0: Muy bien. Señora Marian Ortega, ¿en qué consisten esos premios Ciudad de Castelldefels, no? Para que pongamos que nadie ha oído hablar nunca de ellos.
1: Doncs bé, els Premis Ciutat Castelldefels són una oportunitat, no?, per reconèixer públicament persones, entitats, empreses, iniciatives, no?, que contribueixen a fer de Castelldefels, doncs, una ciutat millor, no? Són premis que ens permeten posar en valor la feina que es fa de molts àmbits diferents, des del social, el cultural, l'econòmic, el cívic o la innovació també.
0: És a dir, que mantenen aquestes categories habituals, no?
1: Sí, són les categories que sempre són, no? Aquesta és la 7a edició i tenim els premis als valors socials i cívics, el premi a l'economia i a la innovació, el premi Ciutat Castelldefels, que reconeix les trajectòries i aportacions destacades de persones de Castelldefels, i un premi especial, no?, que és una mica distingir una contribució una mica especial, no?
0: Molt bé. Doncs, senyora Carbonell, ara mateix estem en un moment en què es presenten candidatures. Qui les ha de presentar? Es poden presentar de manera individual? Han de presentar candidatures a entitats?
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
2: Efectivament, evidentment, una persona si mateixa no es pot presentar, sí que la poden presentar o tant entitats com altres persones o una altra persona. Pot ser una presentació externa, és a dir, de persones que potser ni tan sols a vegades són de Castelldefels, però sí que la persona o candidat o candidata és de Castelldefels. Amb la qual cosa, doncs, s'ha obert el període de candidatures en les quatre categories i finalitza el proper 27 de novembre. I ja a poc anem rebent candidatures, s'han d'anar a la UAC, s'ha de fer una instància formal, s'ha d'entregar el currículum de la persona amb quants més coses o trajectòries hagi fet a la seva vida o a la seva trajectòria o laboral, professional, personal, social, etc., doncs molt millor, perquè després la comissió de propostes, que és l'encarregada de seleccionar, doncs a vegades tenim candidatures molt renyides entre elles per la pròpia trajectòria de cada candidat.
0: I tant. És a dir, que la informació ha de ser molt exhaustiva.
2: Sí, demanem quanta més informació millor. És més, també la comissió de propostes, que té la funció de valorar cada candidatura i seleccionar i filtrar, perquè el jurat, finalment en el jurat se li presenten dos o tres candidatures per categoria. De tal manera que la comissió de propostes té una responsabilitat, que és seleccionar les millors candidatures, i per això necessitem, doncs, tenir molta documentació, que tot i així també fem un treball d'investigació els membres de la comissió a través d'internet o consultant amb aquestes entitats que han presentat el candidat o candidata, assegurant-nos i afiançant una mica tota aquesta trajectòria.
0: Quan es presenten les candidatures per part d'entitats o persones individuals, ja les han de presentar en cadascuna de les categories o això es decideix després?
2: A vegades les presenten ja amb una candidatura concreta, és a dir, si és un empresari o un comerç o una empresa innovadora en quant a això que millora el progrés dels ciutadans de Castelldefels, sí que hi ha normalment l'entitat o persones que el proposen al Premi d'Economia. Però a vegades la comissió no és la primera vegada que ha decidit, depèn de les característiques d'aquella empresa o d'aquella persona que es presenta, canviar-li la categoria perquè han considerat que fa potser una tasca molt més social que no pas econòmica a dins de la ciutat.
0: A vegades es trepitgen els objectius d'aquesta empresa, per exemple.
2: Per exemple, ONGs. O l'any passat també vam tenir aquest dubte d'aquelles persones que ajudaven a la gent gran a moure's en bicicleta, que les portaven d'un lloc a l'altre. Sí. Per una banda, era una empresa que cobrava una petita quantitat, però que era com una empresa innovadora, i per una altra feia una tasca social, amb la qual aquí ens vam trobar amb la disjuntiva de com els presentàvem.
0: Mm. Què significa, senyora Ortega, aquests premis per a la ciutat de Castelldefels? Suposo que després de tantes edicions, doncs, el que queda dit és que Castelldefels té molts referents en tots aquests àmbits que vostè acabava d'esmentar, les categories que es presenten.
1: Sí, jo crec que són importants perquè Castelldefels és una ciutat molt diversa, no?, amb persones molt compromeses, associacions, professionals, comerços, empreses e iniciatives que aporten molt de valor a la comunitat. I per això volem que els premis arribin a tots els barris i a tots els àmbits i que ningú pensi que tampoc aquests reconeixements són només per a grans projectes o persones molt conegudes, no? Són per persones que contribueixen a millorar la vida dels altres i a vegades no tenen cap protagonisme, no? Però que realment fan una tasca molt, molt important per la ciutat.
0: Això que diu jo crec que és molt interessant perquè hi ha persones que a nivell popular no es coneix la tasca que fan, important, per exemple, a nivell social o a nivell empresarial, i per això és tan important doncs, aquest període on estem de presentació de candidatures perquè hi ha persones que ajuden a ensenyar que existeixen aquestes persones i la tasca que fan, no?
1: Sí, jo crec que aquest premis també ens ajuda a descobrir noves històries, no? A donar visibilitat a projectes que potser no són coneguts, però que es poden agrair, no? Perquè fan una tasca molt important i molt senzilla a vegades, però molt important per a la gent que la rep.
0: Molt bé. Després d'aquest període, senyora Carbonell, que finalitzarà el novembre de presentació de candidatures, quin serà el proper calendari o què és els processos següents?
2: Sí, a partir d'aquí, al mes de desembre, farem... Finalment fem tres reunions de la comissió de propostes, que està formada tant per alguns tècnics d'àrees de l'Ajuntament més destacats perquè les que tenen molt a veure o van molt alineades amb les categories, i per una altra està composada per ciutadans que coneixen alguns dels àmbits d'aquestes categories també. Per tant, al desembre farem la primera reunió de la comissió de propostes, que en aquesta reunió ens presentem tots per conèixer-nos, presentem el que vol dir l'edició número 16 dels premis i comencem a valorar algunes candidatures que vagin arribant. També és important dir que els membres de la comissió de propostes també poden proposar candidats. És a dir, no simplement valoren o filtren les que ens arribin, sinó que ells mateixos també poden proposar. A la segona reunió, que la tindrem al gener, és quan presentem totes aquestes candidatures i valorem totes les que hem rebut i comencem a filtrar i a seleccionar. I a la tercera reunió, que serà el 28 de gener, és quan preparem finalment ja totes les propostes de candidatures seleccionades per elevar-les al jurat, que tindrà la reunió al mes de febrer, perdó, i acabarà, tot aquest procés acaba amb la cerimònia de lliurament dels premis que tindrà lloc el 2 d'abril. Encara hem de decidir la ubicació, però és quan serà la cerimònia oficial, que teòricament els premis són secrets i se saben aquell dia. Però sí que m'agradaria que la regidora potser parlés més del procés de participació ciutadana, que també té a veure amb el procés de votació.
0: Clar, aquí una part molt important,
2: sí.
0: També, en aquest
1: sí,
0: sentit.
1: Sí, és molt important perquè nosaltres no volem, no, que la ciutadania sigui només espectadora dels premis. Volem que siguin protagonistes. I és per això que animem els veïns i veïnes a pensar en aquelles persones, entitats, iniciatives que coneixen i que consideren que mereixen un reconeixement, no? Perquè volem que no tan sol proposin candidatures, sinó que també els donin suport després a la part de votació, no? que obrirem, que no sé quan és. Clara, tu te'n recordes quan obrim la...
2: És ben bé, l'hem allargat bastant i durarà un mes de febrer a març, més o menys crec que va del 15 al 15.
1: Doncs bé, en aquella part també la ciutadania pot aportar, no, la seva votació i dir la seva, i perquè creiem nosaltres que aquest reconeixement té encara més valor quan neix, no, de la mateixa ciutadania. No sé, jo crec que els premis són una celebració del que són com a ciutat, no? I sobretot és un reconeixement a les persones que fan possibles que Castelldefels sigui com és, no?
0: Molt bé, doncs si teniu en ment alguna persona, entitat, empresa, etc., que penseu que ha de tenir aquest reconeixement, tenir un dels Premis Ciutat de Castelldefels, doncs sabeu que podeu presentar les candidatures fins al mes de novembre a través de l'UAC. No recordem, Clara?
2: Sí, sí, sí, sí. Mitjançant l'UAC, amb presentació inclús per la seu electrònica, no cal desplaçar-se a l'Ajuntament presencialment, es pot enviar electrònicament a l'UAC, adjuntant la instància i la possible categoria a la qual es presenta aquest candidat o candidata.
0: I un cop triats aquests candidats o candidates, sobre aquest procés de participació, on tota la ciutadania podrà decidir quines propostes li agraden més.
1: Sí, està la part del jurat, no?, i la part de la votació popular. I després es fa una...
2: Mitja ponderada.
1: Sí, una mitja ponderada. I s'escollirà, no?, les persones que rebran aquest reconeixement.
2: Sí.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos tot aquest procés d'aquests premis que es lliuraran cap al mes d'abril de l'any vinent, 2017. Moltíssimes gràcies, Mariana Ortega, regidora de Presidència, Clara Carbonell, tècnica de l'àrea. Continuarem informant, evidentment, de tots els esglaons, totes les parts, totes les fases d'aquest procés.
1: Doncs moltes gràcies.
0: A vosaltres. Bon
2: gràcies. Dia.

acústica o elèctrica, la guitarra és la gran protagonista. Els millors temes i virtuosos. Cada setmana, a les 6 cordes, a Ràdio Castelldefels.

directe des de Nashville, el millor del country clàssic i actual. Connecta cada setmana amb The Best Country Songs i gaudeix del ritme. The Best Country Songs a Ràdio Castelldefels.

0: Bueno, vamos con nuestra unidad móvil al Centro EBM Castelldefels, especialistas en tu piel. Se trata de un centro de estética y están ubicados en la Plaza España número 11. Nos atiende Marga Pastor. ¿Qué tal? Buenos días, Marga.
1: Hola, buen día.
0: Buen día, ¿cómo anem?
1: Molt bé, ¿y tú?
0: Bé. Escolta, en quant fa que està obert aquest establiment?
1: Doncs pues mira, aquest centre ho vam obrir el... Pues mira, pues tindrà uns 16 anys.
0: Ah, ja sou veterans, no?
1: Sí, veteranes. Tant, sí, ja portem molts anys aquí, a Castelldefels.
0: Sempre heu estat en aquest sector, tu concretament, t'has dedicat a l'estètica?
1: Jo sí, jo porto des del món, bueno, del món de la bellesa concretament, o sé, tant d'estètica com ungles i tot això, pues mira, des dels 14 anys.
0: Des dels 14 anys sí. Vas començar a aprendre l'ofici, no? Aquesta
1: edat. Sí, sí, en aquella època, bueno, pues estudiaves el sector de l'estètica i en allà t'anaves... T'anaves especialitzant en tot el que és el món de l'estètica, que només, no abarca només el que és pues, l'estètica bàsica, sinó també a nivell de massatges, a nivell de depilacions, i, bueno, i una vegada això pues, te vas formant i bueno, vas fent pràctiques fins que arriba un moment que ja te veus capacitada després de molts anys de pràctiques a il·lusionar-me a muntar jo el meu propi centre d'estètica.
0: Has parlat de formació, això és un tema que normalment sempre esteu, les persones que us dediquen al sector de l'estètica, treballant, sempre esteu aprenent perquè surten tècniques noves, màquines noves, imagino, oi?
1: Sí, exactament, a cada 2x3 és un món, el món de l'estètica que abarca és tan ampli i que es va jugar i que les tecnologies van avançant molt de pressa i si no estàs al dia i no estàs pues això, especialitzant-te fent cursets, mirant les noves metodologies, les noves tècniques, pues és un sector en el qual has d'estar molt, molt al dia costat.

0: Doncs precisament en quin moment ens trobem ara? Quins serveis oferiu vosaltres al vostre centre EBM?
1: Pues mira, el nostre centre és a nivell d'estètica és molt complet. Des de lo que és l'estètica bàsica, lo que normalment es diu bàsica, pues són, què te diré jo, pues les higienes, les massatges, les depilacions, vale? Ja després ja anem a l'estètica avançada en el qual ja hi és, entra molt el món de l'aparatologia i els tractaments amb aparatologia, pues per la cel·lulitis, per millorar les arrugues, per donar lluminositat, també per exemple l'últim, el que més, bueno, ja fa molts anys que en el món de l'estètica és el que molt funciona és la depilació làser d'última generació. Amb això ja fa molts anys que tenim molta experiència i la veritat que bueno, amb uns resultats molt bons. I després ja a nivell, ja t'he dit, a nivell tant de facials, està l'Indiva, està l'IFU, està la radiofreqüència fraccionada, està el làser, està la llum pulsada, bueno, és que el ventall és tan ampli d'aparatologies i tractaments que és interminable, tant en facial com en corporal. I sempre sí. Està a nivell pues, de lo que és l'estètica, el benestar també, els massatges, una cosa que les persones agraeixen moltíssim. Els massatges relaxant, els massatges tonificant, els massatges descontracturant, els massatges amb bolis, amb pedres calents... Bueno, ja t'he dit que és tan ampli el nostre sector.
0: Has parlat de la depilació, que justament també amb la làser concretament doncs ha variat moltíssim en els últims anys, o així m'ho sembla a mi, no?
1: No, és increïble. Jo quan vaig començar el món de l'estètica i porto molts anys, ja 45, més de 45 anys... Sí. Vamos, jo vaig començar amb la típica, bueno, lo que t'ensenyen quan estàs a l'acadèmia, els 2 anys d'acadèmia, pues la depilació amb cera.
0: Sí.
1: ¿Vale? A part, hasta inclús la qualitat de la cera no té res a veure. La qualitat de la cera de quan jo vaig començar amb la qualitat de la cera d'avui en dia, que dius, mare de Déu, la qualitat és, vamos, insuperable. I després ja, ostres, amb els anys ja va sortir després la llum pulsada, que era el primer que tenien les esteticistes en el mercat de la depilació, la llum pulsada... I després ja va començar ja el típic làser Alejandrita, el làser de diodo i bueno, i ara tenim aparatologies en el que es fonen tant per exemple amb el làser del triple onda que aunen pues tant el làser Alejandrita com el làser de diodo com el Neoyeran, amb això que fa, ostres, pues donar uns resultats molt complets que abarquem tant des del pèl més fosc i més dur amb el pèl residual, que és el pèl prim. O sigui, ja t'he dit, res a veure amb els resultats. I a més, per mi, com professional, és un dels tractaments en el qual la persona que s'ho fa veu els resultats. M'explico? Veu resultats perquè des de que comença i conforme se va fent les sessions veu que cada vegada té menys pèl, que triga molt en pèl al sortir, que cada vegada el surt més prim fins que arriba un moment quan acaba el tractament que pràcticament el que queda és residual i aquest residual que s'ho faci pues, un cop a l'any de manteniment és suficient. I és un dels tractaments més agraïts en el qual la gent, ostres, realment val la pena el seu temps i la inversió per als resultats. I a més són permanents.
0: Que bé. I ara mateix quin tractament recomanaries ara que estem començant la tardor?
1: Ara que comença la tardor hivern, sempre el que a l'estiu no podem fer per al sol. Vale, que ja són els tractaments, sempre cap tractament d'estètica és invasiu, però és a nivell de peelings químics, peelings àcids, els làsers per millorar les arrugues, per rejuveniment, per tractar aquella pell que tot l'estiu ha estat molt maltractada per el sol, revitalitzar-la, donar rejuvenositat. També està, per exemple, la radiofreqüència fraccionada, és un dels últims tècniques que hi ha al mercat, en el qual es pot tractar la pell i abarca molts resultats, des de poder millorar els poros, que reafinar poros, podem millorar el que són cicatrius, marques d'acné, el ventall, com t'he dit, és molt, molt, molt ampli, en el qual també la persona es nota uns resultats molt bons. L'únic que bueno, com t'he dit abans, només podem fer aquest tipus de tractaments ara, a partir d'octubre fins allà a principis a principis de primavera, en el qual ja per el sol i més el temps que tenim aquí a Castelldefels, que és una, estem, és un clima molt mediterrani i estem, pues això, amb unes temperatures de sol, vamos, molt amb molts mesos, per tant, ja a partir de primavera ja anem aconsellant un altre tipus de tractament, sobretot a nivell facial, de en el qual pues no podem fer tants làseres, no podem fer tant peelings, i lo que anem és a fer tractaments en el qual revitalitzem aquella pell, li donem lluminositat, la tractem, però d'una manera molt més molt més dolça. M'explico? Sí. Que també es pot treballar amb aparatologia, que n'hi ha aparatologia que li pots fer tot l'any. Per exemple, una de les aparatologies que és la reina i la qual et convida a fer-la tot els mesos de l'any és l'IFU. L'IFU és un dels tractaments estrella, però, bueno, perquè a part que ho pots fer tot l'any, realment els resultats a nivell de reafirmació, de flacides, de millorar de la textura de la pell, també passa com un làser. Els resultats són molt bons i la gent des de la primera sessió ja veu resultats. I després, al igual que en primavera, estiu, es fan molt tractaments corporals, per lo que sempre diem, lo bàsic, l'operació biquini, ja és, pues eso, te diré jo, des de març fins a l'agost o setembre, que són els reis, els tractaments corporals. Després estan els massatges, que s'ho fan tot l'any. Els facials s'ho fan tot l'any, però com jo t'he dit abans, depèn quins tractaments, a l'estiu els deixem una mica com guardats perquè el temps no els recomanen. I recomano uns altres tipus de tractaments.
0: Molt bé, doncs per acabar, Marga, digue'm, quin és el vostre horari d'atenció al client?
1: El nostre horari d'atenció al client és de dilluns a divendres, des de les 10 del matí fins a les 8 de la nit. No tanquem al migdia, i els dissabtes des de les 10 del matí fins a les 14 hores. Sempre en cita prèvia, sempre. Per poder tractar aquella persona en tot el temps, perquè considerem que en cita prèvia tenim un temps disposats a aquella persona i dedicar-nos només a aquella persona. De l'altra manera, sense cita prèvia és molt difícil poder donar la informació o el diagnòstic o el servei que aquella pell requereix o aquest tractament requereix.
0: Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns, Marga Pastor, des del Centre EBM Castelldefels, especialistes en la teva pell, centre d'estètica, amb tots aquests tractaments que ens acabes d'esmentar, i la darrera hora, les darreres màquines de paratologia, més al dia, a la plaça d'Espanya número 11, que continuo molts anys aquí. Moltíssimes gràcies
1: per la vostra atenció, que tingueu molt dia.
0: Bon
1: dia.
0: Igualment, bon dia, Marga.
1: Bon dia, adéu.
0: Pues ya hemos estado en el Centro de Estética EBM Castelldefels, especialistas en tu piel, con lo último en cuanto a aparatología y tratamientos de la piel, de tanto corporales como faciales. Están en la Plaza España número 11.
2: Viajando por las ondas. El programa que te lleva de viaje a través del 98.0. Todos los miércoles a las 6 de la tarde.
3: En Radio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. L'Ajuntament engega una nova convocatòria de plans d'ocupació. El termini de presentació de sol·licituds és fins al 30 d'octubre. En aquest procés de selecció es preveu crear una borsa de treball per a noves contractacions de plans d'ocupació per a la contractació de persones desocupades durant tot l'any 2027. Tornen els tallers per a dones més 45 amb noves eines per cuidar la salut i el benestar. Els cicles de tallers per a dones més 45 reprenen l'activitat d'aquest curs amb l'objectiu d'oferir informació i les pràctiques i espais de suport mutu. Com a novetat, la programació incorpora monogràfics d'aprofundiment que complementaran les sessions de salut i benestar que ja van tenir una gran acollida la temporada passada. I la cantautora de Castelldefels, Nereida Fau, presentarà el seu nou EP, Relato Mínimo, en un concert al Teatre de Plaza el pròxim 18 d'octubre. L'artista compartirà amb el públic les cançons d'aquest treball intimista en una actuació especial a la seva ciutat. I això és tot de moment. Més notícies ja en el context de l'informatiu que arribarà a la una. Fins ara.
0: Castelldefels, avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Doncs aquest dia se celebra la Setmana de Salut Mental. No és només una setmana perquè hi ha moltíssimes activitats, podríem dir, al llarg del mes. Per posar un exemple, Castelldefels fins al 13 de novembre acull un ampli programa d'activitats per promoure el benestar emocional, afavorir els vincles i posar en valor la comunitat com a espai de cura i suport des del passat 5 d'octubre, com dèiem, fins al 13 de novembre, que finalitzaran aquestes activitats. Doncs una de les que es van dur a terme van ser la plaça de l'Església, que va acollir doncs, justament el dia que es commemorava aquesta fita, el Dia Internacional per la Salut Mental, amb la participació de les entitats que es dediquen a tenir cura de la salut mental a Castelldefels i la lectura d'un manifest reivindicatiu. També hem de dir, parlarem properament, de que l'Hospital de Viladecans i les biblioteques de Begues, Castelldefels, Sant Climent i Viladecans han consolidat també el cicle de xerrades de salut amb una segona edició, i part d'aquestes xerrades tenen que veure també amb la salut mental. En qualsevol cas, parlem ara de com va anar aquesta trobada d'entitats que va tenir lloc la passada setmana a Castelldefels amb el Cesc Wolf i el Pere Olmos de l'entitat Artiment. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs, quin era l'objectiu vostre com a Artiment per participar d'aquesta trobada d'entitats?
1: Bueno, l'objectiu d'Artiment, com sempre, és intentar ajudar, col·laborar, compartir. Ens van comentar si podíem formar part d'aquesta trobada. Com que nosaltres fem aquesta feina, vam estar d'acord, lògicament, i vam participar-hi. Vam participar molt activament, com procurem fer sempre des d'Artiment, i amb uns tallers, amb la nostra presència, amb un estant, amb coses que vam fer als tallers de manualitats i bisuteria d'Artiment, exposar-ho perquè la gent veiés què és el que fem en el dia a dia, no? Perquè era un acte especial com a commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental. I bueno, vam participar el Cesc, que ara ell ho explicarà, va fer un taller, després una altra persona, la Rocío, una altra companya nostra, que va fer un taller de papiroflèxia, que també va estar molt bé, la gent va estar molt contenta. I nosaltres, com a organització, o diguem com a associació, estem molt satisfets de la nostra presència ahir en aquest Dia Mundial de la Salut Mental. Vam participar també en la lectura del manifest. Una part va ser per una altra entitat i una altra part va ser per part d'Artiment. I bueno, el dia va transcorrer, la tarda, vaja, millor dit, molt bé, molt tranquils, molt alegres, amb bon ambient, força presència de persones. I bueno, jo ara voldria passar la paraula al Cesc perquè ell expliqui una miqueta.
0: Que expliqui aquest taller que el va fer.
1: Sí,
2: sí, bueno, què més dir, a part de, bueno, la gran feina que es va fer i bueno, el bé que ha explicat el Pere, la feina que es va fer aquest dia de la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental. Jo vaig fer un taller de trapassomnis, he de dir que era la primera vegada que el feia, però va tindre una gran acollida per part de la gent que passava per la plaça de l'Església, es trobava aquestes carpes informatives i carpes on, com bé deia el Pere, es trobava l'origami, que és una companya, bueno, el taller d'origami que el fa la Rocío, la nostra companya d'Artiment. I bueno, la veritat és que venia gent, feia el taller de trapassomnis, es podien emportar aquest trapassomnis que feien, hi havia gent que els donava, el terminal acabava i els donava per tenir nosaltres o posar-los a la venda. I bueno, el tema també del tema d'origami, la veritat és que va tindre també una molt bona acollida per part de la gent, perquè el taller que fem d'origami des de fa molt poquet a Artiment, els hi fa la gent que estiguin més tranquils, perquè és un taller que s'ha de fer molt tranquil, en silenci, i la Rocío és una molt bona profe i ajuda molt a la gent.
1: Encantadora.
0: I sí, en què consisteix aquest taller?
2: El d'origami? Uh-huh. El d'origami és conegut com la papiroflèxia, és per fer pues, ocells o estrelles. Ara també en aquesta fira de Nadal, que estem uns mesos sí, de fer la fira de Nadal, que cada any, per sort, podem participar en tot el que fem al taller de manualitats, que tot és per vendre i poder aconseguir una miqueta més de diners per poder mantindre'ns...
1: Reinvertir aquest material per fer més coses.
2: Sí, és la pescaria que se muerde la cola.
1: Ah, exacte.
2: I, bueno, al final, pues, aquest any tindrem la sort de que tindrem a la paradeta de Nadal estrelles i coses fetes per papiroflèxia.
1: Làmpades. Fetes en paper. És espectacular, eh? Vull dir, és un taller que, bueno, quan el vam començar vam dir, bueno, a veure si tindrà acollida, no?, entre els socis d'Artiment, no? I, bueno, molta acollida, la gent està encantada, el que deia el Cesc, mentre estan fent allò, com que han d'estar pendents del que estan fent per doblar el paper, perquè si fan aquesta figura o l'altra figura, vull dir, no es poden distreure, i mentre estem fent això o una altra feina, a dintre d'Artiment, estem distrets, que és el que ens importa més, no? Que quan entrem a Artiment puguem oblidar una miqueta, que no es pot, però bueno, tot allò que ens preocupa, tot allò que ens fa mal, que ens està perseguint dia i nit, bueno, el temps que estem aquí és un altre temps. Canviem de xip, sense voler, amb la companyia, amb l'ajuda, amb els tallers, amb l'acompanyament, escoltar, amb tot això aconseguim que els socis i nosaltres mateixos, que també tenim, cadascú tenim el que tenim, estar distrets. No pensar en allò que ens preocupa, allò que ens fa mal, sigui per part de la família, de casa, de fora de casa, de, bueno, l'estigma que hi ha sobre aquest tema, que la gent quan se'ls diu que estàs en tractament psiquiàtric o alguna cosa així, et miren com vulguin dir, ostres, però tu estàs en tractament. Pues sí, no passa res. No passa res, i a més jo crec sincerament que hi hauria d'estar molta més gent tractada, que passa que també és cert que hi ha unes limitacions pressupostàries amb el tema aquest de la salut mental a nivell de Catalunya, a nivell d'Espanya, a nivell de tot arreu. Vull dir, és insuficient el tema de finançament que tenim. Nosaltres sempre, i gràcies a Déu, perquè l'Ajuntament de Castelldefels ens dona una subvenció, CaixaBank també ens dona una subvenció, més, com deia el Cesc, les cosetes que anem fent i podem convertir en dinerets, doncs això també ens serveix per reinvertir-ho, comprant més material per fer més cosetes per la següent fira, que en aquest cas serà per Nadal. I bueno, això és el que ens porta, doncs, a estar satisfets, no només d'ahir, com deia abans, sinó de tot el trajecte que portem a Artiment, ajudant-nos a passar aquests períodes de temps entre visita i visita dels professionals, perquè aquí ningú som professional, tots som persones que hem patit o patim i estem en una situació com estem, i amb Artiment doncs aconseguim això, evadir una miqueta els pensaments i no donar-li més voltes. Si el taller dura una hora o dues hores i un altre taller a continuació també hi anem, doncs és una altra activitat que també ens fa passar-ho bé, riem, ens ho passem bomba, cantem, quan convé plorem, per què no? Cap vergonya, plorar és una cosa molt natural, però també quan ho fas alleugeres una miqueta aquest pes que portem a l'esquena tots plegats i ajuda a entendre'ns i a conèixer-nos millor els uns als altres i poder ajudar-nos millor els uns als altres. Perquè igual que, com deia abans, que nosaltres ajudem, els socis també ens ajuden a nosaltres amb la seva col·laboració, amb la seva espontaneïtat, explicant alguna cosa que els hi passa o que els hi manca o que els preocupa. Bueno, llavors, quan ho expliquem, veiem que no som nosaltres sols els que patim allò, sinó que és per altres persones. I, bueno, com diuen en castellà, no sé si serà això, mal de muchos, con su de tontos, però veus que realment no ets tu sol.
0: En aquesta trobada d'entitats, en aquesta commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental, es va llegir, com és habitual, un manifest reivindicatiu. Què destacareu d'aquest manifest? Què es va reivindicar, sobretot?
1: Bueno, aquí...
0: Espera.
1: Bueno, mira, el manifest era sobretot enfocat a teixir pues, una xarxa, una red, anem a dir-ne una xarxa, amb un capdell de llana, com es diu en castellà?
0: Un ovillo,
1: de llana, perquè tothom m'entengui, i les entitats que estaven presents allà a la plaça ens vam trobar totes al mig i havíem d'anar passant-nos aquest capdell de llana i teixir una xarxa conforme tots, d'alguna manera o altra, estem units, estem amb el tema aquest de la salut mental, procurem entre tots ajudar-nos, a part de que ajudem a les persones físicament cada una, però entre les entitats que hi estàvem allà representades, vol dir que estem teixint una xarxa que involucrem o estem involucrats ajuntament, els serveis oficials, diguem, de salut mental, sigui el CESMA, siguin els CAPs, sigui de Gavà, de Viladecans, que ens envien persones, tot aquest teixit que estem fent és per millorar entre tots l'atenció a les persones amb necessitats sobre salut mental.
0: Doncs això, Cesc, que es pot veure al vestíbul de l'Ajuntament, no al vestíbul exactament, sinó on està la saleta d'espera,
2: sí,
0: perquè la gent vagi a la Diputació o a qualsevol altre servei municipal, i es pot veure en aquest plafó què és el que demanava la gent a través d'aquest capdell de fil, no?
2: Sí.
0: Simbòlic.
2: Sí, sí.
0: Jo m'he estat llegint aquests pòsits i és molt curiós perquè moltes persones de les que van escriure allà demanen compartir.
2: Sí.
0: No? Tu què t'agradaria o què necessitaries?
2: Jo necessitaria, sobretot tenim molta gent que pateix del tema de la soledat no desitjada i per sort arriben aquí a Artiment i tenen aquesta companyia que necessiten, i jo el que voldria és que aquesta gent no patís, no sé si es diu així, no patesca aquesta malaltia que és la soledat no desitjada, perquè no només la depressió, l'ansietat i tot això, jo crec que la soledat és una cosa bastant dolenta, perquè hi ha moltíssima gent que pensem que no, però està sola i gairebé és gent gran. I jo crec que necessitaríem que això s'extinguiera i poguessin ser feliços, perquè fa poc hem viscut el Dia Mundial de la Depressió, no, del suïcidi,
1: sí.
2: Perdó, del suïcidi, sí. I vam, bueno, des d'Artiment vam gravar un vídeo que està penjat al nostre Instagram, del qual parlàvem d'això, que sempre ens pregunten com estàs, i sempre responem bien, però potser és una mania que tenim, però potser no estem bé. I bueno, l'altre dia, per exemple, arribava al despatx d'Artiment i li deia al Pere, però avui tinc ganes de llorar. Tenia ganes de plorar, no vaig plorar, perquè al final et diuen, bueno, ves un moment aquí, tienes que hacer algo, no sé què, i al final se te passa.
1: Sí.
2: Però bueno, la veritat és que la confiança de poder tindre un company com és el Pere o la Rose, la presidenta d'Artiment, i dir-li, mira, avui no estic bé, necessito parlar o necessito plorar, i que sàpigues que tens al teu costat aquesta gent o qualsevol persona de la gent dels socis que hi ha a Artiment, que pots parlar amb qualsevol persona que saps que una abraçada la tindràs.
0: Pues molt bé, pues, la gent, els convidem a que visitin precisament aquests desitjos que es van teixir aquell dia, que estan allà posats, com dèiem, a l'interior de l'Ajuntament, com una mena de pòssits, enganxats amb aquest capdell de llana, i expressar les seves emocions, com es senten, com serien feliços, què els agradaria fer, perquè és molt il·lustratiu, molt maco,
2: sí.
0: De veure.
2: Sí, sí, sí.
0: Us entreteniu, mireu el que confessava la gent de tot cor. Doncs Cesc Wolf, per a Olmos des d'Artiment, moltíssimes gràcies, que vagin molt bé la resta de les activitats que resten, perquè diuen que fins al 13 de novembre hi haurà molt, molt diverses activitats relacionades amb la cura de la salut mental, amb la biblioteca, al Centre Civil Vista Alegre i altres espais, a la Sala Maria de Xirgo, etc.
2: Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Moltes gràcies a vosaltres per permetre'ns la nostra presència aquí, explicar una miqueta quina és la nostra tasca i, bueno, repeteixo, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
2: Adéu.
3: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.

I fins aquí, que se li fes així som, salutacions de Gerard Carreras, Miguel Navarro i Anna López. Tornem demà amb més qüestions, amb més actualitat de Castelldefels. I et deixem ara a les mans de Xavi Martín, qui t'explica l'actualitat informativa de la teva ciutat. Gràcies per ser-hi amb nosaltres. Fins demà.

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: Us donem la benvinguda a una nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels. És la que correspon aquest dimarts, 13 d'octubre. Per començar, com fem cada dia, presentem les principals informacions en titulars. Les pluges dels darrers dies han tornat a posar sobre la taula el risc d'inundacions al nostre entorn. La plataforma Aturem el Pla de Ponent ha denunciat els riscos si aquesta urbanització continua endavant al terme de Gavà, tocant a Castelldefels. El pressupost de l'Ajuntament de Castelldefels per a l'any vinent serà de 112 milions d'euros, dels quals 4,5 es destinaran a inversions. El pressupost ordinari creix un 14,9% respecte a 2026. Balanç positiu de la jornada de networking adreçada a empreses i emprenedors que la setmana passada reunia un centenar de professionals inscrits. L'organitzava La Guaita a l'edifici Lògic. L'Arxiu Municipal ha començat a organitzar activitats de formació adreçades a persones i entitats de fora de l'Ajuntament. Grups d'estudiants s'acosten a l'arxiu per conèixer la tasca d'aquest servei de conservació patrimonial documental. L'1 d'octubre se celebrava el Dia Internacional de les Persones Grans. Era una jornada que posava el focus en els drets, el benestar i la participació de la gent gran. A Castelldefels, la commemoració es farà dissabte vinent, dia 17, amb una festa al Centre Frederic Mompou. El filòsof i escriptor Francesc Torralba ofereix avui una conferència dedicada al valor de l'esperança com a força per afrontar l'adversitat, la incertesa i els moments difícils de la vida. Serà a les 6 a la sala Margarida Xirgo. Gerard Carreras és el control tècnic. Ana López i Estefania González han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem. Les pluges torrencials d'aquesta tardor han tornat a posar sobre la taula el risc d'inundacions. El Baix Llobregat han reobert el debat sobre el futur urbanístic de la zona, si és que mai s'havia tancat. A Gavà, el projecte del Pla de Ponent preveu la construcció de milers d'habitatges en un entorn amb rieres i espais naturals. La plataforma Aturem el Pla de Ponent alerta de l'impacte ambiental i dels riscos hidrològics, mentre que l'Ajuntament de Gavà defensa que ja ha previst actuacions per reduir aquest perill o aquest risc d'inundacions. Avui en parlem de tot plegat amb Ramon Sanahuja, que és membre de la plataforma Aturem el Pla de Ponent, veí de Castelldefels, per conèixer com afectarà la nostra ciutat aquest projecte urbanístic al municipi de Gavà, just al límit entre tots dos municipis. Ramon, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, gràcies per convidar-nos i poder donar la nostra opinió aquí.
1: La vostra opinió, que s'ha anat repetint aquestes últimes setmanes a causa d'aquestes pluges torrencials. Què ens diu aquest episodi sobre el risc real d'inundacions en el nostre entorn?
2: Val, primer de tot, jo no sóc hidròleg, no sóc geòleg, però sí que he llegit els informes que han fet diferents experts, no? I intentaré traduir això en un llenguatge que la gent ho entengui, no? El Pla de Ponent, com sabeu, és un pla que preveu la construcció de 4.800 habitatges entre Gavà i Castelldefels i que per fer això ocupa una zona que fins ara era una zona verge, bàsicament ocupada per boscos, per una riera, la Riera dels Canyars, i per zones agrícoles, on hi havia camps que fins fa 4 dies estaven cultivats, no? Camps que recurrentment, quan la riera es desbordava, ocupava, era la zona de flux preferent de les inundacions, no? La urbanització el que implica és asfaltar, urbanitzar tota aquesta zona, que són més de 100 hectàrees, on també es construeixen aproximadament 5 quilòmetres de vials, entre carrers, vials, etc. No? Què vol dir això? Això vol dir que s'altera la topografia actual, s'altera, diguem-ne, la capacitat d'impermeabilització i de poder xuclar l'aigua d'infiltració de tota aquesta zona i, per tant, tota l'aigua que ara es filtrava haurà de sortir per algun lloc, no? A més, els darrers anys els experts observen un canvi en la climatologia. Això no se'ns escapa, que hi ha episodis més extrems amb pluges més torrencials i el risc de poder caure pluges molt, molt exagerades. A més, hi ha un altre tema que no es parla, però és que el nivell del mar està pujant. Llavors la riera dels Canyars desemboca al mar i la pendent que hi ha, doncs, des de la zona del Pla de Ponent fins a l'aigua, doncs, és menor. Què vol dir això? Això vol dir que hi ha un risc, doncs, de que hi hagi una pluja molt gran i que, diguem-ne, doncs, l'actual curs del riu, de la riera, a partir, doncs, de les intervencions i de la impermeabilització, no sigui capaç de drenar suficient i causi inundacions, aigües avall o al costat. Nosaltres, repeteixo, la nostra idea força és que s'aturi, que no s'urbanitzi, que allò sempre ha estat una zona de flux on s'ha inundat de forma natural perquè la riera, doncs, de tant en tant es desborda, i és la millor forma de prevenir el risc d'inundació. Perquè si no es fa, potser en 2, 3, 4, 5, 10 anys no passa res. I dius, ah, mira, no era tan greu, però un dia passarà. I estarem aquí al centre del poble i la zona de Castelldefels Mar molt inundats i dirà, i com és que estem tan inundats, no?
1: Per acabar, Ramon, tinc entès que el dia 24 organitzeu, no sé si és una visita o un acte reivindicatiu.
2: Fem una jornada de lluita, que començarà a les 9:30. Hem quedat a les barbacoes del Sentiu i llavors, bueno, farem grups i farem accions reivindicatives a la zona de les basses, on s'estan construint les basses. I després, bueno, explicarem una mica també a la gent que entengui diguem-ne el drama que se'ns ve si finalment això es tira endavant, no? Perquè serà un drama.
1: Ramon Sanahuja, membre de la plataforma Aturem el Pla de Ponent, veí de Castelldefels. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Queda aprobado con el voto favorable del Partido Popular y SOM y el voto contrario del Partido Socialista, d'Esquerra Republicana y de Movem en Comú Podem.
1: El pressupost de l'Ajuntament de Castelldefels per a l'any vinent serà de 112 milions d'euros, dels quals 4,5 ja es destinaran a inversions. El pressupost ordinari creix un 14,9% respecte a 2026. Ho han sentit en la veu de l'alcalde. La votació va així. El Partit Popular i SOM, que eren qui presenta el pressupost, és a dir, qui forma el govern, el van aprovar. L'oposició, que formen PSC, Movem i Esquerra Republicana, hi van votar en contra. Per part del govern, qui presentava la proposta de pressupost era la regidora d'Hisenda, Cristina Corona. Parlava d'uns comptes continuistes i prudents.
4: És cert, perquè sé que m'ho diran, que és un pressupost continuista per això, perquè funciona i funciona molt bé. Està basat sempre, com cada any, amb una extrema prudència, tant als ingressos com a les despeses, i fruit d'això és que aquest any, per exemple, tenim una previsió de tancament de l'any d'aprox quasi 15 milions més d'ingressos que de despeses, amb la qual sí que és veritat que continuem sent molt, molt prudents.
1: A les files de l'oposició, Eva López, del Partit dels Socialistes, criticava les línies mestres del pressupost.
5: Nosaltres pensem que el futur de Castelldefels té que afrontar polítiques valentes, com els reptes que tenim per davant. El canvi climàtic és una evidència, i el tema de l'habitatge, que en cap moment vostès estan posant per davant de les seves polítiques.
1: També des de les files de l'oposició, Movem en Comú Podem criticava el model de ciutat que reflecteixen aquests comptes, aquest pressupost. Silvia López.
6: Per dignitat, per defensa del dret a l'habitatge i per protegir els nostres serveis públics i el nostre entorn, des de Movem en Comú Podem hi votarem rotundament en contra.
1: En una línia similar s'expressava Esquerra Republicana de Catalunya. La portaveu és Rita Borque.
7: Nosaltres votarem no a aquests pressupostos perquè creiem que és un pressupost poc ambiciós i que cobreix poc les necessitats de les regidories que directament serveixen a la nostra ciutadania.
1: El debat sobre pressupostos el tancava l'alcalde Manuel Reyes, que parlava, com sentirem, sobre el pressupost que impararà l'any vinent.
8: ¿Dónde hemos puesto el dinero de nuestros vecinos? Pues mire, en estos 4 años pues hemos incrementado un 14% la partida de la Gent Gran. En la seguridad hemos incrementado un 76%. Hay 33 agentes de policía nuevos en Castelldefels.
1: Pel que fa a les ordenances fiscals, la proposta del govern l'aprovava el ple també amb els vots dels grups que formen el govern, Partit Popular i Som. El vot contrari era el de l'oposició, Socialistes, Movem i Esquerra. Posar en contacte emprenedors i empresaris per crear contactes que els converteixin en proveïdors i clients és l'objectiu de jornades de networking com la que dijous acollia l'edifici Lògic. L'àrea de promoció econòmica n'ha fet un balanç positiu. Santi Amaro és el cap d'aquesta àrea municipal.
9: Doncs mira, fem una valoració bastant positiva. Al final van acudir unes 90 persones, unes 90 empreses, i bueno, la veritat és que al final ens van fer una valoració molt, molt positiva de l'utilitat, diguem, d'aquestes jornades en les quals doncs, el que s'intenta és que vinguin empreses de diferents llocs, principalment de Castelldefels, i que es faci doncs, un intercanvi de targetes i que es pugui generar la possibilitat de generar relacions de client-proveïdor, que és l'objectiu, diguem, d'aquest tipus de jornades.
1: El Centre de Suport a l'Economia Local, la Guaita, organitza aquestes trobades per fomentar el networking. Ho fa en resposta a les demandes d'empresaris i emprenedors.
9: La veritat és que l'organitzem una mica a petició també de les empreses de la ciutat, no? Que l'Ajuntament generi un espai per tal de que aquell dia qui vulgui venir doncs, tingui clar que com a mínim tindrà un interlocutor o dos, una o dues entrevistes per tal de bueno, pues, generar la possibilitat de vendre el teu producte, el teu servei, o bé trobar un proveïdor que habitualment no trobes si no és una jornada d'aquest tipus. És un dia que normalment qui li agrada ja se'l reserva precisament per fer pues, això, contactes i després fer seguiments d'aquests contactes.
1: La sessió de networking va combinar les reunions professionals amb demostracions i experiències immersives relacionades amb la tecnologia. Estefania González, sobre el terreny, va copsar les impressions d'alguns participants.
10: Bruno Molteni, trabajo para Soleiliad, soy el fundador, el director. Yo vengo aquí, estoy en la aceleradora de startups que organizan aquí en el mismo coworking y como parte del networking y los eventos que organizan ellos me comentaron y la verdad que sí me interesaba para conseguir, empezar a conseguir algunos contactos con este negocio que estoy montando, es nuevo y que bueno, ¿no? Es ahora mismo lo que necesito básicamente, contactos, empezar a hablar con gente. Estoy como validando la idea, tengo un modelo de negocio, diría, definido por validar y estoy en ese punto que tengo que empezar a hablar con potenciales clientes, hacer entrevistas, validar ciertas hipótesis sobre si funciona o no el modelo de negocio y si hay un nicho ahí.
11: Soy Isabel Aitín, trabajo en Revertis y me encargo de toda la parte administrativa de la empresa. Normalmente cuando recibimos propuestas de la Guaita, siempre las valoramos con mucho, tanto a nivel de organización como a nivel de nuestra empresa, las valoramos mucho porque siempre suelen ser de interés. Entonces esta nos ha parecido particularmente interesante por los temas tratados, sobre todo de IA, que es una pregunta recurrente que tenemos nosotros en nuestra empresa y nos interesa siempre saber qué es lo que se está divulgando sobre esto porque muchas veces tenemos que luchar contra mitos o cosas que la gente ha oído y de repente la realidad es un poco distinta.
12: Soc Jordi Martos, soc representant de Quinteiva, que som una empresa del grup empresarial de Grup Quintela. Crec que és la tercera vegada que faig el tema de networking aquí a través de Getting Contacts, aquí a Castelldefels. I bueno, he vingut perquè l'empresa Getting Contacts ens ha enviat la informació i bueno, sempre vinc. Vull dir, nosaltres estem aquí al costat i per tant és molt productiu perquè clar, aquí pues, la veritat que fas molts, molts contactes i d'això es tracta.
1: Empresaris i emprenedors que a preguntes de Ràdio Castelldefels posaven aquestes notes que sentirem a la jornada de networking.
11: Yo te diría un 9, ya, un 9, 9 y medio, muy interesante.
10: Y yo diría, sí, un 9, 10, sin duda, sí, sí.
12: Jo crec que un 8 és més que just. Jo crec que sí, he fet bastants contactes, he conegut a molta gent empresària, que podem tenir sinergies amb alguns més que altres i, bueno, i al final es tracta de tot això, sí.
13: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Així arribem a la meitat de l'informatiu de Ràdio Castelldefels d'aquest dimarts 13 d'octubre. L'hem obert amb les reflexions de la plataforma Aturem el Pla de Ponent arran de les acumulacions d'aigua que s'han produït després dels últims aiguats a la zona on l'Ajuntament de Gavà projecta construir milers d'habitatges. A la segona part de l'informatiu d'avui farem un cop d'ull a les activitats que desenvolupa l'Arxiu Municipal. Aquest servei de conservació patrimonial documental ha començat a fer activitats adreçades a organitzacions i entitats alienes a l'Ajuntament. Entre les tasques que desenvolupa l'Arxiu Municipal de Castelldefels hi ha activitats de formació adreçades a persones i entitats que no són estrictament de l'Ajuntament, que no formen part de la corporació. I avui parlarem d'aquesta iniciativa i de totes les altres en què està implicat aquest servei patrimonial documental de Castelldefels. I ho fem amb l'arxiver municipal, Juanjo Bas. Bon dia.
14: Hola, bon dia, Xavi.
1: Ho he dit bé, servei patrimonial documental...
14: Bueno, l'Arxiu Municipal és l'encarregat de la custòdia d'aquest patrimoni. És un patrimoni de la documentació... Clar, és la història del poble. L'arxiu conté documents des del segle XVI, així que realment és el patrimoni a nivell documental. En lloc de ser patrimonis de mobles o d'altres actius, en aquest cas són de documents, és a dir, el testimoni del passat.
1: Em referia a l'inici d'aquesta conversa, a aquesta formació o aquest suport que doneu a demanda d'algunes acadèmies. Darrerament hi ha hagut algunes experiències.
14: Sí, no, ja portem temps. Però últimament, doncs, no sé si perquè això, no, la gent, els comentaris, no, entre els propis centres educatius, doncs allò que tenen, mira, doncs allò a l'Arxiu Municipal doncs fan aquest tipus de servei, no, de formar, d'explicar allò, el propi funcionament de l'arxiu. I això està adreçat sobretot a centres educatius en plan FP, no sé, ara canvia, no, aquesta denominació, però és formació d'àmbit de tot tipus, d'administració, de turisme, de... Bueno, sempre volen venir a l'arxiu perquè jo els hi expliqui doncs això, doncs la gestió documental de l'Ajuntament, per exemple, a nivell. És un exemple d'allò que s'explica a classes sobre administració d'empreses, sobre administració a nivell general. I, clar, allò els explico una miqueta realment el dia a dia, no? Això, aquesta feina d'arxivar, de gestionar la documentació, no només la del paper, que sembla que tothom tenim una miqueta en la memòria, sinó també la documentació electrònica, no? Realment, a vegades allò que s'explica, però... que es vegi o exemples, a vegades allò on connecto i els ensenyo documents electrònics i tot allò, doncs és una, per ells és una, bueno, és una experiència, a banda, evidentment, de la visita al propi equipament, no? A l'arxiu, a les dependències municipals que ocupa l'arxiu, i realment això és una, aquestes experiències i sortides allò de, que complementen una miqueta la part lectiva, no? De la formació, en aquest cas.
1: L'arxivística, tot un món, i l'arxiu municipal, que avui ha estat protagonista, amb en Juanjo Bas. Moltes gràcies, Juanjo.
14: Gràcies a tu.
1: L'1 d'octubre passat se celebrava el Dia Internacional de les Persones Grans. Era una jornada que posava el focus en els drets, el benestar i la participació de la gent gran. A Castelldefels, la commemoració es farà dissabte vinent, dia 17 d'octubre. Pep Ribas és el coordinador del Centre Frederic Mompou.
15: Farem una festa, aquest any hem decidit, doncs, en lloc de fer un acte institucional, una xerrada, un debat que havíem fet altres anys, hem decidit fer una festa. Farem un ball amb berenar un dissabte a la tarda, el 17 d'octubre, al Montpou, però considerem que ens mereixem una festeta d'inici de curs. Sí, sí, un ball amb orquestra. Amb un berenar especial, sorpresa, que ja veurem pels que vinguin aquella tarda. I llegirem, evidentment, abans de començar, es llegirà el manifest del Dia Internacional de la Gent Gran.
1: Aquest manifest, el manifest de 2026, porta per lema «Ens jubilem del treball, no de la vida». El missatge posa l'accent en el fet que la jubilació no ha de significar deixar de participar en la societat. El text reivindica una vellesa digna, amb drets, autonomia i capacitat de decisió.
15: centrats sobretot en les pensions dignes, a les atencions, no? El tema que estem tenint aquests dies de les places residencials, sobretot de la dependència. Es recalca molt també el tema de que el que es triga la gent en poder ser atesos amb el tema de la dependència, no? La llista d'espera són molt amples i molta gent ja n'hi arriba, que mor fins i tot molt abans de poder arribar a aquests fets, no? I tot això és el que es reivindiquen en aquests manifestos.
1: Festa, per tant, el 17 d'octubre al Montpou per commemorar el Dia Internacional de les Persones Grans. Aquesta tardor, l'Ajuntament té previst dur a terme una nova campanya recurrent de plantació d'arbres a diferents espais del municipi. Són actuacions que s'emmarquen periòdicament en les tasques que es van fent de renovació i manteniment de l'arbrat urbà. Pedro Paredes és regidor de Medi Ambient.
16: Estamos ya preparando la nueva campaña de arbolado, que en breve, si bien es cierto que las plantaciones suelen hacer, depende de qué especies, hablamos siempre de estos árboles viarios de alcorques, no hablamos de depende de qué otros árboles. Estamos preparando ya la campaña, que tenemos que hacerla normalmente siempre cuando llega la época más de frío, que es cuando hacemos la plantación. Y ahora estamos en ese momento de... Se sacó el listado donde hace unas semanas... viendo las bajas que teníamos históricas en el municipio, que como recordemos, durante estos últimos 3 años hemos estado plantando prácticamente 1.000 árboles en la ciudad, y ahora vamos a plantar esta nueva campaña, y esperamos poder tener ya ese listado completamente perfilado para que a finales de este mes o en principios del que viene, Harfels pueda hacer ya el encargo de la compra de estos ejemplares para que en enero o febrero podamos hacer la campaña que cada año hacemos.
1: Els tècnics i operaris de Harfels, l'empresa municipal, analitzen cada espècie i cada exemplar d'entre els que s'han fet malbé i cal substituir.
16: No en todos los espacios podemos colocar porque tenemos que hacer algún tipo de actuación, entonces todos aquellos que sí que podemos ir haciendo esta plantación los hacemos, teniendo en cuenta pues la problemática que ha tenido la especie en el pasado, por qué murió ese árbol en ese espacio, si fue simplemente porque fue una tempestad y cayó o porque no ha podido sobrevivir, entonces se busca otra especie, o en el caso de que no se pudiera o que se determinara por parte de Harfers y los técnicos municipales que en ese espacio pues no va a sobrevivir una especie por el motivo que ellos crean conveniente, pues se decide tapar el alcorque y eliminar ese espacio de árbol en un hueco determinado para no ir plantando periódicamente y que ese árbol pues no tenga recorrido y no pueda sobrevivir.
1: El filòsof i escriptor Francesc Torralba ofereix avui una conferència dedicada al valor de l'esperança com a força per afrontar l'adversitat, la incertesa i els moments difícils de la vida. Serà a les 6 a la sala Margarida Xirgo. Francesc Torralba presenta el llibre Anatomia de l'esperança. És una obra que convida a reflexionar sobre allò que ens sosté a les situacions complicades i sobre com podem cultivar l'esperança en el nostre dia a dia.
17: Qui canta els mals espanta, no? Cadascú té els seus mecanismes, no? Hi ha qui canta, hi ha qui prega, hi ha qui corre, hi ha qui neda, hi ha qui llegeix textos sagrats, hi ha qui troba refugi en la poesia, hi ha qui troba refugi en l'art, hi ha qui troba refugi en el ioga, en el zen... És a dir, cadascú ha d'anar mirant de trobar la manera com recomposar-se. La mort és un trencament, la mort d'un ésser estimat, quedem fets miques, fets pols, i cadascú ha de trobar la seva manera de recomposar-se i de refer la seva vida, no? Alguns, doncs, a través del cant, alliberen tot aquest sofriment, no? Altres, la poesia. Hi ha qui escriu un text, per exemple, no? M'ajuda molt a escriure un text, un diari, no? Hi ha qui senzillament prega, entra en una església i prega, no? Si hi ets, Déu meu, ajuda'm, no? Perquè no me'n surto.
1: La d'aquesta tarda a Castelldefels serà una trobada, diu l'autor, per aprofundir en el paper de l'esperança com a eina per afrontar les dificultats i mirar el futur amb confiança. Francesc Torralba, escriptor i filòsof, aquesta tarda a la sala Margarida Xirgo. La cantautora i veïna de Castelldefels, Nereida Fau, actua aquest diumenge 18 d'octubre al Teatre Plaza per presentar el seu nou treball discogràfic, Relato Mínimo.

Amb un estil que combina la cançó d'autor contemporània, el folk i la música alternativa, Nereida Fraur proposa un viatge emocional a través de cançons que parlen de l'amor, la memòria, la pèrdua, les decisions que marquen les nostres vides.

0: és el moment de la previsió del temps. Totes les dades les tenen el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem començat aquesta jornada amb una temperatura clarament més alta que la d'ahir, una temperatura força més suau, i de cara al migdia també serà així, i és que la temperatura màxima s'espera que pugui pujar a valors de 24-25 graus en molts punts del territori. A punts del Pirineu podrà ser una miqueta més baixa, però cap a les Terres de l'Ebre fins i tot ha de ser més alta. S'espera una temperatura màxima de 28 graus. I en conjunt avui parlarem d'un cel variable, hi haurà força més estones de sol, amb alguns núvols que els anirà acompanyant aquest domini del sol, però sí que cap al sector central del litoral i perilitoral és aquí on s'espera que el cel estigui més ennuvolat i fins i tot s'anirà escapant algun ruixat al llarg del dia. Tot i això, tampoc no s'esperen ruixats d'intensitat. Això és tot de moment.
0: Així arribem al final de l'informatiu d'aquest dimarts 13 d'octubre. L'últim minut el dedicarem a repassar els principals continguts informatius del dia. Les pluges dels darrers dies han tornat a posar sobre la taula el risc d'inundacions al nostre entorn. La plataforma Aturem el Pla de Ponent alerta dels riscos si aquesta urbanització continua endavant al terme de Gavà, tocant a Castelldefels. El pressupost de l'Ajuntament per a l'any vinent serà de 112 milions d'euros, dels quals 4,5 es destinaran a inversions. Balanç positiu de la jornada de networking adreçada a empreses i emprenedors que la setmana passada reunia un centenar de professionals inscrits. L'organitzava la Guaita a l'edifici Lògic. L'Arxiu Municipal ha començat a organitzar activitats de formació adreçades a persones i entitats de fora de l'Ajuntament. Grups d'estudiants s'acosten a l'arxiu per conèixer la tasca d'aquest servei de conservació patrimonial documental. L'1 d'octubre se celebrava el Dia Internacional de les Persones Grans, una jornada que posava el focus en els drets, el benestar i la participació de la gent gran. A Castelldefels, la commemoració es farà dissabte vinent, dia 17, amb una festa al Montpou. El filòsof i escriptor Francesc Torralba ofereix avui una conferència dedicada al valor de l'esperança. Serà a les 6 a la sala Margarida Xirgo. Gerard Carreras ha estat al control tècnic. Ana López i Estefania González han fet tasques de producció. Us ha parlat Xavi Martín. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de Castelldefels amb nosaltres. Tornem demà. Adéu-siau.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Directe des de Nashville, el millor del country clàssic i actual. Connecta cada setmana amb The Best Country Songs i gaudeix del ritme. The Best Country Songs a Ràdio Castelldefels.

0: a fons.
1: Avui a La Fons parlem d'un dels equipaments esportius que està transformant la ciutat, el nou skatepark de Castelldefels. Les obres de renovació d'aquest espai van començar amb l'objectiu de convertir-lo en una instal·lació de referència amb uns 1.500 metres quadrats i un disseny que permetrà practicar diferents disciplines com l'skateboarding, BMX, l'scooter i el patinatge en línia. El projecte s'ha desenvolupat amb la participació de persones usuàries de l'antic espai i amb l'experiència de professionals del món de l'skate. Un d'ells és el nostre convidat d'avui, Chris Kahn, veí de Castelldefels, skater professional, 7 vegades campió nacional d'Eslovènia i especialista en el disseny de skateparks a través de l'empresa Urban Agenda. Chris, bon dia i benvingut a Ràdio Castelldefels.
2: Hola, hola, bon dia, gràcies per tenir-me.
1: Doncs, Chris, la darrera informació que teníem sobre aquestes obres era de finals d'agost. En aquell moment, els treballs de preparació de les geometries, els rebliments, els encofrats i les armadures estaven aproximadament al 80%. Com està evolucionant l'obra ara mateix? En quin punt ens trobem?
2: Doncs la veritat que ara mateix estan avançant a un ritme molt, molt ràpid les obres. Estem acabant, durant la setmana que ve, esperem acabar tot el que són els mòduls, les curves, diguem-ne, el formigonat de les curves, i després es procediria a formigonar tot el que són les parts horitzontals. Llavors esperem que els treballs de formigonat aquest mes d'octubre haurien d'estar acabats.
1: I a partir de finalitzar aquesta fase, quin és el calendari que podem esperar? En quin moment podria estar obert ja l'skatepark?
2: Doncs jo crec que estem parlant de finals d'any. Estem parlant de finals d'any perquè ara sí que és veritat que amb les pluges doncs, ens hem endarrerit una mica i encara ha quedat per fer tot el tema del mobiliari urbà, l'enllumenat, vull dir que hi ha molta feina a fer encara, però el que és l'skatepark com tal ja el podrem veure pràcticament acabat, almenys visualment, sense poder fer-lo servir, d'aquí un meset. I per acabar l'obra al complet, calculo finals d'any.
1: Tu estàs seguint l'obra diàriament i ara també assumeixes la direcció facultativa. Què implica exactament aquesta responsabilitat? Què és el que supervises en aquesta fase final de la construcció?
2: Doncs, havent fet el que és el projecte executiu, no hi ha persona que conegui millor el projecte com jo. Llavors, la meva feina en aquest cas és seguir les obres i que tot estigui a acord a com s'havia plantejat el projecte executiu, a part de doncs, els problemes que es troben a diari, hi ha alguns canvis, hi ha algunes petites modificacions o alteracions, o poder alguna cosa que no s'havia pogut preveure en projecte. Totes aquestes coses a diari les anem tractant amb la constructora i amb els tècnics de l'Ajuntament per tal que les obres procedeixin com ho havíem previst.
1: Uh-huh. Parlant del projecte, aquí és molt destacable que s'ha comptat amb la participació d'aproximadament 70 persones que eren usuàries de l'antic espai. Com es va incorporar aquesta participació al disseny? Com es va arribar a aquest tipus de projecte co-creat amb les persones que fareu servir aquest nou skatepark de referència?
2: Doncs la veritat que ha sigut un procés molt llarg i la veritat que també molt difícil. És el primer cop en 10 anys que portem a dissenyar en skate, perquè és el primer cop que soc part d'un procés participatiu tan gran, involucrant a tanta gent, com us podeu imaginar, doncs... amb tanta gent involucrada, cadascú té la seva opinió i és molt difícil arribar a un acord mutu, no? Aquí, la solució per la que vam optar va ser escollir un representant de cada disciplina esportiva, i aquí tenim, com has dit al principi, el BMX, el inline, el skate i el scooter, i vam fer moltes reunions amb tots els usuaris, a part de fer una enquesta online amb tots els usuaris, amb la totalitat, per tal d'arribar a un disseny que satisfés a la majoria possible, no? A tothom, no? També els hem involucrat en la fase constructiva, on hem fet visites en obra també amb els usuaris, per tal que puguin veure el progrés i si tinguessin algun tipus de comentari, doncs també s'ha tingut en compte.
1: A més, estic pensant que una cosa és imaginar com vols que sigui la pista, com a skater, com vols que sigui, i una altra ja és convertir aquesta idea sobre el paper en un projecte que sigui viable, tenint en compte els condicionants tècnics, els pressupostos, l'espai. Com es trasllada tot això, aquesta experiència de l'esportista, a després ja al treball de disseny, a passar ja al projecte viable?
2: Clar, clar, és un tema que a vegades jo igual, quan vaig començar a patinar, també pensava que tenia perspectiva, no?, per tal d'imaginar, per tal de dissenyar un skatepark, però a l'hora de la veritat, l'escala a la que es treballa i les dimensions reals doncs, són molt diferents a les que una persona es podria imaginar, no? I és una bona pregunta perquè molts dels usuaris, molts cops, s'imaginaven una cosa d'una manera i després, a l'hora de la realitat, doncs poder caben menys coses com ells es podrien imaginar o les dimensions funcionals són diferents a les que ells podien arribar a pensar. Llavors, aquesta traducció, no?, entre l'imaginació dels usuaris i la realitat possible és una de les grans feines que vam haver de realitzar durant tot aquest procés participatiu.
1: Recordes algun exemple? Et poso dos tipus d'exemple a veure quin et ve al cap. Per una banda, o una proposta o una necessitat que sorgís entre aquesta cocreació de 70 persones usuàries de l'espai i que hagi acabat tenint un pes molt important en el projecte, o al contrari, alguna cosa que sorgís, que penséssiu que podria ser molt interessant però que hàgiu hagut de renunciar per això que precisament comentàvem, perquè no era viable des d'un punt de vista constructiu.
2: Doncs sí, la veritat que hi ha un cas molt concret, que és el Fanbox, que se li diu, que és un mòdul que ocupa bastants metres quadrats a l'skatepark, que va ser a proposta del col·lectiu de Scooter, que la veritat que és un mòdul que aquí a Espanya la veritat que no està molt present. Llavors és molt especial i és molt únic del nostre skatepark i sí que van haver-hi moltes converses sobre quin tipus d'inclinació ha de tenir la rampa de llançament i ha de tenir la recepció. Per què? Perquè aquí a l'skatepark es practiquen quatre esports diferents i, clar, cada esport té unes necessitats diferents i aquí, si tenim més inclinació a aquesta rampa, doncs poder va millor pels usuaris de skate i de patins, però si té menys inclinació, en canvi, va millor pels usuaris de bici i de scooter. Llavors, aquí va haver-hi un dilema bastant gran i vam optar per prioritzar l'inclinació que afavoria als usuaris de scooter, ja que van ser ells els que van promoure, diguem-ne, que incloem aquest mòdul dins de la proposta, no? Llavors, aquesta conversa l'hem estat tenint durant durant tot el procés de projecte i encara i així, en el moment de la construcció, hem fet algunes adaptacions també.
1: I ara faig un pas més enllà perquè ens expliques que, òbviament, hi ha elements que funcionen millor d'una manera concreta per a una disciplina, per a altra ha de ser diferent. I jo aquí faig un pas més, un altre repte, suposo, que deveu tenir sobre la taula quan creeu projectes d'aquest tipus, és pensar en els diferents nivells, perquè suposo que no és el mateix per persones que s'inicien que per esportistes ja avançats.
2: Correcte, correcte, correcte. Nosaltres sempre, per nosaltres és molt important que sigui una pista, un disseny inclusiu, sobretot que els usuaris que puguin venir el primer dia, que mai hagin patinat o fet scooter o bici o roller, no?, que vinguin el primer dia i que ja tinguin alguna cosa a fer i que puguin anar a casa emportant-se alguna cosa, no?, havent fet alguna cosa. Que això és un error que veiem en moltes pistes que es dissenyen amb els usuaris avançats, tenint en compte el nivell dels usuaris avançats, que al final són els que participen als processos participatius, perquè els que encara no patinen, doncs òbviament no poden estar presents. Llavors és la nostra responsabilitat com dissenyadors tenir aquests usuaris en compte per tal que el futur de l'skatepark sigui fructuós, perquè si només ens centrem en els usuaris que el fan servir ara, el dia que aquells usuaris, pel que sigui, deixen de fer-lo servir, la pista queda abandonada. Llavors, sí, la veritat que hem posat molt d'èmfasi en això i ho tenim molt en compte i aquí està present, a part que tenim una escola de skate, una associació, on hi ha molts usuaris que estan començant a patinar de nivell baix i també doncs, hem comptat amb els professors de l'escola el procés participatiu per tal d'incloure a tots els usuaris de tots els nivells.
1: I hi ha una manera concreta de connectar els elements que conformen l'skatepark? Perquè, per una banda, pensant en aquestes diferents disciplines, en els moviments, les dinàmiques que es poden arribar a generar en l'skatepark, i també dinàmiques entre disciplines i dinàmiques entre els usuaris que estan practicant una concreta per encadenar els moviments i els recorreguts. Hi ha una manera concreta de fer aquesta connexió?
2: Doncs responc dues coses. Una és com està interconnectat, diguem-ne, l'skatepark entre si, no? Això ha evolucionat molt en aquests últims anys. En un inici, diguem-ne, fa 20 anys poder, els skateparks eren molt més lineals, no? Poder era un rectangle més allargat i era una anada i tornada. I ara els skateparks estan evolucionant de manera que hi ha moltes més curves, tot és molt més orgànic, tot està molt més connectat, cosa que a nivell visual i a nivell de pràctica millora moltíssim l'experiència, però per altra banda també a nivell de recorreguts i línies, doncs les línies es creuen molt més, no? Llavors, a la perspectiva de l'usuari a nivell de

0: hi trobarem? Com heu distribuït les diferents zones de la pista? Quins elements destacaries?
1: Doncs ho tenim bastant distribuït. Tenim, bueno, una cosa a tenir en compte també és que l'skatepark antic, que ara ja deu tenir gairebé 20 anys, que és un dels skateparks més antics d'aquí de Catalunya, també es conserva i s'arregla. Vull dir que això també suma a la quadratura total de l'skatepark. Llavors, a l'skatepark antic tenim el que és el bowl. Després es va fer una ampliació al 2015, que també es conserva, i de fet es tanca. Llavors es tanca amb curves al voltant fent un segon bowl, i a partir d'aquí hem fet un tercer bowl, vale? Un bowl és com una simulació d'una piscina d'alguna manera, i ara també s'ha convertit en disciplina olímpica en l'skate, que se li diu parc, però el mòdul com a tal és bowl. Llavors tenim tres bowls. A banda del bowl nou tenim el que és la rampa de salt, el fanbox, que és el mòdul aquest que parlàvem abans, que han demanat al col·lectiu de scooter. I després, entorn a la zona de street antiga, tenim una zona de street nova que fa com una forma de L, on tenim els mòduls de carrer, que se li diu d'alguna manera, no? En català no és que es faci servir, sempre fem servir la paraula street en anglès, que són mòduls com baranes, escales, caixons, que simulen una mica doncs, el mobiliari urbà que ens podem trobar al carrer.
0: Ara ja, vista aquesta part del disseny, hem parlat del calendari també, amb aquest calendari positiu, esperem que abans de finals d'any tinguem ja l'skatepark en marxa aquí a Castelldefels. M'agradaria passar a una part més centrada en la teva experiència personal com a skater, el disseny professional, perquè tu coneixes aquest esport des de dins. De fet, m'estaves comentant prèviament, abans d'entrar a l'entrevista, em deies que portes 18 anys ja patinant. A més, has estat 7 vegades campió nacional d'Eslovènia i treballes professionalment en el disseny de skateparks. Com has arribat a combinar aquesta pràctica esportiva amb aquesta ja vessant tècnica i urbanística?
1: Ostres, doncs la veritat que va ser bastant, bastant casualitat. Jo vaig començar sent professor d'anglès en empreses i va ser casualitat que aquí, de fet, al poble del costat, a Gavà, quan es volia fer l'ampliació de l'skatepark antic, vam fer una proposta nosaltres com a usuaris. I finalment l'empresa que ho construïa em va dir si volia fer-ne més dissenys. I vaig començar treballant amb ells, després vaig treballar amb una altra empresa i ara he creat la meva pròpia empresa, que és Urban Agenda, amb la que fem skateparks per tot el món, gairebé. Vull dir, hem treballat a Bèlgica, a Hongria, a Croàcia, a Eslovènia, a Espanya, a França, a Alemanya, vull dir, més de 12 països puc comptar. Mm-hmm. Llavors, la veritat que ha sigut una experiència molt, molt, molt positiva i va ser casualitat, no és que seria, no?, algo intencional.
0: I com vas rebre l'encàrrec de fer aquest skatepark a Castelldefels, tenint en compte que ets aquí, de la nostra ciutat?
1: Doncs la veritat que és un procés que portem ja 7 o 8 anys duent a terme i el projecte ha canviat molt a nivell pressupostari, com a nivell de disseny, com a nivell de participació. La veritat que, sincerament, ara mateix no me'n recordo. Sí que sé que, òbviament, he estat involucrat des del principi tant com a usuari com a consultor i dissenyador i l'encàrrec d'alguna manera va sortir naturalment, no? Perquè sempre he estat present com a usuari aquí a l'skatepark i també a l'antiga ampliació que es va fer al 2015, no? Llavors ha sigut tot bastant, bastant natural, però no sabria dir en quin moment exacte va passar aquest encàrrec com a tal.
0: Entenc que sí que vas rebre l'encàrrec amb il·lusió, tenint en compte que ets de tota la vida d'aquí, de la nostra ciutat, i el que suposarà, perquè estem parlant, ja ho dèiem, aquí també a Ràdio Castelldefels havíem fet entrevistes amb l'àrea d'esports, que precisament és una àrea que porta un any amb moltes obres, moltes millores en diferents equipaments esportius, i ens destacaven especialment aquest nou skatepark, perquè ens deien que es convertirà en un de referència a nivell nacional, a nivell de tot Espanya.
1: Sí, no, no, la veritat que és el projecte de tots els projectes que estem portant, que és en total més de 200, és el projecte que més il·lusió em fa. Vull dir, vaig començar a patinar a aquest skatepark fa 18 anys, i poder fer un projecte tan gran,

0: en col·laboració amb tots els usuaris, que al final som tots amics perquè hem patinat tota la vida junts, és, vull dir, no hi ha il·lusió més gran que pugui tenir, la veritat.
1: I a més, parlant d'aquesta vessant tècnica urbanística, m'estaves explicant dins de la teva experiència que finalment vas arribar al punt que vas fundar la teva pròpia empresa, Urban Agenda, que es presenta, havia estat mirant la pàgina web, i es presenta com una empresa on combineu l'skateboarding, l'urbanisme i l'urbanisme per crear espais inclusius i que estiguin integrats en el seu entorn. En la pràctica, què vol dir dissenyar un skatepark des d'aquesta perspectiva?
0: Doncs justament puc destacar un parell de projectes, perquè aquest any és un any molt, molt, molt especial. Hem inaugurat dos projectes a la ciutat de Barcelona on hem creat espais patinables a dins del que és l'espai públic. Vull dir, no són skaters com a tal, no estan delimitats, però sí que són espais oberts al patinatge i també oberts a tots altres usos, on nosaltres tenim un cartell on està especificat aquest ús, no? Llavors, això es pot arribar a aquesta, diguem-ne, aquest tipus de projecte, tant com un skatepark com amb mobiliari urbà en l'espai públic patinable, com aquest projecte que acabo de presentar, no? Mm-hmm.
1: Estic pensant en diferents aspectes que s'han de tenir en compte, no? La relació amb l'espai públic, com els exemples que ens posaves, els accessos, la convivència amb altres usos i, sobretot, també aquest èmfasi en la seguretat. És una altra cosa que també s'ha d'integrar, entenc, en el mateix disseny, sense limitar les possibilitats de pràctica.
0: Correcte, correcte. És un tema que comentàvem una mica abans, no? El tema de les línies que ens trobem a l'skatepark, el tema de les diferents zones que tenim a l'skatepark també. Vull dir, és una responsabilitat molt gran i sobretot és una cosa que només podem veure des de dins, no? El que som els usuaris i dissenyadors, perquè un cop està fet, doncs és molt difícil regular això, no? Però bueno, al final, un cop fet, un cop dissenyat, és responsabilitat de tothom a l'hora d'estar dins de l'skatepark que es compleixi la normativa i que mirem de cuidar-nos entre tots, perquè sí que és veritat que és un espai que es farà servir per molts usuaris i que té una certa complexitat al tema d'aquest ús compartit.
1: Deies un cop que ja es comenci a emprar, parlant de la seguretat, però aquí jo també penso en un altre punt, perquè un cop que ja s'obri al públic aquesta instal·lació, comença l'altra etapa de manteniment. Quins elements requereixen més seguiment en aquest sentit, en un skatepark nou?
0: Doncs la veritat que un dels punts forts, més forts dels skateparks, és que no requereixen massa manteniment, gairebé res. Sobretot el més important és el tema de pedres o fulls o qualsevol cosa que pugui estar sobre la superfície que pugui intervenir contra la roda de l'skate, perquè la roda de l'skate és molt petita, llavors aquests petits obstacles doncs la poden frenar i poden crear un problema, no? Sobretot doncs que no es patini quan l'skate perquè està mullat, que no es patini quan hi ha aquest tipus d'obstacles. Vull dir que sí que és important que doncs des dels treballs de manteniment de l'Ajuntament mantinguin la superfície de l'skate park neta. I sí que és veritat que a nivell mensual poder o a nivell anual que s'hauria de fer una inspecció, sobretot de tots els elements de ferro que estiguin, si s'hagués de repintar, doncs que es repintin pel tema de l'òxid, perquè sí que és veritat que sí que estan pintats, però amb l'ús, òbviament, la pintura es va traient i poden sortir alguns punts amb òxid, sobretot nosaltres que estem tan a prop de la platja. Però amb més que això, alguna inspecció per mirar les superfícies de formigó, que no hi hagi cap tipus d'irregularitat, però a part d'això, la veritat que els skateparks no requereixen molt més manteniment que això.
1: Perfecte, Cris. Doncs ja per acabar, darrera pregunta. Quan les obres estiguin enllestides, la gent ja pugui començar a utilitzar aquest nou skatepark, quin serà per a tu o quins seran per a tu els millors indicadors que el projecte ha funcionat? Què t'agradaria veure-hi d'aquí a uns anys o què t'agradaria que diguessin les persones que vinguin a provar la pista?
0: Uf, doncs sobretot la quantitat de gent que pugui estar fent-la servir. I la veritat que tinc bastanta por perquè ja estic veient que no podré patinar els primers mesos de quan obrim la pista perquè hi ha molta, molta, molta expectativa per aquesta pista a nivell nacional i internacional, perquè tenim mòduls que pràcticament no existeixen a nivell nacional i una superfície molt gran amb mòduls molt innovadors i molt, molt atractius. I és que tothom, vull dir, tothom que conec i que no conec està parlant d'aquest projecte. Llavors, la veritat que no tinc cap dubte que serà fructuós i aquesta serà d'alguna manera la prova que això està funcionant, no? La quantitat de gent que l'estigui fent servir i, òbviament, rebré feedback de tothom quan s'hagi començat a fer servir.
1: Chris Kahn, especialista en disseny de skateparks, skater professional i responsable del disseny i del seguiment de les obres del nou skatepark de Castelldefels. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la Fons de Ràdio Castelldefels i per ajudar-nos a entendre què hi ha darrere de la construcció d'un equipament com aquest. Estarem pendents de l'evolució de les obres i de la data en què la nova instal·lació pugui obrir les portes ja a la ciutadania. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Bon dia. Fins la propera.
2: A fons. Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Ladies and gentlemen, I'm just getting back from the tour. I got one thing to say, man. Guitar, please. Woo. Bassman, are you with me? That's my drummer.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

Des del flamenc fins al punk. De la clàssica a l'elèctrica. Obrim un espai per als amants de la guitarra en tota la seva essència. Comença Les 6 cordes, a Ràdio Castelldefels.

les 6 cordes, a Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Bona nit i benvinguts al Club del Jazz. A l'especial estar d'aquesta nova versió està dedicat al guitarrista estadounidens George Benson, nascut a Pittsburgh, Pennsilvània, el 22 del 3 del 43, guitarrista de jazz, funky, i als 8 anys va començar a tocar la guitarra tots els divendres i dissabtes a sales de festes i a restaurants. En Benson es va graduar a la Schellenhit Schul des de molt jove. La seva primera composició va ser Mi Max Mi Met amb el pseudònim Linge George. Als 21 anys va enregistrar el seu primer àlbum com a líder, Ti Bui Bus Guitar. Des del 1960 al 68 va treballar amb el grup de Miles Davis. En George Benson va estar vinculat amb un total de 8 companyies discogràfiques. La primera, el 1960, Prestige Record, i l'última, Concord Record 2006. També va ser productor de Creek Taylor Records amb els grans talents de jazz nord-americà. I després d'haver començat el part de la seva trajectòria professional d'en George Benson, posarem fil a l'agulla al Club del Jazz i encetarem amb un footing de Benson. Escoltar els temes de la discografia de Benson són molt divertits i rítmics. És l'ADN d'ell que l'ha portat a l'èxit, i com a primer tema aixeca el taló Club del Jazz amb aquest funky Dóna'm la nit.

Complimentant aquest tema ha sigut complimentant a una dedicatòria a l'infermera Jessie de Medicina Nuclear de l'Hospital Clínic de Barcelona per la seva atenció rebuda a una visita satisfactòria. Seguim amb la filosofia jazzística d'en Benson, que ens acompanya en la seva discografia al Club del Jazz per escoltar-li el funky original Amor per Amor.

crec i estic convençut que he acertat convidant el guitarrista americà George Benson, perquè anima de quina manera el programa del Club del Jazz amb els seus temes i composicions com aquesta que li escoltarem a Broadway.

Tots els dimarts, a les 10 de la nit, podràs escoltar el Club del Jazz sintonitzant la 98.0 de Ràdio Castelldefels.

I aquest proper tema ens sorprèn fent duet amb el guitarrista mexicà Carlos Santana, tendència de música llatina i rock, per escoltar-los aquesta tan emblemàtica primícia al club del jazz, el blues com és, Breezin'.

Que bo és escoltar en Berson melancòlic i ple de sentiment com si fos algú molt interessant o un record inolvidable, i el Club del Jazz encantat en rebre aquest missatge jazzístic romàntic com és l'amor més gran de tots.

En George Benson és un músic molt creatiu i únic amb les seves composicions. És tan gran a l'ADN de Benson que són inconfundibles com és Capgira el teu amor.

Els dimarts a les 10 de la nit, sintonitzant des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels, escoltaràs el swing, el blues i les funcions contemporànies.

Una obra jazzística més d'en Benson al Club del Jazz, el que li dona una solvència musical única, com són pocs els músics que tenen aquest segell específic del jazz amb les seves interpretacions i enregistraments com és No em deixis que estic sol.

I ara, una adaptació d'un clàssic del jazz que existeixen molts enregistraments per molts altres artistes de les èlits diferenciades, i en Benson no podia deixar de tindre la seva referència jazzística al club del jazz, com és aquest swing, Fer una pausa.

proposa en segons quins temes ens ofereix aquesta sensació de romàntic i s'entrega passionalment al club, als temes, perquè el Club del Jazz es pugui publicar, com és Res no canviarà l'amor per tu.

I això ha sigut aquest especial George Benson esperant haureu gaudit. Donarem les gràcies, com sempre, a l'estimat Sebastià Andarade per la seva tècnica. I com a cluenda, com sempre, us deixem amb l'últim tema del programa especial George Benson, perquè tingueu un bon record jazzístic de l'estimat George en aquest funky afirmació 1976.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.
3: Sense pauses. Sense pressa. Només la millor música. Comença el racó del blues. Sentiment i autèntic blues a Ràdio Castelldefels.

El racó del blues. Seguim amb el millor blues a Ràdio Castelldefels.

música amb ànima. El racó del blues. De Ràdio Castelldefels.

El racó del blues. Seguim amb el millor blues a Ràdio Castelldefels.

El racó del blues. Seguim amb el millor blues a Ràdio Castelldefels.

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: Us donem la benvinguda a una nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels. És la que correspon aquest dimarts, 13 d'octubre. Per començar, com fem cada dia, presentem les principals informacions en titulars. Les pluges dels darrers dies han tornat a posar sobre la taula el risc d'inundacions al nostre entorn. La plataforma Aturem el Pla de Ponent ha denunciat els riscos si aquesta urbanització continua endavant al terme de Gavà, tocant a Castelldefels. El pressupost de l'Ajuntament de Castelldefels per a l'any vinent serà de 112 milions d'euros, dels quals 4,5 es destinaran a inversions. El pressupost ordinari creix un 14,9% respecte a 2026. Balanç positiu de la jornada de networking adreçada a empreses i emprenedors que la setmana passada reunia un centenar de professionals inscrits. L'organitzava La Guaita a l'edifici Lògic. L'Arxiu Municipal ha començat a organitzar activitats de formació adreçades a persones i entitats de fora de l'Ajuntament. Grups d'estudiants s'acosten a l'arxiu per conèixer la tasca d'aquest servei de conservació patrimonial documental. L'1 d'octubre se celebrava el Dia Internacional de les Persones Grans. Era una jornada que posava el focus en els drets, el benestar i la participació de la gent gran. A Castelldefels, la commemoració es farà dissabte vinent, dia 17, amb una festa al Centre Frederic Mompou. El filòsof i escriptor Francesc Torralba ofereix avui una conferència dedicada al valor de l'esperança com a força per afrontar l'adversitat, la incertesa i els moments difícils de la vida. Serà a les 6 a la sala Margarida Xirgo. Gerard Carreras és el control tècnic. Ana López i Estefania González han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem. Les pluges torrencials d'aquesta tardor han tornat a posar sobre la taula el risc d'inundacions. Al Baix Llobregat han reobert el debat sobre el futur urbanístic de la zona, si és que mai s'havia tancat. A Gavà, el projecte del Pla de Ponent preveu la construcció de milers d'habitatges en un entorn amb rieres i espais naturals. La plataforma Aturem el Pla de Ponent alerta de l'impacte ambiental i dels riscos hidrològics, mentre que l'Ajuntament de Gavà defensa que ja ha previst actuacions per reduir aquest perill o aquest risc d'inundacions. Avui en parlem de tot plegat amb Ramon Sanahuja, que és membre de la plataforma Aturem el Pla de Ponent, veí de Castelldefels, per conèixer com afectarà la nostra ciutat aquest projecte urbanístic al municipi de Gavà, just al límit entre tots dos municipis. Ramon, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, gràcies per convidar-nos i poder donar la nostra opinió aquí.
1: La vostra opinió, que s'ha anat repetint aquestes últimes setmanes a causa d'aquestes pluges torrencials. Què ens diu aquest episodi sobre el risc real d'inundacions en el nostre entorn?
2: Primer de tot, jo no sóc hidròleg, no sóc geòleg, però sí que he llegit els informes que han fet diferents experts, no? I intentaré traduir això en un llenguatge que la gent ho entengui, no? El Pla de Ponent, com sabeu, és un pla que preveu la construcció de 4.800 habitatges entre Gavà i Castelldefels, i que per fer això ocupa una zona que fins ara era una zona verge, bàsicament ocupada per boscos, per una riera, la Riera dels Canyars, i per zones agrícoles, on hi havia camps que fins fa 4 dies estaven cultivats, no? Camps que recurrentment, quan la riera es desbordava, ocupava, era la zona de flux preferent de les inundacions, no? La urbanització el que implica és asfaltar, urbanitzar tota aquesta zona, que són més de 100 hectàrees, on també es construeixen aproximadament 5 quilòmetres de vials, entre carrers, vials, etc. No? Què vol dir això? Això vol dir que s'altera la topografia actual, s'altera, diguem-ne, la capacitat d'impermeabilització i de poder xuclar l'aigua d'infiltració de tota aquesta zona, i per tant tota l'aigua que ara es filtrava haurà de sortir per algun lloc, no? A més, els darrers anys els experts observen un canvi en la climatologia. Això no se'ns escapa, que hi ha episodis més extrems amb pluges més torrencials i el risc de poder caure pluges molt, molt exagerades. A més, hi ha un altre tema que no es parla, però és que el nivell del mar està pujant. Llavors la riera dels Canyars desemboca al mar i la pendent que hi ha doncs, des de la zona del Pla de Ponent fins a l'aigua doncs, és menor. Què vol dir això? Això vol dir que hi ha un risc doncs, de que hi hagi una pluja molt, molt gran i que diguem-ne, doncs, l'actual curs del riu, de la riera, a partir doncs, de les intervencions i de la impermeabilització, no sigui capaç de drenar suficient i causi inundacions, aigües avall o al costat. Nosaltres, repeteixo, la nostra idea força és que s'aturi, que no s'urbanitzi, que allò sempre ha estat una zona de flux on s'ha inundat de forma natural perquè la riera doncs, de tant en tant es desborda i és la millor forma de prevenir el risc d'inundació. Perquè si no es fa, potser en 2, 3, 4, 5, 10 anys no passa res. I dius, ah, mira, no era tan greu, però un dia passarà i estarem aquí al centre del poble i la zona de Castelldefels Mar molt inundats i dirà, i com és que estem tan inundats, no?
1: Per acabar, Ramon, tinc entès que el dia 24 organitzeu, no sé si és una visita o un acte reivindicatiu.
2: Fem una jornada de lluita, que començarà a les 9:30, hem quedat a les barbacoes del Sentiu, i llavors bueno, farem grups i farem accions reivindicatives a la zona de les basses, on s'estan construint les basses, i després bueno, explicarem una mica també a la gent que entengui diguem-ne el drama que se'ns ve si finalment això es tira endavant, no? Perquè serà un drama.
1: Ramon Sanahuja, membre de la plataforma Aturem el Pla de Ponent, veí de Castelldefels. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Queda aprobado con el voto favorable del Partido Popular y SOM y el voto contrario del Partido Socialista, de Esquerra Republicana y de Movem en Comú Podem.
1: El pressupost de l'Ajuntament de Castelldefels per a l'any vinent serà de 112 milions d'euros, dels quals 4,5 ja es destinaran a inversions. El pressupost ordinari creix un 14,9% respecte a 2026. Ho han sentit en la veu de l'alcalde. La votació van així. El Partit Popular i SOM, que eren qui presenta el pressupost, és a dir, qui forma el govern, el van aprovar. L'oposició, que formen PSC, Movem i Esquerra Republicana, hi van votar en contra. Per part del govern, qui presentava la proposta de pressupost era la regidora d'Hisenda, Cristina Corona. Parlava d'uns comptes continuistes i prudents.
4: És cert, perquè sé que m'ho diran, que és un pressupost continuista per això, perquè funciona i funciona molt bé. Està basat sempre, com cada any, en una extrema prudència, tant als ingressos com a les despeses, i fruit d'això és que aquest any, per exemple, tenim una previsió de tancament de l'any d'aprox quasi 15 milions més d'ingressos que de despeses, amb la qual sí que és veritat que continuem sent molt, molt prudents.
1: A les files de l'oposició, Eva López, del Partit dels Socialistes, criticava les línies mestres del pressupost.
5: Nosaltres pensem que el futur de Castelldefels té que afrontar polítiques valentes, com els reptes que tenim per davant. El canvi climàtic és una evidència i el tema de l'habitatge, que en cap moment vostès estan posant per davant de les seves polítiques.
1: També des de les files de l'oposició, Movem en Comú Podem criticava el model de ciutat que reflecteixen aquests comptes, aquest pressupost. Silvia López.
6: Per dignitat, per defensa del dret a l'habitatge i per protegir els nostres serveis públics i el nostre entorn, des de Movem en Comú Podem hi votarem rotundament en contra.
1: En una línia similar s'expressava Esquerra Republicana de Catalunya. La portaveu és Rita Borque.
7: Nosaltres votarem no a aquests pressupostos perquè creiem que és un pressupost poc ambiciós i que cobreix poc les necessitats de les regidories que directament serveixen a la nostra ciutadania.
1: El debat sobre pressupostos el tancava l'alcalde Manuel Reyes, que parlava, com sentirem, sobre el pressupost que impararà l'any vinent.
8: ¿Dónde hemos puesto el dinero de nuestros vecinos? Pues mire, en estos 4 años pues hemos incrementado un 14% la partida de la Gent Gran. En la seguridad hemos incrementado un 76%. Hay 33 agentes de policía nuevos en Castelldefels.
1: Pel que fa a les ordenances fiscals, la proposta del govern l'aprovava el ple també amb els vots dels grups que formen el govern, Partit Popular i Som. El vot contrari era el de l'oposició, Socialistes, Movem i Esquerra. Posar en contacte emprenedors i empresaris per crear contactes que els converteixin en proveïdors i clients és l'objectiu de jornades de networking com la que dijous acollia l'edifici Lògic. L'àrea de promoció econòmica n'ha fet un balanç positiu. Santi Amaro és el cap d'aquesta àrea municipal.
9: Doncs mira, fem una valoració bastant positiva. Al final van acudir unes 90 persones, unes 90 empreses, i bueno, la veritat és que al final ens van fer ells una valoració molt, molt positiva de l'utilitat, diguem, d'aquestes jornades en les quals doncs, el que s'intenta és que vinguin empreses de diferents llocs, principalment de Castelldefels, i que es faci doncs, un intercanvi de targetes i que es pugui generar la possibilitat de generar relacions de client-proveïdor, que és l'objectiu, diguem, d'aquest tipus de jornades.
1: El Centre de Suport a l'Economia Local, la Guaita, organitza aquestes trobades per fomentar el networking. Ho fa en resposta a les demandes d'empresaris i emprenedors.
9: La veritat és que l'organitzem una mica a petició també de les empreses de la ciutat, no? Que l'Ajuntament generi un espai per tal de que aquell dia qui vulgui venir doncs, tingui clar que com a mínim tindrà un interlocutor o dos, una o dues entrevistes per tal de bueno, pues, generar la possibilitat de vendre el teu producte, el teu servei, o bé trobar un proveïdor que habitualment no... Doncs no trobes si no és una jornada d'aquest tipus. No és un dia que normalment qui li agrada ja se'l reserva precisament per fer doncs això, contactes i després fer seguiments d'aquests contactes.
1: La sessió de networking va combinar les reunions professionals amb demostracions i experiències immersives relacionades amb la tecnologia. Estefania González, sobre el terreny, va copsar les impressions d'alguns participants.
10: Bruno Molteni, trabajo para Soleiat, soy el fundador y el director. Yo vengo aquí, estoy en la aceleradora de startups que organizan aquí en el mismo coworking y como parte del networking y los eventos que organizan ellos me comentaron y la verdad que sí me interesaba para conseguir, digamos, empezar a conseguir algunos contactos con este negocio que estoy montando, es nuevo y que bueno, ¿no? Es ahora mismo lo que necesito básicamente, contactos, empezar a hablar con gente. Estoy como validando la idea, tengo un modelo de negocio, diría, definido por validar y estoy en ese punto que tengo que empezar a hablar con potenciales clientes, hacer entrevistas, validar ciertas hipótesis sobre si funciona o no el modelo de negocio y si hay un nicho ahí.
11: Soy Isabel Aitín, trabajo en Revertis y me encargo de toda la parte administrativa de la empresa. Normalmente cuando recibimos propuestas de la Guaita, siempre las valoramos con mucho, tanto a nivel de organización como a nivel de nuestra empresa, las valoramos mucho porque siempre suelen ser de interés. Entonces esta nos ha parecido particularmente interesante por los temas tratados, sobre todo de IA, que es una pregunta recurrente que tenemos nosotros en nuestra empresa y nos interesa siempre saber qué es lo que se está divulgando sobre esto porque muchas veces tenemos que luchar contra mitos o cosas que la gente ha oído y de repente la realidad es un poco distinta.
12: Soc Jordi Martos, soc representant de Quinteiva, que som una empresa del grup empresarial de Grup Quintela. Crec que és la tercera vegada que faig el tema de networking aquí a través de Getting Contacts, aquí a Castelldefels. I bueno, he vingut perquè l'empresa Getting Contacts ens ha enviat la informació i bueno, sempre vinc. Vull dir, nosaltres estem aquí al costat i per tant és molt productiu perquè clar, aquí pues, la veritat que fas molts, molts contactes i d'això es tracta.
1: Empresaris i emprenedors que a preguntes de Ràdio Castelldefels posaven aquestes notes que sentirem a la jornada de networking.
11: Yo te diría un 9, ya, un 9, 9 y medio, muy interesante.
10: Y yo diría, sí, un 9, 10, sin duda, sí, sí.
12: Jo crec que un 8 és més que just. Jo crec que sí, he fet bastants contactes, he conegut a molta gent empresària, que podem tenir sinergies amb alguns més que altres i, bueno, i al final es tracta de tot això, sí.
13: Que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Així arribem a la meitat de l'informatiu de Ràdio Castelldefels d'aquest dimarts 13 d'octubre. L'hem obert amb les reflexions de la plataforma Aturem el Pla de Ponent arran de les acumulacions

0: l'Arxiu Municipal és l'encarregat de la custòdia d'aquest patrimoni. És un patrimoni de la documentació. Clar, és la història del poble. L'arxiu conté documents des del segle XVI, així que realment és el patrimoni a nivell documental. En lloc de ser patrimonis de mobles o d'altres actius, en aquest cas són de documents, és a dir, el testimoni del passat.
1: Uh-huh. Em referia a l'inici d'aquesta conversa, a aquesta formació o aquest suport que doneu a demanda d'algunes acadèmies. Darrerament hi ha hagut algunes experiències així.
0: Sí, no, ja portem temps. Però últimament, doncs, no sé si perquè això, no, la gent, els comentaris, no, entre els propis centres educatius, doncs allò que tenen, mira, doncs allò a l'Arxiu Municipal doncs fan aquest tipus de servei, no, de formar, d'explicar allò, el propi funcionament de l'arxiu. I això està adreçat sobretot a centres educatius en plan FP, no sé, ara canvia, no, aquesta denominació, però és formació d'àmbit de tot tipus, d'administració, de turisme, de... Bueno, sempre volen venir a l'arxiu perquè jo els hi expliqui doncs això, doncs la gestió documental de l'Ajuntament, per exemple, a nivell. És un exemple d'allò que s'explica a classe sobre administració d'empreses, sobre administració a nivell general. I, clar, allò els explico una miqueta realment el dia a dia, no? Això, aquesta feina d'arxivar, de gestionar la documentació, no només la del paper, que sembla que tothom tenim una miqueta en la memòria, sinó també la documentació electrònica, no? Realment, a vegades allò que s'explica, però que es vegi o exemples, a vegades allò on connecto i els ensenyo documents electrònics i tot allò, doncs és una, per ells és una, bueno, és una experiència, a banda, evidentment, de la visita al propi equipament, no? A l'arxiu, a les dependències municipals que ocupa l'arxiu, i realment això és una, aquestes experiències i sortides allò de, que complementen una miqueta la part lectiva, no? De la formació, en aquest cas.
1: L'arxivística, tot un món, i l'arxiu municipal, que avui ha estat protagonista, amb Juanjo Bas. Moltes gràcies, Juanjo.
0: Gràcies a tu.
1: L'1 d'octubre passat se celebrava el Dia Internacional de les Persones Grans. Era una jornada que posava el focus en els drets, el benestar i la participació de la gent gran. A Castelldefels, la commemoració es farà dissabte vinent, dia 17 d'octubre. Pep Ribas és el coordinador del Centre Frederic Mompou.
2: Farem una festa. Aquest any hem decidit, doncs, en lloc de fer un acte institucional, una xerrada, un debat que havíem fet altres anys, hem decidit fer una festa. Farem un ball amb berenar un dissabte a la tarda, el 17 d'octubre, al Mompou, però considerem que ens mereixem una festeta d'inici de curs. Sí, sí, un ball amb orquestra. Amb un berenar especial, sorpresa, que ja veurem pels que vinguin aquella tarda. I llegirem, evidentment, abans de començar, a llegir el manifest del Dia Internacional de la Gent Gran.
1: Aquest manifest, el manifest de 2026, porta per lema "Ens jubilem del treball, no de la vida". El missatge posa l'accent en el fet que la jubilació no ha de significar deixar de participar en la societat. El text reivindica una vellesa digna, amb drets, autonomia i capacitat de decisió.
2: Centrat sobretot en les pensions dignes, a les atencions, no? El tema que estem tenint aquests dies de les places residencials, sobretot de la dependència, recalca molt també el tema de que el que es triga la gent en poder ser atesos amb el tema de la dependència, no? La llista d'espera són molt amples i molta gent ja n'hi arriba, que mor fins i tot molt abans de poder arribar a aquests fets, no? I tot això és el que reivindiquen en aquests manifestos.
1: Festa, per tant, el 17 d'octubre al Mompou per commemorar el Dia Internacional de les Persones Grans. Aquesta tardor, l'Ajuntament té previst dur a terme una nova campanya recurrent de plantació d'arbres a diferents espais del municipi. Són actuacions que s'emmarquen periòdicament en les tasques que es van fent de renovació i manteniment de l'arbrat urbà. Pedro Paredes és regidor de Medi Ambient.
3: Estamos ya preparando la nueva campaña de arbolado, que en breve, si bien es cierto que las plantaciones suelen hacer, depende de qué especies, hablamos siempre de estos árboles viarios de alcorques, no hablamos de depende de qué otros árboles. Estamos preparando ya la campaña, que tenemos que hacerla normalmente siempre cuando llega la época más de frío, que es cuando hacemos la plantación. Y ahora estamos en ese momento de... Se sacó el listado donde hace unas semanas... viendo las bajas que teníamos históricas en el municipio, que como recordemos, de estos últimos 3 años hemos estado plantando prácticamente 1.000 árboles en la ciudad, y ahora vamos a plantar esta nueva campaña y esperamos

0: esperamos poder tener ya ese listado completamente perfilado para que a finales de este mes o en principios del que viene, Hartfields pueda hacer ya el encargo de la compra de estos ejemplares para que en enero o febrero podamos hacer la campaña que cada año hacemos.
1: Els tècnics i operaris de Gerfels, l'empresa municipal, analitzen cada espècie i cada exemplar d'entre els que s'han fet malbé i cal substituir.
0: No en todos los espacios podemos colocar porque tenemos que hacer algún tipo de actuación. Entonces, todos aquellos que sí que podemos ir haciendo esta plantación los hacemos, teniendo en cuenta pues la problemática que ha tenido la especie en el pasado, por qué murió ese árbol en ese espacio, si fue simplemente porque fue una tempestad y cayó, o porque no ha podido sobrevivir, entonces se busca otra especie, o en el caso de que no se pudiera o que se determinara por parte de Harfers y los técnicos municipales que en ese espacio pues no va a sobrevivir una especie por el motivo que ellos crean conveniente, pues se decide tapar el alcorqué y eliminar ese espacio de árbol en un hueco determinado para no ir plantando periódicamente y que ese árbol pues no tenga recorrido y no pueda sobrevivir.
1: El filòsof i escriptor Francesc Torralba ofereix avui una conferència dedicada al valor de l'esperança com a força per afrontar l'adversitat, la incertesa i els moments difícils de la vida. Serà a les 6 a la sala Margarida Xirgo. Francesc Torralba presenta el llibre Anatomia de l'esperança. És una obra que convida a reflexionar sobre allò que ens sosté a les situacions complicades i sobre com podem cultivar l'esperança en el nostre dia a dia.
2: Qui canta els mals espanta, no? Cadascú té els seus mecanismes, no? Hi ha qui canta, hi ha qui prega, hi ha qui corre, hi ha qui neda, hi ha qui llegeix textos sagrats, hi ha qui troba refugi en la poesia, hi ha qui troba refugi en l'art, hi ha qui troba refugi en el ioga, en el zen. És a dir, cadascú ha d'anar mirant de trobar la manera com recomposar-se. La mort és un trencament, la mort d'un ésser estimat, quedem fets miques, fets pols, i cadascú ha de trobar la seva manera de recomposar-se i de refer la seva vida. No? Alguns, doncs, a través del cant, alliberen tot aquest sofriment. No? Altres, la poesia. Hi ha qui escriu un text, per exemple. No? M'ajuda molt a escriure un text, un diari. No? Hi ha qui senzillament prega, entra en una església i prega. No? Si hi ets, Déu meu, ajuda'm, no? Perquè no me'n surto.
1: La d'aquesta tarda a Castelldefels serà una trobada, diu l'autor, per aprofundir en el paper de l'esperança com a eina per afrontar les dificultats i mirar el futur amb confiança. Francesc Torralba, escriptor i filòsof, aquesta tarda a la sala Margarida Xirgo. La cantautora i veïna de Castelldefels, Nereida Fau, actua aquest diumenge 18 d'octubre al Teatre Plaza per presentar el seu nou treball discogràfic, Relato Mínimo.

Amb un estil que combina la cançó d'autor contemporània, el folk i la música alternativa, Nereida Fraur proposa un viatge emocional a través de cançons que parlen de l'amor, la memòria, la pèrdua, les decisions que marquen les nostres vides.

0: És el moment de la previsió del temps. Totes les dades les tenen el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem començat aquesta jornada amb una temperatura clarament més alta que la d'ahir, una temperatura força més suau, i de cara al migdia també serà així, i és que la temperatura màxima s'espera que pugui pujar a valors de 24-25 graus a molts punts del territori. A punts del Pirineu podrà ser una miqueta més baixa, però cap a les Terres de l'Ebre fins i tot ha de ser més alta. S'espera una temperatura màxima de 28 graus. I en conjunt avui parlarem d'un cel variable, hi haurà força més estones de sol, amb alguns núvols que els anirà acompanyant aquest domini del sol, però sí que cap al sector central del litoral i perilitoral és aquí on s'espera que el cel estigui més ennuvolat i fins i tot s'anirà escapant algun ruixat al llarg del dia. Tot i això, tampoc no s'esperen ruixats d'intensitat. Això és tot de moment.
0: Així arribem al final de l'informatiu d'aquest dimarts 13 d'octubre. L'últim minut el dedicarem a repassar els principals continguts informatius del dia. Les pluges dels darrers dies han tornat a posar sobre la taula el risc d'inundacions al nostre entorn. La plataforma Aturem el Pla de Ponent alerta dels riscos si aquesta urbanització continua endavant al terme de Gavà, tocant a Castelldefels. El pressupost de l'Ajuntament per a l'any vinent serà de 112 milions d'euros, dels quals 4,5 es destinaran a inversions. Balanç positiu de la jornada de networking adreçada a empreses i emprenedors que la setmana passada reunia un centenar de professionals inscrits. L'organitzava La Guaita a l'edifici Lògic. L'Arxiu Municipal ha començat a organitzar activitats de formació adreçades a persones i entitats de fora de l'Ajuntament. Grups d'estudiants s'acosten a l'arxiu per conèixer la tasca d'aquest servei de conservació patrimonial documental. L'1 d'octubre se celebrava el Dia Internacional de les Persones Grans, una jornada que posava el focus en els drets, el benestar i la participació de la gent gran. A Castelldefels, la commemoració es farà dissabte vinent, dia 17, amb una festa al Montpou. El filòsof i escriptor Francesc Torralba ofereix avui una conferència dedicada al valor de l'esperança. Serà a les 6 a la sala Margarida Xirgo. Gerard Carreras ha estat al control tècnic. Ana López i Estefania González han fet tasques de producció. Us ha parlat Xavi Martín. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de Castelldefels amb nosaltres. Tornem demà. Adéu-siau.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
2: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
3: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
4: Al 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels.
5: Castelldefels avui.
6: Bon dia. El proper 29 de novembre tenen lloc les eleccions generals a Espanya, d'on sortiran els membres de les Corts Generals de l'Estat, el Congrés dels Diputats i el Senat, i el proper president o presidenta del país. D'aquesta forma es compleix el Reial Decret 806/2026 del 5 d'octubre que dissol les càmeres i convoca els comicis. A Castelldefels, els habitants de la ciutat poden consultar el cens de cara a aquests comicis a través de la web de l'Institut Nacional d'Estadística. Recordem, entre el 12 i el 19 d'octubre, amb inclosos. Recordem que aquest cens és el tancat a data de 1 d'agost del 2026. A les eleccions a les Corts Generals tenen dret de vot les persones de nacionalitat espanyola majors de 18 anys que figuren al cens d'espanyol residents a Espanya i les que es troben al CERA, al cens d'espanyol resident absents que viuen a l'estranger. El Departament de Salut ja ha obert la campanya conjunta de vacunació contra la grip i la Covid. En una primera fase es prioritza la vacunació de les persones que viuen en residències majors de 80 anys, dones embarassades, els infants dels 6 mesos als 4 anys i el personal sanitari i sociosanitari. Catalunya manté un any més la campanya conjunta de vacunació contra la grip i la Covid per a les persones a partir dels 60 anys, tenint en compte l'epidemiologia, les vacunes disponibles, l'efectivitat vacunal i els recursos del sistema. La segona fase s'iniciarà el 26 d'octubre amb l'obertura en cita prèvia de la vacunació a la resta de grups, població major de 60 anys, grups de risc i professionals de serveis essencials. Aquest dissabte a les 7 de la tarda arriba al Teatre Plaza la comèdia Friends, de Musical Parody. 7 intèrprets donen vida als personatges més entranyables de la sitcom per excel·lència. Veus en directe, 96 canvis de vestuari i música original són els ingredients d'aquesta primera adaptació a Espanya d'un format que ja ha triomfat a l'Off-Broadway, al Regne Unit i Austràlia. Amb més de 150 funcions, Friends, de Musical Parody és una celebració de la mítica sitcom dels anys 90 que culmina el seu recorregut per Espanya el 2026, captivant tant els fans de la sèrie com els amants del teatre musical. Ara es podrà veure aquest dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Plaza. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
5: Castelldefels avui.
1: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
7: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
8: Castelldefels, així.

0: Cels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí ahora comienza Castelldefels, així som. Y comenzaremos sabiendo los contenidos de Canto Popular Latinoamericano, el programa que conduce Ernesto Duclosoni, que llega en directo cada martes a las 8. Després tindrem nosaltres el nostre espai polític, Castelldefels Coffee, en aquest cas, com és habitual, com cada dimarts, al Partit Popular. I en aquest cas ens visitarà Pedro Paredes, el regidor de Medi Ambient i Mobilitat. Parlarem després dels Premis Ciutat de Castelldefels, uns premis que es concediran a l'any vinent, perquè són premis de caràcter bianual, i ens parlarem de quins són els seus objectius, la finalitat, com es preparen aquests premis de la mà de Marian Ortega, que és la regidora de Presidència, i Clara Carbonell, tècnica de l'àrea. Anirem al teatre per conèixer el que va explicar el Joel Joan de la seva darrera peça, Bons i Dolents. Un altre Joel, el nostre company Joel Montoya, doncs ens deixarà escoltar la seva veu i de què va aquesta obra que arriba de nou de la mà de Joel Joan als teatres de Barcelona. La nostra mòbil voltarà pel comerç una jornada més per saber què és el que s'explica al comerç local, la seva actualitat. I el Seth Wolf i Pere Olmos, des de l'entitat Artiment, ens valoraran la darrera trobada d'entitats socials que va tenir lloc amb motiu de la celebració del Dia per la Salut Mental, el Dia Mundial. I recordaré l'entrevista amb Paco Molero, aquest home que quan es va jubilar era pediatra de l'àrea bàsica de salut del Castell, doncs va dir que escrivia llibres. Aquesta ja és la seva cinquena novel·la i la va presentar amb molt d'èxit el passat divendres a la Sala Margarida de Xirgú.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Obertes les preinscripcions de la 14a edició de la Casa d'Oficis de Vistalegre, el programa municipal de formació i treball adreçat a joves d'entre 16 a 29 anys, inclou la contractació laboral de l'alumnat per un total de 6 mesos. El projecte d'enguany torna a oferir 3 mòduls: serveis socioculturals i a la comunitat, manteniment i arranjament de les llars i capacitació digital i creació 3D. La Biblioteca Ramon Fernández Jurado acull les activitats del Tastant al món del llibre. Durant tot el mes d'octubre, l'equipament cultural acull un programa d'activitats relacionades amb el món dels llibres, amb tallers, xerrades, cinema o rutes literàries, entre altres. I justament aquest vespre a les 6 de la tarda tindrà lloc a la Sala Margarida Xirgo la xerrada Anatomia de l'Esperança, a càrrec de Francesc Torralba, escriptor i filòsof, en el marc del Dia Mundial de la Salut Mental. En aquesta conferència, Torralba reflexionarà sobre el valor de l'esperança com a força essencial per afrontar l'adversitat, la incertesa i els moments de dificultat. La sessió inclourà la presentació del seu llibre Anatomia de l'Esperança, una invitació a comprendre què ens sosté moments difícils i com cultivar l'esperança a la vida quotidiana. És tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Pues hablemos ahora de los premios Ciudad de Castelldefels. Ya sabes que estos premios se conceden desde hace un tiempo de manera bianual y toca celebrarlos el año que viene, el año 2027. ¿En qué momento estamos? Pues en el de la presentación de candidaturas. De eso vamos a hablar aquí y ahora, de los premios en general, of course, por supuesto, con Mariano Ortega, concejal de Presidencia, y Clara Carbonell, pues técnica del área. Buenos días a las dos.
1: Hola, buen día, ¿qué tal?
0: Muy bien. Señora Marian Ortega, ¿en qué consisten esos premios Ciudad de Castelldefels, no? Para que pongamos que nadie ha oído hablar nunca de ellos.
1: Doncs bé, els Premis Ciutat de Castelldefels són una oportunitat, no?, per reconèixer públicament persones, entitats, empreses, iniciatives, no?, que contribueixen a fer de Castelldefels, doncs, una ciutat millor, no? Són premis que ens permeten posar en valor la feina que es fa de molts àmbits diferents, des del social, el cultural, l'econòmic, el cívic o la innovació també.
0: És a dir, que mantenen aquestes categories habituals, no?
1: Sí, són les categories que sempre són, no? Aquesta és la 17a edició i tenim els premis als valors socials i cívics, el premi a l'economia i a la innovació, el Premi Ciutat de Castelldefels, que reconeix les trajectòries i aportacions destacades de persones de Castelldefels, i un premi especial, no?, que és una mica distingir una contribució una mica especial, no?
0: Molt bé. Doncs, senyora Carbonell, ara mateix estem en un moment en què es presenten candidatures. Qui les ha de presentar? Es poden presentar de manera individual? Han de presentar candidatures a entitats?
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
2: Efectivament, evidentment una persona si mateixa no es pot presentar, sí que la poden presentar o tant entitats com altres persones o una altra persona. Pot ser una presentació externa, és a dir, de persones que potser ni tan sols a vegades són de Castelldefels, però sí que la persona o candidat o candidata és de Castelldefels. Amb la qual cosa, doncs, bueno, s'ha obert el període de candidatures en les quatre categories i finalitza el proper 27 de novembre. I ja a poc anem rebent candidatures, s'han d'anar a la UAC, s'ha de fer una instància formal, s'ha d'entregar el currículum de la persona amb totes, amb quants més coses o trajectòries hagi fet a la seva vida o a la seva trajectòria o laboral, professional, personal, social, etc., doncs molt millor, perquè després la comissió de propostes, que és l'encarregada de seleccionar, doncs a vegades tenim candidatures molt renyides entre elles per la pròpia trajectòria de cada candidat.
0: I tant. És a dir, que la informació ha de ser molt exhaustiva.
2: Sí, demanem quanta més informació millor. És més, també la comissió de propostes, que té la funció de valorar cada candidatura i seleccionar i filtrar, perquè el jurat, finalment al jurat se li presenten dos o tres candidatures per categoria. De tal manera que la comissió de propostes té una responsabilitat, que és seleccionar les millors candidatures, i per això necessitem, doncs, tenir molta documentació, que tot i així també fem un treball d'investigació els membres de la comissió a través d'internet o consultant amb aquestes entitats que han presentat el candidat o candidata, assegurant-nos i afiançant una mica tota aquesta trajectòria.
0: Quan es presenten les candidatures per part d'entitats o persones individuals, ja les han de presentar en cadascuna de les categories o això es decideix després?
2: A vegades les presenten ja amb una candidatura concreta, és a dir, si és un empresari o un comerç o una empresa innovadora en quant a això que millora el progrés dels ciutadans de Castelldefels, sí que hi ha normalment l'entitat o persones que el proposen al Premi d'Economia. Però a vegades la comissió no és la primera vegada que ha decidit, depèn de les característiques d'aquella empresa o d'aquella persona que es presenta, canviar-li la categoria perquè han considerat que fa potser una tasca molt més social que no pas econòmica a dins de la ciutat.
0: A vegades es trepitgen els objectius d'aquesta empresa, per exemple.
2: Per exemple, ONGs. O l'any passat també vam tenir aquest dubte d'aquelles persones que ajudaven a la gent gran a moure's en bicicleta, que les portaven d'un lloc a l'altre. Sí. Per una banda, era una empresa que cobrava una petita quantitat, però que era com una empresa innovadora, i per una altra feia una tasca social, amb la qual cosa aquí ens vam trobar amb la disjuntiva de com els presentàvem.
0: Què significa, senyora Ortega, aquests premis per a la ciutat de Castelldefels? Suposo que després de tantes edicions, doncs, el que queda dit és que Castelldefels té molts referents en tots aquests àmbits que vostè acabava d'esmentar, les categories que es presenten.
1: Sí, jo crec que són importants perquè Castelldefels és una ciutat molt diversa, no?, amb persones molt compromeses, associacions, professionals, comerços, empreses i iniciatives que aporten molt de valor a la comunitat. I per això volem que els premis arribin a tots els barris i a tots els àmbits i que ningú pensi que tampoc aquests reconeixements són només per a grans projectes o persones molt conegudes, no? Són per persones que contribueixen a millorar la vida dels altres i a vegades no tenen cap protagonisme, no? Però que realment fan una tasca molt, molt important per la ciutat.
0: Això que diu jo crec que és molt interessant perquè hi ha persones que a nivell popular no es coneix la tasca que fan, important, per exemple, a nivell social o a nivell empresarial, i per això és tan important doncs, aquest període on estem de presentació de candidatures perquè hi ha persones que ajuden a ensenyar que existeixen aquestes persones i la tasca que fan, no?
1: Sí, jo crec que aquest premi també ens ajuda a descobrir noves històries, no? A donar visibilitat a projectes que potser no són coneguts, però que es poden agrair, no?, perquè fan una tasca molt important i molt senzilla a vegades, però molt important per a la gent que la rep.
0: Molt bé. Després d'aquest període, senyora Carbonell, que finalitzarà el novembre de presentació de candidatures, quins seran els propers calendaris o què és els processos següents?
2: Sí, a partir d'aquí, al mes de desembre, farem... Finalment fem tres reunions de la comissió de propostes, que està formada tant per alguns tècnics d'àrees de l'Ajuntament més destacats perquè les que tenen molt a veure o van molt alineades amb les categories, i per una altra està composada per ciutadans que coneixen alguns dels àmbits d'aquestes categories també. Per tant, al desembre farem la primera reunió de la comissió de propostes, que en aquesta reunió ens presentem tots per conèixer-nos, presentem el que vol dir la edició número 16 dels premis i comencem a valorar algunes candidatures que vagin arribant. També és important dir que els membres de la comissió de propostes també poden proposar candidats. És a dir, no simplement valoren o filtren les que ens arribin, sinó que ells mateixos també poden proposar. A la segona reunió, que la tindrem al gener, és quan presentem totes aquestes candidatures i valorem totes les que hem rebut i comencem a filtrar i a seleccionar. I a la tercera reunió, que serà el 28 de gener, és quan preparem finalment ja totes les propostes de candidatures seleccionades per elevar-les al jurat, que tindrà la reunió al mes de febrer, i acabarà, tot aquest procés acaba amb la cerimònia de lliurament dels premis que tindrà lloc el 2 d'abril. Encara hem de decidir la ubicació, però és quan serà la cerimònia oficial, que teòricament els premis són secrets i se saben aquell dia. Però sí que m'agradaria que la regidora potser parlés més del procés de participació ciutadana, que també té a veure amb el procés de votació.
0: Clar, aquí una part molt important, sí. També, en aquest sentit.
1: Sí, és molt important perquè nosaltres no volem, no?, que la ciutadania sigui només espectadora dels premis. Volem que siguin protagonistes. I és per això que animem els veïns i veïnes a pensar en aquelles persones, entitats, iniciatives que coneixen i que consideren que mereixen un reconeixement, no? Perquè volem que no tan sols proposin candidatures, sinó que també els donin suport després a la part de votació, no?, que obrirem, que no sé quan és. Clara, tu te'n recordes quan obrim la...
2: És ben bé, l'hem allargat bastant i durarà un mes de febrer a març, més o menys crec que va del 15 al 15.
1: Doncs bé, en aquella part també la ciutadania pot aportar, no?, la seva votació i dir la seva. I perquè creiem nosaltres que aquest reconeixement té encara més valor quan neix, no?, de la mateixa ciutadania. No sé, jo crec que els premis són una celebració del que són com a ciutat, no?, i sobretot és un reconeixement a les persones que fan possibles que Castelldefels sigui com és, no?
0: Molt bé, doncs si teniu en ment alguna persona, entitat, empresa, etcètera, que penseu que ha de tenir aquest reconeixement, tenir un dels Premis Ciutat de Castelldefels, doncs sabeu que podeu presentar les candidatures fins al mes de novembre a través de l'UAC. No recordem, Clara?
2: Sí, sí, sí, sí. Mitjançant l'UAC, amb presentació inclús per la seu electrònica, no cal desplaçar-se a l'Ajuntament presencialment, es pot enviar electrònicament a l'UAC, adjuntant la instància i la possible categoria a la qual es presenta aquest candidat o candidata.
0: I un cop triats aquests candidats o candidates, sobre aquest procés de participació, on tota la ciutadania podrà decidir quines propostes li agraden més.
1: Sí, està la part del jurat, no?, i la part de la votació popular. I després es fa una...
2: Mitja ponderada.
1: Sí, és una mitja ponderada. I s'escollirà no?, les persones que rebran aquest reconeixement.
2: Sí.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos tot aquest procés d'aquests premis que es lliuraran cap al mes d'abril de l'any vinent, 2017. Moltíssimes gràcies, Mariana Ortega, regidora de Presidència, Clara Carbonell, tècnica de l'àrea. Continuarem informant, evidentment, de tots els esglaons, totes les parts, totes les fases d'aquest procés.
1: Doncs moltes gràcies.
0: A vosaltres, bon
2: dia. Gràcies.

acústica o elèctrica, la guitarra és la gran protagonista. Els millors temes i virtuosos. Cada setmana, a les 6 cordes, a Ràdio Castelldefels.

directe des de Nashville, el millor del country clàssic i actual. Connecta cada setmana amb The Best Country Songs i gaudeix del ritme. The Best Country Songs a Ràdio Castelldefels.

0: Bueno, vamos con nuestra unidad móvil al Centro EBM Castelldefels, especialistas en tu piel. Se trata de un centro de estética y están ubicados en la Plaza España número 11. Nos atiende Marga Pastor. ¿Qué tal? Buenos días, Marga.
1: Hola, buen día.
0: Buen día, ¿cómo anem?
1: Molt bé, ¿y tú?
0: Bé. Escolta, en quant fa que està obert aquest establiment?
1: Doncs pues mira, aquest centre ho vam obrir al... Pues mira, pues tindrà uns 16 anys.
0: Ah, ja sou veterans, no?
1: Sí,
0: veteranes.
1: Tant, sí, ja portem molts anys aquí, a Castelldefels.
0: Sempre heu estat en aquest sector, tu concretament, t'has dedicat a l'estètica?
1: Jo sí, jo porto des del món, bueno, del món de la bellesa concretament, no sé, tant d'estètica com ungles i tot això, pues mira, des dels 14 anys.
0: Des dels 14 anys, sí. Vas començar a aprendre l'ofici, no?, a aquesta edat.
1: Sí, en aquella època, bueno, pues estudiaves el sector de l'estètica i en allà t'anaves especialitzant en tot el que és el món de l'estètica, que només, no abarca només el que és pues, l'estètica bàsica, sinó també a nivell de massatges, a nivell de depilacions, i, bueno, i una vegada això pues, te vas formant i bueno, vas fent pràctiques fins que arriba un moment que ja te veus capacitada després de molts anys de pràctiques a il·lusionar-me a muntar jo al meu propi centre d'estètica.
0: Has parlat de formació, això és un tema que normalment sempre esteu, les persones que us dediquen al sector de l'estètica, treballant, sempre esteu aprenent perquè surten tècniques noves, màquines noves, imagino, oi?
1: Sí, exactament, a cada dos per tres. És un món, el món de l'estètica, que abarca, és tan ampli i que es va jugar i les tecnologies van avançant molt de pressa i si no estàs al dia i no estàs pues això, especialitzant-te, fent cursets, mirant les noves metodologies, les noves tècniques, pues és un sector en el qual has d'estar molt, molt al dia constantment.
0: Doncs precisament en quin moment ens trobem ara? Quins serveis oferiu vosaltres des del vostre centre EBM?
1: Pues mira, el nostre centre és a nivell d'estètica és molt complet. Des de lo que és l'estètica bàsica, lo que normalment es diu bàsica, pues són, què diré jo, pues les higienes, les massatges, les depilacions, vale? Ja després ja anem a l'estètica avançada en el qual ja hi és, entra molt el món de l'aparatologia i els tractaments amb aparatologia

0: El benestar també als massatges, una cosa que les persones agraeixen moltíssim. Els massatges relaxant, els massatges tonificant, els massatges descontracturant, els massatges amb bolis, amb pedres calents. Bueno, ja t'he dit que és tan ampli el nostre sector.
1: Has parlat de la depilació, que justament també amb la làser concretament doncs ha variat moltíssim en els últims anys, així m'ho sembla a mi, no?
0: No, és increïble. Jo quan vaig començar el món de l'estètica i porto molts anys, ja 45, més de 45 anys, jo vaig començar amb la típica, lo que t'ensenyen quan estàs a l'acadèmia, els 2 anys d'acadèmia, pues la depilació amb cera.
1: Sí.
0: ¿Vale? A part, hasta inclús la qualitat de la cera no té res a veure la qualitat de la cera de quan jo vaig començar amb la qualitat de la cera d'avui en dia, que dius, mare de Déu, la qualitat és insuperable. I després ja, ostres, amb els anys ja va sortir després la llum pulsada, que era el primer que tenien les esteticistes en el mercat de la depilació, la llum pulsada... I després ja va començar ja el típic làser Alejandrita, el làser de diodo i ara tenim aparatologies en el que es fonen tant, per exemple, amb el làser del triple onda que aunen pues, tant el làser Alejandrita com el làser de diodo, com el Neoyeran. Amb això què fa? Ostres, pues, donar uns resultats molt complets que abarquem tant des del pèl més fosc i més dur amb el pèl residual, que és el pèl prim. O sigui, ja t'he dit, res a veure amb els resultats. I a més, per mi, com professional, és un dels tractaments en el qual la persona que s'ho fa veu els resultats. M'explico? Veu resultats perquè des de que comença i conforme se va fent les sessions veu que cada vegada té menys pèl, que triga molt en pèl al sortir, que cada vegada el surt més prim, fins que arriba un moment quan acaba el tractament que pràcticament el que queda és residual, i aquest residual que s'ho faci pues, un cop a l'any de manteniment és suficient. I és un dels tractaments més agraïts en el qual la gent, ostres, realment val la pena el seu temps i la inversió per als resultats. I a més són permanents.
1: Que bé. I ara mateix quin tractament recomanaries ara que estem començant la tardor?
0: Ara que comença la tardor d'hivern, sempre el que a l'estiu no podem fer per al sol. Vale, que ja són els tractaments, sempre cap tractament d'estètica és invasiu, però és a nivell de peelings químics, peelings àcids, els làsers per millorar les arrugues, per rejuveniment, per tractar aquella pell que tot l'estiu ha estat molt maltractada per el sol, revitalitzar-la, donar rejuvenositat. També està, per exemple, la radiofreqüència fraccionada, és una de les últimes tècniques que hi ha al mercat en el qual es pot tractar la pell i abarca molts resultats, des de poder millorar els poros, que reafinar poros, podem millorar el que són cicatrius, marques d'acné, el ventall, com t'he dit, és molt, molt, molt ampli, en el qual també la persona es nota uns resultats molt bons. L'únic que, com t'he dit abans, només podem fer aquest tipus de tractaments ara, a partir d'octubre, fins a principis de primavera, en el qual ja per el sol i més el temps que tenim aquí a Castelldefels, que és un clima molt mediterrani i estem amb unes temperatures de sol molt amb molts mesos, per tant ja a partir de primavera ja anem aconsellant un altre tipus de tractament, sobretot a nivell facial, en el qual no podem fer tants làseres, no podem fer tant peelings, i el que anem és a fer tractaments en el qual revitalitzem aquella pell, li donem lluminositat, la tractem, però d'una manera molt més, molt més dolça. M'explico?
1: Sí.
0: Que també es pot treballar en aparatologia, que n'hi ha aparatologia que li pots fer tot l'any. Per exemple, una de les aparatologies que és la reina i la qual et convida a fer-la tots els mesos de l'any és l'IFU. L'IFU és un dels tractaments estrella perquè a part que ho pots fer tot l'any, realment els resultats a nivell de reafirmació, de flacides, de millorar de la textura de la pell, també passa com un làser. Els resultats són molt bons i la gent des de la primera sessió ja veu resultats. I després, al igual que en primavera-estiu es fan molt tractaments corporals, per lo que sempre diem, lo

0: sí, la operació bikini ja és, pues eso, de, te diré jo, des de març fins a l'agost o setembre, que són els reis, els tractaments corporals. Després estan els massatges, que s'ho fan tot l'any. Els facials s'ho fan tot l'any, però com jo t'he dit abans, depèn quins tractaments, a l'estiu els deixem una mica com guardats perquè el temps no els recomanen. I recomanen uns altres tipus de tractaments.
1: Molt bé, doncs per acabar, Marga, digue'm, quin és el vostre horari d'atenció al client?
0: El nostre horari d'atenció al client és de dilluns a divendres, des de les 10 del matí fins a les 8 de la nit. No tanquem al migdia, i els dissabtes des de les 10 del matí fins a les 14 hores. Sempre en cita prèvia, sempre. Per poder tractar aquella persona en tot el temps, perquè considerem que en cita prèvia tenim un temps disposats a aquella persona i dedicar-nos només a aquella persona. De l'altra manera, sense cita prèvia és molt difícil poder donar-los la informació o el diagnòstic o el servei que aquella pell requereix o aquest tractament requereix.
1: Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns, Marga Pastor, des del centre EBM Castelldefels, especialistes en la teva pell, centre d'estètica, amb tots aquests tractaments que ens acabes d'esmentar, i la darrera hora, les darreres màquines de paratologia, més al dia, a la plaça d'Espanya número 11, que continueu molt, molt, molts anys aquí. Moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies per la vostra atenció, que tingueu molt dia. Bon dia.
1: Igualment, bon dia, Marga.
0: Bon dia, adéu. Adéu. Adéu.
1: Pues ya hemos estado en el Centro de Estética EBM Castelldefels, especialistas en tu piel, con lo último en cuanto a aparatología y tratamientos de la piel, de tanto corporales como faciales. Están en la Plaza España número 11.
2: Viajando por las ondas. El programa que te lleva de viaje a través del 98.0. Todos los miércoles a las 6 de la tarde.
3: En Radio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. L'Ajuntament engega una nova convocatòria de plans d'ocupació. El termini de presentació de sol·licituds és fins al 30 d'octubre. En aquest procés de selecció es preveu crear una borsa de treball per a noves contractacions de plans d'ocupació per a la contractació de persones desocupades durant tot l'any 2027. Tornen els tallers per a dones més 45 amb noves eines per cuidar la salut i el benestar. Els cicles de tallers per a dones més 45 reprenen l'activitat d'aquest curs amb l'objectiu d'oferir informació i les pràctiques d'espais de suport mutu. Com a novetat, la programació incorpora monogràfics d'aprofundiment que complementaran les sessions de salut i benestar que ja van tenir una gran acollida la temporada passada. I la cantautora de Castelldefels, Nereida Fau, presentarà el seu nou EP, Relato Mínimo, en un concert al Teatre de Plaza el pròxim 18 d'octubre. L'artista compartirà amb el públic les cançons d'aquest treball intimista en una actuació especial a la seva ciutat. I això és tot de moment. Més notícies ja al context de l'informatiu que arribarà a la una. Fins ara.
0: Castelldefels, avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent te